0: Els docents voten a partir d'aquest dilluns i fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació. Recordem que el preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i els mestres tenen dues opcions, votar sí o no, però en el cas del no, es ratifica també el compromís dels mestres a fer vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però CGT i la intersindical les mantenen. Però tot i així, algunes assemblees, a més, han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. A Girona han optat de moment per mantenir la protesta i animen els companys a secundar la vaga d'avui. I l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès també opta per continuar fent vaga. D'altra banda, i a l'espera del resultat de la consulta, es manté la vaga tot Catalunya de divendres. I en cas que els docents rebutgessin el preacord, el sindicat USTEC defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
1: Colòmbia haurà de decidir entre el líder ultradretà Abelardo de la Estriella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda. Tots dos han superat la primera volta dels comicis presidencials i s'enfrontaran en 21 de juny en els comicis que determinaran qui serà el relleu de Gustavo Petro.
0: Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler fer-lo caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero.
1: Reunió aquest dilluns del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem.
0: Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'anella de Montjuïc de Barcelona en la festa Trescat en Viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'eufòria. Esports, el Barça de bàsquet ha perdut contra el València 77-102 en l'últim partit de Lliga i jugarà als quarts de final del play-off contra el Camp Múrcia. La penya s'enfrontarà al Baskonia, tots dos amb el factor pista en contra.
1: Aquest diumenge s'ha acabat la Lliga Femenina de Futbol. Amb aquests resultats, Madrid Club de Futbol Femení 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
0: L'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos.
1: Marco Bezzecchi s'ha endut el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat 7è.
0: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes: Tour, Giro i Vuelta.
1: I en vol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real.
2: Fins aquí les notícies.
3: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
4: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
5: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
4: Per aprofundir en tota mena de temes.
6: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
4: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no.
7: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
3: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. 2026, Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
8: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
9: Modernisme, artesania i espiritualitat.
8: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
9: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3CAT.
10: Som el dia.
11: Som la nit.
12: Som dos programes amb el mateix objectiu.
10: Saber què està passant.
11: Què ha passat.
12: I també per què ha passat.
10: Tant a casa
11: com al món.
12: Què ens fa diferents?
10: El ritme.
11: El ritme.
12: El ritme.
10: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
11: Perquè al Catalunya nit som pausa.
12: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
10: A tota hora
11: i a tot arreu.
9: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Som diferents.
13: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
14: Entendre és obrir els ulls.
15: Obrir la ment.
14: Obrir la ment.
16: Obrir la ment.
13: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
17: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
9: Sense filtres.
17: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
9: Sense pèls a la llengua.
17: I a més també podem anar a sopar, eh?
9: Sense vergonya.
17: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
9: Però amb molta, molta cafeïna.
17: O sigui, causa sobre... Quina temps, m'he posat nerviós, collons!
9: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Ara a la cartellera trobareu Pizza Movies, que és la història d'una parella que s'estima, interpretada per Judith Martín i Berto Romero, que tenen l'idea d'obrir un negoci de pizzas per emportar, però pizzas de pel·lícules. I no parlem només del nom, sinó de la forma, convertint-se en veritables obres d'art. Si encara no heu vist la pel·lícula, doncs podeu imaginar, per exemple, pizzas amb la base blanca i a sobre els ingredients posats de manera que dibuixen personatges de pel·lícules reconeixibles. Per exemple, un ET fet de mortadela amb un fons fosc d'olives negres, el dinosaure de Jurassic Park fet de fulles d'alfàbrega, una Marilyn amb un cabell fet de formatge cheddar a La Tentación Vive Arriba, Tom Cruise a Missió Impossible. I qui ha fet totes aquestes pizzas? Doncs un artista de primer nivell, el basc Asier Sanz, que és il·lustrador, humorista gràfic i artista del collage, premiadíssim i conegut sobretot per una brillant caricatura de Donald Trump feta amb plàtans, mortadela i xoriço. Potser l'heu vista perquè va ser portada de la revista Tapes i fins i tot va estar exposada al Museu del Disseny de Londres. Ha construït també el retrat de Boris Johnson amb els ingredients d'un esmorzar anglès o de Vladimir Putin amb una amanida russa. I déu-n'hi-do el mèrit que té que fent servir aliments i acabis trobant la semblança. No sé per què, però els seus collages fets amb menjar m'han fet pensar amb tota la distància, en aquell malà guanyat León Come Gamba del concursant de Masterchef que es va emportar la bronca descomunal de Jordi Cruz.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, què tal?
2: Molt bé.
1: Recordes, eh?
2: Com?
1: La recordes,
2: home, sí,
1: no?
2: Home, sí, el León Come Gamba, sí, quina esbroncada. El que m'estranya és que no s'hagi convertit en un plat icònic en algun restaurant. Com no s'ha explotat comercialment això?
1: És veritat.
2: I, de fet, la idea de la pizza movie tampoc és dolenta.
1: No, és bona, eh?
2: Tindria a ser ganxo.
1: Sí, ves pensant pel·lícules
2: Sí, estava pensant quines pel·lícules es podrien traslladar al damunt d'una base de pizza.
1: Sí. Home, déu-n'hi-do, no té límit això, eh?
2: No.
1: Sí. Ui, ara estem pensant, el nostre cap està funcionant. No, digues.
2: Fa dies que no vaig al cinema, o sigui que ara no
1: em ve res al cap. Hem d'anar als clàssics, home, de l'estil de Jurassic Park. Hem d'anar per aquí. Sí. No sé si hi haurà pizza avui, suposo que no. A qui convidem avui al restaurant caníbal, va?
2: Doncs mira, podríem començar convidant un cuiner, en Gerard Fortuny, que és el xef de Can Fortuny.
1: Sí, jove cuiner, el Gerard, sí. 28 anys, però gran cuiner. Un restaurant que, per cert, s'ha traslladat de Centelles a Vic.
2: Sí, tampoc ha sigut un trasllat molt llarg,
1: diguéssim.
2: No ha sigut d'una punta del món a l'altra, però bueno, ha anat de Centelles a Vic.
1: Sí.
2: De fet, divendres que ve s'inaugura el nou local, això, el centre de Vic, coincidint amb el tercer aniversari del restaurant, i per fer-ho gran i per fer-ho amb ànima, han decidit organitzar un sopar solidari.
1: Sí, un sopar molt especial, ens han dit, sí. I és per això que ho estem explicant, clar.
2: Cuinat a 12 mans,
1: 12.
2: Perquè 12 mans s'involucraran diversos xefs catalans, interpreto que 6,
1: amb la...
2: Amb la col·laboració de cellers i distribuïdors, tots units per la lluita contra el càncer infantil. En aquest cas, la vetllada es dedicarà a Jaume Bou, que va morir a causa d'un tipus de càncer que afecta els ossos, que es diu osteosarcoma.
1: Uh-huh. I qui vulgui anar, per exemple, què ha de fer?
2: Doncs apuntar-se al sopar fent una aportació mínima de 120 euros per persona, que es destinaran íntegrament a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Si us interessa, espavileu-vos, perquè l'aforament està limitat a 25 comensals.
1: Bé, ja ho sabeu, sopar benèfic a Can Fortuny aquest divendres a Vic. I si ve el Gerard Fortuny, a què el convidem?
2: Mira, en lloc de venir aquí, anem nosaltres allà i ens afegim a la bona causa.
1: Ben pensat. Convidem al restaurant caníbal avui.
2: Doncs mira, potser podria venir el Daniel Jordà.
1: Sí, un dels nostres, pel·lícula.
2: I tant, que vingui en Dani Jordà i que ens digui si el jurat del 8è concurs de la millor coca de Sant Joan de Catalunya ha estat encertat o no.
1: No, home, jo espero que sí. Hi havia, per exemple, la Tana Collados, amiga del programa, segur que sí, molta més gent que coneixem.
2: Sí.
1: Després del concurs de millor panellet, millor torró, millor tortell de Reis, xuxu, mona de Pasqua, arriba la millor coca de Sant Joan, que no és una, no?
2: No,
1: que en són moltes,
2: no, en són unes quantes. En són unes quantes. I que durin aquests concursos.
1: Sí, home,
2: tot el
1: sí.
2: que sigui promocionar el producte d'aquí està bé.
1: Sí.
2: Es veu que aquesta edició, organitzada com sempre pel Gremi de Flaquers de la província de Barcelona, ha estat la més multitudinària i la més competida de totes, amb més de 300 coques inscrites.
1: Pobre jurat, si ha de tastar això. Presentada i conduïda a la gala, per cert, per la nostra Carme Gasull,
2: Sí, sí, sí. Amb mestresa.
1: Sí, i tant. Quina és la millor coca de Sant Joan? Les 4 o les 5 categories?
2: Doncs, mira, hi ha diverses categories, com dèiem, per tant, diré el nom del guanyador de cada una d'elles i prou. No començarem a fer podis, perquè si no estarem aquí fins demà.
1: Us ho apunteu i aneu.
2: Sí. Sí. Mira, millor coca de Llardons, Forn Saga, de Granollers.
1: Ah.
2: Millor coca creativa, la que fa la Hoffmann.
1: Ué.
2: Millor coca tradicional de fruita, Pastisseria Tornés, de Girona. Aquests són els que recentment van guanyar
1: el millor xuxu,
2: amb un encert total
1: del
2: per part
1: jurat.
2: Del jurat.
1: Sí, sí, sí.
2: Llavors, millor coca de crema i pinyons, també el Forn Saga de Granollers.
1: Oh.
2: Millor coca de xocolata, premi Exaequo, entre la pastisseria el Perxins, Flix, i el Forn de Cabrianes, de Sant Fruitós de Bages.
1: Vaja, Déu-n'hi-do, això del Forn Saga ja haurem d'anar, no? Perquè dues categories guanyades, Déu-n'hi-do.
2: Em queda relativament.
1: Felicitats a tots, i també al jurat, que ho ha hagut de tastar, i a què convidem Daniel Jordà, si és que ve?
2: Home, jo el convidaria a coca, encara que soni lleig, i ell que porti farina, per exemple.
1: Sí, sí. I encara tenim un últim convidat.
2: Alerta aquí, perquè convidaria els representants dels partits polítics, més igual els que siguin, que al Congrés dels Diputats han votat contra una proposició no de llei per regular la publicitat d'aliments o pseudoaliments que beuen els menors.
1: Exacte. És greu, això? Bé, tot això, expliquem-ho, era una proposta de Sumar, del partit Sumar.
2: Doncs aquesta setmana, em sembla que va ser dimarts, se'n va fer la votació al Congrés i pel motiu que sigui, una sèrie de partits han considerat que no cal preocupar-se per aquesta qüestió, que tenia l'objectiu de prevenir i reduir l'obesitat infantil, que ja hem explicat alguna vegada que és un problema que afecta el 40% dels menors a Espanya, i promoure hàbits saludables. Això com es portava a la pràctica? Doncs, per exemple, proposaven posar avisos mitjançant uns segells negres que haurien d'ocupar el 20% de l'anunci que indiqués, per exemple, si allò contenia massa sucre o massa greixos saturats.
1: Aquest model, que és el que es coneix com el model xilè, que és molt útil i clarivident, bueno, hauria sigut fantàstic, però bé, no podrà ser. Què més?
2: Una altra mesura era la prohibició de qualsevol anunci d'aquests productes a menys de 150 metres d'escoles, parcs, instal·lacions esportives, biblioteques o centres de salut. I també controlava l'ús comercial de personatges, animals en campanyes o les estratègies de màrqueting per fer arribar els productes no saludables als menors.
1: Déu-n'hi-do. També una altra cosa, la prohibició, em sembla, de la venda de begudes energètiques amb els continguts de cafeïna i sucre als menors, i si et sembla, escoltem un dels diputats que estava, potser no se'l nota amb la veu, però sí amb l'actitud que tenia, més enfadats amb tot això, que era el senyor Félix Alonso, diputat de Sumar en Comú Podem per Tarragona, que defensava així la mesura al Congrés.
3: Se estima que los niños de 7 a 12 años están expuestos a 25 anuncios de televisión al día de alimentos y bebidas. Y mientras, un 40% de nuestros menores tienen sobrepeso u obesidad. Porque esto es lo que llamamos alimentos no saludables, los ultraprocesados. Están en todas partes, especialmente en los lineales de caja, donde la salida del supermercado es una pugna entre la rabieta del niño o la claudicación ante el Kit Kat.
1: Doncs sí, tenia, suposo que deu ser pare el senyor Félix Alonso, perquè ens hi hem trobat,
2: ens hi hem trobat,
1: ens hi hem trobat, o sigui que, bé, s'ha votat en contra de tot això, quants interessos comercials deu haver per mig la indústria, sempre ho diem, més poderosa, i en fi, a què convidem els diputats que s'han oposat a la mesura?
2: Doncs res, els convidaria un menú d'aquests de fast food, maridat amb una o dues begudes energètiques, cada dia, durant una setmana o dues, fins que vagin veient, vagin notant les conseqüències.
1: Sí, sí, i molts d'aquests són molt patriotes, després a l'hora de la veritat, i mira. Bé, ja els tenim a tots, el Gerard Fortuny, el cuiner, que, bueno, si ell ens dona un cop de mà a la cuina, tot anirà bé, Daniel Jordà i els del Congrés, bueno, que es quedin allà. I la Dolors, què tal, Dolors?
4: Hola.
5: Bon dia.
4: Hola.
5: Bon dia. Ben tornats, com esteu?
4: Bé.
5: Avui anem farcidets. Hem preparat un pinxo de professora amb patates rosses, una cremeta freda de porros i escriptor gironí, i un romesquet de sèpia amb cap i pota de
4: cuiner tarragoní. I com a plat fort, per començar, us podem oferir una coca amb espinacs i carns de cuiner menorquí i cuinera valenciana. Un arròs melós amb costella de traductora o bé un forner a la brasa amb patates del bufet. Què preferiu?
1: Ai...
2: Home, bueno, tant parlar de coca avui...
1: És veritat.
2: Doncs, oi que ha dit que tenia una
1: sí,
2: coca?
1: Sí, però
2: coca...
1: dolça no, salada, no?
2: Sí, sí, sí, ha dit amb herbes o no sé què dir.
1: No, cuiner, és un cuiner.
2: De cuiner menorquí.
1: Menorquí valenciana. Ah,
2: doncs sí, doncs això, la coca.
1: La coca.
4: Bona tria. De seguida la coca amb cuiner menorquí i cuinera valenciana.
6: Anaves a Menorca, havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Jo crec que aquest plat és un problema. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix, llavors a Menorca d'estiu no hi ha peix. Però és una mica culpa de la pesca de llagosta.
7: Cinc de la matinada, no esperava que acabarem pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada.
8: Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs, i és un poc també per això, perquè ens han identificat tant en la paella que al final dius, ostres, és que la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella a mi no era algo que em cridara per això, perquè n'hi ha un recetari tan ampli.
7: Ja saps què passa. T'estime, t'estimo, t'estim. T'estime, t'estimo, t'estim. T'estime.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Bon dia, Pau, i bon dia, Marc. Què tal? Com esteu?
8: Molt bé, així estem.
6: Fantàstic. Jo aquesta ciutat m'encanta, vull dir que sempre que m'ho puc escapar.
1: Benvinguts a Barcelona, us anava a dir. Tu també, Marc, et sols escapar una miqueta o no
8: sí,
1: tant, com
8: sí,
1: el Pau?
8: Sí. Sí, sí, la veritat que sí, que vinc habitualment a Barcelona, sí.
1: Jo els hi deia això al Pau i a la Mar, a tots dos cuiners, perquè venen d'una miqueta lluny, acaben d'arribar a Barcelona, no molt lluny, però sí de punts, podríem dir, com diametralment diferents. El Pau ha fet uns 240 quilòmetres per arribar fins aquí, més o menys, i la Mar uns 300. El Pau ve de Mahó, de Menorca, i la Mar de València, de la ciutat de València. I amb ells avui parlarem de la cuina dels països catalans, de què tenim en comú, què tenim en diferent, i sobretot intentarem anar una miqueta més enllà dels tòpics, perquè déu-n'hi-do, tant les Balears, no? I València, estem farcits de tòpics, a veure si anem una miqueta més enllà. Escolteu, i estem en un lloc esplèndid. Som a l'Institut Ramon Llull, que té seu en aquest edifici imponent. És el Palau Baró de Quadres, una joia del modernisme, construïda l'any 1882 i després remodelada per l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch a principis del 20, i estem aquí gràcies a l'Institut Ramon Llull, perquè en aquesta organització de la xarxa Llull al Món us ha fet confluir aquí per parlar de tot això. Havíeu estat aquí, en aquest edifici, per cert, abans? Havíeu entrat?
6: No, jo personalment.
1: Ai. No, imposa, eh?
6: Imposa. Sembla que ha de passar cosa important.
1: Exacte.
8: És preciós, és preciós.
1: Sí, sí, sí. Ah, veig, per cert, que m'heu portat coses de menjar, però sabeu què? Que mira, no ho desvetllarem ara, ho deixarem pel final, perquè em fa tanta il·lusió de tastar tot això que m'ho guardo pel final.

0: El Pau Xintas té 25 anys i, format al CET com a cuiner, va ser escollit el 2022 millor cuiner jove d'Europa amb un plat d'albergínies plenes, que són albergínies farcides. I ara mateix dirigeix la cuina de l'hotel Christine Bedford a Mahó, a Menorca, que és la seva ciutat. I després la Mar Soler té 36 anys, ho diem bé?
1: 33.
0: Avui anem malament amb les edats. La Mar Soler té 33 anys i va créixer i és de Gandia, de la Safor, envoltada d'Horta, i ha treballat anys amb Ricard Camarena, entre d'altres, i cuinera des del 2016 del restaurant Dos Estaciones al barri de Ruzafa de València. De mi diré, ja ho saben els clients del nostre restaurant, que jo de fet soc valenciana, soc de Borriana, un poble de Castelló, i fa també molts anys que sóc aquí a Barcelona, fa 26 anys. Jo no sé què és per vosaltres o com definiríeu o quins són els trets distintius del que podríem dir la nostra cuina, no? La cuina catalana, la cuina dels Països Catalans, com la definiríeu?
1: A veure, la veritat és que la cuina dels Països Catalans compartim moltíssimes coses, sí que és de veres que és diferent en cada regió, en cada zona, també per la proximitat en la mar, en la muntanya, compartixen moltes coses, però sí que és de veres que tenim un fil conductor, perquè tots tenim molts guisos, molta cuina de temps, de molt de carinyo, i compartim moltes coses, encara que hi ha algunes diferències, però en general n'hi ha un fil conductor i una unió entre les tres cuines.
2: Sí, jo totalment crec el mateix. Crec que hi ha una connexió, ja sigui per clima mediterrani, per estar envoltats de mar i terra molt, molt a prop, no? que jo crec que hi ha més coses que ens uneixen que no que ens diferencien. No? I quan t'analitzes alguns plats, algunes elaboracions concretes, sí que veus moltes similituds i te sents molt identificat amb aquests plats, també.
0: Mm-hmm. Per exemple, parlem del sofregit, per exemple, parlem de la picada, parlem dels mars i muntanyes... Us sentiu identificats amb tot això?
2: Sí, totalment. La cuina tan valenciana també, però vull dir que un 80% de recetes tradicionals de Menorca, igualment que de Catalunya o tal, parteixen d'un bon sofregit sempre. A més, un sofregit no com el sofregit que es prepara a altres llocs, sinó un sofregit concentrat, que estigui reduït, que s'enganxi una mica.
1: I els aromàtics també, que al final influeixen moltíssim en la cuina i tota la zona mediterrània compartim.
2: També.
0: Jo llegint, Pau, he descobert que la teva àvia tenia un forn a Alaió, que és un petit poble de Menorca, on feien pa, òbviament, perquè era un forn, però també la gent anava a coure els seus plats allà, i jo no sé, Mar, si tu tens aquest record, perquè jo sí que tinc el record de la meva àvia, a Borriana, que jo l'acompanyava, anant a portar, en aquest cas, l'arròs al forn, i m'ha semblat una connexió molt bonica, aquesta.
2: Sí, sí, bé, jo això és una de les coses que trob més polides de records que m'aconta sàvia, no? Perquè al final això em deia que inclús les senyores es discutien, perquè a vegades una veia que un pollastre era més guapo
1: i volia, i era la seva cosa,
2: i després quan anava no el trobava, no? Ja. Llavors jo crec que és una cosa que a nivell de poble fa comunitat i que també ha fet que aquesta manera de compartir receptes, de compartir en família, jo crec que identifica també molt el tipus de cuina que tenim.
1: Mm-hmm. Sí, jo recordo també que hi havia uns dies determinats en el qual es podia anar a fornejar al forn i aquests dies feia olor a arròs al forn i a espencat, que així en Catalunya és escalivada i que pràcticament és un plat completament similar, és pràcticament igual.
0: Clar, tot això, no, que estem dient, que la cuina és molt més que un receptari, no? Que guarda aquesta tradició, aquest patrimoni i que últimament diem, bueno, això ho hem anat transmetent, però no sabem què passarà. No sé si vosaltres realment és una cosa que us preocupa i que hi penseu.
2: Sí, totalment. Jo crec que els cuiners que tenim restaurants hem d'estar defensant aquest tipus de cuina, però jo el que me preocupa més és que la gent està deixant de cuinar a casa.
1: Sí, exactament. Anava a dir jo això, jo dic, és que el preocupant és que la gent cuine o no cuine, no hi ha el
2: Exacte.
1: Que cuinen.
2: Vull dir que jo crec que s'ha d'animar, i des de les administracions també, i des de tot el moviment públic, s'ha de potenciar que la gent consumesqui, que la gent cuini, que la gent perdi temps en cuinar, que al final ha estat un poc l'herència que portem de la cuina dels nostres avis i àvies. Jo personalment ho seguiré defensant en el restaurant i a casa també seguiré cuinant.
1: I que consumisca també producte de temporada, que és fonamental, i que consumisca també producte cultivat proper a la zona en la qual viu, perquè això ara habitualment la gent consumís en supermercats i tot ixe, tota fruita i verdura ni és de temporada ni probablement és propera al consumidor.
2: Ja no saben què hi ha en cada moment. Jo vaig passar al meu restaurant, jo quan vaig entrar, és un hotel, i abans era super simple, hi havia 5 proveïdors només, i amb els 5 proveïdors ho tenien tot. Jo ara en tinc 37.
0: Ostres.
2: Llavors,
0: gràcies a tu?
2: Clar, jo, la comptabilitat m'ho dien, eh?
3: Anem a tornar-se.
2: A més, que ho porten des de Madrid i em truquen, deixa ja d'agafar més. Però clar, jo trobo una finca que està fent una mantega que m'agrada, llavors vull comprar aquella mantega i després al restaurant defenso aquest producte i l'intento donar valor, no?
4: Jo no vull ser neu dalt de sa muntanya, no vull ser més anuncis d'Estrella Damm, vull ser lliure a sortir d'aquesta peixera i amb sa nostra senyera decidir bon anar.
0: I tots aquests productes que realment tenim una joia de rebost, no? Som molt afortunats amb això, no sé si a vegades se'ns oblida, no? Però de quin producte de la vostra terra, no? En aquest cas València o Menorca, us sentiu més orgullosos?
1: Ostres, és que quedar-se'n un...
0: Bueno, va, doncs un parellet o tres. Parell o tres.
2: Jo primer començaré un tòpic.
0: Tot i que
2: anàvem a sortir de tòpics, començarem un tòpic. Començarem el formatge
0: demà.
2: Però jo crec que també s'ha de saber triar dins aquí, perquè hi ha molt de formatge. Clar. No? Els proveïdors, és una parella molt petita que tenen, bueno, fan molt poca producció, que són de Santa Catalina, però ja ho fan espectacularment bé. I a més, el formatge de Mahó, pensem que només hi ha un semicurat i un curat, i ja està, no? Per exemple, ja partim des de la colada, que la colada és quan es talla, quan abans de fer el formatge hi ha aquesta part que és una mica gelatinosa encara, que hi ha una recepta menorquina que són les coquetes de colada, que és això amb una mica, que és com un bunyol que es feia amb aquesta part de formatge, vull dir que les receptes amb formatge comencen aquí, no? Després hi ha el formatge tendre, que ara mateix que les vaques mengen herba, és un formatge espectacular, i hi ha un munt de receptes preparades des de greixeres, que és una espècie de quiix, fins a menjar-lo fregit amb tàperes, que és l'esmorzar més típic de Menorca. I després sí que ja passaríem a diferents curacions fins a 3 anys, 4 anys que s'estan fent formatges. Quan veieu Menorca verda, bonica, sí, no? A diferència d'Eivissa, jo crec que es conserva gràcies al formatge de Mahó, perquè hi ha com més de 50 pagesos de finques diferents que estan produint aquest formatge, que cuiden les terres i que gràcies a això tenim tot aquest patrimoni també visual.
0: Clar. Em sembla que el teu pare té horta.
2: Sí.
0: I els nespres, havies arribat a agafar un avió de Barcelona a Menorca per menjar nespres?
2: Cada any, per anar a buscar bolets, per anar a buscar espàrecs i per anar a menjar nespres, era quan estava vivint a Barcelona, eren els tres
0: moments,
2: eren els tres obligatoris. Sí, sí. I a més era el primer que jo me'ls menjava encara superverd, que el meu pare deia no te'ls mengis encara.
1: I espàrrecs, no? Anar a fer espàrrecs.
2: Per això, sí, sí. Ara, normalment...
1: No, ja se t'estan...
2: Totes les manis pinxades, sí. Vull dir que això, aquestes coses sí que això m'encanta. M'encanta.
0: Que bé. Mar, va, que has tingut temps, de pensar algun producte, un parell o tres.
1: Jo diria les fresetes de Canals, perquè són unes freses que són absolutament desconegudes. Són unes
0: fresetes de Canals?
1: Són unes freses molt menudes, que en textura i en sabor no tenen absolutament res a veure amb la fresa com la tenim, la maduixa, com la tenim concebuda, que és molt cítrica i té una textura molt carnosa. En este cas és blaneta, és com si fos una gominola, pràcticament es desfà la boca i és absolutament dolça, és molt menuda, té un procés de conservació de traçabilitat molt baix, que al final dura 2 dies fora de la planta. Un producte absolutament desconegut i que pràcticament nosaltres tenim un proveïdor i anem barallant-se els restaurants perquè no té freses per a tots. I després, com a segon producte, en quedaria en el cacau del Collaret.
0: Hombre,
1: que és un producte meravellós, que té uns aromes, que té una textura que fins i tot en cru es pot cuinar com si fos una llegum normal, es queda molt blaneta, té una textura que no estem acostumats al cacauet i al final és un producte que té denominació d'origen i que no es cultiva en un altre lloc que no sigui en l'Horta Nord de València.
0: Us poso l'exemple de dos plats que jo crec que us pesen com una llosa, ara em direu que no, però bueno, per aquests tòpics, no? No sé, començo per tu, Pau, la famosa caldereta de llagosta.
2: M'ho imaginava.
0: Clar, què hem de fer amb això, no? Perquè la gent diu Menorca, caldereta de llagosta. I el Pau diu, bueno, alerta, perquè la caldereta de llagosta no simbolitza tot el poble menorquí. No?
2: Jo crec que amb la caldereta de llagosta tenim un problema serio a nivell de molts de paràmetres, no? Clar, molt antigament hi havia moltes llagostes, es pescava moltíssimes llagostes, llavors hi ha un munt de receptes des del segle XVIII fins al segle XX, més o menys, hi ha moltíssimes receptes que apareixen a llagosta, però des de pilotes de llagosta, guisats amb llagosta, o sigui, en qualsevol cosa. Llavors, clar, es va popularitzar, i una de les receptes és aquesta caldereta famosa de llagosta, no? Clar, va arribar un moment en què a Menorca es va popularitzar tant aquest plat que si anaves a Menorca havies d'anar a Fornells sí o sí a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Llavors, va passar que els pescadors, que alguns anaven a pescar peix i alguns anaven a pescar llagosta, va passar que tots els pescadors de Menorca, de barques petites, a l'estiu, només pesquen llagosta. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix i tenim... Llavors, a Menorca a l'estiu no hi ha peix. I tothom va menjar peix. Però és una mica culpa de la pesca de llagosta. Vull dir, tots els pescadors van a pescar llagosta, puja el preu desorbitat. Jo l'any passat ja la vaig estar pagant 86 euros al quilo, a preu de meu,
0: ja.
2: Sí, de Menorca. Llavors jo per això no he tingut mai a la carta una caldereta de llagosta. Jo crec que aquest plat és un problema. Més problema per als menorquins, que després també a l'estiu no podem menjar, no podem consumir peix. Jo crec que és un problema important i que l'hem de revertir a poc a poc i deixar de promocionar-lo.
0: I ara pensar, òbviament, amb el boom del turisme, que això cobri, no?
2: Jo crec que ara, com a molt, molt, molt, la llagosta que es consumeix, que és de Menorca, deu estar entre un 2 i un 5%. Un 95% ve de fora. Uh-huh. I llavors aquí tenim un problema, tenim un problema de sostenibilitat impressionant.
0: Mar,
1: ja suposa per on vas.
0: No sé, la paella.
1: No.
0: No?
1: Sí, clar.
0: Bueno, clar, què fem, no? Això sí que també és com una marca, no? Que representa tantes coses que dius...
1: Però és un poc això també. Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs. És un poc també per això, perquè ens han identificat tant en la paella, que al final dius, ostres, és que n'hi ha una quantitat de possibilitats. O sigui, la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella quan hi ha un munt d'establiments que ofereixen això, a mi no era algo que em cridara per això.
0: Que no és que no ens agradi, perquè aquesta no té el component del Pau, perquè aquesta sí que ens representa, no? És el nostre plat de diumenge, és popular i ve de l'horta, no?
1: També és cert que però... hi representa matisos a cadascú, perquè com en cada comarca té unes variacions el plat, també ahir n'hi ha molta controvèrsia que dius, ostres, és que igual no, perquè en una comarca li fiquen pebre roig, en altres li fiquen en conill, altres no, altres caragols, altres no, i ahir n'hi ha molt de...
0: O sigui, a favor de tancar la recepta, perquè això ha passat, eh? De dir,
1: no, en absolut, jo no.
0: Ja, els 10 ingredients que ha de portar la paella.
1: No, en absolut, jo no limitaria per a cuinar, i en general en la vida, però per a cuinar no limitaria mai ni generaria normes estrictes del que és o ha de ser. No, que va.
0: Llavors, algun plat que ja sabem que no és la paella que tu facis al teu restaurant i que sí que representi molt bé el poble de València.
1: Jo vinc de la Safor, vinc de les comarques centrals, i en la Safor és molt, molt típic, són les coques de daxa. La daxa és plat de moro i és com un taco mexicà, i al final a nivell conceptual és igual, que és una ràbia de dir, ostres, perquè els mexicans han tingut la capacitat no, de divulgar culturalment, i en la Safor, que al final... hi ha conceptes molt similars, no ha tingut ixe recorregut, o no es coneix d'aquesta manera com igual es coneix la paella. I res, porta moltíssims farcits, i que es fa a base de blat, oli i ceba, i ja està.
0: La mar deia la coca de daxa, llavors tu, Pau, quin plat triaries que t'agradi especialment de Menorca, que no sigui la caldereta, clar, de llagosta?
2: Mira, jo segurament et diria... o un calamar de bruta, que és un dels meus plats preferits, que és, jo sóc pescador de calamars, i a més el millor moment de l'hivern és sortir un dia que estigui la mà una mica en calma i veure la posta de sol, que és el moment quan agafes uns quants calamars. I el calamar de bruta, es diu de bruta perquè només li traiem aquell plastiquet que hi ha, que té el calamar, i li traiem la boca, posem a la paella i el fem volta, i després el tallem amb unes tisores, i a vegades hi posem dos o tres trossets de sobrassada perquè tingui una mica de greix. Llavors s'ajunta la tinta i els sucs de calamar, i allò per mi fa una salsa que és una...
0: I pa i sucar.
2: Wow.
0: No, i és que la sobrassada ho fa tot bo.
2: També. Clar,
0: això també...
2: És una trampa.
0: Sí, sí.
2: És la nostra pastillada de bé, crem.
0: Exacte.

0: ben estret.
1: Escolteu, havíem dit que m'havíeu portat una cosa perquè abans hem dit coses en comú, no? I jo sempre trec la coca i les i els pastissets i els panadons, diguem-li com vulguem, eh? I m'heu portat perquè us ha demanat, va, porteu-me alguna cosa de Menorca i de València que sigui aquesta massa de coca que diem, no? En aquest cas tapada, que forma un pastisset i que cadascú la farceix de formes que diferents. Què m'heu portat? A veure, Pau.
2: Jo t'he portat un rubiol. Sí. A Menorca, com abans estàvem comentant, a Mallorca es fan dolços, els rubiols, estan farcits de confitures o de marmelada, i a Menorca es fan o de peix, de verdures o de carn, no? Normalment més de verdura és molt tradicional o si no de tonyina. I una mica ara, que per Setmana Santa és quan més es preparen aquest tipus de pastes, que al final és una massa molt simple que porta una mica de sau de porc, una mica de llet i farina i, o sigui, és una massa molt bàsica.
1: Però aquest rubiol no l'has fet tu?
2: Aquest no l'he fet jo.
1: L'han fet a algun forn?
2: Aquest és un forn tradicional.
1: Molt bé, ara t'estarem, t'estarem. Sí. I tu, Mar, un pastisset?
3: I jo vos he portat un pastisset, sí. Un pastisset de Tano, de Gandia, de la pastisseria Tano, que ja porto alimentant a quatre generacions, o sigui, alimentat a m'abuelo, als meus pares i després a mi i als meus fills. I res, és un pastisset que és molt tradicional, que com dia ell, la diferència és que vosaltres fiqueu llet i nosaltres fiquem vi blanc, i fa que estigui un poc més ojaltrat, però pràcticament a nivell conceptual és igual, es farcís també habitualment de peix i verdura, però també sempre car per a farcir.
1: I aquest és de?
3: Aquest és d'herbes.
1: Bueno, és que la mare ha portat una safata que tindrem per esmorzar, dinar, demà, portar la família, molt bé.
2: Aquest és de tonyina, perdó.
1: Jo havia dit aquest de verdures, és de tonyina.
3: Sí, este també porta tonyina.
1: Però el teu porta espinacs, Mar? Tonyina, eh? Poca cosa més, no?
2: Poca cosa més, sí. I una mica de sofregit, també.
1: Una mica de sofregit.
3: Però al final és que és molt semblant.
2: Això per emportar i fer...
3: Clar. De Gregal i Tramuntana
1: a la pell no té la sal. Doncs moltes gràcies, de veritat. Pau Cintas, que ja ho sabeu, el podeu visitar a la cuina. Ell és cap de cuina de l'hotel Christine Bedford a Mahó, a Menorca, i que el 2022, allò li va canviar la vida al Pau, va ser escollit millor cuiner jove d'Europa. I després la Mar Soler, amb 33 anys, que de Gandia ara té restaurant a la ciutat de València, al barri de Ruzafa, el restaurant Dos Estaciones. Allò que dèiem, que la cuina ho junta tot. Sí o no? Bon viatge de tornada, de veritat, i sempre que vulgueu teniu taula al restaurant Caníbal, aquí a Barcelona. Una abraçada.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Adéu.

0: un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. La resta de dies tancat per descans del personal.
1: I moment ara pel Salvador García Arbós, que ja ho sabeu, sempre es passeja per les sales del restaurant a veure a qui o què haurà vist avui. Tot teu, Salvador.
2: He vist el cargol de Slow Food. A peu dret mateix, una colla va obrir una ampolla de vi de raïm d'una vinya d'una veritat ultralocal antiga. Conreada amb agricultura regenerativa per un petit productor, fermentat espontàniament i tapat amb suro de les Gavarres. Van brindar la memòria i l'obra de Carlin Petrini, qui ens va deixar el divendres 22 de maig del 2026 a Bra, localitat del Piemont, on hi havia nascut el 1949. Aquest savi periodista d'esquerres molt antifa va ser el fundador del moviment Slow Food el 1986 per defensar l'estacionalitat, la biodiversitat, l'agricultura neta i saludable, els productes locals, la proximitat i, sobretot, com deia, el dret al pleg gastronòmic i a un menjar bo, net i just per a tothom. Carlo Petrini va visitar Catalunya en diverses ocasions. El 2011 va presentar el Manifest de Girona, en el qual es reivindica el dret universal al plaer de menjar sa, l'obligació que tenim a transmetre el coneixement del menjar bo a les generacions futures, perquè tan sols som dipositaris d'un préstec dels nostres avantpassats. I atenció, l'elecció del menjar té repercussions personals, socials i polítiques. La pagesia, la ramaderia i la pesca han de rebre un preu just per la seva feina. Cal informació, la traçabilitat dels aliments. La influència del moviment ha estat immensa. Avui tothom, bé, quasi tothom té clara la correlació entre la salut personal i la del planeta. La llàstima és que la gent no pot menjar segons què perquè el preu de mercat és massa car, al mateix temps que el sofert sector primari no se'n surt perquè el sector de la distribució els hi paga massa barat. Pagesia, ramaderia i tota la pesca d'arreu del món, uniu-vos.
0: Nyap o top?

0: arriba el moment més esperat del mes, perquè es fa esperar a vegades el Nyapotop i apareix un cop
1: com
0: al mes
1: aquí. Totes les coses bones.
0: Ah, exacte, aquí al restaurant Caníbal, Gerard Jubany, sobradament, ja el coneixeu, no cal presentacions, però sí que ens cal la presentació sempre, oi, Gerard?
1: Sí.
0: De la persona que s'ha ofert voluntària el dia d'avui per venir a fer el Nyapotop.
1: Doncs avui la persona valenta que s'ha ofert voluntària per venir és la Maite Escrivà, que és la cara visible d'un compte d'Instagram dedicat als restaurants de cuina catalana que es diu Top Catalan Restaurants, un compte que té més de 130.000 seguidors. Wow. És el compte en català que té més seguidors d'aquest sector, acumula milions de visites i que es reparteixen entre tots els restaurants que ha anat valorant i visitant al llarg del país.
0: Al llarg del país. Maite Escrivà, benvinguda al restaurant Caníbal. Com estem?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Molta il·lusió, que estiguis aquí. La veritat ho he de dir perquè et seguim a l'Instagram i és un compte que estimem perquè es veu de veritat. I a vegades
1: exacte,
0: les coses de veritat,
1: sí,
0: doncs mira, criden especialment l'atenció, eh? Ara ho deia el Jubany, però no és poca cosa, perquè també aquest compte d'Instagram té 3 anys i poc.
2: Sí, 3 i poc que vam començar.
0: 3 i poc, a més amb la teva parella, sí, amb el Toni Sallent, i tampoc de professió us dediqueu a això, tu ets professora.
2: Sí, jo sóc professora i bueno, el meu marit, el Toni, treballa en màrqueting, però la nostra passió sempre ha sigut la gastronomia i el nostre temps lliure sempre el passem dins d'un restaurant.
0: Sí, no hi ha cap de setmana que hagueu dit avui no anem de restaurant. No,
2: hauríem... Sempre. Bueno, si ens hem ficat malalts només, Paula. Només. Sí.
1: Imagino que deu ser més aviat al revés, deveu estar esperant el cap de setmana per... durant la setmana potser aneu seleccionant l'objectiu, no? I el
2: sí,
1: cap de
2: durant
1: setmana,
2: la setmana anem pensant i ja tenim l'objectiu ficat amb el cap de setmana, que és el moment de gaudiment màxim.
0: Mm-hmm. Clar, quants restaurants, ara si féssim compte, doncs potser centenars, no?
2: Sí, més de 200 segur, Paula.
0: Més de 200 en aquests últims anys. Aquí n'heu seleccionat 52, però jo ara pensava, clar, tantes vegades anant de restaurant, i alguna pista, o sigui, alguna cosa que tu diguis, ostres, jo quan entro a un restaurant ja sé que aquest, té bona pinta això, vull dir que pot ser bo.
2: Sí, sempre parlem, Paula, de 3 requisits que per nosaltres són sí o sí imprescindibles. Uh-huh. El primer és la carta de vins.
0: La carta de vins?
2: Sí, per nosaltres és com si fos una radiografia que et dona moltes pistes de com treballen amb aquell restaurant. Perquè si a la carta de vins hi ha projectes petits d'aquí del nostre territori, petits elaboradors, normalment els propietaris van a visitar aquests cellers, uh-huh, i tenen una connexió amb ells, estableixen una relació i després fan lo mateix amb els productors de, bueno, del menjar que cuinen allà.
0: Mm-hmm. Aquest és el primer.
2: Aquest és el primer.
0: El segon?
2: Sí. Bueno, el segon és que el producte sigui de proximitat i de temporada.
0: Uh-huh.
2: Tenim coses aquí a Catalunya bestials, cada temporada és diferent, cada estació de l'any, i tots els restaurants que visitem intenten cuidar això, no? Oferir una estacionalitat amb el producte que cuinen. I la tercera, que és la que a nosaltres, bueno, ens ha donat el nom del títol del llibre, que són, sí, 52 restaurants amb ànima, és que nosaltres, a part de visitar el restaurant, doncs visitem les persones que hi són allà. Uh-huh. I són projectes més aviat petits, amb poques taules, perquè els propietaris sempre són una parella, una família, uh-huh, pare i fill, 2 amics... i són propietaris que te'ls trobes cada dia. Llavors, per ells, és el seu negoci, perquè es guanyen la vida, però a part és el seu projecte de vida.
0: Clar. Sí, sí, i a més ara, no, fullejant el llibre, els veiem també, que surten a les,
2: sí,
0: fotografies.
2: Sí,
0: no,
2: sí,
0: només veiem plats, sinó, sí, que veiem els cuiners i les persones, no? Que sempre,
2: exacte,
0: ho diem, les persones que hi ha darrere.
2: Al final, nosaltres busquem sempre que la cuina sigui carinyosa. La gent que hi ha al darrere és la que et dona aquest carinyo.
1: Imagino que quan hi parleu, els acabeu coneixent una mica i us acaben explicant el seu projecte, que de vegades és el seu projecte de vida.
2: Sí, perquè clar, quan veuen que nosaltres, per nosaltres la gastronomia, no, és, sempre ho diem, és com si és una forma artística, no? Uh-huh. És, per nosaltres és art i hi ha gent que li encanta la pintura, doncs per nosaltres la gastronomia és un art. Llavors, ells són els artistes que ens estan cuinant aquests plats i ho veuen, no, que nosaltres ho disfrutem moltíssim, llavors ells s'obren molt i ens expliquen, doncs, el que deies tu, no? Que al final tindre un projecte com aquest, vull dir, implica també molt sacrifici.
0: Ja, no sé si la posarem a la Maite amb un compromís, perquè això és com a un fill, quan li preguntes a qui estimes més, si al papa o a la mare, d'aquests 52 restaurants, no sé, un... algun que darrerament hagis dit, ostres...
2: Ostres, mira, d'aquests 52 els estimem molt a tots, perquè tenim relació amb ells. Però mira, si ara te n'hagués de dir un, doncs mira, et diré hi ha un restaurant a Peratallada, que a Peratallada a vegades tenim aquests pobles medievals aquí a Catalunya tan macos que a vegades ens hem trobat algun, no?, que tu vas visitant i dius, ostres, després la restauració s'ha omplert una mica
0: de coses que...
2: de llocs enfocats al turisme. Hi ha un lloc que es diu Deo Candelaria, que ho porta una parella, el Nacho i la Marta. És un lloc maquíssim, però el que fan a dins...
0: Encara ho és més?
2: Encara
0: o...
2: ho és més, és espectacular. El Nacho cuina proximitat, cuina producte de màxima qualitat i és bestial el que fa. I després, bueno, la seva parella, la Marta, està a la sala i és una gran anfitriona, perquè això també és una cosa que destaquem molt, no? I és que tots aquests restaurants tenen la figura de l'anfitrió.
0: Ja.
2: Que jo això...
0: La sala, eh? Sí. Com important és.
1: No, res,
0: jugant, ja ho saps.
1: Que es preparin en Nacho i la Marta, perquè a partir d'aquest cap de setmana rebaran una allau de visitants que no donaran l'abast.
0: Deo Candelaria, ja ho sabeu, a Peratallada, a Girona. Ai, Déu-n'hi-do, quina bona pinta que van aquests plats. Ara que és hora de menjar, però bé, també tenim el Jovany, que ens porta a menjar. Tot això és molt idíl·lic i molt maco, però ara ve l'hora de la veritat.
1: Et pots considerar privilegiada... En principi, perquè és un producte que encara no es comercialitza. Està una mica com en fase de llançament. Com que últimament s'han fet fires d'aquestes i congressos alimentaris, tot aquest tipus, doncs aprofiten per llançar productes nous i nosaltres n'hem arreplegat algun, com l'altre dia vam fer l'Egg Boom.
0: Sí, i tant. No m'ho facis recordar.
1: De trist record.
0: Sí.
1: Doncs avui porto unes patates d'aquestes de bossa, patates chip, amb gust de res.
0: Ah.
1: El gust li has d'afegir tu, li has d'afegir l'ànima, podríem dir, en aquest cas. Mira, t'ho presento perquè ens han enviat el pack.
0: A veure.
2: Però no té gust.
0: Sembles un representant. El gust li hem de posar, oi?
1: El gust li hem de posar
0: nosaltres. L'hem de triar i li hem de posar. Veus? A veure.
1: Això és una bossa aparentment normal de patates amb gust de res, perquè s'especifica que és amb gust de res.
0: Sense sal, sense... Bueno, porta patates, clar.
1: I després el gust li afegeixes tu a través d'aquests, en aquest cas, quants n'hi ha?
0: Quatre sobres
1: i tu tries el gust que li vols posar.
0: D'acord?
1: Jo us donaré tres arguments a favor d'aquest producte, tres arguments en contra, i després n'haureu de fer la prova i l'haureu de tastar.
0: Comencem pels tres arguments a favor.
1: El primer és una proposta original. No conec en profunditat el sector de les patates de bossa, però no em sona que ningú més les ofereixi amb la possibilitat de personalitzar-les. En aquest cas, li pots afegir quatre gustos diferents que es diuen Golden Road, M.

0: Tercer argument a favor és que és un producte que pot evolucionar perquè el plantejament dels seus creadors és obrir-se a propostes de cuiners que vulguin elaborar un condiment propi per a aquestes patates. Per tant, si ens pensàvem que amb les patates de gust primer de pernil, però que després van ser de tofu, nabolets, anxova, salsa espinaler, ceba, ceba i nata, doncs havíem tocat sostre, doncs encara hi ha més possibilitats.
1: Ai, doncs sí. Avui estem amb la Maite Escrivà de Top Catalan Restaurants, aquestes patates, chips, podríem dir, personalitzables. I aquests són els tres arguments en contra.
0: El primer, el nom. Ja ens hi vam trobar l'altre dia amb l'Egg Boom, que és, que és el pitjor nom de producte de la història dels noms de productes, que no ens acaba de convèncer. Tenim tendència sempre a recórrer a l'anglès i no tinc clar que ajudi a prestigiar una marca. Aquestes patates es diuen Shake It. Senzillament perquè té sentit, però senzillament per això, perquè has d'agafar el condiment, l'has de tirar amb les patates i després has de fer així
1: sense trencar molt les patates.
0: Has de fer el shake it i et dona el producte final.
1: Sí.
0: Segon argument en contra. Què en fas dels sobrets descartats? Ah, vull dir, ens crida molt l'atenció aquesta possibilitat que dèiem de personalitzar les teves patates, però jo em pregunto, si tu poses un dels gustos a les patates, què fas amb els altres tres sobrets?
1: Ja.
0: O fins i tot, si els tastes i n'hi ha un que no t'agrada, què en fas? Evidentment, l'acabes llançant, però a mi això em sona una mica de malbaratament alimentari i totes aquestes coses que sempre diem que no s'han de fer.
1: Ja.
0: I el tercer argument en contra seria el preu. No és un producte que destaqui pel seu preu econòmic. De fet, segons els seus elaboradors, tampoc està pensat per distribuir-se en grans superfícies comercials, sinó que busca una mica allò, l'exclusivitat, el producte gourmet, tot
1: on
0: això.
1: On el trobaríem?
0: Ens l'han presentat, per exemple,
1: en exclusiva.
0: Com a obsequi. Saps allò que quan arribes a un hotel, obres la porta de l'habitació, et trobes un obsequi de benvinguda sobre la taula, sobre el llit, alguna cosa? Doncs ens l'han presentat com aquest tipus d'obsequi. Això, venut en un establiment, em sembla que el preu rondava els 4, entre 4 i 5 euros.
1: Déu-n'hi-do.
0: Que tampoc no serien les patates aquestes que venen a 90 cèntims.
1: Xurreria.
0: Llavors, els tres arguments a favor i els tres en contra estan exposats. Ara arriba el moment de la veritat, Maite.
1: Del test.
0: Arriba el moment de fer el shake-in.
1: Bueno, però abans hem de triar, no?
2: Hem de triar.
1: Quin vols, però la que sobrets. Triï la Maite, perquè, clar, amb el títol, no sé...
2: Jo vull l'Ember Red.
1: Ah, mira. Molt bé, doncs aquest també m'agrada
2: perquè...
1: la millor atenció.
2: Bueno...
0: Alerta que
2: no sigui picant.
0: Aquest ret.
1: Ja, ara ho sabrem. Vinga. Què hem de fer, Jovany? Obrim?
0: Sí, les instruccions en principi són bastant simples.
1: Jo t'ajudo, obrim el sobret.
2: I no l'he de posar tot, no, dins?
1: Ah, no, sí, no.
2: O sí?
1: Sí, crec que sí, eh?
2: Vale.
1: Fondi tot i ja veurem.
0: Som valents. Ostres.
1: Hola.
0: Molt bé.
1: Ara tanca
0: i sacseja.
1: Oh!
0: Mira.
1: És ret, això sí. Ret, els polvets són ret.
0: La Maite ha ensumat el sobret per intentar endevinar què hi havia.
1: Sí, jo tinc una mica el nas tapat, llavors no sé.
0: A veure. Vinga, Maite primera.
2: I ja, no?
1: Sí, jo t'acompanyo. Jo sempre us acompanyo. Ai. Ja li estic trobant... Bé, bueno, que hi ha unes parts amb molt vermell i d'altres no tant, eh? Què? Picar?
2: Vigila amb el vermell, Paula.
1: Ostres.
0: Era picant, llavors, eh? El color vermell era una pista.
1: Això ho hauríem d'avisar, eh?
0: Clar, aquí hi ha el risc, potser hem vist ara, que el condiment no quedi distribuït de manera uniforme.
2: Sí,
0: no,
2: aquí s'ha de fer abans.
1: Això han de fer un...
0: S'ha de dir, la patata és bona.
1: Sí.
0: La patata,
1: la
0: patata amb gust de res és bona.
1: A veure...
0: Molt bé, doncs arriba el moment de la pregunta. Us he de fer la pregunta i començaré per la Maite. A veure, Maite, si haguessis de situar aquest producte que hem tastat ara en un punt de la línia que va del producte nyap al producte top, on el situaries?
1: Hi ha un entremig, eh?
0: La sortida diplomàtica d'Obsè.
1: Si vols.
0: Si és un nyap, i si és top, és top.
2: Doncs jo l'acostaria cap al top.
0: A veure, Paula.
1: Top. Per què? Pues perquè sí. Perquè és un projecte petit, nou, d'aquí, de casa nostra, i allò que diuen a les notes dels nens, no? Com es diu? Millorar, o com ho diuen això ara? Sí, bueno, que s'ha de millorar.
0: Progressa adequadament.
1: Sí, progressa adequadament i s'hauria de millorar. Top. Per la confiança.
0: Tenim que, primer l'hem situat en un prop del top i un top, aquestes patates personalitzables són un producte

0: moltes gràcies, Maite Escrivà, per venir al restaurant Caníbal. I mira, has tingut sort avui, has tingut sort.
1: Sí, sí.
0: I ja ho sabeu, podeu seguir aquest compte fantàstic d'Instagram que es diu Top Catalan Restaurants, i si voleu descobrir els millors dels millors, aquests 52 restaurants amb ànima, doncs ja ho sabeu, aquest llibre editat per l'editorial Base. Moltíssimes gràcies, Maite, et seguirem.
1: Allà. Gràcies a vosaltres.
0: Allà on aneu, a tu i al Toni.
1: Gràcies.
0: Adeu, adeu.
1: Adeu.
0: I després de tots aquests restaurants fantàstics, continuem fent-nos la boca aigua amb l'especialitat que servirem avui, aquest romesco de sèpia amb cap i pota, cigrons i un punt picantet que ens serveix en David Soler, cap de cuina del restaurant Barquet de Tarragona, al Tarragonès. I la història, ja veureu que el David ens fa en un minut la història de la salsa romesco.
2: Està clar que tothom coneix la salsa de romesco, però aquesta picada amaga una història que m'encanta recordar. Molt abans de ser una salsa, el romesco va ser un suquet, de fet un guisat de barca. Fa més de 200 anys, els pescadors del Serrallo de Tarragona van crear un ranxet humil de supervivència. Preparaven una picada amb pebrot sec, pa, alls i un rajolí d'algun alcohol per deixatar-la. Ingredients que podien tenir a bordo sense por que es fessin malbé en una època on les barques encara navegaven a vela. Cap als anys 20 del segle XX, la picada va sortir de la cassola de la barca per adaptar-se a la gent del camp. Els ingredients es van començar a escalivar, a picar, a amanir, amb oli i vinagre, i tot plegat va donar lloc a la salsa que avui, amb un nom o amb un altre, tot sovint mengem. Per això el romesco té una doble naturalesa, l'original, com a guisat o suquet estructural i complet, i la seva evolució, que esdevingué una salsa polivalent. I com a mostra d'aquesta evolució, el Barquet de Tarragona, que venim de fer 70 anys, el mantenim ben viu. Per exemple, amb una combinació de mar i muntanya. És el cas del romesco de sèpia amb capipota, cigrons i un puntet de picant, que està de veritat per allapar-se els dits.
0: I fins aquí el Caníbal d'avui. Nosaltres tornem, ja ho sabeu, diumenge vinent. A la mateixa hora, a la una del migdia, canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Albert Castellví, Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
3: Jo el que em preocupa més és que la gent està deixant de cuinar a casa.
4: Sí, exactament, anava a dir jo això, jo dic, és que el preocupant és que la gent cuine o no cuine, no hi ha el
3: exacte.
4: Que cuinen.
3: S'ha d'animar i s'ha de potenciar que la gent consumesqui, que la gent cuini, que la gent perdi temps en cuinar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà aquest dilluns per l'escalada d'Israel al Líban arran de la conquesta de l'icònic castell de Beaufort i l'avís de Netanyahu que s'expandirà encara més al país. França ha demanat la convocatòria de la trobada. El president Emmanuel Macron ha assegurat per xarxes socials que res justifica aquesta escalada, mentre el Regne Unit i Alemanya han demanat a les parts que cessin les hostilitats. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha anunciat un canvi radical en la seva política al Líban.
2: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
3: Fissat Hezbollah.
1: Egipte i Jordània també han condemnat aquesta escalada militar. El Líban ha anunciat que els bombardejos de diumenge han fet 8 morts. L'exèrcit israelià també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
4: La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions.
1: La delegació del govern valencià condemna i es compromet a investigar l'agressió policial a una professora durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació. La dona ha rebut una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que l'ha fet caure. L'agressió s'ha produït mentre els representants sindicals i la Conselleria intentaven arribar a un acord per posar fi a la vaga indefinida que va començar fa 3 setmanes.
4: Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler fer-lo caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero.
1: Colòmbia haurà de decidir entre el líder ultradretà, Abelardo de la Espriella, i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda. Tots dos han superat la primera volta dels comicis presidencials i s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinen eliminaran el relleu a Gustavo Petro. Us parlem ara del tancament ahir de dues pastisseries emblemàtiques a Catalunya, una a Barcelona i l'altra a Platja d'Aro. El barri barceloní de Gràcia abaixa persianes la centenària Ideal.
4: Els actuals propietaris es jubilen i no han trobat relleu. En tot, encara tenen l'esperança que aparegui algú que vulgui continuar el negoci. Així ho explicava en Miquel Àngel, que des de que era petit ja tenia clients a l'Ideal.
5: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què. Però ho veig una mica feixut. Sí, clar, ser de lloguer també hi ha el tema de propietari. Bueno, és complicat.
4: I a Platja d'Aro ha tancat la cafeteria pastisseria El Cisne. Va néixer fa gairebé 70 anys a l'Avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial, a tocar de l'Ajuntament. Durant anys ha estat tot un emblema de la Costa Brava.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut contra el València 77-102 en l'últim partit de Lliga i jugarà als quarts de final del play-off contra l'UCAM Múrcia. A més, s'han sentit xiulets al Palau Blaugrana. La penya, per la seva banda, s'enfrontarà al Baskonia, tots dos amb el factor pista en contra.
4: Aquest diumenge s'ha acabat la Lliga Femenina de Futbol. Amb aquests resultats, Madrid Club de Futbol Femení 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
1: L'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos.
4: Marco Bezzecchi s'ha endut el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat 7è.
1: I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, és a dir, Tour, Giro i Vuelta.
0: Fins aquí les notícies.
3: oients dels matiners parlen sense embuts.
6: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
6: O sigui, causa sobre... Quina, m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
0: Tot costa.
7: La temporada del 10.
8: Mateu la voz mentre xiula, gaudeix del joc.
9: Moltíssim, com un cervell. Això és màgia pura.
0: 10 temporades ja.
10: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
3: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Per molts anys i que en feu molts més.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
1: Hola, què tal? Com esteu? Venen temps convulsos amb la IA, guerres que fan servir drons governats per la IA i no pels humans, models de IA tan potents que si cauen en mans de delinqüents poden enfonsar la seguretat i l'economia d'un país que no tingui eines per defensar-se. No parem de rebre notícies inquietants, no? Quan es diu que la paraula ètica i la regulació per llei d'aquesta tecnologia han de ser claus, és per qüestions com aquestes, que aquests dies omplen molts titulars i que no podem obviar.

de seguida amb una gran experta, dona TIC en intel·ligència artificial que col·labora al programa de l'Hisenda Bou, una emprenedora digital que col·labora en aquesta desena temporada. Com sempre diem, la tecnologia no és bona ni dolenta, sinó el que compta és l'ús que se'n fa.

També parlem de ciberseguretat, una de les grans amenaces que patim actualment tots, amb l'Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, i la Laura Caballero, directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. I acabarem el programa amb la secció Connexions, en què coneixerem un projecte que té un nom molt suggerent, la Control Tower.

0: com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
1: La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xandall Llavina.

0: molt contenta de saludar un dia més a una gran emprenedora i gran especialista en intel·ligència artificial. És l'Elisenda Bou Balús. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, què tal tu?
0: Amb ella volem analitzar diverses qüestions d'actualitat lligades a la intel·ligència artificial i que en alguns casos estan aixecant força polseguera. Jo sempre li dic a l'Elisenda, que és enginyera, que intentem explicar la tecnologia fàcil perquè ens entengui tothom. I avui la primera i la més polèmica, hem de parlar d'IA Cloud Mythos de l'empresa d'Anthropic, perquè han sigut moltes alarmes, no? L'explicada, d'entrada expliquem què és Mythos i expliquem què està passant, per què ha estat actualitat, em diries?
1: Doncs Mythos al final és l'últim model d'Anthropic i el problema o ha generat moltes alarmes, doncs perquè al final cada cop que fem models que són millors per les coses bones i també per els usos que potser no voldríem que se'n fessin. I el problema és que és capaç de detectar moltes vulnerabilitats a nivell de ciberseguretat d'empresa i llavors fa por posar en mans del públic un model que podria realment ser utilitzat de manera... Amb intencions dolentes per hackers o per qui sigui, per aconseguir informació doncs, de les persones, dels productes, del que sigui, no? Per entrar dins de les bases de dades de les empreses. I això és el que genera molta precaució, més que por.
0: Clar, és a dir, es tracta d'un model de ciberseguretat, és a dir, és que ell pot analitzar, no?, base de dades de codi, trobar-hi errors de seguretat, i això, clar, els ciberdelinqüents què poden fer amb tot això?
1: Clar, al final jo crec que la IA ens ajuda a tots i ens ajuda a fer més fàcil el que sigui, no? Llavors, igual que tu, ara és més fàcil que la IA et faci un resum d'un document, també en usos d'una persona, d'un hacker, li pot ajudar a provar o a trobar diferents tipus de vulnerabilitats, clar, de manera més senzilla. Llavors, clar, sempre fa por perquè permets explorar més opcions, pots buscar més endins, pots intentar ficar-te més llocs.
0: Recordem, qui disposa de mateix de Mythos?
1: Clar, els models, el que passa és que aquestes empreses que són les que desenvolupen aquest model, abans de posar-lo en mans del públic, diuen, ostres, vigilem perquè si el posem en mans del públic poden passar coses. Llavors el que pretén o el que intenta és ajudar les empreses a que es protegeixin respecte a aquestes possibles vulnerabilitats abans de posar en mans de tothom aquest tipus de models. Llavors ara té un accés restringit.
0: Clar, Mythos, si acabés en mans inadequades, les conseqüències diuen que podrien afectar infraestructures crítiques com xarxes elèctriques, centrals nuclears, ports, aeroports, hospitals, sistemes de dades sanitàries o centres. Això és un perill molt gran.
1: Clar, és que per això també jo crec que ara està sortint molt a totes les startups i totes les noves empreses dedicades a ciberseguretat, perquè el món de la IA el que ens fa veure és que coses que potser pensàvem que estaven molt segures, potser de cop no ho són tant. No és que abans no hi hagués vulnerabilitats, o sigui, aquestes vulnerabilitats hi eren sempre. El que passa és que era més difícil trobar-les i ara és més fàcil que les trobin. Llavors això el que implica doncs, és que moltes empreses, i quan parlem d'empreses no només parlem com a empreses del sector privat, no? També parlem de, ostres, d'infraestructura pública, hospitals, energètica, etc, que poden tenir efectes molt greus.
0: Clar, i llavors quina solució proposes? Perquè clar, nosaltres hem parlat de la IA de forma positiva en aquest programa i en aquest cas, clar, no és tan positiva perquè pot ser una arma gairebé de destrucció massiva, no? És a dir, risc de ciberarmes, control geopolític de models avançats. Per tant, quina solució veus davant d'això? Què hem de fer?
1: Jo crec que no podem parar el que és imparable, és a dir, la IA fa més fàcil les coses pels bons i pels dolents. Ja. Llavors el que passa és que hem de vigilar com s'utilitza. No podem pretendre que el model no caurà en mans incorrectes. Crec que com a societat no ens podem permetre pensar tan, de forma tan innocent, no?, sobre aquestes coses. Llavors el que s'ha de fer és donar certes guies i certes ajudes a les empreses o a les entitats públiques perquè puguin protegir-se millor i perquè tots anem avançant cap a la direcció correcta.
0: I per tant és molt important, que això n'hem parlat moltíssimes vegades al Revolució, amb tots els nostres col·laboradors, amb el món TIC, no?, que la sobirania digital europea no dependrà d'aquestes empreses i sistemes que no controlem, no? És important també.
1: Sí, tant a IA com sense IA. Jo crec que això ens afecta a tots i hem vist, no?, com ha afectat en tot el conflicte europeu de guerra, com ha afectat la comunicació satelital. És a dir, jo crec que hem de sempre estar pensant doncs que a un món ideal passaran coses i hi haurà conflictes i com assegurem que tenim el màxim control sobre el nostre futur.

0: També canviem de tema i parlem ara, atenció, del que ha fet la mega estrella mundial que ara sentim, Taylor Swift. Ha decidit, atenció oient, registrar la seva veu i la seva imatge per protegir-se davant continguts no autoritzats a mi. Què et sembla la idea?
1: Em sembla molt bona. Crec que estem davant d'un problema, no? Que és que qualsevol pot utilitzar les nostres imatges i utilitzar-les per usos que nosaltres no hem permès. Llavors, clar, tot el que sigui protegir-nos cap a que això no passi, crec que té sentit. Ara, ho fa un artista, clar.
0: Ho fa un artista mundial, una artista intel·ligent, perquè hem d'explicar que la Taylor Swift ha patit ja, la IA, com quan es van crear vídeos en què suposadament donava suport a Donald Trump, quan en realitat feia tot el contrari. Creus que té una batalla perduda? Perquè la IA és imparable, no? Clar, en aquest sentit, no?
1: Clar, al final jo crec que el que et permet el registre és perseguir la gent que en fa un mal ús. És a dir, tu el com persegueixes a les persones que estan utilitzant la teva imatge per crear continguts de manera il·lícita. No pots evitar que això passi, com tampoc podies evitar abans que algú et fes un dibuix de tu com a persona fent una cosa que no volies fer, no? La IA ho posa més fàcil i per tant ens hem de protegir millor. Ara mateix la manera de fer-ho és registrant la teva imatge, però ojalà un món on no haguéssim de registrar la imatge per evitar que això passés.
0: Clar, és que jo crec que hem de començar a veure moltes sancions, no? En aquest cas el tema de la IA, és a dir, pot haver-hi delictes, com assassinar és un delicte i si assassines, doncs et posen a la presó, és a dir, fer un ús inadequat de la intel·ligència artificial que pot crear conseqüències molt greus socialment, tot això no hem vist encara, haurà d'estar penat. Jo crec que això és el que veurem, no?, també.
1: Exacte, jo crec que hi ha una part de regulació i hi ha una part de, també de crear els equips, igual que fa temps es van crear equips de ciberseguretat, ara estan creant molts equips per perseguir aquests usos que mitjançant la IA es fa, doncs, d'imatges de persones, de continguts, de si et clonen la veu per demanar-li a algun familiar teu el número de la teva password, el que sigui, no?
0: Clar, haurem de veure, no?, com és sancionat tot això, no?, i quines conseqüències té, perquè clar, fins que no veuen que hi ha un perill de sanció, hi ha molta impunitat, no? Bé, suposo que creus que aviat sorgiran moltes iniciatives com les de Switch. Si parlem de cantants, creus que a mitjà termini veurem cantants i artistes totalment generats per ella que tindran milions de fans? O no? La gent encara volem persones, em diries, Elisenda.
1: Això és un gran tema, perquè crec que a més en l'entorn visual, en l'entorn de generació de continguts visuals tipus pel·lícules o sèries, estem ara mateix veient una supertransició cap a sèries ara generades artificialment des de zero, amb actors des de zero, etc. No? Llavors el dubte és si nosaltres sempre busquem la connexió amb l'actor que va més enllà, o si en un moment en què els models ja estan quasi gairebé et poden transmetre el mateix que una persona, si ens importarà, no? És a dir, si tu un contingut està generat a mia o no, si et convenç igual i t'emociona igual.
0: A mi no m'agrada igual, eh? A mi no m'agrada. Tu sí?
1: Perquè encara ho pots distingir. Però al moment en què no ho puguis distingir...
0: No, però aquella imatge del Brad Pitt i del Tom Cruise que sabies que estava feta amb intel·ligència artificial no t'agradava tant que veure el Brad Pitt de veritat o el Tom Cruise de veritat, no, Elisenda?
1: Sí, però per mi hi ha un punt que crec que ens hem d'acostumar en el que, no sé, doncs fa molt de temps els decorats de les pel·lícules, no?, es feien amb aquarel·les. I després va passar a fer amb After Effects i a fer-ho amb visió, no?, amb algoritmes de disseny. Quan això passa, molta gent, molts detractors van dir, és que no és el mateix, és que a mi m'agradava veure l'aquarel·la, sentit la part artística de com es generava aquell background, no? Crec que a dia d'avui ningú es planteja els efectes especials.
0: La pel·lícula Avatar, no?, que l'altre dia veia amb la meva filla. És a dir, que vols dir que aquí en Avatar, doncs, hi ha molta tecnologia, no?, darrere de la pel·lícula Avatar, però clar, també t'he de dir que, parlant d'artistes, l'Acadèmia de Hollywood ha dit que els actors o actrius generats o recreats per IA o els guions que s'hagin servit d'aquesta tecnologia no podran ser premiats. No sé què t'ha semblat això.
1: Home, és que realment jo crec que el que s'hauria de premiar, quan tu crees un actor a mi, el que s'ha de premiar és el que l'ha creat, perquè hi ha un component artístic que jo crec que estem assumint que no hi és. Quan tu crees un actor a nivell d'IA, tu, perquè aquella persona no sigui plana,
0: sí,
1: i has de donar una personalitat, un tipus de gest facial, una mena de context. Llavors, la persona que crea això no crec que sigui molt diferent d'un autor que crea un personatge en un llibre, no?, que també es pensa com ha de ser aquesta persona. Crec que és el mateix a nivell visual. Llavors, clar, mai hem vist un Nobel de literatura, un premi de literatura a un personatge d'un llibre. Clar. Crec que és el mateix.
0: Veurem pel·lícules recuperant actors morts, creus? Per exemple, una pel·lícula amb Marlon Brando o Marilyn Monroe. Creus que passarà això?
1: Crec que dependrà de com de si poden quedar-se els drets a nivell familiar. És a dir, crec que és un tema de drets legals, no de que no es pugui fer.
0: Ja. No sé si la miraries, eh? Té una pel·lícula amb Marlon Brando o Marilyn Monroe amb intel·ligència artificial. Jo crec que, mira, la Marilyn amb intel·ligència artificial, molta gent voldria veure una pel·lícula de Marilyn Monroe amb intel·ligència artificial. Clar, però aleshores hem de pensar, i aquí que ens estem anant molt al futur, perquè estem visionant que llavors doncs, hi haurà una categoria de millor pel·lícula feta amb intel·ligència artificial, millor prom per generar un guió, millor actor o actriu generat per IA. Això ho veurem.
1: Jo crec que en 6-12 mesos.
0: Ja? Amb 6-12... Tan visionària?
1: És que jo...
0: Elisenda, amb 6-12 mesos, sí?
1: Sí, jo crec que està avançant moltíssim la generació de continguts amb IA. Sí, els models en els últims 3 mesos han fet uns canvis bestials i comencen a haver-hi les primeres productores que estan creant continguts amb IA. Un cop ja comença la indústria a anar cap allà, jo crec que veurem tota la resta.
0: Però seguirem pensant que les persones són millors que la intel·ligència artificial, eh?
1: Sí, sí, però jo crec que hi ha una part de que tu en el cinema... O sigui, com que sentim que si la... O sigui, que el que ha dissenyat aquesta persona amb intel·ligència artificial, sí, o el guionista que ha utilitzat IA per fer un guió, no és un guió que ha creat la IA pla. És una persona darrere que està utilitzant una eina, com podria utilitzar el Word i podria utilitzar el que sigui per escriure el seu guió, està utilitzant aquesta eina. Aquesta eina ens posa el límit de la creativitat, però també li permet ser molt més creatiu. I jo crec que s'ha de veure l'impacte que això tindrà, però crec que serà molt, molt interessant.
0: Per tant, tu creus que un artista que utilitza la IA continua sent artista i que, per tant, és una eina que suma?
1: Exacte.
0: Vale? Humans, IA. Més IA.
1: Òbviament, sí, sí, i tant, i tant.

0: Avui una secció disruptiva amb l'Elisenda, dos temes molt lligats a l'actualitat també, que parlem de la IA, cada vegada té més paper. Atenció a les guerres, ho estem veient amb l'ús oients de drons teledirigits per IA, per exemple, a l'Iran, a Gaza, a Ucraïna, també, per tant, algoritmes que decideixen, no? Les guerres, cada vegada, això en parlàvem també amb l'Albert Cuesta l'altre dia, més tecnologia militar, moltes empreses estan entrant a la tecnologia militar. Creus que la societat són conscients del poder real d'aquestes tecnologies en aquest sentit?
1: Crec que l'hem d'anar descobrint a poc, crec que ni tan sols els que estem fent IA som conscients del que es pot arribar a fer.
0: Però és que fins i tot em deia, no? Les empreses de telecomunicacions cada vegada també entren més amb la tecnologia militar, no? Perquè al final les guerres d'avui en dia també hi té a veure molt la tecnologia, no? Cada vegada, i els objectius quirúrgics creats, no? amb tecnologia.
1: Sí, jo crec que també s'està passant a un model més de precisió, que també és bo per la població d'alguna manera, no? És a dir, ara el que estem veient més és un model estratègic de guerres de control de matèries, de control de comunicacions, de precisió en on s'està intentant atacar o l'impacte que s'intenten fer.
0: Clar. Ara mateix, aquesta IA maliciosa preocupa, també preocupa processos electorals, no? Tu als governs, si et demanessin consell sobre com combatre tota aquesta manipulació que pot crear la IA, què els aconsellaries?
1: Jo crec que estem en un moment molt, molt perillós, no? Perquè d'una banda els joves no els hem ajudat a tenir pensament crític segurament per tot l'ús de xarxes socials, no? I per com els bombardegem amb continguts nous i amb coses noves cada dia. I d'altra banda ens trobem que amb la IA és més fàcil que mai enganyar la població o intermediar d'alguna manera. Però això ja s'ha vist amb Cambridge Analytica, s'ha vist amb moltes coses. El que estem veient amb la IA és això, encara una mica més, però no és un problema nou. El problema de qui controla la comunicació i qui no se'n fa és un problema que ha existit sempre.
0: Molt bé. M'agradaria que, per anar acabant, em diguessis, el canvi més gran del 2026, els agents autònoms, la IA que treballa sola, és probablement també el canvi més gran d'aquest 2026, sí?
1: I tant, sí, jo crec que seguirem veient com els agents i la IA segueixen marcant el que fem cada dia i impactant més a la societat.
0: Recomanes a les empreses que t'escolten, tu també com a emprenedora, l'utilització d'aquests agents intel·ligents, sí?
1: I tant, home, i tant. Jo crec que ara mateix qui no s'està plantejant utilitzar agents intel·ligents s'està quedant enrere. El que recomano és fer-ho amb seny i fer-ho amb bon ús i ben assessorats per un equip que t'ajudi a fer-ho de la manera segura.
0: Molt bé, recordem la teva feina com a emprenedora, que l'altre dia veia bones notícies, que et va molt bé, no, Elisenda? Estàs contenta?
1: Estem molt contents.
0: Recordem la teva feina que fas.
1: Jo em dedico a la IA, particularment em dedico a fer que els models d'intel·ligència artificial utilitzin informació més segura i confiable, perquè al final les decisions d'aquests models poden ser tan bones o tan dolentes com les dades que els hi donem. Si els hi donem dades que no són correctes, el que retornaran no ho serà pas. Llavors nosaltres ens dediquem a fer dades confiables perquè la IA també ho sigui.
0: Molt bé. Escolta, quantes coses que hem repassat, no? Hem intentat arreglar una mica el món. A mi m'espanta, a mi em preocupa. Hi ha una part molt positiva de la intel·ligència artificial, però també hi ha una part negativa que també està sumant.
1: Però és que jo crec que si no estem com a mínim preocupats, és que no l'estem entenent bé. Jo crec que s'ha d'estar preocupat i s'ha d'anar amb cura, però això no li treu tota l'oportunitat i el poder transformacional que té la IA a la societat.
0: Val. Elisenda, com sempre, un luxe que vinguis al Revolució i ens aportis coneixement sobre aquesta tecnologia tan disruptiva que ha canviat el món, que està canviant el món, la IA. Ens farem amics, amigues de la IA. Gràcies.

0: web i diumenges de 10 a 11 de la nit. La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
1: Per molts anys. Hola, sóc en Quim Masferrer i volia felicitar a la Chantal i a tot el seu equip per aquestes 10 temporades del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Té molt de mèrit i una cosa, no pareu, perquè som molts i molts els que tenim moltes ganes de seguir aprenent amb vosaltres. Visca el Revolució 4.0, visca la ràdio i visca la bona gent.
0: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Cyber 4.0.
2: Microsoft diu que cada dia generen uns 600 milions de ciberatacs a tot el món. Altres estudis diuen que cada gran empresa pateix, atenció, uns 2.000 atacs cada setmana. La qüestió és que es miri com es miri i es calculi com es calculi, les xifres de la ciberdelinqüència són al·lucinants. I el que és pitjor, que tot sembla indicar que no pararan de créixer. Avui volem parlar d'aquest tema que ens preocupa com a societat, evidentment, amb l'Albert Tort, és el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat. Què tal, com estàs?
3: Molt bé.
2: Què tal, ben trobat. Laura Caballero, directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, què tal?
4: Molt bé.
2: A veure, realment, Albert, les ciberamenaces no només són reals, sinó que són bestials i és un problema que hem de ser conscients cada vegada més, no?
3: Sí, totalment, perquè al final ja no sabem, diguem-ne, quan transitem pel món digital o pel món físic i, per tant, el concepte de seguretat que té la gent en el món físic, que tots el tenim clar, eh? Hem de protegir les infraestructures, hem de protegir els serveis públics, els hospitals, en el món, diguem-ne, físic, passa també en el món digital exactament igual, tant a nivell de serveis públics com a nivell de la ciutadania que es mou per al món digital. Per tant, aquí parlem de protegir i de tenir confiança també tant quan transitem pel món físic com quan transitem també per aquest món digital que ja pràcticament no distingim.
2: Clar. Laura, no sé si exagero, però és com si hi haguessin milions de possibles atracadors pel carrer constantment entrant a botigues, empreses i particulars. Això també passa a internet, no?
4: Tal com l'així, no? Al final és el que comentàvem, no? Aquesta metàfora, però és que és així, és entre el món més físic i el món digital, o sigui, si ho traslladem, no? És com si veiéssim totalment, no? Constantment atracadors doncs, en el carrer, no? Sí que és cert que més aquí es suma en el fet de que vivim en un món global, no? I el món digital és un món global i, per tant, no només són aquells atracadors que pots trobar pel teu carrer, a la teva ciutat, sinó que pot ser qualsevol de qualsevol país i de qualsevol ciutat, no? per aquesta capacitat que té el món digital de ser accessible des de tot arreu.
2: Clar. Albert, estem parlant de protegir sobretot infraestructures clau que van molt més enllà dels ordinadors, atacs d'infraestructures molt importants a Catalunya, eh?
3: Parlem de protegir tots els serveis digitals i tota la interacció digital que tenim. Quan estem en un hospital, mm-hmm. està clar que hi ha tot una barreja entre el que és aquest món físic i aquest món digital. Per tant, depenem del món digital i un atac que ens entra per l'àmbit digital té una rellevància tan important com un que ens entra, diguem-ne, per l'àmbit físic, que protegim, diguem-ne, amb seguretat física. Per tant, com deia, no distingim ja i, per tant, el que estem protegint són infraestructures, serveis, i al final el que estem és protegint també una certa confiança en la prestació d'aquests serveis i en moure'ns pel món, també, tots plegats. Quan ens movem pel món hem d'anar amb molts ulls amb el que ens passa quan transitem pel carrer, que no tinguem, que no ens passi alguna cosa, que veiem presència policial. Tot aquest concepte de seguretat la ciutadania el té molt al cap. En l'àmbit digital és a vegades menys tangible, però igualment important.
2: Clar, hem de protegir també, no?, els nostres hospitals, les nostres universitats, les dades de tots nosaltres. I clar, Laura, jo crec que quan la gent comencis a dir dades dels ciberatacs que tenim, perquè no som conscients, digue'm què passa en un any, eh? Durant el 2025 l'agència quants atacs heu detectat?
4: Això sonarà a broma, però no és cap broma. Estem parlant de 9.100 milions de ciberatacs.
2: Perdona, llavors quan és el dia això? Perquè clar...
4: Només t'he de dir que gestionem en cada hora i 20 minuts gestionem un incident. Per tant, no, traslladat a minuts i hores, això és moltíssim. La bona notícia, no, és que d'aquests 9.100 milions d'atacs, de forma, la primera capa, com si diguessin, sense pràcticament fer res, gràcies a aquest sistema, no, i perímetre de protecció, ja bloquegem 7.000 milions d'atacs, no? I el que queda després com a forma d'incident és molt més residual, no, que ara en parlarem. Però sí, la realitat és que no és una cosa de Catalunya, eh? També això s'ha de dir clar, no? És una cosa que a nivell de context global, mundial, les ciberamenaces, doncs és un creixement exponencial que està vivint en els darrers anys. Ja ho vam veure a la memòria del 2024, 2025, i ja avanço que el 2026 rebentarem aquests rècords, perquè això és una, no? És una tendència global de creixement de les ciberamenaces. És el que diem, tot s'està digitalitzant, per tant, doncs els que ciberdelinqüents han trobat una porta d'entrada molt més lucrativa que no pas havia fins ara.
2: Déu-n'hi-do, perquè, clar, torno a repetir la dada, 9.100 milions d'atacs dirigits contra els sistemes i les persones en l'àmbit. Clar, Albert, les xifres creixen, vol dir que cada vegada estem més amenaçats i això ens hem de preocupar i hem de pensar-hi molt, no, amb això?
3: Sí, del 2024 al 2025, diguem-ne, hem passat de més de 3.000 a més de 6.000 incidents de ciberseguretat. Està clar que en el món en el que vivim, amb la influència, diguem-ne, de la sofisticació que ens aporta la intel·ligència artificial, no només en positiu, sinó en aquest cas també amb la sofisticació de la ciberamenaça, es fa que això, com diu la Laura, vagi increixendo, vagi increixendo. Ara bé, hi ha una notícia que és positiva, i és a dir, jo cada dia al matí hi penso, quan em llevo al matí, és a dir, què passaria si no existís l'Agència de Ciberseguretat? Perquè aquí lo important és que aquest és el nombre d'incidents que l'agència gestiona. Que acabin convertint-se, diguem-ne, en un incident de ciberseguretat amb un impacte gran, no? És molt menor, és com un embut, ho hem de veure com un embut. Tenim molts incidents, però per sort tenim una gestió d'aquests incidents.
2: I que això? Salvem moltes coses. Que el gató que s'ha salvat, la gent no ho coneix, no? És a dir, s'ha salvat moltíssim, val? Perquè jo sé que m'han dit que, greu, Laura, clar, no podem dir si Catalunya en general ha patit atacs, no? Però greus, la xifra és més petita, no?, en aquest cas.
4: De fet, hem reduït, aquest any, que és la bona notícia. Tenim més incidents, perquè tenim més atacs, però la criticitat d'aquests incidents és menor, no? Això demostra el fet que en el 2024 van haver-hi 33 incidents greus i ara estem parlant de, en el 2025 de 26, no? És una molt bona notícia, perquè vol dir, no? Com bé apuntava el secretari, doncs que la feina de l'agència es nota i de totes les entitats que estan posant aquests sistemes de protecció, perquè d'alguna manera estem aconseguint mitigar, no?, l'impacte d'aquests incidents, que hi ha més, però amb menys criticitat.
2: Ara explicarem com funciona l'agència. Albert, un país sense ciberseguretat estaria perdut, no?
3: Un país sense ciberseguretat és un país menys segur. Sembla evident, però és així. Tots ho tenim molt clar amb altres tipus de seguretat. Jo crec que la ciutadania, tothom sabem què vol dir el concepte de seguretat. És a dir, tenir menys riscos, tenir més capacitat de fer front a les vulnerabilitats. Ara, la gran diferència és que les vulnerabilitats no les trobem només al carrer. Ens les trobem quan transitem pel món digital.
2: Laura, per explicar-ho i perquè s'entengui, és a dir, com protegiu des de l'Agència de Ciberseguretat? Si li haguessin d'explicar a algun nen petit, com podrien fer explicar com protegiu? És a dir, arriba un atac i què? S'encenen les alarmes? Com funciona? Perquè entenguem una mica com funciona.
4: Doncs ho has explicat molt bé, eh? Jo li explico al meu fill, a vegades, què fas, mama, no? Doncs al final doncs, tenim uns sistemes, no?, de protecció, no?, de cuirasses, d'algunes escut, no?, d'alguna manera un escut digital que permet doncs, bloquejar la majoria d'atacs, no?, com hem vist les xifres, però quan aquests atacs, no?, aconsegueixen perpetrar perquè són molt sofisticats i perquè troben efectivament vulnerabilitats, aleshores és quan són com els bombers de la ciber, no? Llavors reaccionem i comencem a gestionar aquell atac. Des d'una banda, analitzem quina ha sigut la porta d'entrada, és a dir, què ha utilitzat aquest, no, ciberatacat, per poder accedir-hi, per tancar la porta el més aviat possible, però també, per altra banda, hem d'intentar analitzar l'anàlisi d'aquest incident. És importantíssim saber si ha afectat una cosa petita o si ha afectat, per exemple, un sistema d'informació que està tramitant un, no, un servei supercrític. Per tant, importantíssim la contenció, importantíssim l'anàlisi i l'anàlisi sobretot de on ha entrat per tancar la porta i evitar que torni a passar, que això és la lliçó presa. Baby,

0: Clar, quan estem explicant com funcionen els bombers de la ciber, jo crec que amb això s'entén molt bé aquesta paraula, bombers de la ciber, Albert, estem parlant del sector públic d'institucions, no? Però la ciutadania hem de sentir-nos protegits, no? Perquè a la xarxa hi ha moltes dades, l'administració treballa amb moltes dades públiques, els hospitals, no? Les nostres dades també, no? Com a pacients, tot això ha d'estar superprotegit, no?
1: Sí, totalment, i de fet els bombers no fan només tasques d'extinció, sinó que les fan de prevenció.
0: Ja.
1: I aquí també aplica molt bé la paraula, perquè no és només qüestió de reaccionar, sinó de realment ser capaços d'interceptar, de preveure, d'anticipar-se, i això és el que realment forma part de sentir-nos protegits. Ara, sentir-nos protegits no només pot dependre dels bombers, de la ciber, també depèn de cadascun de nosaltres.
0: Val.
1: Tenim molt clar també que hem de tenir eines i capacitats de transitar pel món, també pel món digital, sent conscients de les vulnerabilitats que tenim i autoprotegir-nos. I aquesta també és una funció important de l'Agència de Servei Públic.
0: Clar.
1: Conscienciar, ser conscients i tenir eines, consells, per realment també estar alerta.
0: Clar. Laura, quins consells donaries, no?, als ciutadans, a les empreses, perquè es protegeixin? Perquè nosaltres hem parlat en Revolució, és que fins i tot hi ha atacs, es demanen diners a les empreses, no?, hi ha molts sabotatges, no? Què recomanes avui que ens escolten directius i empreses que estiguin protegits, no?
2: Doncs, començat, no?, per la ciutadania, si m'ha permets, doncs faré una falca publicitària del canal de ciberseguretat, d'avisos de ciberseguretat que tenim a WhatsApp, i que és una manera d'estar més conscienciats, no? Aquest canal el que fa al final és compartir amb les estafes que estan rondant a Catalunya de primera mà, perquè són estafes que ens reporta la ciutadania, i en fem altaveu, no? Agafem l'agència i fem altaveu en aquest canal de WhatsApp. I això és importantíssim, no? Perquè qualsevol que estigui subscrit aquí, no?, a banda de totes les xarxes que fem, doncs sabrà, no?, tot allò que es mou i podrà veure, escolta, si m'està arribant una cosa d'aquestes característiques, ja sé que si m'arriba, doncs sé que això doncs és un phishing o és una cosa que és totalment il·legítima, no? Llavors, és important doncs tenir aquests tipus de canals, i en això n'estem treballant des de l'agència, però també és importantíssim aplicar, no?, una sèrie de bones pràctiques a nivell d'higiene com a ciutadania. I això per on passa? Doncs una cosa tan òbvia com pensar, si rebo una cosa, deixo 5 segons, penso que m'estan demanant, si veig que em demanen algunes dades que no m'acaben de quadrar, no les aportis, truca per altres canals o verifica per altres canals que efectivament allò que em demanen i qui m'ho demana és qui diu ser. Aleshores, alguna cosa que és molt òbvia, que a vegades no has de ser gaire tècnic, sinó parar-te a pensar, és una de les claus, no?, per estar ben conscienciats i prevenir certes...
1: Pensa tu 5 vegades, com a mínim, quan algú et ve amb una urgència en l'àmbit digital.
2: Absolutament,
1: no?
2: Atura't.
0: A més a més, està passant, Albert, també, que amb la intel·ligència artificial s'escalen les amenaces, perquè la intel·ligència artificial també està canviant aquests atacs i es poden multiplicar, perquè al final la intel·ligència artificial fa moltes coses i també fa atacs, no?
1: Bueno, sabem clarament que la intel·ligència artificial generativa és especialista en generar i a vegades ens fan aquella prova de dir, tenim imatges i saps si aquella imatge és real o generada per intel·ligència artificial? Ens la fan aquesta prova moltes vegades, no? Doncs passa el mateix amb la capacitat amb intel·ligència artificial de generar estafes molt més versemblants, que te les creus molt més, perquè es veuen molt més professionals, perquè són capaces d'imitar, no? Exactament la imatge, el comportament, de personalitzar-te els missatges, fins i tot de dir, ostres, m'estan parlant amb mi. Per això la regla clau continua sent aquesta. Desconfia en el primer moment, contrasta, i no corris. Perquè tots els missatges aquests, i la Laura ens ho pot confirmar, tots els missatges aquests que poden ser susceptibles a una ciberestafa intenten incorporar aquesta part d'urgència, que piqui ràpid, que facis alguna cosa immediatament, perquè t'eliminaran un compte, perquè et deixaran sense servei, perquè hi ha una petita part d'amenaça que és la que ens ha de fer un clic, i hem d'estar preparats com a ciutadans i ciutadanes per fer aquest clic. I el canal de ciberestafes és una manera de dir, home, m'estan avisant ja que si rebo jo mateix, faci ràpidament l'associació mental de dir un moment, per favor.
0: Per favor. Mm-hmm. És que hem dit, 9.100 milions d'atacs dirigits contra els sistemes i les persones en els àmbits el 2025, per tant, recomanació final ja, Laura, en aquest cas em diries com a directora de l'Agència de Ciberseguretat, què recomanaries?
2: Doncs són molts incidents i podem caure, no?, en el parany a vegades de normalitzar, no?, aquest tipus d'incidents, però val a dir, jo sempre ho dic, és a dir, no podem baixar la guàrdia, hem de seguir fent la feina que estem fent perquè s'està notant, no?, com estem millorant any a any, i no només parlo, no?, a nivell de govern, de Generalitat, sinó en qualsevol àmbit, també en l'àmbit privat, no?, les empreses doncs estan invertint, perquè això és l'important, no?, no ens plantegem mai si invertim, no?, en la part física. No tindríem cap dilema de s'invertir en una càmera de videovigilància, s'invertir en un pany més, no?, més segur, doncs haurien de tenir, no?, el mateix enfoc en el cas del món digital. Hem d'invertir en ciberseguretat, és algo primordial perquè va de tancar o no el teu negoci si tens algun tipus d'incident d'aquestes característiques.
0: És veritat, les empreses han de vigilar moltíssim, sobretot també les dades dels clients, de totes les empreses públiques o privades, i per tant també aquestes dades s'han de preservar dels atacs. Albert Hort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, moltes gràcies. També Laura Caballero, directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que se li gira molta feina, perquè el món és digital, el món hi haurà més intel·ligència artificial i més atacs.
2: Tal qual.
0: I cal explicar-ho.
1: Cal explicar-ho.
3: Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Amb Chantal Llavina.

0: No hi ha barrera, pany ni forallat que puguis imposar a la llibertat de la ment. Virginia Woolf. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
1: Hola, com esteu? Soc l'Àlex Corretja i jo també us vull felicitar per aquest desè aniversari a Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. La veritat és que des de fa molts anys que gràcies a vosaltres he entès moltes coses a nivell digital, a nivell de la transformació que estem vivint tots al nostre dia a dia, i per això estic molt content i orgullós de seguir-vos i espero que continueu durant molts, molts més anys. Una abraçada.
0: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Connexions amb Laura Gil.
2: En què s'assembla l'aeroport del Prat i l'empresa d'Am? Teniu uns segons per rumiar-ho. La resposta arriba de seguida. Laura Gil, Chief Data and Digital Officer de l'empresa d'Am. Què tal? Com estàs?
3: Molt bé.
2: Molt bé, contenta de saludar-te novament.
3: Igualment.
2: I saludem al Fernando Gordo, AI and Data Partner, també de la mateixa empresa. Què tal?
4: Hola, què tal?
2: A veure, avui volem parlar amb ells d'un projecte que té nom de pel·lícula de Hollywood. Control Tower. Laura, a quin cine la podrem veure?
3: Doncs aviam, això ja... Lamento dir-te que ja s'està veient en molts cines, ja. El que passa que és veritat que les noves capes de tecnologia i tot el que estem visquent potser ara fa que sigui un projecte més ambiciós que mai, però una control tower, de veritat, ens imaginem com el que és, una torre de control sobre tota la nostra cadena de subministre.
2: A veure, vale? Laura, com definiries aquest projecte? Torre de control, quan fa que l'heu posat en marxa? Què vol dir això?
3: No, encara no està 100% posat en marxa, estamos en ello, està en... Ara Fernando t'ho explicarà bé, però està en desarrollo i en una fase primària, diguéssim, però sí que al final és com si connectéssim les dades de totes les parts i totes les àrees de la cadena de subministre, des de magatzematge, compra de materials, planificació, producció, logística, distribució, o sigui, tot connectat i amb capes d'intel·ligència artificial, models predictius, de manera que ens permeten, o sigui, a part de tenir controlat tot, tenir dades per accionar ràpidament, detectar quan hi ha un error o anticipar-nos a quan hi haurà un error. I bàsicament és algo, et diria que bastant ambiciós, vale? Però jo crec que no ho dic jo, perquè ens ho han dit externs, no? Que DAM té el tamany perfecte, o sigui, que és suficientment gran com perquè això sigui molt ambiciós, però suficientment petita també perquè sigui ambiciós. És a dir, això quan ho portes a multinacionals que tenen molts negocis, al final acabes trossejant-ho i deixa de ser tan ambiciós, no?
2: A veure, com ho explicaries,
3: no,
2: Fernando?
3: No sé si Fernando ho ha explicat una mica bé, ara sí, no passa tu, perfecte, que ets l'expert.
2: Aquest control tower, que com explicaries que fa la utilitat, no?
4: Bueno, al final el que busquem, com estava comentant Laura, és intentar connectar totes les dades de la cadena de subministre, no? I el principal punt inicial és al final que totes les àrees que participen, des de l'aprovisionament de les matèries primes fins a la distribució, evidentment passant per planificació, producció, logística, tinguin primer la visibilitat de lo que està passant. I aquest és el primer punt. Primer, que tinguin visibilitat de tot lo que està passant, i evidentment, gràcies a les noves tecnologies i a la intel·ligència artificial, ja ens permet no únicament tenir visibilitat, sinó poder anticipar què està passant, poder veure qualsevol impacte en la cadena, quines implicacions té en els següents punts de la cadena subministre, i a poc a poc doncs, crear també una capa d'agents que ens ajudi a realitzar millor totes les accions que comporta, no? Al final, DAM, com qualsevol altra empresa d'aquesta mida, té una gran complexitat a tota la cadena de subministre, i al final l'objectiu és que els clients tinguin un millor nivell de servei, i això ho intentarem realitzar amb aquest projecte que estem iniciant ara.
2: Clar. Posa'm algun exemple concret, no? Algun cas pràctic que pugui fer?
4: Hem estat iniciant ara tota la fase de definició i de més estratègic d'aquest projecte, però sí que hem començat a executar dos casos d'ús molt concrets. Un que és d'anomalies en les comandes i al final és intentar, abans d'identificar un error de forma reactiva, preveure que hi ha una comanda concreta que pot haver algun problema amb ella, com un número desmesurat a nivell de volum, qualsevol aspecte que, si ens donéssim compte més tard, comportaria una logística inversa, no? Llavors intentem de forma reactiva anticipar-nos, proactiva anticipar-nos i veure que això pot produir-se. I l'altre cas d'ús, per exemple, és més d'anticipació de lo que ens ve aguas abaix en la cadena de subministre, que és intentar preveure com els centres logístics el que rebran a 20 dies vista, no? De moment ara estem tenint una visibilitat molt reduïda i és normal que gairebé de 24 a 48 hores, doncs evidentment els centres logístics es poden organitzar molt millor si tenen aquesta visibilitat anticipada, i també podem preveure, oi, mira, aquí hi ha una saturació en un centre logístic determinat, això pot provocar una sèrie de endarreriments, què podem fer, no? Quines accions fem perquè això no passi?
2: Clar, estem parlant de que és un bon exemple de Big Data, no? Teniu totes les dades, planificar, preveure, i això, Laura, permet un estalvi econòmic, no? També, m'imagino?
3: No, evidentment, si aquests projectes al final que ens porten, sobretot, bueno, no només és estalvi econòmic, sinó també es pot mesurar en termes de satisfacció dels nostres clients, uh-huh, evitar problemes, al final, però sí, tot això, al final s'acaba traduint d'una manera o una altra en estalvis econòmics, no? En eficiència.
4: Al final, una mica la obsessió del projecte és no tenir intel·ligència artificial per se, no? Al final ha d'estar sempre lligat a un projecte que
2: té un
4: retorn
2: econòmic.
4: Però l'heu
2: creat vosaltres, és a dir, això és vostre o aquestes torres? Perquè, clar, moltes empreses estan apostant per tenir aquestes control towers. És un sistema vostre, l'heu dissenyat vosaltres, és el que vull entendre, aquest sistema, no?
4: Sí, al final jo crec que les control towers, evidentment moltes empreses el tenen, però potser
2: això,
4: no...
2: A vegades no tenim ni idea, nosaltres com a consumidors, que les empreses tenen control towers, sí, clar.
4: Exacte, però al final jo crec que la part una mica diferencial de lo que estem intentant aplicar en DAM és que realment sigui end-to-end, que sigui realment de tota la cadena de subministre. Acostumen a estar més, per la dimensió d'altres, sobretot en aquestes multinacionals, clar, acostumen a ser molt més acotada en una part de planificació o de logística. Aquí lo que realment volem veure és com realment, si hi ha un problema amb l'aprovisionament d'una matèria prima concreta, com realment repercuteix fins al final, no? I bueno, aquests impactes jo crec que és la part diferencial i que estem intentant aplicar a l'entorn de DAM.

0: Big Data, això és el futur, no?, de dins de les empreses. Laura, quin impacte, no?, vols aconseguir per amb la implantació d'aquest model a nivell d'empresa? És una bona eina de present, però sobretot de futur, no?, perquè ho entenguem bé, sí?
1: Sí, sí, exacte, és això, és buscar una nova manera de treballar, sobretot és aquesta, és basat, totes les decisions basades en dades, res d'opinió, d'intuïció, sinó prenem decisions basades en dades, que això és el que significa ser una empresa data-driven. Perseguim l'eficiència i maximitzem els nostres resultats. Aquest és l'últim objectiu, no?
2: Clar.
1: Sobretot ens importa molt la venda, la part de data de compte de resultats, sempre ho en parlem, no? Comencem sempre

0: principalment el volum molt gran de persones que està implicada en el projecte de diferents àrees, no? Implica una coordinació molt important entre diferents àrees que de moment tenien una visibilitat parcial de, dels seus processos, però realment era difícil que realment poguessin veure l'impacte de qualsevol de les accions que ells prenien, no? Llavors ja més enllà de d'una eina tecnològica, és una eina per canviar processos interns, per millorar i per coordinació entre àrees. Llavors jo crec que aquesta part, més enllà dels clàssics problemes de tindre les dades en fons d'origen diferents, per mi la implicació de tantes persones i tants departaments en un projecte tan global sempre és complexa, però precisament jo crec que és el que fa interessant aquest projecte.
1: Com segueix aquesta història de la control de power, no? Què diries? Clar, perquè això va creixent, no? Aquesta... És a dir, no té límit, no?
2: Sí, de fet és un projecte que és veritat que costa molt acotar-lo d'alguna manera. De fet, són molts projectes dintre d'un, no? I serà difícil parar, però també és veritat que tenim projectes que no s'acaben mai, o sigui, que sempre estem eternament millorant-los, ja siguin perquè estem millorant models predictius, algoritmes, o sigui, al final jo crec que aquest serà un projecte que difícilment acabarà o acabarà molt ràpid. Serà un projecte llarg perquè tenim molts reptes, però alhora també segurament estarem eternament millorant-nos.
1: Molt bé. Doncs escolta, Fernando i Laura, moltes gràcies per venir a desvelar-nos aquest projecte, no? Que treballen també grans empreses, aquesta Control Tower, no? Que resulta que no era una pel·lícula de Hollywood, sinó que era un projecte de primera categoria. Sí. Gràcies per explicar-nos com serà la indústria també del futur i quin és el treball d'intel·ligència artificial que s'està fent a dins i que és molt innovador. Felicitats, gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
3: Revolució 4.0, Catalunya Ràdio, desena temporada amb Chantal Llavina.

0: 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Com serà la Catalunya del 2030? Queda't aquí amb mi. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
1: Soc Guillem Soler, el cantant de Buhos, i a més, un amant d'aquest programa, perquè sempre l'escoltem quan tornem amb la furgoneta d'algun dels nostres concerts. La veritat és que sempre hem desitjat tenir la bola del futur. No l'hem pogut tenir mai, però hi ha un programa que ens hi acosta molt i per això ens agrada tant escoltar-lo. A part que la Chantal és un amor, els continguts sempre són superinteressants. Moltes felicitats per aquests 10 anys. Una abraçadota molt gran a tot l'equip.
0: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
2: Acabem programa avui amb una frase de la gran cantant de jazz Ella Fitzgerald, i és aquesta: no es tracta d'on vens, sinó de cap a on vas. Una frase ben simple i ben certa. Moltes gràcies. Gràcies a l'equip del programa. Júlia García, Xavi Llaurador, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies, oients. Abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. A partir d'avui dilluns, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. La catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, ha detallat els efectes a curt termini i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a 3CAT Info.
2: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
1: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins al 30 de juny. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
3: La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions.
1: Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler fer-lo caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero.
3: Colòmbia haurà de decidir entre el líder ultradretà Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda. Tots dos han superat la primera volta de les presidencials i s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
1: Reunió aquest dilluns del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem. Mig miler d'autònoms van sortir ahir als carrers de Barcelona per protestar contra l'asfíxia administrativa que pateixen i les quotes abusives que han d'afrontar.
3: Els autònoms que es van manifestar pel centre de la ciutat denuncien que les càrregues fiscals i l'excés de burocràcia compliquen la viabilitat dels seus negocis.
4: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
5: Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
6: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
3: La protesta organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms també va tenir el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i va reclamar una veu pròpia a les taules de negociació.
1: El Barça de bàsquet ha perdut contra el València 70-102 enmig d'un clima tens amb els aficionats i en l'últim partit de Lliga, i jugarà als quarts de final del play-off contra l'UCAM Múrcia. La penya s'enfrontarà al Baskonia, tots dos amb el factor pista en contra.
3: Aquest diumenge s'ha acabat la Lliga Femenina de Futbol amb aquests resultats: Madrid Club de Futbol Femení 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
1: L'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos.
3: Marco Bezzecchi s'ha endut el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè.
1: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes: Tour, Giro i Vuelta.
3: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real.
0: Fins aquí les notícies.
7: Sisena temporada de Les dones i els dies.
8: Amb Montse Virgili.
7: Ho censuraven, però primer miraven el gènere
9: això
7: abans de censurar-lo.
9: I feien moltes coses que no quiero hablar. Eren uns sinvergüenzas.
10: Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plegava a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
7: El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna. El programa on parles tu.
11: Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre. Em van emmanillar, se't gela la sang.
7: Per orelles fines i cors oberts.
8: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
7: Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
14: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
13: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
15: És que fos cada segon de tallo, de veritat.
16: És dels entrevistes lletges que t'he vist.
15: Avui soc... Avui
14: estic... Perdona, tu també, això, però... És que no tinc una resposta.
15: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és, que no ho vulguis contestar.
14: No.
12: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
17: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
18: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
19: Entendre és obrir els ulls.
20: Obrir la ment.
19: Obrir la ment.
20: Obrir la ment.
18: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que el PSG ha celebrat la segona Champions consecutiva pels carrers de París. Ahir a la nit, més que celebracions, el que van haver-hi van ser aldarulls. Més de 800 detinguts les últimes hores a la capital francesa, una bestiesa. Però el cas és que l'equip de Luis Enrique va confirmar ahir la seva actual hegemonia europea després de guanyar la final a l'Arsenal a la tanda de penals. El partit i la pròrroga, ja sabeu, van acabar amb empat a 1, es va avançar l'Arsenal al minut 5, gol de Havertz, i el PSG va empatar amb un gol de penal transformat per Dembélé a la segona meitat. El PSG va fer més que l'Arsenal en una final igualada i amb més emoció que gran joc, però tampoc va estar tan malament. S'ha acabat la temporada de clubs al màxim nivell i ara vindrà el Mundial. D'aquí 11 dies comença el Mundial de Futbol als Estats Units, Mèxic i al Canadà. El dijous 11 de juny es jugarà el primer dels 102 partits del Mundial més llarg de la història. La selecció espanyola, amb els 8 jugadors del Barça, ja està concentrada a les Roces i avui hem sentit Lamine Yamal, que ha explicat que va tenir certa por quan es va lesionar amb el Barça a finals d'abril després de xutar aquell penal per si la lesió feia perillar la seva participació en el Mundial. Finalment, i si no hi ha contratemps, Lamine podrà jugar al Mundial, tot i que en principi s'estalviarà algun dels primers partits. Avui s'ha acabat la Lliga F, la Lliga Femenina, resultats de l'última jornada. Madrid, Club de Futbol Femenino 0, Barça 4. El Barça ha guanyat ja sense Alexia Mapileón i Ona Batlle. I abans 0, Badalona 1. Bona victòria del Badalona, que acaba en desenes. La Lliga en una molt bona temporada. I l'Espanyol ha empatat a 0 a casa contra el Sevilla. Les de l'Espanyol han acabat just per darrere del Badalona, en l'onzena posició. També ha acabat la Lliga Masculina de Segona. Acaba de finalitzar. Ja se sabia que pujaven el Racing de Santander i el Deportivo de la Coruña, dos clàssics, dos històrics. Avui s'havia de decidir si baixava el Leganés o el Mirandés, que s'enfrontaven, que s'han enfrontat fa només uns minuts a Butarque. Ha guanyat el Leganés 1-0 al Mirandés. Baixa el Mirandés a Primera Federació. La temporada passada va fer play-off, la final del play-off va caure contra... va perdre la final del play-off la temporada passada al Mirandés i aquesta temporada ha baixat a Primera Federació. El play-off contra l'Oviedo va perdre el Mirandés la temporada passada. El play-off el jugaran l'Almeria de Rubí contra el Castelló i el Màlaga contra les Palmes. L'anada d'aquesta semifinal serà el cap de setmana vinent. Aquests dies han començat els play-offs d'ascens a segona, a Primera Federació i a Segona Federació. En el play-off d'ascens a segona A, l'Europa avui ha empatat a casa contra el filial del Celta. Europa 1, Celta Fortuna 1. El Celta ha empatat al temps d'afegit. La tornada diumenge vinent a Balaïdos, a Vigo. Divendres el Sabadell va perdre 2-0 al camp del Castella, el filial del Madrid, i haurà de remuntar divendres vinent a la nova Creu Alta. I a l'anada del play-off de sense segona federació, Cornellà 4, Badalona 1. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Edició del diumenge 31 de maig. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu. I també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Salmà. Sònia.
2: Hola, bona nit.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Molt bé, bona nit.
0: A veure, us vull fer dues preguntes, només començar. La primera, ja heu sentit el primer capítol de la nova temporada de Crims, el Crip de Cap Pont, que es va estrenar aquí a Catalunya Ràdio divendres al vespre?
2: Encara... No. No, però encara. Ho tinc pendent.
0: També el tinc pendent, eh? També el tinc pendent. O sigui, no fotem bronques perquè primer s'ha de fer la feina per poder fotre-les. La segona, a quina alçada d'equips hegemònics a Europa, el Milan de Sacchi, el Barça de Guardiola, el Madrid de Zidane, que m'ha guanyat 3 de consecutives, algun altre que us vingui al cap, poseu ja el PSG de Luis Enrique. No responeu encara, us ho pregunto en una estona. L'Aina Grau és a la producció, el Joan Arroyo a l'estudi 1, al control central i tenim el Lautaro Quinteros i també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
5: Què tal, Xavi? Com anem?
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Mr. Brightside, sí, es diu aquesta cançó dels The Killers, que van tocar ahir a Budapest al Puskás Arena en la prèvia de la final de la Champions. Una agradable sorpresa que l'era del rap i el reggaeton, la UEFA decidí recuperar una gran banda de rock com els The Killers, que té molta relació amb el Barça, i aquell Human que va posar banda sonora a la segona temporada de Guardiola, la primera de Coldplay, la segona van aparèixer els The Killers en aquella època gloriosa per al Barça amb Guardiola a la banqueta. A veure, la final. Dues coses per començar. Us va semblar com a mínim que el PSG era una mica millor que l'Arsenal, i la segona, us va semblar que la final va estar relativament bé? Tampoc va ser tan avorrida com almenys a mi m'han arribat molts comentaris, Uri?
1: Ai, amb el PSG va ser superior des del moment que, des del primer minut, va intentar jugar a futbol, va tenir la pilota, va crear més ocasions de gol contra un Arsenal que és el que hem vist la segona part de temporada. Sí que és veritat que la primera part de temporada l'Arsenal era un equip que passava per sobre els rivals, que va fer 24-24 a la Champions, que va encarrilar la Premier, però el segon tram de la temporada va ser l'Arsenal que hem vist ahir, un equip defensivament fortíssim, però una mica un futbol d'aquest tristot de perdre temps, de tirar més enrere cap endavant, i per tant jo crec que els punts, si hi ha d'haver un guanyador just, diríem que va ser el PSG.
0: Ho veieu així també, Sònia?
2: A mi no em va semblar una gran final. Jo crec que serà, és a dir, les finals que arriben a penals, te'n recordes d'això, de l'emoció, però no em va entusiasmar com a final el PSG. Mira, jo crec que d'aquesta Champions me'n recordaré més de l'eliminatòria entre el Bayern i el PSG,
0: sí, sí,
2: que no pas de la final.
0: És que ara aquella eliminatòria, el partit d'anada, és un dels partits, és un partit que recordarem durant molts anys. A mi, Jordi i Ricard, la final no em va semblar tan avorrida. Després us explicaré una anècdota que potser ho explica, però va haver-hi un moment de la segona part que jo anava cap endavant, cap endarrere, i va tenir va tenir molta emoció.
1: I la pròrroga també.
0: I la pròrroga també.
3: Sí, per mi hi ha una final fins l'empat a un que és bastant avorrida.
0: És el minut 15 de la segona, o sigui...
3: Sí, sí, i després és veritat que la part després de l'1 a 1 veiem una final oberta, l'Arsenal s'anima, la primera part de la pròrroga l'Arsenal també ataca o intenta, el PSG perd el moment, jo crec, en aquella mitja hora de sentenciar la final. I després sí que a mesura que la cosa anava cap als penals, tots dos equips van acabar firmant el que passa normalment a les pròrrogues. Jo crec que la final va ser com podíem esperar que fos,
0: sí,
3: no?
0: Una mica
3: per
0: visible,
3: no me l'imaginava,
0: sí,
3: diferent.
0: Sí, sí, Jordi.
4: No, estic d'acord, no em va semblar un terrible avorriment. El que passa és que anem condicionats, per exemple, per la final de l'any passat, que només hi va haver un equip, però va fer una exhibició. Si vas tirant enrere en les finals, home, potser tan trabades com la d'ahir, sobretot fins a l'1-1, ara hauríem d'anar enrere, perquè fins i tot aquella que el Madrid li guanya 1-0 al Liverpool fent un exercici de supervivència, però el Liverpool a mi em va semblar que va jugar molt bé. Per tant, normalment les finals són un pal, però últimament no, i segurament aquest és el contrast. I el que diu la Sònia, tenint en compte la semifinal, la Bayern-PSG, clar, t'esperes alguna cosa més, però és que l'Arsenal no permet res més. A mi, ni que sigui per com veu la vida el PSG i com la veu l'Arsenal, independentment del que passés a la final d'ahir, a mi ja em va bé que guanyés el PSG.
0: Ara us demanaré que col·loqueu aquest PSG de Luis Enrique al nivell dels grans equips europeus de la història. A veure on el col·loqueu. Però abans, qüestions concretes i molt ràpides. L'horari de les 6 de la tarda. Us va convèncer, Uri?
1: A mi sí.
0: A tu sí.
1: Ja sé que el Jordi estarà molt en contra, però jo també crec que el futbol és de nit, però un gran partit a les 6 de la tarda, jo crec que és que els van agradar el futbol. Jo tots els meus amics que sé que els agraden el futbol, tothom l'ha de veure, no conec a ningú que no la veiés.
0: Jordi, no et va convèncer, veient-ho in situ.
4: No, fins al punt que la vaig haver de veure a la nit.
0: A mi jo, també va passar això.
4: Per mi sí que va ser una final nocturna, devem ser les dues úniques persones al món, i a part que un partit gran com
0: que,
4: se suposa...
0: Què tenies tu a les 6?
4: Doncs mira, tocava platja i gelat i aquestes coses, però vas dir això a la gent...
0: Això no està, perdona, Jordi, això no està justificat. A mi em va tocar representació teatral de la Margot, la meva filla petita, aquí no podia ja, saltar.
4: Doncs explica tu que no anem a la platja
0: per
4: perquè
0: el
4: Pablo s'ha de quedar...
0: Per un gelat, que està malalt o que em trobo malament o alguna
4: sí.
0: cosa.
4: Això estem per fingir.
5: No, per què es va jugar a les 6? O sigui, perquè
0: vagin i tornin el mateix dia. Vés a saber quina idea té la UEFA. Sònia, a tu et va agradar?
2: Tu estàs acostumada les Champions femenines són aquella hora i tampoc em convenç, és el que hi ha i ens hem d'adaptar. Jo les prefereixo a la nit, però vaja.
0: Ricard,
2: sobretot perquè és que amb horari de dia tens... quan ja arribes a casa i veus la final, és molt més còmode que no a mitja tarda del mes de maig, sí, que sí. Hi ha molts plans un dissabte a la tarda.
0: És que això t'anava a dir. O sigui, amb el Ricard Torquemada tenim comprovadíssim des de fa molts anys que el pitjor horari perquè la gent segueixi els partits del Barça, en aquest cas, és dissabte. Sí. A les 6 encara, a un quart de 5, és matador. Sí. És el pitjor claríssim. Però
1: un dissabte a la nit la gent també té molts plans, eh?
0: No, però no tants. La gent va comprar... No, o sigui... Uri, Ricard, són les dades que tenim partit setmana a setmana, temporada a temporada.
3: Sí, sí. Són les pitjors.
0: Els dissabtes a la nit no té una audiència tan alta com un diumenge a la nit, és veritat.
3: És veritat.
0: Però és molt superior a dissabte a la tarda. Molt superior.
5: Però la UEFA no ha explicat, oficialment, per què?
0: Bé, quan ho van anunciar sí que van apuntar aquestes qüestions de... o sigui, primer, fins a les 6 de la tarda...
2: Sí, de desplaçaments, oi?
0: Els desplaçaments, fins a les 6 de la tarda hi ha menys marge per beure cervesa. O sigui, si
3: després la beuen després del partit. Què passa?
0: No, perquè ja tornen cap a casa.
3: Ah.
0: No, la UEFA enfoca en la seu de la
3: FIFA. Ja. Vols dir que la gent va marxar en aquell vespre?
0: Sí.
3: I per tant, la seu, diríem, queda més tranquil·la.
0: Sí,
3: després.
0: Que per la seu ja em diràs tu, perquè els hotels de Budapest hauran fet menys negoci, però vaja. A veure, una altra qüestió. Us va semblar penal de Nuno Mendes a Madueke a la pròrroga, un penal que va reclamar l'Arsenal i potser amb certa raó, Uri?
1: Jo en directe l'hagués xiulat.
0: I veient la repetició?
1: A veure, sí, és veritat que primer és Madueke el que agafa el braç del defensa, sí. però el defensa també l'agafa, i jo crec que hi ha un moment que Madueke agafa la posició
0: sí.
1: i no només des de cau a sobre.
0: Sí. És que la jugada recordava una miqueta el penal de l'Arsenal sobre Kvaratskhelia, de com es diu el defensor
3: Mosquera.
0: De Mosquera.
2: Ui, a mi,
3: jo en directe vaig tenir algun dubte, perquè vaig tenir la sensació que Madueke guanyava la posició, després vist la repetició tinc la sensació que no l'acaba de guanyar, perquè estan allà dos...
0: Si xiula penal ningú no es pot queixar, tampoc.
3: No, però jo crec que l'àrbitre pren una decisió conservadora i jo, després de vista el VAR, tinc la sensació que va prendre la millor decisió.
0: Sònia, què deies?
2: No, deia això, que em sembla que si el xiula el VAR no li tira enrere, però no em sembla que si no el xiula hagi d'intervindre el VAR.
0: Tampoc s'ha queixat gaire l'Arsenal després del partit. En aquell moment sí que van reclamar-li a l'àrbitre, targeta per Declan Rice i per Arteta, però després no he sentit grans queixes de l'Arsenal perquè li hagin robat la final per aquesta jugada. Oi que no?
3: Bon senyal.
4: Són gent conformista. Avui han fet una rua i tot. Vull dir que
0: perquè
4: tampoc...
0: guanyaven la Lliga després de 22 anys.
4: Era broma, però...
0: Ara, quina rua més estranya, eh?
4: Sí, sí. Era un risc que van prendre i bé... Jo crec que els ha sortit malament, sí.
3: Però també està bé que després d'una derrota, una rua, també jo crec que ens posa tots al lloc una miqueta, no?
1: Home, després de 22 anys de guanyar la Premier, jo crec que està més que justificada la rua.
3: Sí, però que a més
4: no, si no dic
3: sí,
4: que no estigui justificada, però la fas dilluns passat.
3: No, però que a més 24 hores després d'una derrota, jo crec que dona valor a la Lliga i dona valor a que els derrotats no hagin d'estar plorant a casa, és a dir... jo tinc la sensació que ens ensenya una mica a competir i acceptar que una final es guanya o es perd, i que a vegades tinc la sensació que ens movem amb ja. radicalismes i
4: si no n'has guanyat mai cap, jo no crec que avui estiguessin per gaires festes, és a dir, si tu ets el PSG i l'has guanyat l'any passat i ahir palmes, doncs mira, tal dia farà un any, però ets a l'Arsenal que ha perdut dues finals que podia haver guanyat, però la realitat és que no en té cap.
3: Però és igual, la temporada que ve es torna a jugar. Vull dir que jo crec que a vegades, no sé, que entre tots plegats li donem una transcendència, però no nosaltres, la societat, a guanyar, i a mi m'agrada que la casualitat hagi volgut que hagin fet una rua perdent, perquè hi ha anat gent o no?
4: Sí, hi havia molta gent.
0: A veure, un altre detall, no sé si us vau fixar en el banderí de la final del PSG, el banderí típic que s'intercanvien els capitans. Algú s'hi va fixar, eh?
1: Sí, sí.
3: Jo no.
4: Ui, ho he vist avui, sí.
0: És aquell banderí que s'entrega entre els capitans. A la fotografia de l'11 del PSG el duia Joao Neves, perquè Marquinhos, el capità, estava en la fila del darrere i no s'hauria vist bé. I si podia veure un dibuix amb una nena al coll d'un adult, és probable que el dibuix volgués recordar Luis Enrique i la seva filla Xana. L'any passat va ser molt present a la final, ahir va ser més discret, però també hi era. Avui hem sabut que Kvaratskhelia ha estat escollit el millor jugador de la Champions aquesta temporada. Àlex Dalmas, bona nit.
6: Bona nit, què tal?
0: I estàs d'acord tu amb això de Kvaratskhelia MVP de la Champions?
6: Sí, a mi em sembla que ha fet un any espectacular, no? També podríem trobar els noms d'Olisee, algun altre, però crec que és l'any de Kvaratskhelia i estic bastant a favor.
0: Quina cremada duia
4: a la cama
0: dreta, o sigui, ni en els primers anys de les gespes artificials et fas una cremada d'aquella magnitud.
4: Com aquelles que amb la moto a vegades et fas.
0: Sí. La pregunta que us feia fa una estona al principi del programa, a quina alçada d'equips hegemònics de la història del futbol europeu, o sigui, el Milan de Sacchi, el Barça de Guardiola, el Madrid de Zidane, poseu ja el PSG de Luis Enrique, Uri?
1: Aviam, és veritat que ha guanyat dos Champions com el Barça de Guardiola i com el Milan de Sacchi, però per mi aquells dos equips tenien més màgia i van ser més revolucionaris, i aquest PSG és al mateix nivell que el Madrid, però el Madrid aquí decien va guanyar 3 i en general el Madrid ha guanyat 6. Jo crec que encara està un punt per sota d'aquests 3 equips que has esmentat, però jo crec que aquest equip li queda futur. És el mateix entrenador, són els mateixos jugadors, i res em fa pensar que l'any que ve no arribin fins a eliminatòries finals de la Champions. Per tant, com que aquest equip té camí per recórrer, sí que crec que ara no estan al nivell d'aquests 3, però que ho poden estar perfectament.
0: Tu, Sònia, tampoc l'acabes de veure aquest màxim nivell.
2: Crec que ens cal una mica de perspectiva encara, tot i que sí que el posaria futbolísticament per davant del Madrid de Zidane, perquè el Madrid de Zidane a mi em sembla que era un competidor nat, però no sé si futbolísticament, vaja, a mi no em semblava doncs això, que marqués...
0: No era una revolució del futbol, però guanyava bé la Champions.
2: Sí, de fet, avui pensava que si parlem d'aquell Barça de Guardiola o del Milan de Sacchi, o sigui, probablement sigui més revolucionari el Barça de Flick a dia d'avui que el PSG de Luis Enrique. Vull dir que és més diferent el que hem vist fins ara.
0: A mi això no m'ho sembla, Sònia.
2: Sí. El PSG em sembla que juga molt bé, però que ara, no PSG, em sorprèn
0: la dinàmica dels jugadors del PSG, de tots els jugadors, té matisos més rics que no pas a mi el Barça de Flick, és un rock and roll, però és més clàssic.
2: O sigui, a mi el Barça de Flick em sembla més diferent el que hem vist en els últims anys cap on anava el futbol.
4: Doncs jo crec que és un equip que és absolutament trencador amb cop on anava el futbol. O sigui, jo crec que Luis Enrique passa del futbol posicional al dinàmic i genera un desordre ordenat que fa que els jugadors permutin posicions però sempre ocupin els espais, que tinguin l'amplitud i la profunditat representada. A mi em sembla que és un equip que marcarà una tendència futbolística i que ja la comencem a veure. I després l'home a home en la pressió alta com el Bayern, que és el que vol repetir el Barça. Jo crec que el PSG és el que fa el tret de sortida a tot això amb Luis Enrique. Ha canviat molt, diríem, el Luis Enrique, el llibret de la selecció espanyola a la del PSG, i jo crec que estarà a l'alçada d'aquests equips del Milan de Sacchi i del Barça de Guardiola per la influència que té el que està fent el PSG. És que veus jugadors que no saps ben bé de què juguen, és que no podries dir, ha canviat els rols, les posicions, la llargada i l'amplada de les línies, a una banda fa una cosa i a una altra banda en fa una altra. O sigui, jo tinc la sensació que és molt, molt trencador.
0: Costa, Àlex?
4: Jo també crec que té recorregut per guanyar-ne més, i per tant és possible que quan tinguem el focus de tot el palmarès sí que el puguem equiparar a aquells equips. Ara mateix jo, potser perquè la competència és més alta, però jo, així com en el moment del gran Milan i en el moment del gran Barça de Guardiola, per mi eren indiscutiblement els millors equips d'Europa, el PSG aquesta temporada mateix, durant moments de la temporada, no hem tingut clar o fins i tot la passada, que el PSG trenca a partir de la fase de cau, però fins aleshores va tenir moltes dificultats.
0: Com l'any passat,
4: sí. Sí, i això no li treu cap mèrit, perquè aquest any, per exemple, a la fase de cau ha hagut de lluitar contra crec que tres equips anglesos, vull dir, s'ha trobat el millor de cada casa, vull dir, no ho dic en aquest sentit, però durant la temporada no tinc la sensació que emetin sensacions de ser un equip imbatible, però al final ho són.
5: Sí, Àlex?
6: Mira, jo el cito per sota encara del Barça de Guardiola i del Milan de Sacchi, però per davant del Madrid de Zidane, eh? Jo estic molt d'acord que ha trencat amb aquest atac posicional, però no ha trencat amb l'ordre. Crec que sí, que d'alguna manera marca una mica el camí del futbol modern i, per tant, li dono més mèrit que aquell Madrid.
5: El que passa a mi em sembla que és que això de la perspectiva que comentava la Sònia, el Barça de Guardiola, el Milan de Sacchi, al cap de guanyar dues Champions, 3-4 anys de trajectòria de recorregut, ja començava a tenir una influència molt, molt gran. Ja veies que el futbol anava cap allà i molts equips copiaven i intentaven fer les coses com aquells referents. I en el cas del PSG, jo això no ho trobo de moment, tot i que l'Arsenal en moments de temporada també proposa aquest caos i aquest moviment constant entre peces, però vaja. Uri, aquests dies a l'Empordà no us vindrà a veure Luis Enrique amb la Champions, el Legends de golf?
1: No ho crec, ell no és home de golf, és home més de pàdel que de golf.
5: I clar, el pàdel, que el veu fer aquesta setmana a Mallorca, estava preparant la final de la Champions, no el vas poder convidar?
1: Correcte, Arteta també és molt bon jugador de pàdel.
5: Però el mateix. Alguna vegada han vingut a Luis Enrique o Arteta al Legends de Padel?
1: No, encara no.
5: Encara no, perquè competeixen fins al final sempre.
1: Correcte.
5: Comenceu demà i demà passat a l'Empordà.
1: Sí, a l'Empordà Golf, sí, aquí estem.
5: Tot això amb Guardiola, perquè el Legends és el torneig de gol de Guardiola amb exfutbolistes que organitzen ja uns quants, l'Oriol Domènech i la Clàudia.
1: Guardiola ha arribat aquest matí, l'anfitrió.
5: Està bé?
1: Sí, per alliberat i molt feliç.
5: Molt bé, molt bé, home, després dels homenatges que li han fet a Manchester, ara et preguntaré una cosa. Ricard, has parat amb Luis Enrique?
7: No, li he deixat el cap de setmana de festa, no, espero fer-ho aquesta setmana.
5: Molt bé. Ara us explicarem una sorpresa que us hem d'anunciar aquesta nit, està relacionada amb el Mundial, que comença d'aquí 11 dies, el dijous 11 de juny, i ara també passarem revista al mercat del Barça i actualitzarem la situació amb Bernardo Silva i amb Julián Álvarez, però abans sabeu que avui ha acabat la Lliga F, que el Barça ha guanyat 0-4 al camp de l'Altra Madrid, el Madrid Club de Futbol Femenino, que avui ja no han jugat ni Alexia, ni Mapillón, ni Ona Batlle, que marxen del Barça, i en aquest moment, acabat de tornar de Madrid, crec que podem saludar l'entrenador del Barça femení, el Pere Romeu. Pere, bona nit.
8: Què tal, bona nit.
5: Temporada acabada ja, marxes immediatament de vacances?
8: Bueno, els propers dies estaré per Barcelona, tranquil, acaben de desconnectar, acaben d'agafar forces, i de cara més a mitjans de juny ja agafo les maletes i marxo per Catalunya, Empordà i de més a desconnectar uns dies.
5: No tens va gust per passar l'estiu, eh?
8: Som uns privilegiats.
5: Algun racó concret que puguis dir?
8: No, bueno, la zona interior de l'Empordà, que em dona molta tranquil·litat i està molt a prop del mar, aquella és la zona que m'agrada.
5: Molt bé, vaig a Empordà, eh, veig?
8: Sí.
5: La tallada, la coneixes, l'Empordanet?
8: Sí, ho conec.
5: No tens mal gust tampoc per menjar, eh?
8: No, se'm nota, no?
5: No, home, no se't nota, però vaja, que hagis anat a menjar a l'Empordanet a la tallada, doncs significa que és una garantia gastronòmica i que saps escollir. Escolta'm, quan sigues la renovació? Aquests pròxims dies a Barcelona?
8: Bueno, ara que hem acabat la temporada, ens sentarem, definirem tot i ho tirarem endavant. No hi haurà cap inconvenient per perdre.
5: Què seran, dues temporades? Això més o menys està definit, com aquesta primera etapa?
8: En principi sí, ho hem d'acabar de definir, però en principi sí.
5: Escolta'm, tu quan vas estudiar, que no fa tants anys, perquè ets molt jove, puntuaven encara de 0 a 10, o ja arribant als 12, 13 d'ara, que ara mateix no sé com és la taula?
8: De 0 a 10.
5: De 0 a 10, d'acord. Sí. Escolta'm, he guanyat tots els títols, avui acaba la temporada, una altra victòria fora de casa, 0 a 4, suposo que 10 sobre 10 no et posaràs a la temporada, no li posaràs a la temporada del teu equip, perquè ets molt perfeccionista, com sí. Tots els entrenadors top, però no sí. Com a què?
8: No, com a molt alt, no a mi sinó a l'equip. Crec que aquesta temporada hem fet les coses molt ben fetes, crec que les jugadores han arribat al tram final de temporada amb un nivell individual altíssim, crec que l'equip ha tingut molta gana competitiva, crec que l'estaf ha ajudat moltíssim en tots els moments de dificultats que hem tingut durant tota la temporada. Crec que em quedo amb l'equip, no em quedo amb ningú en concret, em quedo amb l'equip. Hem sigut més equip que mai, hem jugat amb més equip que mai i crec que té molt, molt, molt mèrit el que hem fet aquesta temporada.
5: La temporada acabat. Tu la sents gaire diferent aquesta temporada de la temporada anterior, perquè a nivell de resultats canvia el partit i un resultat.
8: Sí, a veure, el futbol és molt passional i és molt emocional, i el que més insatisfet et deixa de la temporada anterior és que el dia més important, que és la final de la Champions, fem un mal partit. No som nosaltres, no acabem d'entrar al partit. És un partit lletjot, és una final fluixa per mi, en general. En canvi, la final que vam fer aquesta temporada contra l'Olympique de Lyon fa un parell de setmanes, crec que va ser... No, fa una setmana.
5: Corre el temps ràpid, eh?
8: Molt ràpid, molt ràpid. Crec que va ser molt bona, molt competida. Petits detalls ens van sortir a favor, crec que ho vam jugar molt bé. Amb el marcador a favor vam començar a dominar amb claredat el partit, així que content. Vull dir, la diferència entre una i altra et diria que principalment és aquest, el sabor amarg que et deixa la temporada anterior per no ser nosaltres a la final.
5: En un partit, però és el partit de la temporada, i això pel Barça femení ja fa anys que pensa en gran i que pensa en la Champions sempre. Escolta'm, Alexia Mapileo, Nona Batlle, avui els hi has donat festa per al partit que tancava la Lliga F a Madrid. Són tres titulars, han estat tres titulars molt, molt sòlides. Es perden tres peces molt importants de l'equip campió de tot. I suposo que s'haurà de buscar algun recanvi fora, no? Algun fitxatge important s'haurà de fer, perquè són...
8: En això estem. Jo confio en la plantilla que tenim, jo confio en les jugadores que tenim actualment. Seguim tenint molt, molt, molt nivell, però evidentment la idea, el que vol el club és seguir competint per tot, i haurem de incorporar algunes posicions per seguir sent competitives i referents a Europa.
5: Hi ha centrals esquerranes al mercat?
8: Bueno, centrals esquerranes és una posició complicada de trobar, però si podem incorporar nivell, estic convençut que les podrem convertir en grans centrals esquerranes.
5: De les tres...
8: Potser el seu peu dominant no sigui l'esquerra.
5: Ah, d'acord. De les tres posicions, hi ha alguna que diguis aquesta és la prioritat? Ho pots dir?
8: No t'ho diria tampoc si ho tingués del tot clar a dia d'avui encara. No, crec que al mig del camp tenim bastanta gent, perquè crec que hi ha molta futbolista que potser en partits grans encara no han tingut les oportunitats, però les acabaran tenint, i a darrere crec que hem de fer un esforç per poder incorporar.
5: Escolta'm, amb Salma Parayuli comptes la temporada vinent?
8: Sí, molt.
5: Molt.
8: Molt.
5: O sigui, l'han de renovar?
8: Sí, i tant.
5: I la renovaran?
8: Amb això estem, intentant fer tot el possible perquè aquesta futbolista continuï amb nosaltres. Sempre he apostat molt per ella, sempre m'ha agradat molt com a futbolista, i ha acabat el tram final de temporada sent molt decisiva i molt determinant en partits grans.
5: I la Marta Torrejón també continuarà?
8: Sí.
5: Sí, eh? Això...
8: Vull que continuï, per mi és una figura molt important, perquè té molta professionalitat, té molts anys d'experiència, i és una futbolista que ens suma moltíssim quan juga i quan no juga, i és algo important dintre del vestuari.
5: Quan començareu la pretemporada? Ja tens data fixada?
8: Sí, entre mitjans i finals de juliol.
5: O sigui, tens un mes i mig de vacances, ben bo.
8: Exactament.
5: Podràs desconnectar?
8: Ho intentaré.
5: El Mundial masculí el seguiràs?
8: Sí.
5: Escolta'm, si et ve de gust algun dia comentar-ho aquí a Catalunya Ràdio amb la Sònia Germà, amb nosaltres, tu mateix, des de et posem un quàntum allà on siguis i ho fem fàcil.
8: Us ho agraeixo.
5: Sí? Però bueno, ja ens diràs que no?
8: Ja ho veurem.
5: Pere, enhorabona per la gran temporada, moltes gràcies per atendre'ns com sempre, i que passis bon estiu.
8: El mateix dic, moltes gràcies a tots.
5: Sònia, t'ha sorprès alguna de les coses?
2: M'ha sorprès que l'intentis fitxar en directe.
5: Sí, però vaja, crec que no tindrà èxit.
2: I només li ha faltat comentar la llagosta, no?, de l'Empordanet.
5: Amb Mou Ferrat, no?
2: Amb Mou Ferrat, sí.
5: Sí. I dels temes importants, t'ha sorprès alguna cosa? Salma Parayuelo, Marta Torrejón, la central, el fitxatge d'una central...
2: Jo crec que ha quedat clar que sobretot necessites reforços al darrere, sí. Que és evident que al mig del camp, i és que ja ho hem vist aquesta temporada, un cop recuperat Aitana, tens a Serra Jordi, que és garantia, i fins i tot Vic, i fins i tot Kika, vull dir, aquí no vas curt de jugadores, òbviament et faltarà doncs aquell talent que tenia Alexia, però et donaran talents diferents que tenen aquestes jugadores. I pel que fa al darrere, és que és una qüestió gairebé numèrica que s'han de reforçar, perquè marxa Mapi i Alexandre està lesionada mínim fins al febrer. Per tant, queda
9: nom,
2: Paredes.
9: No? Tens algun nom? Tens algun nom que tenen a
2: bé,
9: cartera, oi?
2: Bé, això la Ruth ha explicat en algun capítol de Fem Futbol, que tenien i tenen la intenció de fer tornar Martina Fernández, que és una jugadora que estava al Barça, que és de la Masia, que l'any passat la van vendre a l'Everton amb una opció de recompra força assequible, i estan en negociacions sobre això. Però no sé si més enllà d'això caldria fins i tot alguna altra jugadora un punt més contrastada.
9: O alguna lateral aquí, dreta, fins i tot.
2: I alguna lateral, evidentment, en el lloc d'Ona. Però caldrà veure quins moviments pot fer el Barça, perquè amb el tema del fair play va collat. I, per tant, jo crec que Pere Romeu també en aquesta entrevista pressionar una mica la directiva de calen reforços.
9: Sí, clar, és evident, marxen tres titulars molt, molt importants. Alguna cosa has de portar, perquè la Masia tira, però vaja, si vols optar a la Champions també la temporada vinent, doncs has de reforçar l'equip. Ha quedat força clar.
10: El Club de la Mitjanit amb Xavi Campos.
9: Remunta a Barcelona quan el sol es pon. En 20 minuts a les 12 som al Club de la Mitjanit amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas, també hi ha el Sergi Andreu. La setmana passada vam tancar el Club de la Mitjanit amb aquesta cançó de Mishima.
11: Però ara vull tornar a l'últim cop que ens vam poder tronxar.
9: I vaig dir que es deia HFMD i era una versió de DTMF de Bad Bunny. La cançó de Mishima es diu Realment hauríem d'haver fet més discos, i és un homenatge a l'enyorat Mari Lloret, un dels fundadors de Mishima, mort ara fa un any aproximadament, i és una versió de Debí tirar més fotos, no de DTMF de Bad Bunny. La setmana passada no sabia que aquestes inicials tenien un significat, m'ho van fer saber ràpidament, i aquí comparteixo el ridícul. Ara el Roger Arbusà ens actualitzarà la situació entre el Barça i Bernardo Silva i Julián Álvarez. Abans, però, teníem pendent d'explicar-vos una sorpresa per aquest Mundial, i també pendent que l'Ernest Macià ens ha d'explicar el drama, el ridícul del Barça de bàsquet. Algú hi confia en el Barça de bàsquet al play-off de l'ACB que el jugarà? Algú té alguna esperança, ni que sigui mínima?
12: No.
7: Jo la tenia depenent d'avui i ja l'he deixat de tenir.
12: Jo com el Ricard,
13: és
12: igual.
13: És que a més perdre avui volia dir trobar-se el Madrid a semis, en cas que superis el Múrcia, que ja és molt suposar. Vaja.
7: I perdre sí, com has perdut, no?
13: Bé, no, és que no sé, he sentit els jugadors després del partit i encara he quedat més impactat que el que he vist sobre la pista.
9: Ernest Macià, bona nit.
14: Bona nit, Xavi.
9: Ridícul ha estat el Barça de bàsquet avui, Ernest, com ha dit Xavi Pasqual?
14: Crec que sí. Crec que la situació ha estat ridícula, i sí. Alguns jugadors, doncs, ha passat amb el Panathinaikos a l'Euroliga i amb el Madrid, i a més aquí al Palau, els dos partits, i avui ha sigut el tercer, en què certs jugadors queden retratats i abaixen els braços davant de l'evidència, que l'evidència és que bàsicament el València ha passat per sobre, i clar, Xavi Pasqual avui ha viscut un dels dies més vergonyosos de la seva carrera.
9: Això del ridícul, oi, Xavi Pasqual?
15: Hem fet el ridícul, o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc, i realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives.
9: El Barça ha perdut de quants, Ernest, contra...
14: De 25.
9: De 25 contra el València el dia que juga al Palau Blaugrana, la tercera plaça de la fase regular de l'ACB. Al final ha acabat cinquè i jugarà contra UCAM Múrcia, que encara entrena el Cito Alonso, oi?
14: És així, sí. Dimarts comença la sèrie.
9: És una sèrie de 3 partits amb el factor pista en contra. Primer a Múrcia, després al Palau, i si cal el tercer partit a Múrcia.
14: Dimarts, dijous, i el tercer seria dissabte, si calgués, a Múrcia.
9: I la penya, sí, al final, contra qui juga?
14: La penya amb el Baskonia. Han hagut d'esperar fins avui, jugaran dimecres.
9: Creus que el Barça passa contra el Múrcia?
14: Doncs després d'això d'avui no, però els 4 jugadors importants que han tornat aquest cap de setmana estaran una miqueta millor. El Múrcia no és el València, que per mi és el millor equip com a bloc de la Lliga CB, i d'entrada hi haurà la sensació que el Barça està més a prop de guanyar. Després els partits es fan llargs, els jugadors són veterans i ja veurem si aguanten. Pot passar absolutament de tot.
9: I la penya contra Baskonia?
14: No, jo crec que els equips d'Eurolliga sempre estan d'entrada, de punt de partida, per sobre dels que no estan a l'Eurolliga. Crec que ho té molt difícil, però evidentment amb Ricky Rubio m'agafo.
9: Gràcies, Ernest, bona nit.
14: Que vagi bé, Xavi.
0: Fins ara. Posem-hi una mica d'il·lusió, una mica d'il·lusió, no amb el Barça de bàsquet, que és difícil, il·lusió respecte a l'anunci que us havíem de fer respecte al Mundial. La il·lusió és la que ens fa nosaltres explicar-vos-ho. La qüestió és que durant el Mundial, durant tot el Mundial, a partir del dijous 11 de juny, cada dia, de dilluns a diumenge, cada dia a les 11 de la nit, a Catalunya Ràdio farem el Club de la Mitjanit. Edició especial per seguir el Mundial des del primer dia fins a l'últim, el 19 de juliol. Són 5 setmanes. El Mundial, el Club de la Mitjanit. Esteu preparats, Sònia? Tu marxes a Estats Units?
2: Sí, la setmana que ve.
0: O sigui,
2: cap allà.
0: O sigui, ja ho tens aquí, ja, la maleta no la tens feta, evidentment, però vaja.
2: No.
0: Et donarem feina més enllà del tot costa.
2: Sí, però per horari ja em va bé.
0: Sí.
2: A mi no em faràs anar a dormir tard, com els oients, que hauran de... evidentment allarga una mica la jornada, que valdrà la pena.
0: La resta preparats, eh? Ricard, Àlex,
7: home, preparats i molt contents.
2: T'està
7: cada nit aquí.
0: Ja us aniré convocant. Roger Bosà, bona nit.
16: Com esteu? Bona nit.
0: Tu aniràs al Mundial, però a la segona part, a la fase eliminatòria, quan la cosa es posa més xula, has decidit.
16: Exacte, sí, sí. El millor moment.
0: Abans que ens expliquis això de Bernardo Silva i Julián Álvarez, avui hem sentit Lamine Yamal des de les Roces a la concentració de la selecció espanyola que ja està preparant el Mundial.
16: Sí, és un reportatge que ha publicat avui la Federació Espanyola en què Lamine Yamal doncs parla de la seva infància, dels seus somnis, també recorda el seu passat i en què també reconeix que ara quan es va lesionar amb el Barça a finals d'abril doncs tenia por de no poder arribar al Mundial.
17: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de disco que nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pueda perder el Mundial.
0: Aquest és Lamine Yamal, que ja està concentrat amb la selecció espanyola de futbol. En principi no ha de jugar el primer i el segon partit de la fase de grups i el pacte entre el Barça i els metges de la Federació Espanyola és que s'estreni al Mundial contra l'Uruguai en el tercer partit de la primera fase. A veure, Roger, Bernardo Silva i Julián Álvarez. Han passat moltes coses aquesta setmana. Alguna novetat important rellevant les últimes hores?
16: No, aquests dies cap ni una, però sí que són dues operacions que continuen en marxa. Julián anirà per llarg, el Barça ja ha fet aquesta primera oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid, però això tot just comença i no serà fàcil, però Julián és l'escollit per ser el nou i el Barça ja ha fet moviments, i el que sí que pot ser més imminent és l'arribada de Bernardo, que només depèn del vistiplau de Flick i que podria arribar ja aquesta mateixa setmana.
0: Aquest vistiplau de l'entrenador alemany, aquest vespre, una mica abans de les 10, encara no havia arribat. Tampoc no sé si és que no el volen molestar perquè està de vacances o
7: però si no hi ha vistiplau, no hi ha fitxatge.
0: Aquest és el missatge que va explicar el Sal Murri el divendres al Tot Costa. Sí, que l'acord amb Bernardo Silva està fet. A falta, i això surt del club, que el Sal m'ho apuntava i amb encert crec que, i el Jordi també ho apuntava, que sobta que des del club posin l'asterisc de l'autorització de l'entrenador.
7: Home, han tingut temps per preguntar-li, no?
0: Pot haver-hi una discrepància. Sí, no sé, potser volen quedar bé amb George Mendes, que també toca molts pals en aquest pròxim mercat, però vaja. A veure què passa amb Bernardo Silva.
7: A mi, Xavi, el que em sobta més és que s'arribi al punt que es faci evident que si no es fa el fitxatge públic, és per el que Flick no el vol, sí, perquè, a més... Vaja, fa poc ho vam preguntar al Tot Costa i la majoria d'oients no el volia, però jo crec que és un fitxatge bastant evident.
0: Jo també.
7: Llavors, que acabi quedant perquè el club així ho vol, perquè les coses que surten és perquè les vol el club, que depèn de Flick, a mi em resulta una situació molt estranya.
0: Això concretament segur que hi ha certa reflexió al voltant d'explicar la situació d'aquesta manera amb l'asterisc de l'autorització de Hansi Flick. Ara vos saps si Anthony Gordon ja ha tornat cap a casa després de la jornada de divendres, que es va allargar molt més del compte?
16: Sí, en principi sí, ja és a Newcastle perquè pensa que s'ha de concentrar ja amb Anglaterra, amb la selecció anglesa, per tant sí, Anthony Gordon, que ja ha tornat, ha vingut a signar, va venir a presentar-se i ja ha tornat cap a Anglaterra.
0: Gràcies, Roger, bona nit.
16: Bona nit.
0: Àlex, tens material interessant sobre Anthony Gordon, oi?
6: Bé, més que res, que crec que és un fitxatge que obre moltes portes noves i que motiva molt tàcticament.
18: A tu t'agrada el fitxatge especialment, eh?
6: A mi m'agrada molt, crec que és un futbolista més bo del que s'ha explicat fins ara i que li pot anar molt bé al Barça.
18: Com te l'imagines jugant al Barça i què creus que busca Hansi Flick? Perquè també ens ha arribat des del club que és una petició expressa de l'entrenador. Què creus que busca Hansi Flick amb Anthony Gordon?
6: Bé, això és el que em motiva més, no? Perquè és evident que el Barça no incorpora un perfil nou, sinó que incorpora una rèplica d'un perfil que ja té, amb Rafinha i amb Ferran. És veritat que és un jugador que ataca molt bé els espais, amb molta capacitat per repetir esforços, ataca molt l'àrea. Jo crec que té gol, ben rampa de pujada amb xifres golejadores. I jo me l'imagino o de 11 o de 9. La seva posició ideal és la de 11. També ha jugat de 9, de fet, contra el Barça juga de 9. Però obre moltes portes, com et deia, perquè jo m'imagino que no ve per ser un quart davanter amb l'esforç que ha fet el Barça, i per tant jo imagino un canvi de rol aquí, o de Rafinha, o qui sap si un canvi de posició d'alguns partits de Lamine. Per tant, jo l'imagino o jugant d'extrem esquerra o jugant de nou i amb els dos extrems sent Lamine per la dreta i Rafinha per l'esquerra, més la possibilitat de que pugui arribar al nou. O qui sap si en el cap de Flick no hi ha la variant de veure molts més partits a Lamine de fals nou i, per tant, tenir dos extrems que ataquin l'àrea amb Rafinha per la dreta, com hem vist aquest final de temporada, i Anthony Gordon per l'esquerra.
18: Això de Lamine de fals nou no ho hem vist. Encara sí que vam veure algun partit o alguna estona jugant a la mitja punta, oi, aquesta temporada passada?
6: El camp del Betis, contra el Betis,
18: el camp del Betis,
6: contra el Betis, sí. Si no vaig errat, és el Betis, i no ho torna a repetir. No sé si perquè Lamine no es va trobar còmode, no sé si perquè l'encaix a l'equip doncs no hi era. Jo crec que és una cosa que acabarà arribant. Tinc dubtes de que sigui aquest any, però potser el moviment d'Anthony Gordon va en aquest sentit.
18: Ricard Torquemada, el Jordi Costa ha explicat aquests dies al Tot Costa que estàs entusiasmat amb el fitxatge d'Anthony Gordon. Tan entusiasmat estàs, demà tens Torquelab, o sigui, no, guarda't alguna carta, però explica'ns què et provoca.
7: No, em provoca que, una mica com explica l'Àlex, és un perfil que fa molt per Flick i que per tant el Barça ha fitxat un jugador que millora clarament la part de la pressió sense perdre, diríem, tot el que pugui proposar, com diu l'Àlex, des de la desmarcada. Un gran receptor, molt vertical. Tot i això, jo a mi encara em costa imaginar-me'l com a actor principal, eh? Jo tinc la sensació que el que fa és millorar les possibilitats que té Flick.
18: El que passa, Ricard, que es gasten molta pasta i se la gasten sense negociar.
7: O sigui... Sí, però és un jugador que potser no és per avui, sinó per demà, o no és per demà, sinó per demà passat. I mentrestant pot ser un futbolista important. És a dir, no és, jo a mi em costa imaginar-me el titular d'entrada a la seva arribada. Que no vol dir que no tingui molts minuts, que no tingui possibilitats de ser titular, però si no és que ha de passar alguna cosa amb algun jugador que no ens ho imaginem després del Mundial.
18: Que seria Rafinha, no?
7: Rafinha o Ferran, no? Sí. Però el cas de Rafinha també,

0: No n'hi ha masses, no n'hi ha masses, i Bernardo Silva és un d'ells. Té una qualitat fantàstica, pressiona molt bé, això és veritat, que orienta molt bé les pressions. Guardiola ho va destacar un dia, i per tant pot replicar perfectament el que és a Pedri. Un altre tema és si és convenient incorporar-ho o no. Ja saps que a tu t'agrada molt, jo sóc partidari, jo crec que el Barça no hauria d'incorporar-lo, però no un tema de qualitat, sinó perquè la part final de temporada de Gavi, la irrupció de Bernal, crec que el Barça amb Bernardo Silva solucionaria probablement aquest problema que té quan no hi és Pedri per al proper any, però d'aquí 2 anys estaria igual, o d'aquí 3 anys, i crec que la part final de campionat de Gavi, amb creixement, crec que algun dia pot arribar a fer aquesta funció, potser no tant com Pedri, però molt similar.
1: Tu te l'imagines a Bernardo Silva, si acaba fitxant pel Barça, jugant a la posició de Pedri, fins i tot jugant per davant, a la zona de la mitja punta d'Olmo o de Fermín? D'extrem ja no, com havia jugat al City fa uns anys, ara ha perdut Espurna.
0: No, jo d'extrem ja no, i menys en el Barça de Flick, no? Si hi hagués d'extrem, crec, sí, ha perdut electricitat, i per tant l'imagino, sobretot de 8, molt de 8, molt de posició de Pedri, també de 10 per aquesta capacitat, aquesta intuïció que té de pressionar i d'activar-se ràpid, però especialment de 8, descarto d'un dels dos extrems, i de 10 tampoc ho veuria malament.
1: A veure, amb un sí o no, fitxaríeu Bernardo Silva per al Barça? L'Àlex Almas està més cap al no que cap al sí. L'Oriol Domènech?
2: Sí, claríssim.
1: La Sònia Gelmà?
3: Sí.
1: El Jordi Costa?
4: Sí, com un piano de cua.
1: I el Ricard Torquemada?
5: Em costa dir que no.
1: O sigui, dius que sí. Potser no de manera tan categòrica com la Sònia.
5: Sí, sí.
1: O l'Oriol.
2: Si algun exemple clar que jo el diu sempre d'oportunitat de mercat.
1: Sí, és que és claríssim.
2: És claríssim.
6: Han estat més categòrics l'Oriol i el Costa que jo.
1: Era broma.
5: El que passa és que Bernardo Silva hauria d'entendre bé el rol, acceptar el rol que li toqui.
1: Sí.
5: Aquesta és una cosa que hem de veure si el Barça i el jugador... I aquí sí que crec que ha de participar Flick. O sigui, jo quan parlo del vistiplau de Flick, és què vol Flick de Bernardo Silva, i si Bernardo Silva li interessa el paper que tindrà la plantilla segons Flick.
1: A veure,
6: mira... A mi el dubte, només una cosa, el dubte que em ve amb Bernardo Silva només és aquells jugadors que haurien d'haver vingut abans al Barça i acaben venint 2 temporades tard.
1: Sí, però és que el nivell és altíssim
6: aquesta
1: temporada.
6: Que no acostuma a funcionar, però sí, és més una cosa de...
2: El mateix podria pensar Lewandowski, que tant de bo que s'hagués arribat en 24 i va arribar en 32.
6: És que tant de bo que s'hagués arribat en 24.
4: Però serien de Harry Kane. És que el Barça té molts migcampistes, i jo ja entenc que Flick que pensi que en té molts i que li agrada
1: però del
4: molt,
1: nivell de Bernardo
4: però,
1: Silva
4: però no oblidem que cada cop que Pedri s'encostipa se'ns para el cor a tots. Tenir un jugador que pugui arribar al mig del camp ell, no en tenim un altre.
2: I l'altre que Pedri arriba fos a cada final de temporada. Ui, que estaria que arribi més fresc.
1: Sí. A veure, mirem un moment al Girona i a l'Espanyol. Tenim 2 minuts i mig per fer-ho. 3 minuts, va. Sobre el Girona, Mitchell ja s'ha acomiadat, ho va fer aquesta setmana. Algú té alguna pista sobre qui serà el nou entrenador? Uri, tu que ets per allà aquests dies?
2: No, aviam, s'ha parlat de diferents noms. S'ha parlat de Carles Martínez, que ha fet molt bé amb el Toulouse. S'ha parlat també de l'opció de Quique Álvarez, que ha fet bé el Girona B. S'estan parlant de diferents opcions. Jo crec que no trigaran gaire en decidir-ho.
1: Aquests pròxims dies, segurament tindrem el nom del nou entrenador del Girona?
2: Jo crec que sí.
1: L'Àlex Dalmas té alguna pista?
0: Bé, els que deia l'Uri, aquests dos noms sobretot. Jo em consta que va amb Carles doncs hi ha aproximacions, i em sembla un tècnic que Quique sabrà el que ha de fer, perquè ja en vam parlar la setmana passada, que té un olfacte especial per això, però em sembla un entrenador brutal i que l'encertaria de ple.
1: Carles Martínez, fins ara al Toulouse, col·laborador habitual del Tot Costa, Sònia, Jordi, que l'heu trucat un munt de vegades a...
4: Corresponsal
1: a França del Tot Costa, entre Barroso i el Carles Martínez, han cobert la Lliga Francesa i els rivals del Barça.
6: Això serà una gran pèrdua, però li desitgem el millor, òbviament.
4: No ho qüestiono, però sí, és la meitat de bon entrenador que d'analista i comentarista. Vaja, jo del Girona no ho pensaria gaire.
1: Uri, Quique Cárcel continua, com a mínim aquest estiu, amb la direcció esportiva del Girona?
2: Sí, l'any de contracte que li queda el farà segur
1: l'any de contracte. Sergi Andreu, a l'Espanyol, Monchi va confirmar aquesta setmana que Manolo González continuarà sent l'Espanyol. S'han confirmat algunes sortides, entre altres la de Carlos Romero, que ha renovat amb el Villarreal, i la de Calero. Han sortit 5-6 jugadors. Monchi haurà de fer uns quants fitxatges. Hi ha prioritats, hi ha algun nom que hagi sortit, posicions a cobrir... Sí.

0: inevitablement
1: es cobriran totes les línies. Ara mateix les prioritàries serien un central o dos, perquè ha sortit Calero, i dos laterals esquerra, perquè ha sortit Romero i sortirà Salinas. S'hauran de fitxar dos laterals esquerra, i en aquest sentit un dels noms que sembla que el club tindria lligat és el de Hartman, un lateral esquerre neerlandès de 24 anys que juga al Burnley, que és l'equip propietat d'Alan Pace, que ha baixat de categoria a la Premier i podria arribar com a lateral esquerre. No sé si el coneixeu poc o molt, potser el Torque, el Mitjalter o el Dalmas. Jo no el coneixia.
2: Hartman.
1: Té un nom de pila una mica complicat. Sí, i aquest sembla que és un nom que el club tindria bastant lligat.
3: Hartman.
1: Però aquí també havia sonat...
3: Digues.
1: Havia sonat Febas al mig del camp, que deixa l'Elx.
3: Però no me marxava al Betis.
1: Sí, aquest no està tan clar. Aquest semblava que l'Espanyol tenia una mena de preacord, però s'ha esfumat.
3: 4-5 fitxatges hi haurà, Sergi?
1: Segur, mínim.
3: Mínim 4-5. Sí. Us he d'acomiadar d'aquí, que se'ns acaba el temps. Gràcies a l'Oriol Domènech, a la Sònia Salmà, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada, a l'Èlix Dalmas. Una setmana més per ser al Club de la Mitjanit. Fins diumenge vinent.
4: Adéu.
5: Bona nit.
3: L'Uri encara hi és? L'Oriol Domènech sí. Encara hi és? A veure, aquesta cançó saps quina és, eh? Tot torna a començar, dels Mishima, que és la que van tocar, una de les que van tocar l'homenatge a Manchester a Pep Guardiola, que li agrada molt els Mishima, Pep Guardiola.
4: Sí, i de fet, en una de les últimes aturades van a un parell de concerts de Mishima.
3: Ah, sí? Està bé, mira, alguna cosa en comú amb un mite. Gràcies, Uri, bona nit.
4: Fins la propera, bona nit.
3: A veure, tanquem el Club de la Mitjanit i el record especial d'avui és per a un històric d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio, dels esports de la ràdio, a la redacció. La frase, a la caixa de la camioneta, a tots ens fa pensar en una persona, el Martí Trilla, l'històric especialista en Dakar, i en el Mundial de Ral·lis d'aquesta casa, fa anys que el Martí es va jubilar, però gràcies a aquesta frase i alguna altra expressió continua molt present entre nosaltres. Aquests dies ha hagut de passar per boxes i s'haurà d'adaptar una mica a una nova vida a partir d'ara, però el Martí és fort i encara li queda molta energia. Encara és capaç de repartir un parell d'hòsties aquí. Ei. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants i la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, amb els matiners i el Xavi Canalies, si heu sentit la remissió de matinada, o amb vosaltres mateixos, si recupereu el programa a la carta. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els docents voten a partir d'avui i fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació. Recordem que el preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i els mestres tenen dues opcions, votar sí o no, però en el cas del no, es ratifica també el compromís dels mestres a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta, a més, se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara encara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però CGT i la intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit també mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. A Girona han optat de moment per mantenir la protesta i animen els companys a secundar la vaga d'avui. I l'assemblea de centres del Bages i el Moianès també opta per donar continuïtat a les mobilitzacions. D'altra banda, i a l'espera del resultat de la consulta, es manté la vaga a tot Catalunya de divendres. I en cas que els docents rebutgessin el preacord del sindicat USTEC, defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve. Repassem ara altres informacions en format més breu amb la Carola Gil.
2: Els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre ells el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o el Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat.
1: El líder ultradretà Abelardo de la Espriella s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. Ha superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Ivan Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
2: Reunió avui del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem.
1: Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc, a Barcelona, en la festa 3Cat en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'eufòria. Mig miler d'autònoms van sortir ahir als carrers de Barcelona per protestar contra l'asfíxia administrativa que pateixen i les quotes abusives que han d'afrontar.
2: Els autònoms que es van manifestar ahir pel centre de la ciutat denuncien que les càrregues fiscals i l'excés de burocràcia compliquen la viabilitat dels seus negocis.
3: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
4: Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
5: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
2: La protesta, organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, també va tenir el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i va reclamar una veu pròpia a les taules de negociació.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut contra el València, 77-102, enmig d'una gran xiulada del públic en l'últim partit de Lliga i jugarà als quarts de final del play-off contra l'UCAM Múrcia. La penya s'enfrontarà al Baskonia, tots dos amb el factor pista en contra.
2: Aquest diumenge s'ha acabat la Lliga Femenina de Futbol. Amb aquests resultats, Madrid Club de Futbol Femení 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
1: L'Europa ha empatat a un a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos.
2: Marco Bezzecchi s'ha endut el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Márquez ha quedat setè.
1: I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, és a dir, Tour, Giro i Vuelta.
0: Fins aquí les notícies.
6: Àlex, com em dic ara?
1: Catalies.
6: Catalies.
1: No, però després t'ha dit...
6: Tots els dies Catalies. Ho ha dit bé després. Xavi Campos té ganes d'acabar el cap de setmana. Quan acaba, apareix el meu cognom, que li està donant totes les versions possibles aquesta temporada.
1: Heu de parlar i arreglar-ho per entendre.
6: Hem de parlar. Avui el trucaré. Diré, vine cap aquí, que t'ho hem de parlar. Mentrestant, les 5:05

0: I molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 1 de juny. Estrenem nou mes. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims, boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà i lleugera refrescada tant de dia com de nit, màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que ahir. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a l'Ametlla de Mar el sol sortirà a les 6 i 27 del matí i aquí el dia durarà 9 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 55 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui que fa 89 anys que és l'aniversari de Morgan Freeman, avui fa 89 anys.
0: Ah, molt bé.
2: Toca cita de Nelson Mandela. L'educació és l'arma més poderosa que podem utilitzar per canviar el món.
0: Expliquem per què hem dit aquesta frase de Nelson Mandela.
2: És l'actor que va interpretar Nelson Mandela.
0: Ara, per si de
2: cas. Això ho sap tothom, ho sap tothom.
0: No donem les coses per fet, expliquem-ho als oients, que també és la nostra feina. Bé, avui alerta perquè arrenquem el dilluns amb tota una icona.
3: The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive.

0: Square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
1: Marilyn Monroe va ser una de les figures més icòniques del cinema del segle XX. Va aconseguir transformar-se en una estrella mundial gràcies al seu talent, la seva bellesa i el seu carisma davant de les càmeres. Durant la dècada dels anys 50 va ser el símbol de Hollywood, però malgrat el seu èxit, la seva vida personal no va ser gens fàcil. Sovint es va sentir pressionada per la fama i per com la tractava la indústria, reduint-la moltes vegades només a la seva aparença física. A tot això cal sumar-li una vida sentimental que també va despertar molt interès mediàtic, es va casar 3 vegades i les seves relacions, així com els rumors sobre la seva vida privada, van alimentar encara més la llegenda. Marilyn Monroe va morir l'any 1962, amb només 36 anys, en circumstàncies que encara avui generen debat i especulacions. Tot i la seva mort prematura, continua sent un símbol de glamour, fragilitat i talent. La seva imatge encara és present en la moda, l'art i el cinema, i moltes persones la recorden com una de les grans icones mundials del segle XX. Avui hauria sigut el seu aniversari i Marilyn Monroe hauria bufat 100 espelmes. Li donem la corda, o li donem corda el dilluns a Marilyn Monroe, una manera més que elegant de començar la setmana. No esmorzarem amb diamants, però tenim cafeïna per brillar fins les 6.
2: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Com van les primeres hores dels 40?
3: Bé, sí. Unes quantes, bé, bé.
1: I què tal? Com et sents com a home de 40 anys ja?
3: Doncs igual que amb els 39.
1: Ah, sí? No ha canviat alguna cosa internament?
3: No. Oh. No, no, no, no. Com a molt una mica d'estralls de la festa que vam fer dissabte, però... Però vaja, tampoc molt més. Tampoc molt més.
1: Està bé, està bé.
3: Ja saps com van.
1: I tant, i tant, i tant.
3: I que ja
1: vas estirant, vas estirant.
3: Ja fa dies que saps com van i, per tant...
1: Ja no et preocupis que ja em vas atrapant, eh? Vull dir que sí, jo ja hi he passat, però tu vas venint, eh?
3: Però anem al mateix ritme, és a dir, això, en la cursa anem al mateix ritme. Espero que per molts anys anem al mateix ritme.
1: Sí, i ara tens 2 setmanes per descansar abans no arribi l'altra festa d'aniversari, que és la meva.
3: Exacte, que és la teva, sí, sí, sí, sí. Amb els 2 bessons.
1: A partir de les 6 del matí comença el Matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, estarem molt pendents d'aquest tiroteig que hi va haver a Badalona, que va acabar amb una nena de 10 anys ferida per un rebot, diguem-ne, d'una de les bales. En parlarem amb els Mossos d'Esquadra i també amb la directora de l'Escola de Prevenció de Seguretat de l'Autònoma, Montserrat Iglesias. Després rebrem a l'estudi a la consellera d'Educació, Esther Niubó, ara que ja hi ha pacte amb els principals sindicats, però que l'han d'avalar els mestres i professors,
1: eh?
3: Amb aquesta consulta que comença avui a les 12. També avui hi ha vaga parcial, no secundada per l'USTEC, però sí per alguns dels altres sindicats, CGT i la Intersindical, per tant també n'estarem pendents. I després parlarem del Papa, perquè ja es comença a escalfar la visita. En parlarem amb un dels vaticanistes de Roma, el Javier Martínez Brocal, per saber com s'està preparant aquesta visita. Després, a 11:15, parlarem de l'estiu que ens espera meteorològicament amb en Francesc Mauri i també de la prevenció d'incendis, perquè l'altre dia els bombers van presentar el seu programa de cara a l'estiu i hi ha una mica de preocupació de cara a com pot anar aquest incendi aquest estiu pel que fa als incendis. Farem secció del cor a 11:15 i després a les 11 entrevista a Francesc Torralba, també molt, molt dins del món del Papa, per tant també estarà bé. I després res, els temes pendents, una mica d'humor i cap a casa.
1: I haurem fet el dilluns.
3: I ja està.
1: Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
1: Fins ara. 3 minuts, 4:15 del matí. Per cert, noies, que avui esmorzarem, farem el primer cafè amb l'actriu Toni Acosta.
4: Oh, quin privilegi.
1: Sí, a veure si està desperta aquestes hores del matí. Presenta una madre de pel·lícula al Teatre Romea de Barcelona. L'obra tracta sobre la síndrome del niu buit, quan els nens, nenes, nois, noies marxen de casa cada dia més tard, però de cop i volta els pares un dia entren a casa i es troben que els fills han marxat. Segur que molts de vosaltres us sentiu identificats amb aquesta síndrome i ho comentarem amb Toni Acosta també aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio. Mentrestant, què ha passat al món mentre dormíem? Carola Gil, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Doncs mira, aquesta matinada a Colòmbia hi ha hagut una gran sorpresa electoral que ni els millors guionistes s'haurien atrevit a escriure.
1: A veure.
4: Durant la primera volta de les eleccions presidencials, 77 persones que constaven oficialment com a desaparegudes han acabat fent una aparició estel·lar a les urnes.
1: A veure, això explica molt.
4: Les eleccions han estat més afectides que el Quién sabe dónde de Televisió Espanyola i que el Crims de casa nostra. Segons la Fiscalia colombiana, aquests 77 ciutadans figuraven als registres de persones desaparegudes, però aquest diumenge van anar a votar com qualsevol altre elector, és a dir, constaven com a desaparegudes i van anar a votar, van portar el carnet allà i diuen, ostres...
1: Ja no estan desaparegudes.
4: No estan desaparegudes.
1: Que curiós.
4: Doncs un cop comprovada la seva identitat i que efectivament continuaven ben vius, se'ls ha expedit l'acte de supervivència. La notícia, diguem que té una cara positiva perquè permet actualitzar registres i resoldre situacions personals pendents, però també posa de manifest la complexitat d'un país que encara arrossega les conseqüències de dècades de conflicte armat. De fet, a Colòmbia encara hi ha 132.000 persones que consten com a desaparegudes. En qualsevol cas, poques vegades una convocatòria electoral ha servit al mateix temps per escollir candidats i per localitzar ciutadans que feia anys que constaven com a desapareguts.
1: Com molt bé estaves explicant, la situació de Colòmbia no té res a veure amb la nostra i el que ens pot sorprendre aquí, allà suposo que, com molt bé estaves dient, que hi hagi, per exemple, eleccions, fa que es puguin actualitzar una mica els marcadors de la població.
4: Exacte.
1: Que inicialment...
4: Els conflictes que hi ha armats allà no són els mateixos.
1: Res a veure. Gràcies, Carola.
4: Bon dia.
1: Fins ara. I pràcticament arribant a un quart de sis del matí, emissió conjunta, com cada dia, de dilluns a divendres, fent els matiners a Catalunya Ràdio, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor pel llegat que ens deixa el filòsof francès Edgar Morin. Ha mort als 104 anys i serà recordat, entre altres coses, per la teoria del coneixement complex. Defensava que la realitat no està composta per fenòmens aïllats i que, per entendre-la, cal relacionar aquests fenòmens entre ells per evitar així visions simplistes. Morin ha mort avisant dels perills de l'autoritarisme i de la deriva actual a bona part del món, però també ens deixava una frase que esperem que sigui premonitòria. Continuo creient en la humanitat, tot i dubtar-ne.
1: Doncs nosaltres també intentarem creure en aquesta frase, en aquest món millor que ens deixa aquest matí l'Andreu Merino. I mentrestant, de què parlarem, poc?
6: Doncs de la cara B, de la famosa caseta dels concerts de Bad Bunny.
1: Ara meva la que hi ha amb la caseta de Bad Bunny.
6: M'agrada molt.
1: Sí, és curiós aquest tema, eh?
6: Sí, pels que no ho sàpiguen, però vaja, ho expliquem ràpid, eh? És aquesta construcció de color rosa que veiem a tots els concerts. És una construcció que el que vol fer és emular les cases que es van fer a Puerto Rico per la gent treballadora durant la segona meitat del segle passat. Es veu que està inspirada en la caseta d'un senyor en concret que ara té 85 anys i es diu Román Carrasco Delgado, a qui es veu que l'equip de Bad Bunny li va pagar $5,000 perquè li van dir, escolta, la teva caseta ens agrada molt i volem fer el videoclip inspirant-nos en aquesta caseta. Ara bé, què ha passat? Doncs que aquesta caseta que hem vist a tot arreu, ara el propietari, el Román Carrasco en qüestió, li ha demanat a l'equip de Bad Bunny $6 milions d'indemnització perquè es veu que ara a casa seva hi va moltíssima gent a veure-la, a fer-se fotos, i ell, doncs, n'està més que cansat.
1: 6 milions d'euros és una bestiesa.
6: És una borrada.
1: Però tenir gent constantment davant de casa fent-se fotografies... Clar. Ha sortit en més d'una ocasió el propietari de la casa de Carrie Bradshaw, que crec que és al carrer Perry, a Nova York, que està
6: far,
1: que hi ha la tanca, però inclús havent-hi fotut la tanca, la gent s'hi tira fotos i ell de tant en tant surt amb molta paciència des de fa molts anys dient deixeu de tirar fotos aquí perquè aquí no hi viu Carrie Bradshaw. Veurem com acaba aquest tema i si finalment li donen o no aquests 6 milions que demana.
6: Clar, és que li van pagar $5,000 i ara suposo que ha vist. Escolta,
1: aquí hi ha negoci.
6: Aquí hi ha molt barat, per favor.
1: Lara, amb quina bona notícia ens acabem al matí?
7: Doncs mira, és bona notícia que avui entren en funcionament els albergs per temporers a Lleida, aquest any amb més places que mai. Les comarques de Lleida encara en el gruix de la campanya de la fruita amb un sistema d'11 allotjaments municipals i d'acollida que ofereixen més de 700 places destinades a les persones temporeres que busquen feina. Aquesta setmana entrarà en funcionament el dispositiu de Lleida, mentre que l'alberg de Serós està actiu des del maig. Sentim a la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut.
8: Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament i això doncs, no salve la papereta amb els pagesos que cada cop el perfil de temporers són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
7: Una de les novetats de la campanya d'enguany és la posada en marxa del CAT Temporers 1, que està situat a la Creu del Batlle, a la Caparrella, que oferirà 32 places d'allotjament, a més del servei de dutxes, bugaderia, menjador, consigna i suport laboral.
1: I aquestes hores del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, volem saber quin motiu tenim per saltar del llit, i això ens ho explica, com cada dia, l'Ot Serra. Molt bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és explorar opcions d'habitatge alternatives com la que proposa la cooperativa Sostre Cívic a Lleida amb el projecte La Lleó. El funcionament és la cessió en règim d'ús, en què els residents no són ni propietaris ni llogaters, sinó socis de la cooperativa. Fan una aportació inicial i mensualitats a preus raonables. Clara Bricoller n'és la portaveu.
10: Hi ha una part de treure sòls del mercat, no? I de l'especulació, no? I que el fet de que totes aquestes persones siguin sòcies d'una cooperativa i que mai puguin vendre's aquest habitatge, doncs fa que siguin uns habitatges estables per a aquestes persones, perquè podran tenir aquests preus per tota la vida.
9: A Lleida s'ha aprovat la tramitació de 4 noves propostes de promotores socials que permetrien construir 580 habitatges assequibles. N'hi ha una que ja s'està construint al barri del Joc de la Bola.
1: 11 minuts, 6:15 del matí. La setmana passada parlàvem d'ella, de Sara Carbonero, que precisament comentava als periodistes com se sentia després de la mort de la seva mare, i aquest matí torna a ser notícia. Però per què?
7: Doncs perquè la periodista ha rebut la medalla d'or de Castilla-La Mancha i ha dedicat precisament el premi a la seva mare.
11: Este premio llega en un momento muy difícil de mi vida, pero quizá sea una señal para mostrarme que siempre hay motivos para seguir, como el cariño de la gente y el orgullo de los tuyos. Así que parte de esta medalla es de los míos, es de mis hijos, que no han podido venir. Pero sin duda, el trozo más grande de medalla es para ella, es para mi mami, porque sin ella yo no sería nada, no estaría aquí. Y estoy segura de que me está viendo mientras sonríe, quizá desde un lugar de La Mancha, de cuyo nombre siempre quiere recordarme. Muchas gracias.
1: Ai, per favor, Sara Carbonero, que motiu i que du a la vegada, perquè és cert que també porta una vida personal, de salut, que ha estat una mica fotuda, i com estoicament està aguantant doncs aquestes petites o molt fortes baixades que a vegades té la vida. I el cor també batega amb Brad Pitt.
7: Sí, perquè es veu que ara un dels altres fills s'ha volgut treure el cognom del pare. En aquest cas és Maddox, de 24 anys. No és el primer fill que ho fa. De fet, Shiloh, de 20 anys, ja va ser la primera. Després van venir les altres dues germanes. I els altres dos fills que queden, doncs de moment no ho han fet, però vigilem, perquè en algun moment o altre acabarà passant, perquè les últimes declaracions seves no auguren res de bo. De fet, una d'elles va acabar dient que el seu pare era un imbècil de primera classe.
1: No estan els fills de Brad Pitt, Catela, també t'ho dic, Estan en peu de guerra, aquesta família, mare meva. Mentrestant, el divendres la ràdio ens ha deixat, home, el so de Candela Penya.
7: Doncs sí, l'entrevista divendres al matí de Catalunya Ràdio a Candela Penya, actriu que està a punt d'estrenar la pel·lícula La Desconocida a Netflix. Interpreta un personatge que parla gairebé sempre en català i ens deixava aquesta reflexió.
12: Quan vaig llegir Anna Ripoll, dic, ai, s'ho creuran que puc fer una senyora que es diu Ripoll de cognom? I parlo quasi tota la pel·lícula en català. No vull com traicionar la meva gent i no vull parlar malament. Llavors, hi ha vegades que em costa, no tinc tota la fluïdesa perquè porto a Madrid molts anys i no parlo i vull parlar bé.

0: Amb només 8 minuts arribem ja a 6:15 del matí, fent els matiners com cada dia a Catalunya Ràdio. Bon dia als que, mica a mica, ja aneu sintonitzant amb la ràdio i esteu començant aquesta primera hora del matí amb tots nosaltres. Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs mireu que la Plastic Ono Band va gravar aquest gran tema, ho van fer en una habitació de l'Hotel Reina Elisabet de Montreal. Ho van fer també amb periodistes, amics i activistes de John Lennon i Yoko Ono. Va ser, de fet, el primer tema en solitari de John Lennon, tot i que en aquell moment encara formava part dels Beatles. La cançó es va convertir en tot un himne del moviment pacifista i contra la guerra dels Estats Units. Durant la dècada dels 70 va acabar arribant al número 14 de la llista Billboard i al número 2 també de les llistes britàniques.
0: Engeguem la setmana, també estrenem aquest mes de juny i com cada dia, però avui especialment, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant i això ens ho explica, com sempre, la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 1 de juny Mercuri entra al signe de cranc i això canvia una mica el to de la comunicació. La ment es torna més emocional, més intuïtiva i més connectada al món intern. No es tracta només de pensar, sinó també d'escoltar què sentim mentre pensem. A més, Mercuri farà més endavant la seva retrogradació en aquest signe, així que aquests dies s'obre un tema important. Com expressem el que sentim i com ens comuniquem amb les persones properes. Avui, menys fredor i més honestedat emocional. Bona setmana!
0: Doncs vinga, ha apuntat també el que ens espera avui astrològicament parlant. I avui, 1 de juny, hi ha moltíssima gent que va bufar espelmes, Lara.
1: Avui felicitem la cantant Alanis Morissette perquè en fa 52, dos actors que avui també fan anys, un de clàssic, ja l'hem dit, Morgan Freeman, que en fa 89, i un de més recent, Tom Holland, que arriba als 30. Que jove, eh?
0: Que jove.
1: Que jove.
3: Però si tu ets 25, reina.
1: Sí, però és que sempre veig, no ho sé, que jove. El còmic i actor i presentador Dani Mateu bufarà 47 espelmes. És que està casat i tot, i no sé.
3: Sí, sí,
1: ha fet tantes coses.
3: Ha fet moltes coses, estic d'acord.
1: Ha fet tantes coses.
0: La vida li ha passat molt ràpid, la vida li ha passat molt ràpid.
1: Sí.
0: Com és la vida, eh?
1: En fi, acabem felicitant la top Heidi Klum, que també està molt jove, creua la passarel·la i arriba amb estil als 53. Tot i ser dilluns, per molts anys i ànims, que teniu tota la setmana per celebrar que esteu estupendos.
4: Xavi Canalías desperta Catalunya abans que cap altra ràdio.
0: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
4: Els matiners, amb Xavi Canalías.
0: Encara ens queden uns minuts de ràdio en directe. Avui no marxeu perquè els matiners de Catalunya Ràdio farem el primer cafè del dia amb una actriu que aquests dies és al Teatre Romea de Barcelona presentant Una madre de pel·lícula. Ha estat un èxit a Madrid, ha portat l'obra de gira, passa per Barcelona i parla de la síndrome del niu buit, de quan marxen els nanos de casa. D'aquí uns moments, Toni Acosta, els matiners de Catalunya Ràdio. Abans, per això, la felicitem en forma de cançó. Avui és l'aniversari de l'Alanis Morissette i és moment de recordar un dels seus grans èxits. Aquest que ja està sonant i que ens empeny per començar el dilluns amb bon ritme. És, evidentment, irònic.

0: tu, per què matines?
1: No, ara mateix no caigo, no.
0: Explica'ns-ho.
1: A veure, dame el papel.
0: 93 201 7474.
1: A quina ràdio?
0: Catalunya Ràdio.
1: Molt bé.
0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
2: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem l'actualitat del cor amb Laura Fa. I a partir de les 11 conversarem amb el teòleg Francesc Torralba sobre la visita del Papa. A la tarda, en Francesc Garriga ens visitarà el duet còmic Venga Monjas. Al Catalunya Nit entrevistarem la novel·lista nord-americana Siri Husvedt, que publica Històries de fantasmes.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
3: Doncs vinga, que en pocs segons arribem ja a 6:15 del matí. No us perdeu tampoc els matiners d'avui dilluns, d'aquest dilluns 1 de juny, perquè, com sempre, mourem el dial de la ràdio i ho farem en una data molt especial, en un any també molt especial, l'any 98, en un programa dirigit i presentat per Neus Bonet i Alerta, amb un duet que no us podeu perdre, el de Sergi Pàmies i Quim Monzó. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes a aquest nou mes, dilluns 1 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Àlex, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
4: Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i mestres i professors tenen dues opcions, votar sí o no. Però en el cas del no, es ratifica també el compromís dels docents a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
3: La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana.
4: A hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però la CGT i l'intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. És el cas de les dues que tenen vagues convocades per avui, és a dir, les de les comarques de Girona i la de la Catalunya Central. D'altra banda, en cas que els docents rebutgessin el preacord, el sindicat majoritari USTEC defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve.
3: I al País Valencià, els docents també fa setmanes que protesten. Doncs bé, la jornada d'ahir ens deixa la imatge que s'ha fet viral de l'agressió d'un policia o manifestant.
4: Va ser durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació. La gent va empènyer la dona pel darrere fent servir la porra. La dona va caure i va picar amb la cara a l'asfalt. La delegació del govern valencià condemna i es compromet a investigar-ho.
3: I els metges catalans canvien la seva estratègia de protesta.
4: Recordem que també reclamen millores laborals i es queixen sobretot de les càrregues de treball. Per això, en lloc de convocar vagues, a partir d'avui han decidit deixar de fer hores extres. Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina, explica com pot afectar això als usuaris.
5: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
3: A Colòmbia, l'ultradreta s'imposa per sorpresa en la primera volta de les presidencials.
4: Abelardo de la Espriella ha guanyat els comicis al davant del candidat oficialista d'Esquerres, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfronten el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
3: França mou fitxa davant l'escalada d'Israel al Líban.
4: Ha convocat una reunió del Consell de Seguretat de l'ONU per abordar aquesta qüestió. Preocupa que l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i, sobretot, el canvi d'estratègia del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ja diu, sense cap mena de problema, que vol continuar l'expansió pel Líban.
6: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
3: I en l'agenda judicial, avui nova sessió del cas Kitchen.
4: I declararà Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en l'època de Mariano Rajoy, per a qui demanen 15 anys de presó. Haurà d'aclarir què sabia sobre la captació del xofer de Bárcenas com a confident, que és qui va fer aquest encàrrec i si passava informació als seus superiors polítics.
3: I alerta, perquè a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%.
4: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant de la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia i, per tant, es reflectiria en la inflació, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, entre altres coses, perquè té un cost elevat per a les arques de l'Estat. De moment, però, les bonificacions per a la gasolina i el gasoil estan garantides fins a finals d'aquest mes.
3: Gràcies, Àlex.
4: Fins ara.
3: 6:15, 4 minuts. Aquestes hores saludo Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
7: Què tal? Bon dia.
3: També la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia, Maria.
8: Molt bon dia.
3: Anem-hi, com duia les portades? Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb Pedro Sánchez en bona part de les portades del dia, Canalies, i amb el verb resistir en alguns titulars. Diari Ara, Sánchez resisteix, seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà, va assegurar La Vanguardia. Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. La principal foto la veiem al Periódico i amb un enfocament ben diferent i trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau.
9: Més enllà de Sánchez, disparitat d'altres temes a les capçaleres. Des del Periódico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant pel País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 etarres a Veneçuela, i acabant pel titular de La Vanguardia, la IA amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita.
7: Altres temes de portada, El Periódico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució a Baix Cost, i La Vanguardia, que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona.
9: A La Razón, entrevista tota portada a Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral. I parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
3: Avui, varietat de temes a les pàgines d'opinió dels diaris amb una presència destacada dels casos de corrupció.
9: El diplomàtic Jorge Dezcallar descriu en un article al Periódico i titula Pernils i xoriços, i assegura que es troba a faltar una acció més decidida contra la corrupció per part de la classe política.
7: I diu que el processament de familiars i polítics d'esquerres i de dretes provoquen una sensació generalitzada de fàstic, vergonya i indignació.
9: A El País, el filòsof Pau Luque es fixa en el presumptament innocent Zapatero.
7: Explica que el periodisme contribueix a que no hi hagi molta diferència entre ser culpable i ser presumptament culpable.
9: En l'editorial, El Mundo considera que és imprescindible aclarir fins on va arribar el paper de Teresa Rivera en el rescat de Plus Ultra i en les opaques maniobres de Zapatero.
7: El diari explica que el càrrec de Rivera com a vicepresidenta de la Comissió Europea està ara en una dimensió especialment sensible.
9: Mentrestant, l'editorial de l'ABC assegura que després de 8 anys de govern de Pedro Sánchez, ara Espanya és pitjor.
7: Considera que la degradació institucional, econòmica, social i democràtica no només convida a parlar de dècada perduda, sinó del preocupant deteriorament d'un estat en retrocés.
9: A l'Ara, la sociòloga Marina Subirats es pregunta si és inevitable un govern d'esquerres, Espanya de dretes, perdó.
7: Creu que als partits d'esquerres els falta èpica i se'ls ha acabat els projectes engrescadors. Els demana que deixin a un costat els egos i les picabaralles per poder seguir enfortint la democràcia.
9: Per la seva part, La Vanguardia diu en l'editorial que Barcelona se sotmet a una prova de càrrega perquè en les properes setmanes la ciutat acollirà el Papa, el Tour, un gran congrés d'arquitectes, la Fórmula 1, el Sonar i també el Primavera Sound.
7: I afegeix que els responsables del turisme han de trobar l'equilibri entre l'interès local i el forà.
3: I hem arribat ja a 6:45 i 6:07. Ara sí, Sílvia Solanes, bon dia, bon dilluns.
10: Hola, bon dia,
3: com
10: bon dilluns.
3: Com estàs? Quina cara de felicitat que fas.
10: Bon dilluns.
3: Clar que sí, vinga. Ara ja estem en temps de descompte en aquest programa.
10: Temps de descompte.
3: Ara comencem a restar els despertadors,
10: sí,
3: que això ens comença a agradar. Quants en queden?
10: Menys de 30.
3: Quina meravella. Sí. Podríem fer com un calendari d'advent.
10: Mira.
3: No? Anar reculant els despertadors. Sí. I mentrestant, amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Alerta, perquè el Papa Mòbil ja és aquí.
10: Sí, encara no ha arribat el Papa, però sí que ho ha fet el Papa Mòbil. En avió i amb grans mesures de seguretat, segons llegim al web de BTV. Vehicles de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i agents de la policia secreta han escortat el recorregut del transport del Papa des de la seva sortida de l'aeroport. Ara està custodiat i vigilat en una ubicació no revelada.
3: Què perd, Cervera?
10: Doncs la botiga oficial de marxandatge de Marc i Àlex Márquez. Llegim al Segre, que ha baixat definitivament la persiana després de 12 anys. La façana encara conserva les restes dels dos números 93 que presidien l'espai. Darrere aquest tancament hi ha dos motius. S'ha jubilat el president del fan club i oncle dels pilots, Ramon Márquez, i a més s'ha apostat per la venda en línia.
3: Qui surt a borsa?
10: Doncs el conegut com a rei d'Àfrica, dit d'una altra manera, l'home més ric del continent des de fa 15 anys, que no és un altre que el nigerià Aliko Dangote. Si no tens el gust, llegim a La Vanguardia, que acumula una fortuna de més de 24.000 milions de dòlars.
3: Mare meva, quina bestiesa, quina bestiesa.
10: I ara encara s'està enriquint amb tot el tema de la guerra a l'Iran i els productes refinats del petroli. Ha anunciat que el seu imperi sortirà a cotitzar a la borsa.
3: 24.000 milions de dòlars.
10: Mon cap no pot arribar a pensar.
3: No, i els oients que ens estan escoltant ara mateix, ja et dic ara que tampoc. Haurà d'assajar més.
10: L'orquestra de Ciudad de Vigo,
3: que això?
10: Resulta que desafina i no se sap les cançons. Ho ha avalat la justícia, el web de 3CAT recull una sentència que dona raó al Centre Gallet de Vitòria, que es va negar a pagar la meitat que devia en aquesta orquestra. Cobraven, per dos espectacles, 14.000 euros, però després de sentir-los van veure que això, que no... que incomplien el contracte, perquè no se sabia les cançons, desafinaven i van decidir no pagar la meitat que faltava i la justícia els hi dona la raó.
3: Gràcies, Sílvia.
10: Vinga.
3: Ai, Déu meu. Vinga, va, ben afinadet, Marc, fes-m'ho això. Quin temps ens espera per avui?
7: Va, comencem aquest mes de juny amb una temperatura més suau, amb calor, això sí, a l'interior, però menys intensa. Màximes de 27 a 32 graus i al Pla de Lleida fins als 34. Avui dia de sol, alguns núvols prims i a la tarda ruixats aïllats i no tan forts com els dels darrers dies.
3: Amb 5 minuts pràcticament arribem a 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners, fent el primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. I ara amb la Marta Viana també, moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
8: Doncs mireu, comencem parlant de teatre, perquè avui al Teatre Goya s'estrena el muntatge L'Ultimàtum. És un muntatge escrit i dirigit per Jordi Oriol i protagonitzada pel gran Joan Carreras, per Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa i Lara Segur. Tot això ho podeu veure fins el dia 5 de juliol. Per tant, correu, perquè tenim un mes per veure aquest muntatge, L'Ultimàtum. Però avui no deixem de parlar de teatre, perquè se celebren a Mèrida els Premis Max de les Arts Escèniques, i atenció, perquè entre els més nominats hi ha dues produccions catalanes del Teatre Nacional de Catalunya, són La Tercera Fuga i Los Nuestros. Totes dues opten a millor espectacle de teatre, també a millor espectacle d'autoria teatral i direcció d'escena, i en el cas de La Tercera Fuga també opta al Max, al millor actor, amb Ton Vieira i al millor elenc, i Los Nuestros, els premis a millor actriu i actor, podrien ser per Mona Martínez i Miqui Esparbé. Per tant, molt pendents del que passi aquesta nit, i demà us ho explicarem aquí als matiners.
3: I alerta, perquè si sou fans de Ginestar...
8: Bones notícies, perquè han publicat dates de la seva última gira.

0: A veure, sorprèn-me.
1: A veure, banda d'actuar a Razzmatazz el 7 de novembre, que això ja ho vam anunciar, em sembla que queden molt poques entrades, per tant, si els voleu veure a Barcelona, i si no, abans els esperen molts i molts concerts, hi ha moltes festes majors on els podrem veure, però també apunteu al Festivalot a Girona ara el mes de juny, després al juliol al Festival Estiu a Castelló d'Empúries, al Canet Rock o al Festival Terra Mar de Sitges. Entreu a la seva pàgina web i allà veureu totes les dates possibles.
0: I alerta, perquè avui movem el dial al 4 de maig de 1998, el programa L'Aparador de Catalunya Ràdio, que dirigia Neus Bonet. Atenció a aquest fragment de la secció d'en Sergi Pàmies i en Quim Monzó, i el preu que tenia una entrada pel cinema en aquella època.
2: La pel·lícula és una pel·lícula que es va estrenar divendres.
3: D'acord.
4: L'heu anat a veure o no l'heu anat a veure?
2: Del treball. Sempre l'heu anat a veure. Es costa una pasta i la paguem amb molt de gust.
5: Que passat ha pujat el preu. Valia 550 les sessions matinals de l'Icària i ara val 575.
4: Què dius?
5: És a remarcar.
4: Vols dir que no era perquè era 1 de maig?
5: No. És una cosa que fa dies ja. És que fins avui no m'han recordat d'anunciar.
4: Oh, doncs jo l'última vegada que vaig anar encara era 5,50 i fa dues setmanes que vaig a veure. Què vaig a veure?
2: A l'Icària?
4: Mejor Impossible.
5: Baix.
4: As Good As It Gets.
2: És una pel·lícula que...
4: Per mi te'n pots enfotre tant del que vulguis de mi, perquè...
5: No me n'hem fotut de tu.
4: Com diuen els francesos, me la suspèn i ofreix.
0: M'encanta.
4: Que bo.
0: Recordant les veus d'aquesta casa. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Kènia és una hora més, allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
6: Bon dia, matiners. Fins a la segona meitat del segle XX, molts països africans encara seguien sotmesos a potències europees. A Kènia, avui, dia 1 de juny, celebren el Madaraka Day, que es traduiria com el dia de l'autogovern i que commemora la seva plena independència del Regne Unit. És sobretot una festa institucional. El primer ministre presideix una desfilada de les forces de seguretat del país i que va acompanyada de bandes militars i d'exhibicions. Per la població és un dia per celebrar la seva independència i la seva identitat nacional. Tot i que l'1 de juny del 1963 va ser quan el país va aconseguir l'autonomia, fins al 12 de desembre del mateix any no van ser independents del tot i a finals d'any encara ho celebren amb més força. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Kènia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I a partir de les 6 del matí, Maiol Roger engega una altra edició del matí de Catalunya Ràdio.
7: Doncs amb dos focus molt pendents. El primer, el tiroteig que hi va haver a Badalona, que hi ha una nena de 10 anys ferida, està fora de perill. En parlarem amb els Mossos d'Esquadra a 9:15. I també rebrem en aquest estudi la consellera d'Educació, Esther Niubó, després del pacte que hi va haver amb USTEC, i avui que comença la consulta als professors i mestres per saber si secunden o no aquest acord. Tot això i més, des de les 6 fins als 12 avui al matí.
0: Doncs vinga, a partir de les 6, el matí de Catalunya Ràdio. I ara mateix, dada, Maiol. Anem-hi, Maiol, a veure.
7: Doncs va, avui, com que va ser el meu aniversari, una dada sobre els naixements. Born to be
0: wild. Com t'escau aquesta cançó.
7: I en concret, en quin any s'han registrat més naixements a Catalunya de persones que estan vives ara mateix? En quin any dels últims, posem-li 70, s'han registrat més naixements a Catalunya?
0: Jo diria 83.
7: 83?
1: 75.
7: 75. 75. Marta Viana guanya el premi. Wow, 1975, clavat 112.000 persones que van néixer aquell any. Us he de dir que és el primer de la sèrie històrica que recull l'IDESCAT. Vull dir que és probable que l'hi hagi.
0: Abans...
7: I són naixements a Catalunya. Per tant, també el boom migratori pot portar a que anys abans hi hagués més persones nascudes en aquell any. Però en tot cas, segons l'IDESCAT, 1975, l'última, la sèrie amb menys naixements, és l'últim any que hi ha registre, el 2023.
0: Gràcies, Maiol. I alerta, perquè em diuen que ja la tenim preparada per aquí, Toni Acosta, que fa el primer cafè del dia amb els matiners, perquè ens presenta una madre de pel·lícula.
8: Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la Olivia.
4: No, ja ho sé.
8: Que és,
4: el mateix que la IA.
8: Que tots els pobres siguin delinqüents.
10: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
11: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
12: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
13: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, el que era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
14: Colom.
9: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
15: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que canta somrient, sempre.
9: Amb Ricard Ostrell.
16: Em van passant coses.
15: Sí.
17: Sisena temporada de Les dones i els dies.
9: Amb Montse Virgili.
17: Ho censuraven, però primer miraven el gènere abans de censurar-lo.
18: I feien moltes coses que no quiero hablar. Eros y vergüenzas.
19: Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plego a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
17: El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna.
20: El programa on parles tu.
21: Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre, em van emmanillar, se't gela la sang.
17: Per orelles fines i cors oberts.
9: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
17: Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
22: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
23: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
22: Bueno, doncs no la faig. No. Ja està,
7: és que fos cada pregunta, tallo, de veritat.
24: És dels entrevistes lleig que sí que t'he vist.
7: Avui soc... Avui estic...
23: Perdona, que tu capis, això, però... És que no tinc una resposta.
7: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
23: No.
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
25: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Sí, som allà fins a la muntanya.
1: Home, aquest cap de setmana ja saps que et vaig comentar que vaig baixar a la Urbe.
0: Sí, estrella mediàtica.
1: Molt emocionant, molt emocionant. Un bany de masses allà que ens vam fer. No, la veritat és que molt divertit, molt divertit.
0: M'ho va dir, que la gent t'esperava amb pancartes a l'anella olímpica. Aloi, vas arribar a catifa vermelles, que allò va ser un escàndol.
1: Segur que era això. No, però vam passar una molt bona estona jugant amb els mapes del temps, ensenyar com funcionaven, com fèiem els mapes. Després jugàvem amb les persones que venien a visitar-nos, que poguessin presentar el temps, etc. El que passa que diumenge, això va ser la part urbana.
0: Pugem a la muntanya.
1: I llavors diumenge sí que vam tenir una altra activitat aquí al poble, que li vam dir la festa rural.
0: Sí.
1: I el que vam fer va ser fer diferents activitats relacionades amb el món rural, i a mi em va tocar baixar les meves cabres.
0: No m'ho diguis.
1: Baixar les meves cabres al certamen. Per primera vegada vaig portar les cabres al certamen. I la veritat és que va ser molt divertit. Va ser molt divertit. En vaig portar 5, estaven allà en un corral que vam muntar, i la gent anava venint, les anava veient, els anava donant menjar. A més, es van portar superbé.
0: Molt manyagues,
1: que eren molt simpàtiques, es deixaven tocar, es deixava que els hi donessin menjar.
0: Veus que bones!
1: Va ser un èxit.
0: Molt bé, doncs escolta'm, celebrem aquest èxit del diumenge i les anècdotes d'un home del temps a la muntanya. I mentrestant, escolta'm, hem tingut un cap de setmana amb temperatures altíssimes. El cert és que aquesta nit, almenys al Maresme, també hi havia nit tropical. No sé què ens espera per avui i per aquests propers dies, Eloi.
1: Mira, una miqueta de tot, la veritat. De moment comencem el dia amb bancs de boira i sobretot amb molta humitat a la costa. Per tant, ara, a més de la calor, ja tenim la sensació de xafogor afegida, com a mínim avui i demà, a molts trams del litoral, entre Costa Central i Costa Daurada, sobretot en hores nocturnes, a primera hora del dia, es poden formar aquests bancs de boira. Després, la resta del dia, en general, serà assolellat. Avui hi haurà algunes tempestetes molt petites cap al nord del Pirineu, sobretot Pirineu Oriental, i avui la temperatura encara alta, 33-34 a Ponent, 27-28 a la costa, amb els baixos en pròxims dies. Demà, per exemple, hi haurà tempesta, refrescarà. Dijous tornarà a haver-hi tempestes i refrescarà. Però al final de la setmana, pam, torna a enfilar-se.
0: Gràcies, Eloi. Que vagi bé. Fins ara. Francesc Soler, tot teu.
2: Fins ara, Canalies.
0: I tornem demà. Bon dia, matiners.
2: Senyores i senyors, bon dia.
3: El matí de Catalunya Ràdio.

0: 6 del matí, avui ens devem amb 14 graus a Solsona, 20 a Tarragona i 17 a Fogars de la Selva. A partir de les 9, ens visitarà al matí de Catalunya Ràdio la protagonista política dels últims dies, la consellera d'Educació, Esther Niubó.
1: Estem contents d'haver pogut fer aquest salt de gegant, però és que l'educació a Catalunya venia d'anys d'infrafinançament important. Feia 25 anys que no es tocava el complement específic autonòmic.
0: Li preguntarem pels detalls de l'acord amb els sindicats que des d'avui i fins dijous es sotmetrà a consulta de tots els mestres i professors de Catalunya. També preguntarem a la consellera què li sembla la posició d'USTEC, que ja ha avisat que si els docents no valen l'acord, proposaran vaga indefinida a partir de dilluns de la setmana que ve.
2: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
0: Hi ha sindicats com la CGT que mantenen l'onada de protestes. Això vol dir que avui, en paral·lel a la consulta, hi ha vaga convocada la Catalunya Central i les comarques de Girona. Veurem quin seguiment té aquesta primera vaga després del preacord. Avui també parlarem amb el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra pel nou tiroteig que hi va haver ahir a Badalona, en què va quedar ferida una nena de 10 anys a causa d'una bala perduda. Va ser traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida. Fa pocs dies, en aquest programa, vam parlar amb el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, Ramon Chacón, sobre l'augment dels tirotejos.
3: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc. Aquests petits delinqüents, quan tenen aquestes armes i tenen altres problemes que abans resolien, podria ser a cops de puny, amb una discussió o qualsevol cosa, ara és possible que facin un ús de l'arma de foc.
0: I a partir de les 10 parlarem de la calor. Després d'haver batut rècords el mes de maig, quin estiu ens espera? En parlarem amb Francesc Mauri i també ens fixarem en el risc d'incendi amb David Borrell, inspector en cap dels bombers de la Generalitat. I a 2:15, secció del cor amb Laura Fa. Hola,

0: Amb la Laura Far repassarem quins famosos han passat per la famosa caseta en els primers concerts de Bad Bunny a Madrid. També analitzarem per què la justícia ha ordenat repetir el judici contra l'actriu Ana Duato després d'haver anul·lat l'absolució pel frau fiscal. I a les 11, entrevista amb Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla, amb Anatomia de l'Esperança, el tercer llibre de no ficció en català més venut aquest Sant Jordi. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb el 8è aniversari de l'arribada de Pedro Sánchez a la presidència del govern espanyol. L'1 de juny del 2018, el Congrés aprovava la moció de censura contra Rajoy, un Sánchez que probablement travessa ara un dels moments més complicats des que és a la Moncloa, va superar fa poques setmanes Aznar com a segon president espanyol més longeu. Si volgués superar Felipe González, hauria de resistir 5 anys i mig més.
0: I a Brussel·les?
2: Preocupats per l'ofensiva israeliana al Líban, França ha demanat que avui se celebri una reunió extraordinària del Consell de Seguretat de les Nacions Unides per parlar de la situació a l'Orient Mitjà. L'exèrcit israelià continua expandint-se i ha anunciat en les últimes hores haver ocupat el castell de Beaufort, una posició estratègica al sud del país.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: Amb la més que probable commuta de pena de presó de la política republicana i negacionista electoral Tina Peters, condemnada per manipular sistemes electorals a Colorado l'any 2020. La decisió del governador, demòcrata, ha generat controvèrsia. Alguns ho veuen com una cessió al trumpisme.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb un informe d'un dels grans bancs d'inversió, Morgan Stanley, que explica que els fabricants xinesos de cotxes elèctrics han deixat enrere la guerra de preus i competeixen ara, sobretot, en intel·ligència artificial, especialment en sistemes de conducció autònoma.
3: Avui és dilluns 1 de juny, ens despertem ja amb temperatures altes i avui amb molta humitat a la costa i molta sensació de xafogor. A Sant Feliu de Guíxols hi ha 22 graus, 22 graus a Cornellà, a Llobregat i 15 graus a Coll de Nargó, aquí a l'Alt Urgell. Avui espereu un dia amb bancs de boira, ara aquest matí, en alguns trams del litoral. Després, a mesura que el sol vagi escalfant, s'aniran desfent. S'imposarà el sol a la majoria de comarques i aquesta tarda hi haurà alguna tempesta, però molt localitzada a l'extrem nord del Pirineu, sobretot al sector del Pirineu Oriental. Avui temperatures de 33-34, les més altes a 27-28 a la costa. Demà les tempestes seran més freqüents, baixarà una miqueta la temperatura, repetiran les boires a la costa.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Pau Llonc, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Però abans, quan són les 6 i 6 minuts, Sílvia Solanes i Lara García, bon dia.
4: Bon dia.
0: Repassem l'actualitat i comencem per aquesta consulta al personal docent sobre el preacord entre educació i els sindicats majoritaris que vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues.
5: El preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva.
0: Montse Mir.
6: L'USTEC ja ha anunciat que en cas de rebutjar el pacte defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. La consulta es fa des d'aquest dilluns fins dijous i tot i que els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes. És el cas de la coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines. David Iglesias n'és el coordinador.
7: Ens basem en un sistema assembleari 100%, per això volem parlar i arribar a un acord per veure quin serà la nostra decisió envers la votació.
6: També manté la mobilització l'assemblea de centres del Bages i Moianès, amb accions a Manresa i Montserrat. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Estarem pendents de quin seguiment tindrà avui la convocatòria de vaga de la Catalunya Central i les comarques gironines.
0: Això aquí al País Valencià, la delegació del govern condemna i es compromet a investigar una agressió policial a una professora durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació ahir.
8: La dona va rebre una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que la va fer caure. A causa del cop es va fer ferides al nas i a la barbeta. A dins l'edifici hi havia reunits representants sindicals i de la conselleria que intentaven arribar a un acord sense èxit per posar fi a la vaga indefinida que va començar fa 3 setmanes. Els delegats sindicals es van negar a abandonar l'edifici fins que no aconsegueixin un compromís de l'administració. Desenes de persones es van concentrar a les portes de la conselleria per condemnar l'agressió.
0: També continuen les protestes dels metges. Aquesta vegada canvien d'estratègia.
5: A partir d'avui, en una trentena d'hospitals deixaran de fer hores extres. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients.
0: Berta Torrades.
4: El Sindicat Metges de Catalunya busca forçar el Departament de Salut a negociar amb una protesta que implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores extres, el que impactarà en el temps d'espera, com explica Santi Barcons, metge especialista en cirurgia endocrina.
9: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes.
4: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia l'abús d'hores extres que massa sovint han de fer els professionals.
10: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera.
4: On no afectarà aquesta protesta és en l'atenció urgent. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
8: Segons els Mossos, els fets van passar quarts de 8 quan una bala perduda hauria rebotat i hauria impactat el braç de la nena, que va ser traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant amb ferides lleus. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que hi ha al barri de Sant Roc a Badalona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat en un missatge a X que el tiroteig ja era una baralla entre clans i ha qualificat textualment de gentussa i incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu al barri.
0: Sí, sí, 10 del matí, en clau política, Pedro Sánchez presideix avui la primera executiva del PSOE des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del partit al carrer Ferraz de Madrid, i arribarà després d'haver demanat temps als socis per poder culminar l'agenda progressista.
5: És la primera base de la Moncloa per resistir davant els casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta que acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts.
0: Madrid, Alba Gil.
11: El PSOE ja té en marxa la maquinària per resistir davant l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes, perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena seguir. Per això demana temps als socis que li reclamen eleccions. Sánchez acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i de fer trampes per enderrocar-lo.
12: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
11: I passa de puntetes per les causes judicials que l'envolten. Les explicacions no arribaran fins a finals de juny. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, el PP continua demanant la convocatòria d'eleccions i continua parlant d'una moció de censura sense concretar-la.
8: La vicesecretària dels Populars, Alma Escurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
13: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
14: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
13: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
8: I mentre des de Sumar apunten que els problemes del PSOE no se solucionaran mai entregant el govern al PP, des de dins de les files socialistes hem sentit dues veus contraposades. El president Salvador Illa fa costat a Sánchez.
15: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
8: En canvi, el president manxec, Emiliano García Page, marca distàncies i defensa l'actuació dels jutges i de la policia.
16: Yo quiero hoy demostrar no solo respeto, sino un apoyo cerrado a todos los que estáis sufriendo ataques simple y llanamente por hacer vuestro trabajo.
8: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà del PP.
0: En paral·lel segueix el judici de la Kitchen. Avui declararà el primer investigat de la cúpula policial d'aquell moment.
5: És Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en època de Mariano Rajoy, per aquí demanant 15 anys de presó. Entre d'altres, haurà d'aclarir què sabia sobre la captació com a confident del xofer de Bárcenas, qui va fer aquest encàrrec, i si passava informació als seus superiors polítics.
0: Tornem a Madrid, Tània Tàpia.
17: Segons la fiscalia, Eugenio Pino estava informat de l'operació per espiar i robar informació a Luis Bárcenas, i tot ho posava en coneixement del secretari d'Estat i també del ministre Jorge Fernández Díaz. Tots dos han negat estar al cas de la Kitchen, però el nom de Pino ja ha sortit al judici. Segons Martínez, quan el ministre li va arribar rumors que tenien de col·laborador un tal Sergio Ríos, xofer de Bárcenas, qui li va confirmar va ser Eugenio Pino.
18: Recuerdo que el señor Pino me contesta y me confirma que efectivamente que hay un colaborador en el entorno del señor Bárcenas.
17: Ells, però, diuen que no van encarregar res. Si hi ha temps, el següent en declarar serà el comissari jubilat José Manuel Villarejo. Des de Madrid, Tània Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos anys després de l'aprovació de la llei d'amnistia, hi ha més de 150 persones que encara estan pendents que es faci efectiva. Entre ells, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, que estan pendents que el Tribunal de Justícia Europea es posicioni sobre els seus casos.
5: La justícia espanyola tenia dubtes sobre la malversació i va passar la pilota a la justícia europea. Ara per ara, Oriol Junqueras manté la seva inhabilitació fins al 2031 i sense l'amnistia no es podria presentar a les pròximes eleccions. El president d'Esquerra demana que es compleixin les lleis per una qüestió de credibilitat. Són declaracions a TV3.
19: Quan algú fa tot el possible per incomplir-les, és evident que han de trobar els mecanismes necessaris per complir la llei, perquè si no, la confiança en la democràcia espanyola, que ja és escassa, encara ho serà molt més.
5: Segons dades d'Alerta Solidària, fins ara s'han amnistiat 181 persones d'un total de 345 casos. En canvi, pel que fa a les policies, s'ha donat a gairebé tots 158. Els únics a qui no se'ls ha atorgat són els 4 agents acusats per les lesions a Roger Espanyol, que va perdre un ull. La Fiscalia s'hi manifesta a favor, però està pendent de resoldre's.
0: L'any que ve hi ha municipals i Junts per Catalunya activa avui les primàries per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Jordi Corbalan.
20: Unes primàries inèdites que seran renyides amb resultats molt oberts i que podrien tenir lectures en clau interna més enllà de Barcelona. La decisió de Josep Rius, el candidat preferit per la direcció, de retirar-se de la cursa ha obert joc. I fins ara hi ha tres aspirants. L'actual líder a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, i la diputada i membre de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa. Fins dijous, els aspirants han de comunicar oficialment a l'òrgan electoral que es constituirà avui, que es postulen, i després recollir els avals del 20% de la militància. El dia 21, després de la votació, es proclamarà l'alcaldable. Des de Barcelona, Jordi Corbalan, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: És un quart de ser notícia d'aquesta matinada. Colòmbia haurà de triar entre l'ultradretà Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda.
5: Tots dos han superat la primera volta, tot i que l'ultradreta ha aconseguit més percentatge de vots. El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu de Gustavo Petro.
0: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
21: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials colombianes en uns comicis en què l'Esquerra ha aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
22: Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
21: En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores.
23: El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de los FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
21: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà avui davant l'escalada d'Israel al Líban.
5: La reunió la demanada França després que aquest cap de setmana l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anunciés ahir que continuarà la seva expansió al Líban.
24: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
25: Fissat Hezbollah.
5: El president francès, Emmanuel Macron, ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada. Malgrat que hi ha un alto al foc en vigor, l'exèrcit israelià continua bombardejant el Líban amb l'argument de lluitar contra Hezbollah. Ha superat la barrera dels 3.400 morts.
0: I també continua creixent la tensió entre els Estats Units i l'Iran.
5: Els Estats Units han confirmat que aquest cap de setmana han dut a terme atacs contra instal·lacions de radar i centres de comandament i control de drons a l'Iran. Segons el Comandament Central Nord-Americà, l'operació respon a accions agressives de Teheran, entre les quals l'enderrocament d'un dron militar dels Estats Units que asseguren que volava en aigües internacionals. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana assegura que ha respost atacant una base aèria utilitzada pels Estats Units a la regió. De moment, Washington no ha confirmat aquesta informació.
0: Passen dos minuts d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado, Maria Fernández Noguera i Àlex Bosch. Bon dia.
26: Bon dia.
5: Bon dia.
0: A partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%, Nando Zanoguera.
1: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% al març, preveient que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. Però a l'abril l'electricitat es va abaratir i l'executiu va decidir eliminar alguns beneficis fiscals. La catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, detalla els efectes que tendrà.
2: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost de l'IVA farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
1: L'Associació de Consumidors Facua reclama que l'IVA de la llum sigui reduït de manera permanent. Nanda Sonaguera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mig miler d'autònoms van sortir ahir als carrers de Barcelona per protestar contra l'asfíxia administrativa que asseguren que pateixen i les quotes abusives que han d'afrontar.
3: Els autònoms que es van manifestar ahir pel centre de la ciutat denuncien que les càrregues fiscals i l'accés de burocràcia compliquen la viabilitat dels seus negocis.
6: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
7: Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
25: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
3: La protesta organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms també va tenir el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i va reclamar una veu pròpia a les taules de negociació.
0: Detenen a Barcelona un italià acusat d'un assassinat a Nàpols vinculat a la Camorra.
26: Agents de paisà dels Mossos el van detenir el 27 de maig al districte de l'Eixample en un control preventiu quan es va identificar amb un document fals. L'home de 33 anys està acusat d'assassinar juntament amb dos còmplices un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública. Els fets van passar el 2018. El detingut va passar a disposició judicial dissabte.
0: Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar en una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David.
27: Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
28: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star?
29: Because I'm not against the star.
30: The question is not Jewish, it's sionist.
28: They're kind of the same thing.
30: Not really.
27: Les afectades recriminen que els facin la pregunta pel fet de portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia als Mossos d'Esquadra i ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes socials en què reivindiquen lluir l'estrella de David a Burgull.
0: Dues dones van resultar ferides, una d'elles greu en esfondrar-se a la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona.
3: Les noies de 26 i 27 anys estaven en una piscina de la terrassa i quan es va esfondrar van caure a la planta inferior on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les va atendre i les va traslladar a l'Hospital Trueta de Girona. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la terrassa. Preventivament s'ha desallotjat una família del pis de la mateixa planta que serà reallotjada.
0: I ha estat una de les notícies del cap de setmana, regust agredolç a les celebracions de França per la victòria del PSG a la Champions dissabte.
26: Els episodis de violència que es van estendre a tot el país després de la final i que van acabar amb centenars de detinguts han fet dir al president Macron que ja n'està fart i que serà implacable amb els responsables.
0: Anem a París, Isabel Galí.
31: París ha continuat celebrant aquest diumenge la segona Champions del PSG, però les tensions entre la policia i grups de joves aficionats no decreixen. El president Macron ha rebut els campions a l'Elisi i no ha pogut evitar lamentar la mala imatge que deixen els incidents violents i els centenars de detinguts.
32: C'est pas le foot, ça.
33: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
32: Terminés.
31: Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: arrenca el Festival Primavera a la ciutat, el cicle de concerts en sales de Barcelona com l'Apolo, el Rasmatàs o Paral·lel 62. A partir de dijous comença oficialment el Primavera Sound al Parc del Fòrum, per on passaran noms com The Cure, Gorillaz, Massive Attack o Bad Gyal.
1: La segona.

0: avui a Mérida se celebra la gala dels Premis Max de les Arts Escèniques. Entre els més nominats, dues produccions catalanes del Teatre Nacional de Catalunya són La Tercera Fuga i Los Nuestros, que opten a millor espectacle de teatre, autoria teatral i direcció d'escena. La Tercera Fuga també opta al Max, al millor actor amb Ton Vieira i al millor elenc, i Los Nuestros als Premis a millor actriu i actor amb Mona Martínez i Mic Esparvem.
1: I La Tercera.

0: Ginesta anuncia els concerts amb què faran gira per presentar el seu últim disc. Tot gira igual però diferent. A banda del concert a la Sala Rasmatàs el 7 de novembre, també els podrem veure en moltes festes majors i a festivals com el Festivalot a Girona ara al juny, al Festival Estiu de Castelló d'Empúries o al Canet Rock al juliol i al mes d'agost al Festival Terra Mar de Sitges.
1: Poc més de 5 minuts i 6:45 del matí. Anem als esports. Xiulets al Palau Blaugrana en un partit desastrós del Barça de bàsquet de Xavi Pascual.
2: El contundent derrota a casa de 25 punts, 77-102 davant el València. Els Blaugrana acaben cinquens, es compliquen els quarts de final que jugaran demà mateix a la pista del Múrcia. Xavi Pascual, tècnic Blaugrana.
3: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent.
2: En l'ascens a segona divisió A del futbol, empat a un de l'Europa davant el Celta, la semifinal anada. En l'ascens a segona ref, el Cornellà goleja 4-1 al Badalona en la final anada per pujar de categoria.
1: La capitana del Barça de futbol reclama que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip.
2: Són declaracions d'Irene Paredes, que creu que és bàsic per poder suplir les baixes.
4: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
2: Golejada 0-4 del Barça al camp del Real Madrid Club de Futbol, empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla, mentre que el Badalona guanya 0-1 al camp del Llevant. Previsions a la Lliga de Futbol Sala. A partir de les 9, Valdepeñas-Barça, segon partit de quarts de final, 1-0 pels Blaugrana, i a les 7, segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada, 1-0 pel Barça. El Calafell a un partit de ser eliminat pel Liceu.
1: Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla amb Anatomia de l'Esperança, el tercer llibre de no ficció en català més venut aquest darrer Sant Jordi. I ara sapiguem amb què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser plantejar-nos tots plegats si realment és tan important per la nostra autoestima això d'estar morenos. O si més no, si ho és tant com per destrossar-nos la pell. Suposo que ja ho sabeu, però estar moreno no havia estat mai a la història un signe d'estatus ni res socialment desitjable fins fa aproximadament un segle. Abans, durant la resta de la civilització occidental, estar moreno era cosa de pobres, de qui treballava a l'aire lliure, i estar blanc i protegit del sol era un signe inequívoc d'estatus. La cosa va canviar cap a la revolució industrial, quan els obrers van començar a empalidir treballant dins les fàbriques, i entre els rics es va posar de moda les vacances d'estiu tal i com ara les coneixem. Aleshores, el bronzejat va passar a ser signe de que tenies temps lliure i et podies permetre passar temps fent el gandul a la Riviera, a la Costa Blava o als balnearis. Doncs bé, jo penso que potser estaria bé tornar als vells temps i que comprar números per agafar un melanoma tornés a estar mal vist.
6: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
7: I pot ser tot això sent professional.
6: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
8: El meu amor dins el puny floreix al maig fins a juny.
9: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
10: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se.
11: I els frescos d'Aldi!
10: Al!
11: Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams, la segona unitat al 50%.
10: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé. El

0: Canalies, avui cançons per no notar el 21% de l'IVA de la llum?
1: Exactament, recordem, ho estava dient també fa pocs minuts, que el govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març i ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, entre altres coses perquè té un cost elevat per les arques de l'Estat. Per tant, toca controlar la llum i encendre-la només quan calgui. Recordeu apagar-la com fa Nelly Furtado amb el seu primer gran èxit, Turn Off the Light.

of the lights, shut off the lights, ara sí, la lletra, you said just shut off the lights, we don't need them to dance, vas dir, només apaga els llums, no, necessite, no les necessitem per ballar. Encara una més, la banda americana Panic at the Disco també va dedicar una cançó a apagar els llums amb Turn Off the Lights, tot i que la lletra aborda l'esgotament personal, les inseguretats i la necessitat d'evadir-se de la realitat.

0: Són 7:15. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Sílvia Solanes i Lara García. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
1: La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran avui aturades a les comarques centrals i gironines.
0: I avui a partir de les 9, Esther Niubó, consellera d'Educació, serà al Matí de Catalunya Ràdio. Això aquí, al País Valencià, la delegació del govern condemna i es compromet a investigar l'agressió policial d'ahir a una professora durant una concentració les portes de la Conselleria d'Educació.
2: Això és possible?
3: La dona va rebre una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que l'ha fet caure.
0: I aquí els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos.
1: Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre ells el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat, Santi Barcón, cirurgià endocrí.
4: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
0: Una nena de 10 anys ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
3: Segons els Mossos, una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la nena. Va ser traslladada a l'hospital amb ferides lleus. És el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri badaloní de Sant Roc.
0: Ho analitzarem a l'Àgora amb Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, entre d'altres. I Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler fer-lo caure amb males arts i diu que vol seguir governant.
5: Mientras la oposición marrullera puede seguir manejando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
1: El president del govern espanyol presideix avui la primera executiva des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
0: El líder ultradretà Abelardo de la Espinilla s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia.
3: Ha superat per sorpresa l'oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
0: I ara ens ho recordava el Canalies, a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%.
1: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna.
0: França promet contundència contra els responsables dels aldarulls per la victòria del PSG a la Champions.
3: El president Emmanuel Macron, durant la recepció a l'equip guanyador, s'ha declarat fart de la violència que ha deixat 800 detinguts, 60 policies ferits i un motorista mort.
6: C'est pas le foot, ça.
7: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
6: Terminat.
0: I d'aquí uns minuts us ho expliquem. Els jocs per a mòbils i tauletes ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món.
1: Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol, impulsada per Barcelona.
0: I prop de 50.000 persones han participat en la festa de 3CAT en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc.
8: Ha passat un dia a veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare. Però és
3: una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
0: Repassem també les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb Pedro Sánchez en bona part de les capçaleres.
9: Sí, i amb el verb resistir, Francesc, en alguns titulars. Diari Ara, Sánchez resisteix, seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà, va assegurar La Vanguardia. Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. La principal foto la veiem a El Periódico, amb un enfocament ben diferent, però hi trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau. Més enllà de Pedro Sánchez, disparitat d'altres temes a les capçaleres, des del Periódico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant per El País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 terres a Venezuela, i acabant pel titular de La Vanguardia. La IA amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Altres temes de portada, El Periódico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució a baix cost, i La Vanguardia que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona. A La Razón, entrevista a tota portada Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral, i parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
0: Avui a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, es desperten amb 21 graus. Al migdia arribaran els 30 i a Cervià de les Garrigues en tenen 16 amb una màxima prevista de 32. Aquest dilluns comença amb alguns núvols i boira, però sembla que en general tornarem a tenir un dia de sol i calor. Eloi Cordomi, bon dia.
6: Bon dia. Sí, a mesura que escalfi el sol, tots aquests bancs de núvols, fins i tot de boira que hi ha, sobretot a les comarques de Barcelona, s'aniran desfent i acabarà fent sol i calor a gairebé tot arreu, amb màximes de 30-34 graus a l'interior. A la tarda d'avui només hi haurà alguna tempesta aïllada a l'extrem nord del Pirineu, sobretot al sector oriental.
0: I després que l'actriu Judit Martín revelés que Lluís Pasqual va fer servir les seves imitacions de Montserrat Caballé com si fossin declaracions de la soprano, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. Gràcies a una confessió de l'actriu Judit Martín, hem descobert que el director Lluís Pasqual va encarregar-li una imitació de Montserrat Caballé, la qual, d'una forma fraudulenta, li demanava que un cop morta s'encarregués de dirigir-li un homenatge al Liceu. Aquest document fals va ser presentat pel mateix Pasqual com si fos cert i producte d'una gravació de Ràdio Reus, el tribut que el Gran Teatre va fer a la soprano barcelonina. No espero que Pasqual demani perdó, perquè quan se'l va acusar de males praxis amb les joves actrius que dirigia, no pas amb el jovent masculí, per cert, el director va fugir d'estudi. Però sí desitjo que, després d'una maniobra tan xerona i barruera, a Lluís Pasqual se li prohibeixi la possibilitat de dirigir en qualsevol dels teatres sufragats pels impostos de tots els ciutadans del país. El que sí podries fer, Lluís, és pagar-li el que li deus a la Judit, perquè, a banda de mentir, ets una mica garrepa. I pels diners no serà, estimat director, perquè mira que t'harem pagat de sobres.

0: Ben Elias, amb què ens despertes avui?
1: Bon dia de nou, avui amb la música de Gloria Gaynor i el seu himne titulat I Am What I Am. I és que tal dia com avui, 1 de juny, però de l'any 2003, Bèlgica es va convertir en el segon país del món a legalitzar el matrimoni igualitari, marcant una fita fonamental per als drets civils a nivell internacional. La llei va ser aprovada pel Parlament al febrer, promulgada el 30 de gener del 2003, i finalment va entrar en vigor l'1 de juny d'aquell mateix any. Dos anys abans ho van fer els Països Baixos, que van legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe, l'any 2001. Inicialment, la legislació excluïa el dret a l'adopció, que va ser legalitzada plenament per les parelles del mateix sexe uns anys més tard, el 2006.
0: Això, 1 de juny, que comença el mes de l'orgull, també.
1: El mes de l'orgull.
0: Oi, el celebrarem, no? I tant.
1: Home, sí, s'ha de celebrar. Sempre s'ha de celebrar.
0: Què heu fet el primer cafè del dia, els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, avui amb l'actriu Toni Acosta, que és a Barcelona representant l'espectacle Una madre de pel·lícula al Teatre Romea. Una obra, un espectacle que gira al voltant de la síndrome del niu buit, i l'obra va partir precisament de la seva pròpia experiència.
2: La verdad es que a mí me sorprendió porque lo que me pasa es que yo siempre pienso que soy muy moderna y a mí no me van a pasar las cosas. Entonces yo decía, uy, el nido vacío, pero qué tontería. Se va a estar feliz cuando se vayan. Pues mira, no. Estaba bastante triste en una esquina. Y pensando, pero por favor, sí, yo pensaba que iba a estar relajada y contenta. O sea, ¿qué está pasando?
1: Doncs resulta que no.
0: El Romea, això?
1: Exactament.
0: A tot això, quan són festes a...
1: Doncs mira, des d'avui fins al 7 de juny arriben, comencen les festes del Putxet a Barcelona. Avui a les 6 de la tarda hi haurà la inauguració de l'exposició El Putxet Sona. I tot plegat serà a l'Espai Putxet.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs una estampida amb més de 30 cavalls galopen pels carrers de Roma.
4: Decine di cavalli al galoppo spaventati, imbizzarriti, che corrono sull'asfalto.
3: Els animals es van escapar durant un assaig per la desfilada que s'ha de fer demà, dia 2, a Roma, per celebrar el Dia de la República Italiana. Es veu que un policia va llançar focs artificials sense permís i això va fer que els cavalls marxessin espantats. Van córrer més de 14 quilòmetres i hi ha 3 persones ferides.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Josep Espín, portaveu de la Plataforma de Festes Majors de Barcelona. Fa uns dies parlàvem amb ell perquè l'entitat criticava la decisió de l'Ajuntament de batejar les activitats prèvies a la sortida del Tour de França amb el nom de Festa Major del Tour. La plataforma considerava que aquest concepte està vinculat amb la identitat i no amb el màrqueting i creia que l'Ajuntament cedia davant d'interessos privats. Finalment, després de la seva protesta, el consistori ha accedit a fer marxa enrere i l'esdeveniment serà la Festa del Tour, a seques.
7: Això són esdeveniments que estan passant, o sigui, que han volgut que passin, però entorn a un esdeveniment que no té res a veure amb la història de la ciutat, amb una cosa creada pel propi veïnat. No es preservava el que era l'essència de lo que ha de ser una festa major i, per tant, contents que s'hagin tret aquesta denominació.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Adeu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adeu-siau.
9: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una ha de comportar-nos a fora, amb civisme.
10: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. La possibilitat d'un acord de pau imminent entre els Estats Units i l'Iran allunya el preu del petroli dels $100. Avui el barril de Brent ronda els 93. Pel que fa als mercats oberts aquesta hora, els inversors es mouen amb cautela. La borsa de Tòquio suma un 0,83%, la de Hong Kong un 0,70% i la de Xangai registra pèrdues però molt moderades. A Europa, divendres, els parquets van tancar pràcticament plans. L'IBEX 35 és el que més va créixer, va sumar un 0,46% i obrirà avui des dels 18.360 punts. I a Wall Street els principals indicadors van registrar rècords històrics davant l'expectativa de pacte. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 3 minuts i seran 3 quarts de 7. Aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui a les 12 del migdia arrenca la consulta als docents sobre el preacord amb educació. S'allargarà fins dijous. Un no suposaria continuar amb les vagues.
15: La pregunta és, acceptes el preacord per al personal docent el 29 de maig? La resposta és binària, sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La USTEC defensa que, si surt el no, cal impulsar una vaga indefinida a partir del 8 de juny. I què diu el preacord? Doncs preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva.
3: Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials, tot i això algunes assemblees sí que han decidit mantenir les protestes.
15: De fet, hi ha tres sindicats que es van aixecar de la taula i no secunden el preacord. Són la CGT, COS i la Intersindical. Avui hi ha vaga territorialitzada a les comarques de Girona i la Catalunya Central. David Iglesias, portaveu de la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines.
16: La manifestació que havíem pactat amb els sindicats, el que farem és convertir-la en una assemblea. I d'aquesta assemblea parlarem, opinarem i parlarem entre totes, doncs, sobre els aspectes d'aquest pacte.
3: D'altra banda, una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
15: Segons els Mossos, els fets van passar quarts de 8 quan una bala perduda hauria rebotat i hauria impactat el braç de la nena, que va ser traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant amb ferides lleus. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que hi ha al barri de Sant Roc de Badalona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet a càrrec del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat en un missatge X que el tiroteig era una baralla entre clans i ha qualificat textualment de gentussa i incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu al barri.
3: Més coses. Pedro Sánchez presideix avui la primera executiva del PSOE des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del partit al carrer Ferrat de Madrid.
15: I arribarà després d'haver demanat temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant dels casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta que acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts. Pedro Sánchez.
17: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
3: Mentrestant, el PP continua demanant la convocatòria d'eleccions.
15: I continua parlant d'una moció de censura sense concretar-la. Alma Ezcurra, vicesecretaria dels Populars.
18: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
19: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
18: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
15: I mentre que des de Sumar apunten que els problemes del PSOE no se solucionaran mai entregant el govern al PP, tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà dels populars.
3: I en clau internacional, Colòmbia haurà de triar entre l'ultradretà Abelardo de las Priella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda.
15: Tots dos han superat la primera volta, tot i que l'ultradreta ha aconseguit més percentatge de vots. El candidat a la coalició progressista ha denunciat irregularitats.
20: Representa el regreso al passat. Parapolítico, narcotraficante,
21: el heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de la FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
15: El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu de Gustavo Petro.
3: Amb un 3:15, des de la declaració del primer cas de la pesta porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues.
15: El preu de la llotja de referència, la de Marculleida, remunta a poc, però no arriba als nivells previs a la crisi i ara mateix la cotització és d'un 27% més baixa que fa un any.
3: Lleida, Estela Bosoms.
22: El quilo de porc viu es paga ara uns 10 cèntims menys del que costa produir-lo. El resultat el resumeix Jordi Siscart, ramader del Carràs i portaveu de Jarc.
23: Això en un porc de 115 quilos, que és més o menys el que s'està portant a escorxador, vol dir que el ramader perd entre 12 i 13 euros per porc.
22: A curt termini, la previsió és que el preu pugi una mica, però amb molta mesura, segons el director de Mercolleida, Miquel Àngel Vergés.
0: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu, inclús Polònia i Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
22: La indústria ha reorientat les exportacions, però preocupa el pes que estan guanyant països competidors com el Brasil. Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: I s'avança la temporada de caça del senglar tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat. Ja es podrà caçar a partir d'aquest mateix juny.
15: La presència de la pesta porcina collserola n'és un dels motius.
3: Girona, Núria Peraire.
1: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer, i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Chema López.
2: No és únicament per la peste porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
1: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I a Lleida aquesta setmana es posa en marxa el dispositiu d'atenció a les persones temporeres que venen a treballar a la campanya de la fruita.
15: Una de les novetats d'aquest any és que s'han creat un centre d'acollida amb 32 places als afores de la ciutat.
3: Lleida, Julià Albacar.
4: El principal punt d'allotjament continua sent el pavelló 3 de la Fira de Lleida, que començarà a funcionar dimecres amb un centenar de places per a persones temporeres. També estan, si sumen, 32 noves places a la partida de la Caparrella destinades a persones que ja tenen contracte laboral. L'inici de la campanya de la fruita coincideix amb el procés de regularització de les persones migrants, per això l'oficina d'atenció als temporers s'ubicarà al costat de la que està donant suport als tràmits de regularització. Esta oficina permet fer gestions d'atenció social i coordinació de recursos sanitaris i d'allotjament per a persones temporeres. Este any, a més, s'hi afegeix el servei d'intermediació laboral per connectar els treballadors amb les empreses del sector agrari. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Un nou tractament experimental podria obrir una via per pacients amb melanoma avançat que ja no responen a la immunoteràpia.
15: Es tracta d'una estratègia basada en l'ús de virus modificats al laboratori, capaços d'infectar selectivament les cèl·lules tumorals i alhora activar el sistema immunitari per combatre el càncer, respectant el teixit sa. En un assaig clínic amb pacients sense alternatives terapèutiques, gairebé la meitat continuen vius al cap de 3 anys. Ho ha explicat l'oncòloga del Vall d'Hebron, Eva Muñoz Couselo, que ha participat en aquest estudi.
24: Mostra una supervivència global ja 3 anys de seguiment d'aproximadament el 45-48 dels pacients amb una mitjana de supervivència superior als 32 mesos. Probablement és el més impactant és que aquests pacients responen al tractament amb una supervivència 3 anys superior al 80%.
3: Ara passen 4 minuts de 3 quarts de 7 del matí, els jocs per mòbils i tauletes ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món.
15: Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol impulsada per Barcelona.
3: Montse Mas.
25: Segons un informe de King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, el sector va moure l'any passat 91.000 milions d'euros a nivell global. El seu president és Todd Green en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
26: Quan molta gent pensa en videojocs, pensa en jocs de consola o de PC, però aquesta no és tota la realitat. Els jocs per a mòbils representen ara més de la meitat, creiem que el 55% dels ingressos totals de la indústria mundial dels jocs. Això era zero fa 20 anys.
25: A l'Estat, els jocs mòbils mouen 722 milions d'euros i més de la meitat es queden a Catalunya, gràcies al talent i als més de 120 estudis que es concentren a Barcelona. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Prop de 50.000 persones han participat en la festa de Trescat en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc, Marta Viana.
15: Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
3: I va passar la Marta Vives.
15: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de Trescat a l'Anella Olímpica de Montjuïc per connectar el públic amb l'univers de Trescat en directe.
27: Va passar un dia a veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar.
15: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris de programes com Polònia, com si fos ahir, El Suplement o Crims, amb activitats diverses.
28: He anat a jugar ja als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
3: Ella ve pels betes.
29: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT.
15: Entre els plats forts, el concert d'Eufòria i un foraster en directe. Un cap de setmana intens pels espectadors i oients del 3CAT. Marta Vives, pel Matí de Catalunya.
3: I a aquesta hora també repassem algunes estrenes a plataformes. Let me ask you a question. What is your worst fear? El Cabo del Miedo torna en format sèrie, ara protagonitzada per Javier Bardem. Aquesta és l'estrena més destacada a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, juntament amb la nova pel·lícula de Jennifer López. Marc Garriga.
5: Martin Scorsese i Steven Spielberg produeixen una nova adaptació del Cabo del Miedo, ara en format sèrie a Apple TV. Aquí és Javier Bardem, qui interpreta l'assassí Max Cady, el paper que en el passat van encarnar Gregory Peck i Robert De Niro, un home que queda en llibertat després de passar una temporada a la presó i comença a assetjar els advocats que no van saber defensar-lo. També arriben dues sèries més interessants, el thriller El Testigo, a Netflix, i a Movistar Plus, Dear England, una minissèrie sobre el seleccionador de futbol anglès Gareth Southgate. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena a l'streaming, destaca Turbulència en l'oficina, a Netflix, una comèdia romàntica previsible però mancant, amb Jennifer López i Brett Goldstein, un dels protagonistes de la sèrie Ted Lasso, que s'enamoren dins l'empresa que ella dirigeix de forma estricta i on les relacions entre treballadors estan prohibides. Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: 8 minuts i les 7, ara els esports.
6: El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant del València a la Lliga de Bàsquet, que els complica els aparellaments als quarts de final. La capitana del Barça, Irene Paredes, reclama al club fitxatges per poder mantenir el nivell de l'equip de futbol.
3: Ara el comentari esportiu.

0: fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
1: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 22 graus a Barcelona, amb una humitat que supera el 90%. Hi ha molta xafogó. 18 graus a Valls, 12 graus a Sort. Avui, abans de núvols baixos, en molts sectors, sobretot a les comarques de Barcelona, arriben fins i tot al Ripollès i algun banc de boira a la costa. En general, però, s'aniran desfent, s'acabarà imposant el sol, i a la tarda hi haurà alguna tempesta, però molt allà de l'extrem nord del Pirineu, potser el Pirineu Oriental seran més freqüents. Avui les temperatures arribaran entre els 30 i 34 graus, les més altes a les comarques de l'interior, i d'aquests pròxims dies destacarem que dimarts i dijous seran els dies més inestables de la setmana, amb tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de finals de setmana, divendres i dissabte, tornarà a pujar fort la temperatura.
2: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
3: Ara amb Lidl Plus Anacars per 4,99. T'estalvies un 23%. I Burger Meat Mixta per 3,35. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
4: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
5: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
7: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
10: I pot ser tot això sent professional.
11: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
12: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
13: A 8:45 obrirem l'Àgora parlant del tiroteig a Badalona que va deixar una nena ferida, amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias.
14: A partir de les 9 entrevistarem la consellera d'Educació, Esther Niubó, avui que comencen els 4 dies en què els docents han de decidir si accepten el preacord entre el departament i els sindicats per desbloquejar el conflicte educatiu. Després entrevistarem el periodista vaticanista Javier Martínez Brocal per saber tots els detalls de la visita del Papa Lleó XIV la setmana vinent a Catalunya.
13: A 10:45, secció del cor amb Laura Fa.
14: I a les 11, entrevista amb Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla amb Anatomia de l'Esperança, el tercer llibre de no ficció en català més venut aquest Sant Jordi.
13: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
15: I quin tema pendent vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
16: Amb temperatures inusualment altes, divendres va venir en Mauri a temes pendents per fer un cop d'ull ràpid als registres més destacats arreu del país.
17: 42 graus al Gla de l'Estany.
16: Molt bé.
17: 38,5 a Vallpitreres.
16: Ahà.
17: 47 a Espolla la Vella. Ben apropet, Espolla la Tova, sempre més freda. 46 graus.
16: Sí.
17: En canvi, a Vilatranca del Penedret tenim un ambient
16: Mauri,
17: més refrescant. 38 graus.
16: Què tens?
17: Els mateixos.
16: 12 anys. Mauri.
17: Que a Torre d'en Guarra.
16: A Torre d'en Guarra també tenim 38,
17: 38 graus.
16: Mauri,
17: a Porrera, capital Mauri. De la comarca del Bafumat. Ara mateix 40 graus. En canvi, a una zona de menys relleu, a la plana del Pit, tenim 31 graus de temperatura. Pocs més que els 29 de Torroella del Montgró i els 30 de la Natja de
16: Mar. Cap a quarts de 12, més temes pendents.
15: Gràcies, Jovany. I avui pot ser un bon dia i per això us donem un detall, un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta Sandra Sabatés.
18: Tal dia com avui naixia a Los Angeles Norma Jean, més coneguda com a Marilyn Monroe. Ben aviat, la indústria de Hollywood va aprofitar la seva joventut, carisma i bellesa per mostrar-la a la gran pantalla com el prototip de dona rossa, atractiva i amb poques aspiracions intel·lectuals. Però darrere d'aquesta imatge s'hi amagava una dona intel·ligent i sensible, acostumada a refugiar-se en els llibres i que un bon dia, farta de patir tota mena d'abusos, es va plantar i va muntar la seva pròpia productora per assegurar-se el sou que mereixia i

0: poder decidir el rumb d'una carrera que acabaria massa d'hora, als 36 anys. Així que avui és un bon dia per recordar aquella Marilyn que volia ser artista, deia, no un afrodisíac del cel·luloide.
1: I el segon, en Lluís Gavaldà.
2: Un bon motiu per tenir un bon dia avui és l'anunci de la reforma d'una casa al vell mig de Londres. Es tracta del número 3 de Savile Row, un carrer ple de sastres molt britànics on et fan els millors trajos a mida de tota la capital. Però en aquest edifici concret la cosa no va d'armilles ni pantalons. La cosa va dels Beatles, perquè el número 3 és on es trobaven les seves oficines mentre van tocar plegats. I és aquí on ara han anunciat la propera inauguració d'un museu que ocuparà tot l'edifici, incloent un espai màgic que fins ara estava amagat. Sí, Beatlemaníacs, prepareu una escapada l'any que ve, que per fi ens deixaran pujar a l'indret on John, Paul, George i Ringo van fer el seu darrer concert, el terrat més famós de la història del pop.

0: Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. El dia comença amb una minxa fogós a moltes comarques. Eloi Cordomi, bon dia.
1: Sí, bon dia. Ara mateix tenim alguns bancs de boira i de núvols baixos que provoquen aquesta sensació de xafogor, que és especialment acusada a les comarques de Barcelona. Durant el matí s'aniran desfent i creiem que acabarà dominant el sol, i a la tarda sí que podrien créixer algunes nuvolades amb algun ruixet molt aïllat a l'extrem nord del Pirineu.
0: A partir de les 9 avui ens visitarà al Matí de Catalunya Ràdio la protagonista política dels últims dies, la consellera d'Educació, Esther Riubó.
2: Estem contents d'haver pogut fer aquest salt de gegant, però és que l'educació a Catalunya venia d'anys d'infrafinançament important. Feia 25 anys que no es tocava el complement específic autonòmic.
0: Li preguntarem pels detalls de l'acord amb els sindicats que des d'avui i fins dijous es sotmetrà a consulta de tots els mestres i professors de Catalunya. També preguntarem a la consellera Niubó què li sembla la posició d'USTEC, que ja ha avisat que si els docents no avalen l'acord, proposaran vaga indefinida a partir de dilluns de la setmana que ve.
3: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
0: Hi ha sindicats com la CGT que mantenen l'onada de protestes. Això vol dir que avui, en paral·lel a la consulta, hi ha vaga convocada a la Catalunya Central i també a les comarques de Girona. Veurem quin seguiment té. Avui també parlarem amb el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra pel nou tiroteig que hi va haver ahir al vespre a Badalona, en què va quedar ferida una nena de 10 anys a causa d'una bala perduda. Va ser traslladada de l'hospital, no estem per la seva vida. Fa pocs dies, en aquest programa, vam parlar amb el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, Ramon Chacón, sobre l'augment dels tirotejos.
4: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc, aquests petits delinqüents. Quan tenen aquestes armes i tenen altres problemes que abans resolien, podria ser cops de puny, amb una discussió o qualsevol cosa, ara és possible que facin un ús de l'arma de foc.
0: I en clau internacional, la notícia de la nit la tenim a Colòmbia. L'ultradretà Abelardo de la Espriella ha guanyat la primera volta de les presidencials.
5: Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza.
0: Doncs amb aquest missatge que no enganya ningú de defensar la democràcia amb la raó o per la força, diu, Espriella celebrava haver quedat al davant del candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en el recompte. La segona volta, que és la definitiva, es farà el 21 de juny. I a França només es parla dels incidents del cap de setmana en les celebracions pel títol de la Champions del Paris Saint-Germain i que han deixat un mort, 300 ferits i 780 detinguts.
6: C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci à nos policiers, à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont
0: été aldarulls que han arribat al debat polític. El mateix president Emmanuel Macron diu que això no és futbol, que és intolerable i que serà implacable amb els responsables. Tot això, avui que ve la seca al Tarragonès, el sol ha sortit a les 6 i 25 minuts i a Vallfogona de Ripollès es pondrà a les 9 i 21 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Agora del Matí, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Set i quatre del matí, Sílvia Solanes, Lara García, Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Voten.
8: Els mestres i professors catalans, a partir d'avui a les 12 del migdia i durant 3 dies se celebra la consulta entre tot el col·lectiu. La pregunta és, acceptes el preacord pel personal docent del 29 de maig? Hi ha dues possibles respostes, sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
9: Per poder votar, els docents rebran un correu electrònic. USTEC, el sindicat majoritari, defensa avalar l'acord. També professors de secundària. En canvi, sindicats minoritaris, com la CGT, la Intersindical i COS, fan campanya pel no i han decidit mantenir les mobilitzacions previstes des d'avui fins divendres.
0: Montse Mir.
10: L'USTEC ja ha anunciat que en cas de rebutjar el pacte defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. La consulta es fa des d'aquest dilluns fins dijous i tot i que els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes. És el cas de la coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines. David Iglesias n'és el coordinador.
11: Ens basem en un sistema
3: assembleari 100%, per això volem parlar i arribar a un acord per veure quin serà la nostra decisió envers la votació.
10: També manté la mobilització l'assemblea de centres del Bages i Moianès, amb accions a Manresa i Montserrat. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'investigarà
11: l'agressió d'un policia a una professora durant una protesta dels mestres ahir davant la Conselleria al País Valencià.
12: ¿Eso es posible? ¡Hostia!
8: Les imatges s'han fet virals. La dona, que no està fent res, rep de sobte una empenta per l'esquena de la gent antiavalots que la fa caure a terra. L'impacte contra l'asfalt les va fer ferides al nas i a la barbeta.
9: La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ha titllat els fets d'inacceptables i ha garantit que s'investigaran exhaustivament.
0: Sense hores extra.
11: Continuen també les protestes dels metges, que aquesta vegada han canviat d'estratègia. Des d'avui dilluns, en una trentena d'hospitals catalans, no s'allargarà la jornada per denunciar la sobrecàrrega de feina.
0: Berta Torrades.
13: El Sindicat Metges de Catalunya busca forçar el Departament de Salut a negociar amb una protesta que implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores extres, el que impactarà en el temps d'espera, com explica Santi Barcons, metge especialista en cirurgia endocrina.
14: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes...
13: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia l'abús d'hores extres que massa sovint han de fer els professionals.
15: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ràdio.
13: On no afectarà aquesta protesta és en l'atenció urgent. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 anys.
8: Tenia la nena que va rebre ahir l'impacte d'un projectil a Badalona. La bala va rebotar durant un tiroteig al barri de Sant Roc i va impactar el braç de la nena. La van traslladar en un vehicle particular a l'hospital amb ferides lleus. És el segon tiroteig al barri en només 5 dies.
9: L'alcalde Xavier García Albiol ha assegurat en un missatge a X que el tiroteig era una baralla entre clans i ha qualificat textualment de gentussa incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu al barri.
0: Torna el 21%.
11: L'IVA de la llum i del gas, el govern espanyol el va rebaixar, recordeu, al 10% al mes de març, davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encareria els preus de l'energia. La catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, detalla els efectes d'aquest restabliment de l'IVA.
16: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte en els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
8: La resta de mesures del paquet anticrisi, com els beneficis fiscals a la gasolina i el gasoil, les mantindran fins al 30 de juny. El govern espanyol haurà de decidir aleshores si es prorroguen o no.
0: Primera executiva.
9: Del PSOE, des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu de Ferrat la setmana passada, el missatge intern de Sánchez torna a ser el de resistir i demanar temps.
0: Madrid al Vagil.
9: El PSOE ja té en marxa la maquinària per resistir davant l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes, perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena seguir. Per això demana temps als socis que li reclamen eleccions. Sánchez acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i de fer trampes per enderrocar-lo.
17: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
9: I passa de puntetes per les causes judicials que l'envolten. Les explicacions no arribaran fins a finals de juny. Des de Madrid al Vagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Arrenquen.
8: Les jornades anuals del Cercle d'Economia, que s'allargaran fins dimecres i passaran autoritats europees i internacionals.
9: Avui hi participaran, entre d'altres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Demà hi anirà el rei Felip VI i dimecres el president espanyol, Pedro Sánchez.
0: 150 persones.
11: Després del segon aniversari de l'aprovació de la llei d'amnistia per part del Congrés, encara hi ha 150 casos per resoldre, entre ells els de Carles Puigdemont o d'Oriol Junqueras, que estan pendents que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es posicioni sobre els seus casos.
8: Ara la pilota està a la taulada de la Justícia Europea, que s'ha de pronunciar en els propers mesos sobre la malversació. Junqueras, inhabilitat mentrestant fins al 2031, demana que es compleixin les lleis per una qüestió de credibilitat. Són declaracions a TV3.
18: Quan algú fa tot el possible per incomplir-les, és evident que han de trobar els mecanismes necessaris per complir la llei, perquè si no, la confiança en la democràcia espanyola que ja és escassa, encara ho serà molt més.
0: Sorpresa.
9: A la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia s'ha imposat l'ultradretà Abelardo de l'Espriella amb un 43,7% dels vots per davant del candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, que ha tret 3 punts menys.
11: Cepeda i fins i tot el mateix president, Gustavo Petro, han qüestionat aquest primer recompte. El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu a la presidència.
0: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
19: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials colombianes en uns comicis en què l'esquerra ha aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
20: Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
19: En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de l'Espriella, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores.
20: El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de la FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
19: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Una fe indestructible.
8: És com assegura que se sent l'expresident veneçolà Nicolás Maduro, que des del gener està detingut amb la seva dona a Nova York. El líder xavista ho ha dit a través d'un missatge publicat a les xarxes socials.
0: Reunió d'emergència.
9: Del Consell de Seguretat de l'ONU avui davant l'escalada d'Israel al Líban. La reunió l'ha demanada a França després que aquest cap de setmana l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anunciés ahir que continuarà la seva expansió Líban.
21: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litan i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
22: Fissat Hezbollah.
0: Implacable.
11: Missatge contundent del president francès Emmanuel Macron després dels greus incidents per la celebració de la Champions del PSG que van començar la nit de dissabte diumenge a París, però que després s'han estès a altres punts del país.
0: París, Isabel Galí.
23: París ha continuat celebrant aquest diumenge la segona Champions del PSG, però les tensions entre la policia i grups de joves aficionats no decreixen. El president Macron ha rebut els campions a l'Elisi i no ha pogut evitar lamentar la mala imatge que deixen els incidents violents i els centenars de detinguts.
24: C'est pas le foot, ça.
25: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
24: Terminés.
23: Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més declaracions.
8: En el judici de la Kitchen, avui és el torn del primer investigat de la cúpula policial durant el suposat espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
9: Es tracta d'Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en època de Mariano Rajoy, per qui demanen 15 anys de presó.
0: Madrid, Tania Tàpia.
26: Segons la fiscalia, Eugenio Pino estava informat de l'operació per espiar i robar informació a Luis Bárcenas i tot ho posava en coneixement del secretari d'Estat i també del ministre Jorge Fernández Díaz. Tots dos han negat estar al cas de la Kitchen, però el nom de Pino ja ha sortit al judici. Segons Martínez, quan el ministre li va arribar rumors que tenien de col·laborador un tal Sergio Ríos, xofer de Bárcenas, qui li va confirmar va ser Eugenio Pino.
27: Recuerdo que el señor Pino me contesta y me confirma que efectivamente que hay un colaborador en el entorno del señor Bárcenas.
26: Ells però diuen que no van encarregar res. Si hi ha temps, el següent en declarar serà el comissari jubilat José Manuel Villarejo. Des de Madrid, Tania Tàpia, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Arrenquen.
11: Junts per Catalunya activa avui les primàries per elegir candidat a l'alcaldia de Barcelona. Hi ha 3 candidats.
0: 50.000.
8: Són les persones que han participat a la festa del Trescat en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts.
0: Marta Vives.
28: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de Trescat a l'Anella Olímpica de Montjuïc per connectar el públic amb l'univers de Trescat en directe.
29: Que passa un dia veure aquesta gent coneguda, perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar.
28: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris de programes com Polònia, com si fos ahir, El Suplement o Crims, amb activitats diverses.
30: He anat a jugar allà als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
31: També ja ve pels betes.
32: Estem fent un Kahoot, preguntes de 3CAT.
28: Entre els plats forts, el concert d'Eufòria i un Foraster en directe. Un cap de setmana intens pels espectadors i oients del 3CAT. Marta Vives, pel matí de Catalunya.
0: Compte enrere.
8: Pel Primavera Sound, que arranca aquest dijous i per on passaran noms com The Cure, Gorillaz, Massive Attack o Batgial. Avui, però, comença el Festival Primavera a la ciutat, el cicle de concerts en sales de Barcelona com l'Apolo, Razzmatazz o Paral·lel 62.
0: I Catalunya lidera
11: el mercat dels jocs per a mòbils i tauletes a Espanya. El mercat, aquest mercat, ja genera més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs arreu del món.
0: I en esport, Robert Prat, xiulets.
1: Pel Barça de Xavi Pasqual, que perd contra el València de 25 punts i es complica els aparellaments als quarts de final de la Lliga de Bàsquet.
2: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós amb totes les parts del joc, i realment sorprenent, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
3: Només pel fet de comprar el cupó diari?
4: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
3: Mira que bé!
4: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
5: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dilluns 1 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya han nascut la Bruna, quan faltaven 5 minuts per les 4 de la matinada a l'Hospital del Mar de Barcelona, i l'Ernest, amb 4 quilos 450 grams a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
3: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
7: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 16 graus a Balsareny, 19 a Òrrius i 21 a Cornellà. Carreteres, Txell Garriga.
10: Bon dia. Un accident talla a la C31 entre Sant Adrià i Badalona, direcció Mataró. La cua es comença a acumular ja a la ronda litoral i a la resta de vies cap a Barcelona. De moment, congestió habitual sense incidències.
7: La Fundació CRAM ha alliberat 5 tortugues marines a la platja de la Pineda de Castelldefels, al Baix Llobregat.
12: Es tracta de 5 exemplars recuperats en aquesta fundació per la conservació i recuperació d'animals marins.
7: Maria Guixà.
13: Aquest alliberament també ha comportat un acte de pedagogia per la població. En parla la Sílvia Giral, oceanògrafa del CRAM.
14: Ens trobem amb gent que manipula malament l'animal, que l'únic que vol és fer-se fotos o fer recursos per les xarxes socials en vez de fer una acció d'intentar actuar bé. Llavors, com si fos qualsevol altre accident. Trucar al 112, mantenir la distància i no fer res.
12: Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Més notícies. De fet, dues de breus de successos a aquesta hora a Barcelona i a Osona. La primera, els Mossos han detingut a la capital un italià acusat d'un assassinat a Nàpols l'any 2018 vinculat a la Camorra.
12: Agents de Paisà l'han detingut al districte de l'Eixample en un control preventiu quan s'ha identificat amb un document fals. L'home de 33 anys està acusat d'assassinar, juntament amb dos còmplices, un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública.
7: I a Vic, els Mossos han detingut un home dues vegades en menys de 2 setmanes per portar sobre diversos paquets de cocaïna.
12: La primera detenció va ser el 15 de maig, quan els agents van detectar que en veure'ls un home llançava alguna cosa dins un vehicle. A l'interior van trobar 17 farcells de droga. 12 dies després el van tornar a trobar intentant amagar 125 farcells en una bústia de correus. En tots dos casos el van detenir per tràfic de drogues.
7: I quan falta una setmana per la visita del Papa a Barcelona, us expliquem que el carrer Marina de Barcelona, al davant de la façana del naixement de la Sagrada Família, torna a estar obert.
12: Això després de gairebé mig any amb l'accés limitat per les obres de reurbanització.
7: Laia Framis.
12: La intervenció ha permès garantir l'encaix urbà del temple amb la plaça Gaudí i ampliar l'espai per adequar-lo al volum de visitants i a les activitats ciutadanes en aquest entorn. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme.
15: Reforça una miqueta el projecte que tenim dins l'àmbit dels espais gran afluència i és la necessitat de recuperar aquests espais per tenir estructures comunitàries i al mateix temps millorar el que és la qualitat urbana.
12: Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: I cultura. Anem al teatre. Concretament al Teatre Goya, que estrena el muntatge L'últim àtom, escrita i dirigida per Jordi Oriol i protagonitzada per Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa Torres i Lara Segú. Serà a les 8 del vespre, entrades a partir de 27 euros. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Precisió, qualitat de materials, exigència,
9: A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: Són les 7 i 20 minuts. Repassem ara les portades de la premsa des del quiosc. Avui en Pedro Sánchez en bona part de les capçaleres. El diari Ara titula Sánchez resisteix. La Vanguardia diu que Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. I amb un enfocament ben diferent hi trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau. Més enllà de Sánchez, disparitat d'altres temes de capçaleres, des del periòdico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant per El País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 etarres a Veneçuela. I acabant pel titular de La Vanguardia, la intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Altres temes de portada, El Periòdico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució a baix cost i La Vanguardia que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona. A La Razón una entrevista tota portada a Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral, i parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
16: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
17: 93.966 93966 de la sèrie 5005.
16: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I avui us volem parlar de com Spotify està convertint-se en un creador d'experiències per a superfans. Maiol Roger, bon dia.
1: Bon dia. No és una simple aplicació per escoltar música. Spotify ja ha passat a fer concerts, experiències exclusives i amb accés privilegiats per als fans més fidels.
18: Gràcies a la família Spotify por tenernos aquí esta noche. Gracias a ustedes por estar aquí esta noche.
1: Aquest que sentiu és Bad Bunny al Billions Club Live, una iniciativa de Spotify que porta els artistes amb més de 1.000 milions d'escoltes a actuar davant d'un grup reduït de fans que selecciona la mateixa plataforma. La idea és senzilla. Si ets dels que més escolten un artista, Spotify et pot premiar amb accés a concerts exclusius, entrades abans que ningú o experiències que no estan obertes al públic en general. L'última a Barcelona amb Olivia Rodrigo. La indústria musical ha entrat a l'era dels superfans, que és la manera de monetitzar l'obsessió pels artistes. Tenir millors llocs, accés prioritari, marxandatge exclusiu o experiències directes amb l'artista. I Spotify està apostant fort. L'empresa defensa que aquesta és la propera revolució de la indústria i els permetrà seguir creixent. Penseu que va superar l'any passat 761 milions d'usuaris actius amb 300 milions de subscriptors amb resultat rècord i uns beneficis que es van traduir en 1.000 milions de dòlars retornats als grans noms de la indústria. I ara anirà un pas més enllà amb Spotify Reserved.
19: Spotify is proud to introduce Reserved. For the first time, an artist's most dedicated fans on Spotify Premium will have two tickets held just for them.
1: Així ho explicava René Volker, cap d'esdeveniments en viu de Spotify. Spotify Reserved reservarà per primer cop dues entrades als principals fans abans que arribin el públic en general. És un acord amb el gran gegant de la indústria de música en viu, Live Nation, propietari de Ticketmaster.
0: Maiol, i això com es traduirà?
1: Doncs mira, de la mateixa manera que en un concert ara, quan compres les entrades, hi ha espais reservats per als principals patrocinadors, Spotify tindrà el seu forat només per fans que hagin escoltat un cert nombre de vegades els seus artistes. Això començarà aquest mateix estiu als Estats Units, amb alguns cantants seleccionats, i després s'anirà ampliant a més mercats. La pregunta és la de sempre, si això ajudarà els fans de veritat, o si simplement estem davant d'una nova manera de convertir la fidelitat musical en una subscripció encara més premium.
20: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
21: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
22: Divendres, l'Enigmàrius feia educar militarment i la resposta era formar. Formar és sinònim d'educar, però també de posar en ordre un cos de tropes. Formeu! Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius corporal. Substància líquida del cos que fa riure. De cinc lletres. Substància líquida del cos que fa riure. Cinc lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: A 4 minuts per 7:45, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre com l'actor Alberto San Juan va esquivar les preguntes de Jesús Cintora sobre actualitat i política. Això va passar dissabte a Televisió Espanyola.
4: El dissabte Alberto San Juan va anar al programa de Jesús Cintora a promocionar La Luz, la pel·lícula que ha fet sobre abusos a l'Església Catòlica i que és fantàstica, per cert. I va fer algo que crec que es posarà de moda per evitar el clickbait. Cintora li preguntava quasi exclusivament per l'actualitat i la política i San Juan, encara que va respondre a quasi tot, com fa sempre, va advertir que no volia donar titulars que es pogueren traure de context. I va explicar: vull que ajustar-me al que estic fent aquí esta nit, que és treballar per promocionar una pel·lícula.
0: I a la recomanació del dia, avui que fa 100 anys del naixement de Marilyn Monroe, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Ningú no és perfecte.
11: Un clàssic que aguanta més que bé. Dirigida per Billy Wilder, és segurament la comèdia més icònica de Marilyn Monroe, que hi brilla al costat d'uns grans Jack Lemmon i Tony Curtis en la pell de dos músics que s'han de disfressar de dones per fugir de la màfia. Tenint en compte que és una pel·lícula de l'any 59, podria haver envellit malament, però sorprèn veure-hi reflexions ben actuals. Història del cinema i una gran manera de retre homenatge a la Marilyn. Ningú no és perfecte està disponible a Prime Video i a Filmin amb opció de doblatge en català.
23: A Bezoya som molt de viure molt fort i molt de cantar-li a la vida molt fort també.
24: Faltes en el aire!
23: T'ho he dit, molt fort. Vinga, acompanya'm, que sé que aquesta part te la saps.
24: Glòria, glòria.
23: Ja ho sabia jo, que la coneixies bé. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
25: Descobrir, compartir, donar suport, temps. 130 milions.
26: Amics.
25: Rialles.
26: Llocs.
25: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:58 del matí. El protagonista del dia és Gerard Jubany. Bon dia.
27: Bon dia. El preacord.
28: Ens basem en un sistema assembleari per veure quin serà la nostra decisió.
29: Sí, sí, bueno, aviam què passa.
27: El preacord o acord provisional que han arribat els sindicats del sector de l'ensenyament i la Conselleria d'Educació és protagonista del dia perquè a partir d'avui se sotmet a votació fins dijous.
0: I mentrestant els sindicats majoritaris han decidit aturar les vagues territorials, tot i que algunes assemblees les mantindran.
30: Veus? Així ja han pogut estirar les vagues fins al final de curs, eh?
0: Sí. Irene Rigau és consellera d'Educació, bon dia.
30: Bon dia, Francesc. Ja ho veus, un altre curs llançat a les escombraries.
27: A veure, no crec que s'hagi llançat a les escombraries. Senzillament els professors han estat reclamant... Què fa?
30: Què s'ha de fer, Gerardet, si volem dir alguna cosa? Què s'ha de fer?
27: No sé, escolta, eh? Estem fent un programa de ràdio...
30: Què s'ha de fer? Aixecar el dit. A veure, Francesc, maco, digue'm el que em volies dir.
0: No, només li volia preguntar si a vostè, com exconsellera i exprofessora, li sembla bé aquest acord.
30: Si vols que t'ho digui, val més que no em posicioni, perquè com que he estat a totes dues bandes de la taula, perquè jo abans de consellera era senyoreta, no podria influenciar en els professors.
27: Però vostè té la sensació que
30: no
27: dijous...
30: No estàs quan... aixecant el dit, Gerardet. Una mestra d'avui en dia diria que tens algun dèficit d'atenció, però jo crec que ets idiota.
27: No? A veure, no, idiota. No, però a part d'imaginar-se...
30: Francesc, maco, què em vols preguntar? Que veig que estàs aixecant el dit.
0: Sí, li volia preguntar si creu que dijous els professors podrien tombar el preacord.
30: No. No, sincerament tinc la sensació que ara sí que l'acceptaran perquè només queden 3 setmanes per acabar el curs. Que són unes setmanes molt maques perquè els nens tornen abans a casa, els professors anem recollint les cosetes, entreguem els àlbums... Sí. Són 3 setmanes que s'ha de fer feina i després doncs ja venen les vacances i posar-se a fer manifestacions a 35 graus perdent vacances, doncs mira, no.
27: No, no, però no són vacances aquí, encara, eh? Quan els nens se'n van, els professors encara es queden a l'escola...
30: Que callis, pesat!
27: Corregint.
30: Home, que t'ho dic 50 vegades, eh? Que al final t'hauré de posar de cara de la paret, eh? Home, ja sabem, Gerardet, eh? Que sé qui és el dit. Home.
0: Són 7:58.

0: Arrenquem el mes de juny amb una notícia econòmica. A partir d'avui, l'IVA del gas i la llum torna al 21% després d'uns mesos al 10% per la guerra a l'Iran. Es calcula que això pot suposar entre 5 i 10 euros a la factura. Avui dilluns també arrenca la consulta als mestres i professors sobre el pacte a què van arribar divendres Educació i Sindicats. A les 9 ens visita la consellera Esther Niubó, li preguntarem per l'acord i per l'avís d'USTEC. Si els docents no l'avalen, proposaran fer vaga les dues últimes setmanes de curs. Sindicats minoritaris com la CGT, la Intersindical o la COS faran campanya pel no i mantenen les protestes previstes des d'avui i fins divendres.
1: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
0: Avui les aturades previstes afecten la Catalunya Central i les comarques de Girona. Veurem com van. I en temps d'agora també parlarem amb el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra pel nou tiroteig que hi va haver ahir a Badalona, en què va quedar ferida una nena de 10 anys a causa d'una bala perduda. Va ser traslladada a l'hospital i no es tem per la seva vida. I d'aquesta matinada, Colòmbia, l'ultradreta s'ha imposat a la primera volta de les presidencials.
2: Vamos a defender la democracia por la razón.
0: Aquest era el missatge de l'ultra Abelardo de la Espriella després d'aconseguir el 43,7% dels vots. El candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda, s'ha quedat amb el 41% i no ha reconegut el resultat. La segona volta es farà el 21 de juny. I els esports, Robert Prat?
3: El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant el València a la Lliga de Bàsquet, que els complica els aparellaments als quarts de final. La capitana del Barça, Irene Paredes, reclama al club fitxatges per poder mantenir el nivell de l'equip de futbol.
0: Pel que fa al temps, a aquesta hora tenim algun núvol i força sensació d'humitat i xafogor. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, el matí està sent bastant variable, amb algunes capes de núvols prims, també alguns bancs de núvols baixos que donen aquesta sensació de xafogor, algun banc de boira puntual. En general, creiem que tots aquests núvols s'aniran aixecant, s'imposarà el sol a la majoria de comarques, avui en temperatures de 30-34 graus, a les comarques de l'interior una mica més frenades a la costa, i com a molt algun ruixadet a l'extrem nord del Pirineu, alguna tempesta aïllada al Pirineu Oriental. Poca cosa avui. Demà sí que serà un dia més inestable, amb més tempestes de tarda, sobretot al nord i al nord-est de Catalunya, i dijous tornarem a tenir una altra tongada d'aquestes tempestes de tarda, amb unes temperatures que al final de la setmana tornaran a pujar.
0: Mobilitat a aquesta hora, amb els retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat a la xarxa. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. A l'R14 hi ha un endarreriment de 40 minuts en el regional que ha sortit de Lleida i que va cap a Sant Vicenç de Calders. A l'R11, al mitjana distància que ha d'arribar a Barcelona Sants des de Figueres, va amb una demora d'11 minuts, i pel que fa als autobusos, diverses línies interurbanes de Segalers al Vallès van amb retard per avaries de vehicles.
0: I a les carreteres, doncs atenció, perquè dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació a la C30 i a l'AP7. Txell Garriga, bon dia.
6: Molt bon dia. Si a l'AP7 està arribant a Tarragona en sentit sud, talla uns dos carrils i té uns 2 quilòmetres també de cua, i el que està provocant més afectació, de fet, està a la C31 entre Sant Adrià i Tarragona cap a Mataró, perquè tallava la via fins fa tot just uns minuts. Ara s'està retirant i s'hauria de començar ja a normalitzar. Cap a Barcelona, de moment, congestió als punts habituals, però no consten problemes en cap punt.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Ara passen 4 minuts de 7:45 del matí. Obrim la redacció del matí i comencem amb les opinions destacades. Maiol, Roger, Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, varietat de temes a les pàgines d'opinió dels diaris, amb una presència destacada dels casos de corrupció.
8: El diplomàtic Jorge Dezcallar escriu un article al periòdico titulat Pernils i xoriços, i assegura que es troba a faltar una acció més decidida contra la corrupció per part de la classe política.
9: I diu que el processament de familiars i polítics d'esquerres i de dretes provoca una sensació generalitzada de fàstic, vergonya i indignació.
8: Al País, el filòsof Pau Luque es fixa en el presumptament innocent Zapatero.
9: Explica que el periodisme contribueix a fer que no hi hagi molta diferència entre ser culpable i presumptament culpable.
8: En l'editorial El Mundo considera que és imprescindible aclarir fins on va arribar el paper de Teresa Rivera en el rescat de Plus Ultra i en les opaques maniobres de Zapatero.
9: El diari explica que el càrrec de Rivera com a vicepresidenta de la Comissió Europea està ara en una dimensió especialment sensible.
8: Mentrestant, l'editorial de l'ABC assegura que després de 8 anys de govern de Pedro Sánchez, ara Espanya és pitjor.
9: Considera que la degradació institucional, econòmica, social i democràtica no només convida a parlar de dècada perduda, sinó del preocupant deteriorament d'un estat en retrocés.
8: Alhora, la sociòloga Marina Subirats es pregunta si és inevitable un govern de dretes a Espanya.
9: Creu que a l'esquerra li falta èpica i als partits se'ls han acabat els projectes engrescadors. Els demana que deixin a un costat els egos i les picabaralles per poder seguir enfortint la democràcia.
8: I per la seva part, La Vanguardia diu en l'editorial que Barcelona se sotmet a una prova de càrrega perquè en les properes setmanes la ciutat acull el Papa, el Tour, un gran congrés d'arquitectes, la Fórmula 1, el Sónar i el Primavera.
9: I afegeix que els responsables del turisme han de trobar l'equilibri entre l'interès local i el forà.
0: I sapiguem ara què ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Garcet.
7: L'originalitat passa per tornar als orígens. Ho deia Gaudí, Gaudí tornarà a Reus. Jaume Vic, en una informació publicada al Diari de Tarragona, ens diu que a Reus es construirà una rèplica de la capella de l'Assumpte que s'està fent ara mateix a la Sagrada Família, al carrer Provença. El mateix Gaudí va deixar que aquesta capella es pogués reproduir a Xile i ara la Sagrada Família ha accedit a que es pugui replicar a Reus en una operació conjunta entre les administracions públiques i la Fundació Gresol, un cost de 10 milions que permetrà que finalment Gaudí torni a Reus.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
12: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
11: Tu creus? Jo pensava que era normal.
12: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratori Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
13: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
14: Tuya.
13: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
14: Sí, tu prima.
15: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
16: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
17: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
16: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
18: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem ara un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Sílvia Solanes i Marta Viana. No només el Papa anirà a Montserrat.
20: De fet, més de 700.000 persones han caminat i passejat pels camins del massís de Montserrat. Llegim a Regió 7 que dispositius anomenats ecocomptadors camuflats en els camins més freqüentats permeten comptabilitzar-ne els excursionistes. Això és a banda de les visites al monestir. L'abadia i el seu entorn van rebre l'any passat en total gairebé 2,5 milions de persones.
0: Què per Cervera?
21: La botiga oficial de merchandatge de Marc i Àlex Márquez, llegim al Segre, que ha baixat definitivament la persiana després de 12 anys. La façana encara conserva les restes dels dos números 93 que presidien l'espai i al darrere, però, hi ha dos motius. S'ha jubilat el president del fan club i oncle dels pilots, Ramon Márquez, i a més s'ha apostat per la venda en línia.
0: Qui surt a la borsa?
20: El conegut com a rei d'Àfrica, dit d'una altra manera, l'home més ric del continent des de fa 15 anys, que no és un altre que el nigerià Aliko Dangote. Llegim a La Vanguardia que acumula una fortuna de més de 24.000 milions de dòlars i ara encara s'està enriquint més amb els productes refinats del petroli arran de la guerra a l'Iran. Ha anunciat que el seu imperi sortirà cotits a la borsa.
0: Qui ha plantat Donald Trump?
21: Diversos artistes que havien d'actuar en l'acte de celebració dels 250 anys d'història dels Estats Units. A través de la xarxa social Truth Social, Trump ha contraatacat, plantejant substituir-ho per un míting del moviment MAGA, el Make America Great Again, en comptes de tenir cantants sobrepagats que ningú vol sentir, ha dit. I ha tret ferro dient que ell és l'estrella número 1. Ho recull el Nacional.
0: Haurà d'assajar més.
20: L'orquestra de Ciutat de Vigo, que resulta que desafina i no se sap les cançons. Ho avala la justícia. El web de 3Cat recull una sentència que dona la raó al Centre Gallet de Vitòria, que es va negar a pagar la meitat del que devia aquesta orquestra a la Ciutat de Vigo. Cobraven uns 14.000 euros per dues actuacions, però després de l'espectacle no els van pagar la meitat que faltava perquè no tenien el mínim de qualitat.
0: I els francesos també ballen flamenc.
21: 200 persones vestides de flamenc han desfilat desfilat pels carrers de Tolosa al festival Le Nouveau Printemps. Al capdavant de la processó, l'artista espanyola Pilar Albarracín, les creacions de la qual es presenten arreu del món. Veiem les imatges al diari francès Le Depeche.
0: Aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Marc Forado i Lar García.
1: Avui arrenquem a Colòmbia llegint l'històric diari El Espectador, que titula que Colòmbia vol un extrem. Ho diu perquè el conservador Abelardo de la Espirella i l'esquerrà Iván Cepeda disputaran la segona volta presidencial a Colòmbia després d'una primera ronda molt polaritzada en un país dividit entre dos models oposats. El primer s'emmirella en Trump, el segon en el president Petro. Els votants de centre, explica l'article, han quedat esborrats. I a la República Democràtica del Congo, el diari Actualité explica que s'ha convocat per avui i demà una reunió ministerial d'emergència per coordinar una resposta comuna davant el brot de la nova variant d'Ebola. Es desplegaran laboratoris mòbils en punts fronterers i hi haurà més equips de protecció de personal sanitari.
21: En plan econòmica, expansió pública, que el govern espanyol va rècords amb la llei antiopes i ja ha aturat 1.600 operacions des de finals del 2020 d'inversors forasters no desitjats a Espanya. Avui, Cinco Días destaca que 300 milions de persones juguen a videojocs a Europa i que la immensa majoria ho fan de manera gratuïta. El diari es fa ressò d'un informe impulsat pel King, empresa creadora de Candy Crush, que situa el sector dels videojocs en smartphones com un dels pilars de la indústria audiovisual europea. I l'On Economia repassa quins seran els ingressos dels jubilats aquest estiu. Diu que la paga extra es paga al juny juntament amb la mensualitat ordinària, de manera que cobraran el doble. Els jubilats podran disposar d'aquests diners en els seus comptes bancaris entre el 24 i el 26 de juny, depenent de l'entitat.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
3: El Marca parla de la bogeria per Espanya, amb cues des de les 7 del matí per veure l'entrenament de la selecció espanyola a les Rozas. El diari AS destaquen que des de la Federació Espanyola mai s'ha vist res igual amb un equip, mentre que el Mundo Deportivo, el seleccionador espanyol De La Fuente, diu que té el millor equip del món. A l'esport destaquen la confessió de Lamine: vaig sentir la por de no jugar al Mundial.

0: No hi ha por, però sí tensió és al Madrid. El Marca publica que puja la tensió a les eleccions amb un Florentino disposat a vendre un 5% del club. El diari A reconeixen que molts jugadors estan esperant les eleccions de diumenge per oferir-se al club blanc. El periòdico diu que la violència embruta la festa del PSG amb un Macron que afirma que n'estan tips. La Vanguardia parla de Luis Enrique com el rei de París que ha transformat el PSG. I Le Parisien fa broma dient que el tècnic asturià seria ara mateix elegit alcalde sense presentar-s'hi.
1: Hola a todos.
2: I a la premsa del cor, el cap de setmana, mogut del rei. Elisenda Pineda.
3: Nou incident amb la bandera d'Espanya. Recordem el 12 d'octubre de fa uns anys quan un paracaigudista, lluint la bandera a moda de capa, es va deixar mitja dentadura en un fanal de la Castellana. O aquell dia de les Forces Armades en què van hissar la bandera a l'inrevés i el rei va pensar que entre tots no en fan un. Doncs bé, ha tornat a passar. Dia de les Forces Armades. En el moment d'hissar la bandera es trenca el fil que la sosté i aquesta cau dramàticament cobrint els soldats. Mentrestant, el rei aguanta la solemnitat però no pot evitar quedar curt de pell, obrir parpelles al màxim i posar els ulls com dos ous durs. Entre això i que va haver d'anar als toros, haurà valgut la pena el sou de tot l'any només per aquest cap de setmana.
2: Canalies, qui fa anys avui?
4: Vinga, felicitem la cantant Alanis Morris. Oh. A veure, com et va la intuïció, Soler.
2: 53?
4: 52.
2: Oh,
4: molt bé. Mira. També l'actor Morgan Freeman.
2: Ui, 82.
4: Una mica més, segona oportunitat.
2: 86.
4: 89. Mm. Encara tenim un altre actor, en aquest cas Tom Holland.
2: 43.
4: Oh, és que ha fet molta vida aquest home, aquest noi, pràcticament. En fa 38,
2: Tom
4: Holland.
2: Què diu? 38 només. Fatal.
4: L'actor i presentador Dani Mateo.
2: 45.
4: 47.
2: Mira.
4: Escolta, amb qui estàs aproximant bastant, eh? I acabem felicitant la top model Heidi Klum.
2: 18.
4: Ja li agradaria. 53.
2: El santoral.
4: Avui és Sant Justí, considerat el primer filòsof cristià, és el patró dels filòsofs, va viure al segle II i va ser martiritzat juntament amb alguns dels seus alumnes. A Roma va passar cap a l'any 165 i, evidentment, va passar per defensar la seva fe. Sant Justí va morir decapitat. A Catalunya no hi ha cap persona que es digui Justí o la seva freqüència és inferior a 4.
2: I ara tanquem el repàs de la premsa, avui que és 1 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb l'Albert Om.
5: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
6: 1 de juny de 2016, l'Audiència de Barcelona jutja Leo Messi per haver defraudat 4 milions d'euros a Hisenda. El futbolista del Barça l'acusen de no haver tributat a Espanya els ingressos per drets d'imatge entre el 2007 i el 2009. Messi només va als jutjats, vestit amb americana i corbata, el dia que li toca declarar. Diu que ell es dedicava a jugar a futbol i que signava el que li deia el seu pare. L'Audiència l'acaba condemnant a 21 mesos de presó i 2 milions d'euros de multa. També avui fa 10 anys, Antoni Bassas entrevistava Joan Tardà i Gabriel Rufián al diari Ara. Destaca una resposta de Tardà. Mai a la vida investirem un president que no doni suport a un referèndum a l'escocesa abans d'un any. I també una frase de Rufián. Votar Podem a Catalunya és rendir-se. Esperar que canviï allò que segur que no canviarà. Acabo amb el Primavera Sound 2016 que tenia com a caps de cartell Radiohead, PG Harvey, Brian Wilson i Manel com a únic grup català que hi actuava.
2: Avui és 1 de juny del 2026, és el dia 152 del calendari, falten 20 dies per l'estiu, 23 per Sant Joan i demà comença la Patum de Berga. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: L'USTEC ja ha anunciat que en cas de rebutjar el pacte defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8.
8: Per això volem parlar i arribar a un acord per veure quin serà la nostra decisió envers a la votació.
9: Si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar.
10: Manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
11: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials.
12: Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
13: París ha continuat celebrant aquest diumenge la segona Champions del PSG, però les tensions entre la policia i grups de joves aficionats no decreixen.
14: C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci à nos policiers, à nos gendarmes.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia. Maiol Roger.
1: Clan.
15: Grup social que prové mitjançant una filiació unilineal d'un avantpassat mític o no conegut i que se sol dividir en llinatges. Els Mossos investiguen si el tiroteig de Badalona es deu a una guerra entre clans.
1: Establishment.
15: Anglicisme que defineix el conjunt de les persones que exerceixen el poder i controlen l'ordre establert en un àmbit determinat. Les jornades del Cercle d'Economia, que comencen avui amb la presència del rei i de Pedro Sánchez, reuneixen un any més l'establishment català i espanyol.
1: I desvirtualitzar.
15: Coneixen en persona algú amb qui prèviament s'ha establert una relació virtual. Encara que el terme sigui per les xarxes socials, en certa manera podem dir que milers de fans del 3CAT van poder desvirtualitzar les principals cares de la plataforma El 3CAT Viu.
1: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 282.
9: Són els casos confirmats d'Ebola a la República Democràtica del Congo. S'hi inclouen 42 morts. Més de 1.100 casos sospitosos continuen sota investigació al país i a Uganda, segons l'Agència Sanitària de la Unió Africana.
1: 27%.
9: La cotització de la carn de porc a la llotja de referència, la de Mercolleida, és un 27% més baixa que fa un any. Des que es va detectar el primer cas de pesta porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues. La temporada de caça dels senglars s'ha avançat aquest mes de juny per reduir-ne la densitat.
1: I 150.
9: Són les persones que dos anys després de l'aprovació de la llei d'amnistia encara esperen que es faci efectiva. Entre ells, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, que estan pendents que el Tribunal de Justícia Europea es posicioni sobre els seus casos.
1: I veig tres imatges polforadades. A la primera imatge veig una pista d'un aeroport, s'hi veu un vehicle tipus furgoneta de color blanc. La part del darrere està cobert amb una lona de color marró, podríem dir. El cotxe està pujant a una grua per una rampa.
6: És el Papamòbil a l'aeroport del Prat. 9 dies abans que arribi Lleó 14, ja ho ha fet un dels seus vehicles. N'hi ha un altre que també ho ha fet a Madrid. En el cas de Barcelona, el Pontífex el farà servir, aquest icònic vehicle, en tres ocasions. El 9 de juny a l'estadi Lluís Companys, l'endemà per recórrer la distància entre l'aparcament a l'abadia de Montserrat i el temple, i l'últim i el més multitudinari, segur, a la tarda del dia 10 de juny, carrer Rosselló, per arribar a la Sagrada Família.
1: A la segona veig la plaça de Trocadero, a París, amb la Torre Eiffel de fons. En primer pla, diversos agents antiavalots s'organitzen darrere, un cotxe totalment en flames i al fons centenars de persones concentrades.
6: Una de les moltíssimes imatges que ens han deixat les celebracions violentes aquest cap de setmana, les celebracions de la Champions del PSG. No és la primera vegada que passa, però els 8.000 agents de la policia desplegats no van poder evitar nous aldarulls que han acabat amb un mort, 300 ferits, 780 detinguts i la promesa de Macron de mà dura contra els violents.
1: I la tercera de París, a Roma. S'hi veu una gran avinguda amb una mitjana al mig, en un sentit de circulació, un embús de cotxes i, en sentit contrari, una trentena de cavalls desbocats.
6: Els animals es van escapar durant un assaig per a la desfilada que s'ha de fer demà, dia 2, a la capital italiana per celebrar el dia de la República. Es veu que la policia va llançar focs artificials sense permís i això va fer que els cavalls marxessin espantats. Van córrer més de 14 quilòmetres i a 3 persones ferides.
1: Falten 8 dies per la visita del Papa. Al matí cada dia us n'expliquem un detall. Bon dia, Ot.
5: La visita del Papa.
16: Bon dia. El motiu principal de la visita és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, ara que s'hi ha instal·lat al capdamunt una creu de 17 metres. En la missa es commemorarà el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, considerat l'arquitecte de Déu. Gaudí era profundament catòlic, ho reflectia en la seva obra i fa més de 30 anys que es va impulsar una causa de beatificació de la seva figura. La beatificació dins l'Església Catòlica és el pas previ a la canonització, que implica esdevenir sant. El Papa Francesc va declarar venerable Gaudí l'any 2023 i això va donar inici al procés de beatificació. Per culminar-lo, però, cal que el Vaticà li reconegui haver obrat un miracle. Per a la canonització se'n requereixen dos.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. La fundació de Bill Gates finança un estudi que modificarà genèticament paparres per provocar-nos al·lèrgia a la carn animal. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. La notícia explica que l'objectiu de l'estudi és aconseguir que quan les paparres ens piquin ens provoquin una al·lèrgia permanent a la carn animal. Volen aconseguir-ho, diu la notícia, modificant un gen de la paparra. En concret, el que desenvolupa una molècula que es transmet als humans a través de la saliva d'aquestes paparres. La reacció al·lèrgica que s'intenta desencadenar es produeix després que les persones a qui hagin picat aquestes paparres mengin carn animal. Aleshores, l'al·lèrgia s'activa i la persona deixa de menjar carn. Diu la notícia que la Fundació de Bill Gates finançarà aquest estudi amb quasi 5 milions de dòlars. La seva pretensió és potenciar la carn d'origen vegetal o sintètica, és a dir, la carn artificial que imita la carn animal però que es fa en un laboratori.
1: I això és real o fals?
18: El matí de Catalunya Ràdio.
19: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa. La Universitat CEU Abat Oliba ha celebrat la primera edició dels Premis Abat Oliba, una iniciativa creada per reconèixer institucions i trajectòries compromeses amb el desenvolupament humà, social i acadèmic. Sota el lema Arrels que inspiren, persones que construeixen, la universitat ha distingit entitats com l'Abadia de Montserrat, Càritas a Catalunya, Caixa Research Institute o la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, així com personalitats vinculades al lideratge institucional i empresarial.
20: Estudis de casos i experiències reals, classes en grups reduïts, tallers, seminaris pràctics. A la Universitat CEU Abat Oliba creiem en la formació pràctica i personalitzada. Per això apostem per la metodologia Learning by Doing. Aprendre fent. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
21: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la Fundació de Bill Gates finança un estudi que modificarà genèticament paparres per provocar-nos al·lèrgia a la carn animal és una notícia falsa. Ara bé, és cert que la Fundació Bill Gates finança un estudi en paparres, però l'objectiu real no és fer-nos al·lèrgics a la carn animal, sinó erradicar les paparres blaves asiàtiques. Són paparres que ataquen les vaques i els transmeten malalties mortals.
1: Gràcies, Marc.
21: Adéu, bon dia.
1: 7 minuts i les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
22: La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara és difícil determinar quin grau de seguiment tindrà.

0: Segons els Mossos, una bala perduda hauria rebotat i li hauria impactat el braç. És el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri badaloní de Sant Roc.
1: Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure en males arts i diu que vol continuar governant.
2: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
3: El president del govern espanyol presideix avui la primera executiva des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
1: A Colòmbia, el líder ultradretà s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials.
0: Abelardo de Lasprill ha superat per sorpresa l'oficialista d'Esquerra Ivan Cepeda. La segona volta, el 21 de juny, determinarà el relleu de Gustavo Petro.
1: A partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%.
3: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de març davant la pressió del conflicte de l'Orient Mitjà.
1: I prop de 50.000 persones han participat en la festa de Trescat en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc.
0: Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
4: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
5: Bon dia. Pel que fa al temps, tenim alguns núvols i encara algun banc de boira a aquesta hora, però ràpidament aniran marxant i avui farà força sol. A la tarda podria arribar a créixer algun ruixat aïllat al nord del Pirineu, sobretot al Pirineu Oriental, amb una temperatura semblant a la del cap de setmana i amb molta sensació de xafogor avui. I els pròxims dies esperem tempestes de tarda, sobretot dimarts i dijous. Ara a les 8 ho ampliem.
4: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: Pel que fa al trànsit, atenció, un accident tapa la ronda de dalt de Barcelona. Txell Garriga, bon dia.
6: Bon dia de nou. S'hi està tallant un carril a l'altura d'Horta en sentit Llobregat, però provoca retenció molt intensa des de Montigalà i de retruc també està tapant ja l'entrada pel nus de la Trinitat. I un altre accident està començant tot just a acumular cua a l'AP7 a Sant Cugat cap a Martorell.
7: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
8: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
9: Skoda.
10: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Canalies, què vull?
11: Vinga, anem a trucar, a l'Ot. M'encanta molt l'Ot, Ot m'encanta.
1: No el nostre, un altre.
11: No, l'Ot Serra ja li agradaria fer 6 anys. També t'ho dic. Oh. A veure si ens contesta, perquè aquesta setmana és una setmana especial per ell.
12: Bon dia.
11: Bon dia, que ets l'Ot?
12: Sí.
11: Ot, què tal?
12: Sí.
11: Escolta'm, què estàs fent ara mateix, Ot? Ot? Estàs esmorzant. I què esmorzes?
12: Cereals amb iogurt.
11: Opa, mira. Escolta'm, que saps on et truquem, Ot? Sí. Oh. Què? Sí, què? Ot?
1: Ot, hola.
11: L'Ot s'ha quedat mut. Ot, et toquem del matí de Catalunya Ràdio perquè dimecres fa 6 anys i el papa i la mama i la família et desitja que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis.
1: Ara, fill, ara.
11: El rima porta l'Ot a la seva manera. Que seran per compartir aquests somnis amb tu i et volen dedicar aquesta cançó dels Pets que es diu Massa jove per fer-me gran.

0: Home, quina meravella! Home, clar.
1: Gràcies.
0: Gràcies a tu, oh.
2: I llonganissa, també.
0: Home, sí, que t'endús aquesta llonganissa ral de vinyó. D'acord, Hort? Cot, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari aquest dimecres.
1: Bon dia.
2: Gràcies. Adéu.
1: Bon dia.
0: Escolta'm, que simpàtic, Lot, per favor.
2: Ui, sí, a les 6 del matí, jo no estava així quan tenia 6 anys, a les 6 del matí.
0: A les 8 del matí, quan tenia 6 anys. A saber com eres, Francesc.
2: Ni ara, ni ara.
0: Recordeu que si voleu demanar una cançó, 636-36-06-09. Ens envieu un WhatsApp i el Maruguis us dedicarà una cançó com aquesta que acabem d'escoltar.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Mestres i professors voten des d'avui fins dijous l'acord que la USTEC i Educació van firmar divendres a última hora per acabar amb mesos de conflicte. Els votants hauran de dir si accepten o no el preacord firmat amb un afegitó per als que voten que no. Em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. I la USTEC va incloure en el seu missatge una advertència per als seus afiliats i també per al departament. Si el resultat de la consulta és negatiu, convocaran una vaga indefinida. De moment, la vaga de divendres a tot el país es manté i avui aturades parcials a les comarques de Girona i a la Catalunya Central, convocades per la CGT, la Intersindical i la COS, que van aixecar-se de les negociacions i demanen votar no a la consulta. David Iglesias, portaveu de la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines.
1: La manifestació que havíem pactat amb els sindicats, el que farem és convertir-la en una assemblea. I en aquesta assemblea parlarem, opinarem i parlarem entre totes sobre els aspectes d'aquest pacte.
0: Doncs veiem com s'aixeca el dia. Anem cap a Girona, precisament. Fèlix Martín, bon dia.
2: Hola, bon dia. Una vintena de persones han passat la nit acampades davant la seu de la Generalitat de Girona, 17 tendes de campanya. S'estan aixecant en aquests moments, estan preparant esmorzar. Els mestres i professors gironins que s'han mobilitzat asseguren que el preacord entre sindicats i Departament d'Educació és de mínims i no inclou demandes com ara la climatització a les aules, la cobertura legal dels professors o millores també per al col·lectiu docent de fins a 3 anys. D'aquí que s'hagin mantingut en aquesta mobilització i aquesta acampada, ha explicat Paula Matamala, mestra a Sarrià de Ter.
3: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc potser de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
2: Han suspès, com deies, la manifestació prevista per aquest matí pels carrers de Girona. Faran una assemblea. La situació que es desperta tranquil·la a aquesta hora aquí a la ciutat de Girona.
0: Gràcies, Fèlix. I també hi ha vaga convocada a la Catalunya Central. Anem, en aquest cas, a Monistrol de Montserrat, corresponsal. Nàtia Dell, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Què tenen previst els manifestants al Bages?
4: Mira, els docents al Bages surten a aquesta hora de Manresa. Amb el lema l'educació es defensa perquè mantenen les protestes. I també s'han de sumar docents d'Osona, Lluçanès, Berguedà i Solsonès. La convocatòria és aquí, a les 9, al pàrquing del Cremallera de Monistrol de Montserrat, perquè la idea és que mestres, professors, educadors de diferents punts de la Catalunya Central pugin amb samarretes grogues caminant fins al monestir de Montserrat per fer sentir la seva veu. El missatge, llum per educar i força per transformar. L'han anomenat la processó de l'educació pública. Al migdia, assemblea, i a la tarda volen traslladar aquesta riuada groga fins a Manresa, on hi ha prevista una manifestació, si no hi ha canvis, a les 6 de la tarda.
0: Us seguirem, gràcies també. Bé, Nati, bon dia.
4: Bon dia.
0: I a partir de les 9 rebrem aquí al Matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Educació, Esther Niubó, que divendres va aconseguir tancar l'acord. Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia.
0: L'escull principal dels últims dies de negociació era el sou i la falta de professionals.
5: El preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Un pacte celebrat amb ganes pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
6: És un preacord històric, és un primer pas i ara anem a centrar-nos tots en assumir l'excel·lència en l'àmbit educatiu, no?
5: I celebrat també per Iolanda Segura, d'USTEC, que assegurava el suplement de Catalunya Ràdio que havien aconseguit l'objectiu marcat.
7: És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
0: Tot i això, com dèiem, ara per ara, tres sindicats es mantenen fora de l'acord.
5: Són la CGT, la Intersindical i la COS, que creuen que hi ha punts capdals que no han quedat recollits al pacte. Per exemple, consideren que el calendari per millorar les ràtios a les aules és molt lent. També tenen reserves sobre el currículum educatiu i pel que fa al sou troben a faltar una clàusula que el lligui a la inflació. Consideren que, tot i aquest augment de 600 euros al mes, els professors acabaran perdent poder adquisitiu. Recordem que la resta de sindicats representats en l'educació, que són la UGT i Comissions Obreres, ja van signar amb el govern un pacte el 9 de març.
0: Sobre l'acord entre professors i educació, el comentari ara de l'expert en lideratge i innovació educativa, Pepe Menéndez.
8: Les tensions del sistema educatiu ja fa temps que crueixen. La vaga sembla en camí de finalitzar amb un important augment del pressupost. Però l'origen de la situació és més profund. I el que crueixen són les costures del model que sembla esgotat.
9: Els diners actuaran com un cataplasma, però les causes requereixen més decisions estructurals, més acord social sobre què esperem de l'escola i més lideratge de sistema per trobar el camí de convergència entre les expectatives i les millores que desitgem.
0: Això aquí, però, on es manté el conflicte en matèria educativa és el País Valencià.
10: ¿Eso es posible?
0: On s'investiga una agressió policial durant les protestes dels docents.
5: La delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, qualifica aquestes imatges d'inacceptables i es compromet a investigar-ho exhaustivament. Unes imatges on es veu una professora que rep per darrere una empenta d'un agent de la policia i acaba per terra amb ferides al nas i a la barbeta. Els incidents que van passar mentre la conselleria se seguia negociant per posar fi a una vaga indefinida que, recordem, va començar fa 3 setmanes.
0: El conflicte amb els docents sembla en via de resolució a Catalunya, a l'espera del resultat de la consulta, això sí, però es mantenen les protestes amb els metges. A partir d'avui, una trentena d'hospitals deixaran de fer hores extres. Berta Torrades.
11: El Sindicat Metges de Catalunya busca forçar el Departament de Salut a negociar amb una protesta que implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores extres, el que impactarà en el temps d'espera, com explica Santi Barcons, metge especialista en cirurgia endocrina.
12: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes...
11: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia l'abús d'hores extres que massa sovint han de fer els professionals.
13: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera.
11: On no afectarà aquesta protesta és en l'atenció urgent. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquest és un dels temes del matí, l'altre, un nou tiroteig a Catalunya. Una nena de 10 anys va quedar ferida ahir per una bala perduda en un tiroteig a Badalona.
5: Els Mossos d'Esquadra treballen en la hipòtesi que el tiroteig va ser per un enfrontament entre dos clans familiars al barri de Sant Roc. S'hi van disparar 8 bales i una d'elles va sortir rebotada i va ferir al braç, de poca gravetat, aquesta nena de 10 anys. És el segon tiroteig que hi ha hagut al barri en una setmana. Dimarts hi va haver un altre intercanvi de trets en un bloc de pisos.
0: I primera reacció, els Mossos han reforçat la vigilància a la zona amb agents antidisturbis.
5: Per evitar nous conflictes, mentre la divisió criminal del cos es fa càrrec del cas, mentrestant l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat en un missatge a les xarxes que el tiroteig ha estat entre, diu, gentussa incapaç de viure en societat. L'alcalde ha donat per fet que es tracta d'una baralla entre clans i ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació, diu, que viu al barri.
0: Tot això quan dissabte hi va haver un altre tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat.
5: Un home va quedar ferit al braç per un impacte de bala. Els fets van passar al barri de la Florida i els Mossos d'Esquadra consideren que es tracta d'un enfrontament entre bandes pel tràfic de drogues.
0: A 3:15 a l'Àgora del matí preguntarem pels tirotejos a Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra.
5: Els incidents amb armes de foc van a l'alça, com ja vam explicar fa uns dies. L'any 2025 hi va haver, de mitjana, 2 tirotejos per setmana a Catalunya, un augment de gairebé un 30% respecte a l'any anterior. De fet, en el mes de maig se n'han registrat com a mínim 8, a part d'aquests 2 d'aquest cap de setmana, un més a Barcelona, aquest va ser mortal, 2 a l'Hospitalet de Llobregat, un a Sabadell, un a la Mina, Sant Adrià de Besòs i un a Viladecans. Els Mossos d'Esquadra ho atribueixen a la presència de màfies de drogues que no només han multiplicat els incidents, sinó que a més han normalitzat l'ús d'armes de foc entre altres col·lectius.
0: I justament ens ho explicava aquí al Matí de Catalunya Ràdio ara fa pocs dies el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, Ramon Chacón, sobre l'augment dels tirotejos.
14: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc, aquests petits delinqüents, quan tenen aquestes armes i tenen altres problemes que abans resolien, podria ser cops de puny, amb una discussió o qualsevol cosa, ara és possible que facin un ús de l'arma de foc.
0: Tot plegat ho analitzarem a l'Àgora del matí amb David Madí, Pau Llong, Montserrat Nebrera i Afra Blanco i afegirem la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias. Abans, el comentari del periodista del periòdico, Guillem Sánchez.
15: Fa poques setmanes, una veïna de Diagonal Mar va rebre un tret a la cama. La bala no era per ella. Aquesta dona simplement es passejava pel seu barri i de cop, al seu costat, un sicari va obrir foc contra un traficant montenegrí que es prenia un refresc a una terrassa. Un investigador dels Mossos, fent un símil futbolístic, diagnòstic, em va dir llavors que la pilota havia anat al pal. Ho deia perquè als Mossos els preocupa molt que aquest increment de tirotejos entre clans rivals acabi matant un ciutadà que només passava per allà. I aquesta setmana, segon tret al pal. I qui ha rebut ara ha estat una nena. Ella, com la veïna de Diagonal Mar, també sobreviurà perquè la ferida és lleu. Però i la propera? I si la tercera vegada la pilota, perdó, la bala, no va al pal?
0: Aquests són els principals temes del dia. Tot això avui que sembla que tindrem una altra setmana amb temperatures d'estiu. Hola, Cordomi, bon dia.
10: Bon dia. Sí, de fet, avui meteorològicament considera el que considerem estiu a partir del dia 1 de juny. Tindrem temperatures aquesta setmana amb alts i baixos. Sembla que demà i demà passat recularà una miqueta perquè demà hi haurà més tempestes, més núvols també durant el dia, algunes tempestes de tarda al Pirineu, demà dimarts. Dijous sembla que tornarem a repetir una altra tongada d'aquestes tempestes de tarda a la meitat nord de Catalunya. I avui, un temps una mica més variable, amb força núvols a aquesta hora, amb alguns núvols baixos, bancs de boira que donen molta sensació de xafogó, però s'aixecaran ràpidament, s'imposarà el sol i a la tarda algun ruixet, però tan sols al Pirineu Oriental.
0: 4 minuts i un quart de nou del matí. D'aquí pocs minuts entrevistarem també el periodista vaticanista Javier Martínez Brocal per saber com prepara el Vaticà la visita del Papa a Barcelona d'aquí uns dies. Repassem tot seguit els bàsics del matí.
16: Arriba l'estiu i ja no tens excuses per canviar de cotxe. Els dies 4, 5 i 6 de juny vine al Quadis Autocentre de Sant Boi a la Fira del Vehicle d'Ocasió i trobaràs les millors ofertes al nostre outlet de quilòmetre zero i ocasió. T'ho posem molt fàcil, finançament a mida i acceptem el teu cotxe a canvi. 4, 5 i 6 de juny a Quadis Autocentre, al carrer Riera Roja de Sant Boi.
17: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
18: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Sílvia Solanes, Pol Foradada, Marta Viana i Lara García, bon dia.
21: Bon dia.
0: És notícia d'aquesta nit. Colòmbia haurà de triar entre l'ultradretà Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda.
22: Tots dos han superat la primera volta, tot i que l'ultradreta ha aconseguit més percentatge de vots. El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu de Gustavo Petro, que de moment no accepta la proclamació del resultat.
0: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
23: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials colombianes en uns comicis en què l'esquerra ha aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
24: Representa el regreso al pasado parapolítico narcotraficante.
23: En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores.
24: El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de la FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
23: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquí, a partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%, d'Andosa Noguera.
25: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% al març, preveient que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. Però a l'abril l'electricitat es va abaratir i l'executiu va decidir eliminar alguns beneficis fiscals. La catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, detalla els efectes que tindrà.
26: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost de l'IVA farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i per tant s'espera que l'estiu torni i pujar l'IPC.
25: L'associació de consumidors Facua reclama que l'IVA de la llum sigui reduït de manera permanent. Nanda Sonaguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això el dia en què comencen les jornades del Cercle d'Economia que aquest any porten per títol l'autonomia estratègica d'Europa, mite o realitat, Maite Curto.
27: Seran tres dies de debats sobre com les empreses i les institucions afronten l'actual context geopolític, l'increment de la incertesa econòmica i l'impacte de la intel·ligència artificial. Teresa García Milà és la presidenta del Cercle.
28: El que volem és portar la veu de les empreses que estan actuant en sectors estratègics que tenen molt potencial i que el que hem de fer és des d'Europa donar-los més camí perquè puguin competir en el món.
27: Hi participaran empresaris com Antoni Brufau, Francisco Reinés i Marc Murtra, i polítics com Pedro Sánchez, Jordi Hereu, José Manuel Álvarez, Alberto Núñez Feijóo i Salvador Illa. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Dimecres, Pedro Sánchez tancarà aquestes jornades del Cercle. Avui el president espanyol presideix la seva primera executiva després de l'entrada de la Guàrdia Civil al seu del PSOE.
1: El president espanyol ha demanat als socis més temps per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant dels casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta que acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts.
0: Més detalls, Madrid, Alba Gil.
2: El PSOE ja té en marxa la maquinària per resistir davant l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena seguir. Per això demana temps als socis que li reclamen eleccions. Sánchez acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i de fer trampes per enderrocar-lo.
3: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
2: I passa de puntetes per les causes judicials que l'envolten. Les explicacions no arribaran fins a finals de juny. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, el PP continua demanant la convocatòria d'eleccions i continua parlant d'una moció de censura sense concretar-la.
1: La vicesecretària dels Populars, Alma Ezcurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
4: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
6: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
4: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
1: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten, a hores d'ara, una moció de censura de l'ama dels populars.
0: L'agenda política que es mescla amb la judicial avui seguirà el judici de la Kitchen, en què s'investiga l'espionatge del partit al seu extresorer Luis Bárcenas. Anem cap a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
7: Què tal, bon dia?
0: Tània, avui és el torn del director adjunt operatiu de la policia en l'època de Mariano Rajoy, Eugenio Pino.
7: Sí, és peça clau, el llaç entre el Ministeri i la cúpula policial. Segons la Fiscalia, Eugenio Pino estava informat de l'operació per espiar i robar documentació a Bárcenas, i el que anava coneixent ho reportava la mà dreta del ministre, Francisco Martínez. Així ho va reconèixer també en instrucció un dels investigats, Enrique García Castaño, que no podrà declarar el judici perquè ha patit un ictus. De moment ja han declarat l'exministre i el que fou la seva mà dreta, els dos per negar-ho tot, però l'ex número 2 d'Interior, Francisco Martínez, ha assenyalat ja Eugenio Pino. Era el 2013 quan, segons Martínez, el ministre el truca perquè li arriben rumors que tenien de col·laborador el xofer de Bárcenas. És Pino qui li confirma que és cert.
8: Jo no tenia ni la más remota idea. El ministro, por supuesto, tampoco.
7: Sí, a temps d'aclarar tot seguit l'excomissari Villarejo, per a Pino sol·liciten 15 anys de presó, per a Villarejo, 19.
0: Dos anys després de l'aprovació de la llei d'amnistia, hi ha més de 150 persones que encara estan pendents que es faci efectiva. Entre ells, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, que estan pendents que el Tribunal de Justícia Europea es posicioni sobre els seus casos.
27: La justícia espanyola tenia dubtes sobre la malversació i va passar la pilota a la justícia europea. Segons dades d'Alerta Solidària, fins ara s'han amnistiat 181 persones d'un total de 345 casos. En canvi, pel que fa a policia, s'han donat gairebé tots, 158. Els únics a qui no se'ls ha otorgat són els quatre agents acusats per les lesions a Roger Espanyol, que va perdre un ull. Pau Morales, responsable de la lluita antirepressiva d'Esquerra Republicana, al matí de Catalunya Ràdio.
9: La victòria de la societat catalana contra la repressió és un fet, malgrat els obstacles, malgrat moltes causes, entre elles les dels principals líders, encara duren, malgrat una part del poder judicial intenta dilatar l'aplicació completa d'aquesta llei. Haurem de recórrer a totes les instàncies que calgui.
0: Junts per Catalunya activa avui les primàries per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Jordi Corbalán.
21: Unes primàries inèdites que seran renyides amb resultats molt oberts i que podrien tenir lectures en clau interna més enllà de Barcelona. La decisió de Josep Rius, el candidat preferit per la direcció, de retirar-se de la cursa ha obert joc. I fins ara hi ha tres aspirants. L'actual líder a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, i la diputada i membre de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa. Fins dijous, els aspirants han de comunicar oficialment a l'òrgan electoral que es constituirà avui, que es postulen, i després recollir els avals del 20% de la militància. El dia 21, després de la votació, es proclamarà l'alcaldable. Des de Barcelona, Jordi Corbalán, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i dos quarts de nou, Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar en una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David.
1: Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
5: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star?
10: Because I'm not against the star.
11: The question is not Jewish, it's Zionist.
5: They're kind of the same thing.
11: Not really.
1: Les afectades recriminen que els facin la pregunta pel fet de portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia i els Mossos ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes en què reivindiquen lluir l'estrella de David amb orgull.
0: I parlant d'Israel, el Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà avui davant l'escalada d'Israel al Líban.
22: La reunió la demana de França després que aquest cap de setmana l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anunciés ahir que continuarà la seva expansió al Líban.
12: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
13: Fissat Hezbollah.
22: El president francès Emmanuel Macron ha assegurat que a xarxes que res justifica aquesta escalada, malgrat que hi ha un alto al foc en vigor, l'exèrcit israelià continua bombardejant el Líban amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts.
0: Precisament Macron, en clau interna, ha enviat un missatge contundent després dels greus incidents per a la celebració de la Champions del PSG. Corresponsal a París, Isabel Galí.
14: París ha continuat celebrant aquest diumenge la segona Champions del PSG, però les tensions entre la policia i grups de joves aficionats no decreixen. El president Macron ha rebut els campions a l'Elisi i no ha pogut evitar lamentar la mala imatge que deixen els incidents violents i els centenars de detinguts.
15: C'est pas le foot, ça.
16: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
14: Terminés. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El nombre de casos confirmats d'Èbola a la República Democràtica del Congo puja a 282 després de registrar 19 casos positius més. Entre els casos confirmats s'inclouen 42 morts.
1: Més de 1.100 casos sospitosos continuen sota investigació a la República Democràtica del Congo i a Uganda, segons l'Agència Sanitària de la Unió Africana. Les autoritats sanitàries adverteixen que l'abast real del brot podria ser superior al que indiquen les dades actuals.
0: I aquí des d'avui ja està permesa la caça del senglar. Tota la temporada s'ha avançat i es podrà caçar tot l'any.
17: Fins ara, durant els mesos d'abril, maig i juny, no es podia caçar, tot i algunes excepcions. A partir d'ara, d'aquest juny, ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Josep Maria López.
29: No és únicament per la peste porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia, que hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
0: I encara en plan econòmica, mig miler d'autònoms van sortir ahir als carrers de Barcelona per protestar contra l'asfíxia administrativa que asseguren que pateixen i les quotes abusives que han d'afrontar.
17: Els autònoms que es van manifestar ahir pel centre de la ciutat denuncien que les càrregues fiscals i l'accés de burocràcia compliquen la viabilitat dels seus negocis.
30: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
31: Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
32: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
0: I atenció a això, perquè Catalunya lidera el mercat dels jocs per a mòbils i tauletes a Espanya. Aquest mercat ja genera més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món, Montse Mas.
33: Segons un informe de King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, el sector va moure l'any passat 91.000 milions d'euros a nivell global. El seu president és Todd Green en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
34: Quan molta gent pensa en videojocs, pensa en jocs de consola o de PC, però aquesta no és tota la realitat. Els jocs per a mòbils representen ara més de la meitat meitat. Creiem que el 55% dels ingressos totals de la indústria mundial dels jocs. Això era zero fa 20 anys.
33: A l'Estat, els jocs mòbils mouen 722 milions d'euros i més de la meitat es queden a Catalunya gràcies al talent i als més de 120 estudis que es concentren a Barcelona. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquest cap de setmana per Montjuïc hi han passat 50.000 persones que han volgut participar a la festa de 3CAT en viu, Marta Vivas.
2: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3CAT a l'Anella Olímpica de Montjuïc per connectar el públic amb l'univers de 3CAT en directe.
3: Ha passat un dia a veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar.
2: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris de programes com Polònia, com si fos ahir, el suplement o Crims, amb activitats diverses.
4: He anat a jugar ja als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
6: Ella ve pels betes.
8: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT.
2: Entre els plats forts, el concert d'Eufòria i un foraster en directe. Un cap de setmana intens pels espectadors i oients del 3CAT. Marta Vives, pel Matí de Catalunya.
0: I avui a Mèrida, nit de gala.
13: Amb els Premis Max de les Arts Escèniques, entre els més nominats hi ha dues produccions del Teatre Nacional de Catalunya, La Tercera Fuga i Los Nuestros, que opten a millor espectacle de teatre, autoria teatral i direcció d'escena. La Tercera Fuga també opta al Max, al millor actor, amb Tom Vieira i al millor elenc, i Los Nuestros, els premis a millor actriu i actor, amb Mona Martínez i Miqui Esparvem.
0: I se'ns acumula la feina, compte enrere pel Primavera Sound, que arrenca dijous.
13: Passaran noms com The Cure, Gorillaz, Massive Attack o Bad Gyal avui, però comença el Festival Primavera a la ciutat, el cicle de concerts en sales de Barcelona com l'Apolo, Razzmatazz o Paral·lel 62.
15: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
18: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.

0: ara els esports. Xiulets al Palau Blaugrana en un partit desastrós del Barça de bàsquet de Xavi Pasqual.
1: Contundent derrota a casa de 25 punts, 77-102 davant el València. Els blaugranes acaben cinquens, es compliquen els quarts de final, que jugaran demà mateix a la pista del Múrcia. Xavi Pasqual, tècnic blaugrana.
2: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós amb totes les parts del joc. I realment sorprenent, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
1: En l'ascens a la segona divisió A del futbol, empat a un de l'Europa davant el Celta, la semifinal anada, en l'ascens a segona ref, el Cornellà goleja 4-1 al Badalona en la final anada per pujar de categoria.
0: La capitana del Barça de futbol reclama que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip.
1: Irene Paredes, missatge clar, creu que és bàsic per poder suplir les baixes.
3: Cuando hay bajas tan, tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
1: Golejada 0-4 del Barça al camp del Real Madrid Club de Futbol i empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla. El Badalona guanya 0-1 al camp del Llevant.
0: Jonas Vingegaard guanya el Giro d'Itàlia.
1: Es converteix en el vuitè corredor de la història a guanyar les tres grans proves a la Lliga de Futbol Sala a partir de les 9, Valdepeñas-Barça, segon partit de quarts de final, 1-0 pel Barça. A les 7, segon partit de semis de l'hoquei Lliga entre el Barça i l'Igualada, 1-0 pel Barça. El Calafell a un partit de ser eliminat pel Liceu. El Club de Campo, que guanya les lligues d'hoquei herba masculina i femenina, tot i això l'Atlètic Terrassa femení jugarà l'EAQELA la pròxima temporada, la màxima competició europea. El Granollers, classificat per Europa després de derrotar el Ciudad Real a la Lliga d'handbol, i els Nick i els Spurs, finalistes de l'NBA.
0: Són 8:45, el matí arrenca pendent de... Doncs en primer lloc, pendent que arrenqui la consulta sobre el preacord d'educació avui a les 12, tot i que l'USTEC ha desconvocat les vagues fins dijous, coincidint amb les votacions, els sindicats minoritaris que no hi donen suport les mantenen. Avui hi ha convocades aturades a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
4: Bon dia. Aquí estan acabant de desmuntar les 17 tendes de campanya en les quals una vintena de persones han passat la nit davant la seu de la Generalitat a Girona. Han desconvocat una manifestació inicial prevista per aquest matí a les ciutat. En el seu lloc faran grups de treball per analitzar en detall el preacord de divendres, que, segons han dit, es queda molt curt. La mobilització a Girona la mantindran aquí, davant la seu de la Generalitat, fins al migdia.
0: I des de Monistrol de Montserrat, Nàtia Dell, bon dia.
5: Bon dia, som al punt de trobada al Cremallera de Monistrol, on d'aquí a mitja horeta han de començar a arribar ja els docents del Bages, Moianès, Osona, Lluçanès, Berguedà i Solsonès per pujar caminant fins al monestir de Montserrat, convocats pels sindicats minoritaris que aquí a la Catalunya Central continuen al peu del canó. Al migdia, assemblea, i a la tarda, manifestació a Manresa.
0: Avui tindrem un ull posat també a Madrid, a la primera executiva del PSOE, després de l'escorcoll a la seva seu, però també veurem què dona de si l'audiència d'avui del Papa amb Isabel Díaz Ayuso. És 5 dies abans de la visita del pontífex a l'Estat aquest cap de setmana. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
6: Bon dia. Sí, una trobada privada que es farà al Vaticà a les 9, on Ayuso agrairà que el pontífex visiti Madrid i vindrà els dies 6, 7, 8 i 9 de juny i li entregarà la Medalla Internacional de la Comunitat de Madrid. Després, Ayuso compareixerà des de Roma per fer valoracions. El govern de la Comunitat de Madrid treu pit de la visita del Papa, tot i que ideològicament xoquen en temes com la regularització extraordinària de migrants que Ayuso ha intentat aturar fins i tot els tribunals.
0: Passant 2 minuts de 8:45 del matí, cop d'ullar a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Doncs un matí amb els retards habituals a les, per les limitacions de velocitat a la xarxa Rodalies. D'altra banda, a l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Portbou, hi ha endarreriments d'un quart d'hora. El tren que va de Manresa a Lleida circula amb 3/4 d'hora de retard, i pel que fa a l'alta velocitat, l'AVE que va de Barcelona a Girona va amb una demora de 6 minuts, i l'IRIO que està venint de Madrid cap a Barcelona Sant i arriba amb un retard d'un quart d'hora.
0: Això pel que fa al transport públic i les carreteres. Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
8: Què tal? Molt bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora?
8: Sobretot l'entrada a Barcelona per nus de la Trinitat, per dos accidents a les dues rondes que tot just s'acaben de retirar. De moment també, però, les dues rondes en aquest mateix sentit, i també A2 i B23 i AP7 a Santa Perpètua i a Sant Cugat, en els dos punts, però cap a Martorell.
0: I punts taronja.
8: Doncs de moment la resta de punts habituals d'aquesta hora, C17 a Parets, C32 i C31 a Viladecans i al Prat cap a Barcelona, però de moment sense problemes per circular en cap punt.
0: De seguida parlarem del tiroteig ahir a Badalona, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Solanes?
9: Doncs a les 9 entrevistem Esther Niubó, consellera d'Educació, el dia que comença la consulta als docents sobre el preacord amb els sindicats. També parlarem de la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona, del temps i de l'estiu que ens espera. Ho farem amb Francesc Mauri i David Borrell, inspector en cap de bombers. Com cada dilluns, cor amb Laura Fai a les 11, entrevista Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla, amb Anatomia de l'Esperança.
0: Avui a l'Àgora, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco.
10: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia.
0: Quin temps ens espera per avui?
11: Doncs mira, avui que comença el que considerem estiu meteorològic, avui esperem un temps d'estiu encara, amb una mica de tot encara aquesta hora, amb sol, alguns núvols baixos, un banc de boira, fins i tot. Sobretot el que tenim és molta humitat i, per tant, força sensació d'aixafogor a la costa. Avui, en previsió que es creixi alguna nuvolada al Pirineu Oriental, podria arribar a deixar algun ruixat, però poca cosa, i les temperatures encara seran de 30-34 graus a les comarques de l'interior, molt semblants a les del cap de setmana. Demà sí que augmenta la inestabilitat, amb més núvols, amb alguns ruixats, més tempestes de tarda al terç nord de Catalunya. Demà a última hora recula una mica la temperatura entre demà i dimecres. Sembla que dijous tindrem una altra tongada d'aquestes d'inestabilitat, però l'espera que pugi fort la temperatura al final de la setmana.
10: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
12: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Divendres, educar militarment era formar. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius corporal, substància líquida del cos que fa riure, de 5 lletres. Substància líquida del cos que fa riure, 5 lletres.
13: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
15: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't, inhala, exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
16: Peugeot.
17: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
18: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
19: Plutó!
20: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
21: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
22: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
2: Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
16: Era alt, força prim.
19: Necessitava més corpulència.
2: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
19: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
23: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
2: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
24: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
25: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
24: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
26: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
24: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
27: Bona tarda.
28: Catalunya migdia.
24: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
28: Amb Òscar Fernández.
22: Cada dia a les dues.
24: I a partir de les tres...
22: L'espai de reflexió a la tertúlia.
28: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
24: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
29: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la professora de dret Montserrat Nebrera, la sindicalista Fra Blanco, l'empresari David Madí i l'economista Pau Llonc.
0: I de què heu parlat fins ara abans d'entrar?
29: Doncs la Montserrat d'avui no és ningú, i no ho diem nosaltres, ho ha dit ella mateixa, perquè s'ha deixat el mòbil a casa i sense telèfon no es pot fer.
30: Però heu que heu empatitzat, no? O sigui, què sou?
29: Absolutament.
30: Què sou si sortiu de casa sense el mòbil?
0: Sí, però la crisi d'angoixa l'has patida.
30: Però sempre cal tenir a casa un marit exemplar que ha decidit portar el mòbil fins aquí. Tot i que era perquè passava per aquí.
0: Perdona, aquesta estona de desconnexió, quan ha sigut?
30: Pues ara, durant tot... Des que he sortit de casa, que he pensat, ja l'has pifiada, no tens temps de tornar, i aleshores tot ha estat comprovar la quantitat de coses que tenim al mòbil i que fan impossible la vida sense ell. Per exemple, posar els diners en el coso aquest, on, bueno, aquestes coses que cada vegada desapareixen més perquè se suposa que tothom porta el mòbil amb l'aplicació a dintre per poder pagar l'aparcament. O sigui, tela marinera.
0: Cada cop assumen competències al mòbil, no? Sí que sí?
31: Sí, absolutament.
30: Totalment.
0: L'última és trucar, perquè crec que el fem servir per trucar.
30: Poc.
31: Sí, sobretot els adolescents.
0: Arrenquem amb un nou tiroteig, el que vam tenir ahir a la tarda a Badalona. El més greu d'aquest incident és que va resultar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. Podem saludar a aquesta hora el cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos, Antoni Sánchez, bon dia.
32: Hola, molt bon dia, com esteu?
0: Primer de tot, sabem com evoluciona la nena?
32: Doncs pel que sabem, afortunadament, ens arriba aquesta fora de perill.
0: No era una ferida greu, però sí que va requerir un trasllat hospitalari.
32: Efectivament. Clar, imagina's l'ensurt al primer moment, doncs aquesta nena va ser traslladada al centre hospitalari. Exacte.
0: El tiroteig s'hi van disparar com a mínim 8 trets.
32: Això sembla... Bueno, deixi'm que li digui que això està encara en la investigació i que haurem de ser cautelosos amb el que diem, en aquest sentit. Sí.
0: I se sap què va passar?
32: Doncs mira, els fets van ocórrer a un quart de vuit del vespre. Vam rebre un avís informant de possibles trets. Això va ser el carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc de Badalona. En arribar vam veure que una menor havia estat ferida al braç per un impacte de projectil, o pel que vam veure, i que sembla ser que serà un rebot, un fragment de projectil. I ens preocupa molt que aquesta menor hagi estat ferida, tot i que afortunadament pel que sabem està fora de perill. Immediatament ens vam despegar al barri, com pot imaginar, amb seguretat ciutadana i efectius d'ordre públic, tant d'Arro com de Brigada Mòbil, i els fets s'estan investigant per part de l'àrea d'investigació criminal. Estem encara investigant per establir les responsabilitats, i el que no li puc fer és avançar detalls que podrien comprometre la investigació. El que sí li puc dir, és per això és que estem ben encaminats, que les investigacions estan ben orientades i tenim plena confiança que els fets es puguin aclarir bastant ràpidament.
0: Per tant, el que sí que ens pot dir a aquesta hora és que la nena no era l'objecte d'aquest atac, era una bala perduda?
32: No, en absolut. Aquest és un dels riscs que correm quan hi ha algun tipus de fet d'aquestes característiques, és que algú rebi algú que no té culpa, en aquest cas, doncs, una nena que es trobava pel carrer. Hi havia molta gent al carrer en aquell moment i, per desgràcia, doncs, aquesta nena va rebre. Miri, nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'arma de foc a la via pública és intolerable i no tingui dubte que destinarem tots els recursos necessaris per esclarir els fets i per portar els responsables davant de la justícia.
0: Algunes informacions apunten aquest matí a una baralla, una discussió, un enfrontament entre dos clans. No sé si ens ho pot confirmar això, i en tot cas si la menor tindria a veure amb algun d'aquests dos clans, o era simplement això que dèiem, una nena que passava per allà.
32: Bé, no ho tenim encara clar. És possible que formés part d'alguna d'aquestes famílies, però ho hem de determinar. Per fortuna, parlem de conflictes molt concrets entre grups determinats, i això és molt important. És molt important afirmar que no es tracta d'una violència indiscriminada, sinó i que no és dirigida contra la ciutadania en general.
0: No sé si tenen més o menys clar si està relacionat amb el tiroteig que hi va haver al barri dimarts de la setmana passada.
32: No té per què, li he de dir que no té per què, però bueno, el que sí que tenim clar és que hi ha grups criminals que, no només aquí, que es fan, que lluiten pel control de certs espais, pel control de cert tràfic de substàncies, i aquest és un dels riscs que tenim.
0: Per tant, ho vincularia al tràfic de drogues.
32: Bueno, està, com li deia, està encara per determinar, però el que li dic és el més probable és que sigui això.
0: S'ha reforçat la presència policial a la zona? No sé si els fa poc el tiroteig d'ahir en no en sigui l'últim.
32: Miri, nosaltres hi ha barris que conflueixen factors socials, econòmics, criminals, etc. No? I nosaltres, que, per exemple, pot ser el barri de Sant Roc, per una vegada és una prioritat operativa i estem molt a sobre, no només quan passa un fenomen, sinó molt abans. Estem treballant des del teixit associatiu, treballem en prevenció, fem presència, fem investigacions, no vol dir que no estiguem a sobre, que la gent no sàpiga que hi som, no vol dir que no hi siguem a sobre.
0: Fa uns dies en aquest programa, el cap de la Comissaria d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, ens advertia que l'ús d'armes de foc s'estava estenent i normalitzant. Això vol dir que accidents com el d'ahir es poden anar produint?
32: Miri, els fets d'ahir de Sant Roc són un succés greu i excepcional, i requereix també d'una resposta excepcional. Nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i sostinguda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
0: En tot cas, per acabar, no hi ha cap persona detinguda, de moment, eh?
32: De moment no. És encara aviat, però bueno, jo tinc la certesa que la investigació està ben encaminada.
0: Ho seguirà més Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos. Senyor Sánchez, gràcies i bon dia.
32: Gràcies a vostè, molt bon dia.
0: No sé si aquestes primeres explicacions per part de Mossos d'Esquadra ens han de tranquil·litzar. El fet de circumscriure aquest episodi en un enfrontament seria, i per tant no en una violència indiscriminada cap a la població en general.
30: Sí, no ens hauria de preocupar respecte del que significa l'objectiu, però ens ha de preocupar respecte del que significa el creixement d'aquest tipus de fenomen derivat de l'enfrontament entre grups de persones que pertanyen clarament al crim organitzat, que s'han anat instal·lant a casa nostra, que abans això era una anècdota. Jo recordo als Estats Units una amiga meva que va viure allà molt de temps i diu: ostres, anava un dia pel carrer prop del Bronx i de sobte em vaig veure ficada en una baralla. Això és el que li ha passat probablement aquesta nena, si és que no pertany a alguna de les famílies que estan implicades, però em vaig amagar sota un cotxe perquè és que allà es podia rebre. I jo pensava, ostres, això semblava una cosa com d'un altre planeta. Ja resulta que han passat 20 anys i nosaltres també tenim això, no? I probablement és un tema i un fenomen que desborda ara mateix les possibilitats d'actuació i per suposat d'erradicació per part d'aquest cos policial i en general dels cossos policials, perquè entre altres coses, jo crec que ja hem parlat alguna altra vegada, això al final té un efecte, una externalitat negativa, que és la contaminació de certes instàncies pel fet d'aquella famosa frase de Pablo Escobar, o plata o plomo, que ve a determinar, pot ser que si no estàs amb nosaltres i d'alguna manera hi conniveixes, tu acabis sent també una víctima, ja no directa, no col·lateral, sinó directa, no? Per tant, entenc que estiguin preocupats. Afortunadament, la nena no està en una situació greu, però com a mètode de treball, entre cometes, d'una certa criminalitat, hem d'estar preocupats perquè comença a ser a sovintejar d'una manera bueno, que ens ha de preocupar com a ciutadania i, per suposat, ha de preocupar el cos de Mossos.
0: David.
1: No, aquí jo crec que hi ha un problema de llenguatge amb com s'expliquen les coses, no? És a dir, parla, diu, és una situació excepcional. No, no és una situació excepcional. L'estem veient repetides vegades en l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona. En el barri de Sant Roc, sense anar més lluny, el 15 de març d'aquest mateix any va haver-hi un home ferit d'un tret al peu, el 26 de maig en va haver-hi un altre, i per tant no és excepcional. Hi ha un increment de la violència en l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs segurament vinculada a un descontrol en el tema de les drogues, i per tant un problema policial i d'ordre de primera magnitud. Després jo crec que també hi ha un problema de llenguatge, perquè no se'ns explica determinades coses. Quan parlen de clans, clans de què? Clans de què? De què estem parlant? De clans. Estan connectats, hi ha una màfia organitzada, està connectada la màfia de l'ocupació amb la màfia de les drogues. Jo crec que aquí falta context també amb algunes d'aquestes coses, no? Però estem important, això ja va més enllà de la delinqüència comú, sinó que és delinqüència organitzada molt perillosa que s'està desenvolupant. I normalment quan apareix a la superfície en forma d'assassinats, d'ajustament de comptes, d'aquest tipus de fenòmens, vol dir que està molt arrelat, que ja s'ha passat el punt aquell anecdòtic, sinó que tens màfies arrelades que funcionen. I això és molt preocupant, perquè a més es multiplica i fa metàstasis en les barris, en les zones, i jo crec que és una situació bastant preocupant.
3: Ara pensava que veníem d'uns anys en què tot el debat sobre la seguretat estava molt centrat en la multireincidència, que en el fons no deixa de ser molts delictes, molts petits delictes.
30: Efectivament.
3: I ara sembla que estem passant a una altra pantalla, no? Que són aquests grans delictes, més puntuals. Sí.
1: No, preocupant, perquè el que engloba sota de tot això és un problema molt greu, i que és per on es comencen a podrir a l'engròs els temes de seguretat pública i els temes de seguretat en els països.
3: Pau.
4: Sí, la veritat, sobre aquest tema poca cosa més a dir. Sí que les xifres que heu donat d'augment d'aquest tipus de delictes, sense voler relativitzar la gravetat d'aquests fets i la consternació per la situació d'aquesta nena i la importància de defensar que efectivament els barris, tots els barris de classe treballadora i tots els barris en general, de ser zones on la gent pugui viure tranquil·la, sí que és veritat que és un augment, heu dit, del 30%, però em sembla que era de 8 casos a 11. Vull dir, no sé si el dramatisme informatiu al voltant d'això també forma part d'una manera d'enfocar el problema. Confio en que la forma en la que ha comunicat a la persona amb la que heu parlat doncs deu tenir més a veure amb una informació o amb un punt de vista informat sobre el que ells entenen que és la situació, que no és un drama, que és preocupant, perquè efectivament doncs les conseqüències són molt cridaneres, són molt dures per la població que les viu en primera persona, però vaja, jo centrant-me en les xifres que heu donat, no diria que la situació a Catalunya i els barris de l'àrea metropolitana és la situació del Bronx als anys 70. De moment no em sembla que ho sigui. Però vaja, insisteixo que tampoc és en l'àmbit de la meva expertesa i content de sentir el que en penseu la resta, vaja.
3: Afra?
5: Bueno, jo comparteixo això. Jo crec que la violència no es pot analitzar des de la por ni tampoc des de titulars aïllats. M'ha sobtat bastant, però això no treu que entenc perfectament la preocupació que ara mateix pot estar arrelada o instal·lada. El que passa és que ha de donar de menjar aquesta preocupació sense reforçar seguretat, sense fer una acció pedagògica, sense la prevenció i la necessària visió de cohesió social. Crec que és una línia una mica errada que algunes veus estan adoptant. Jo, sincerament, crec que això sempre ha d'anar de visibilitzar, protegir víctimes, de perseguir delictes i al mateix temps també actuar sobre les causes que afavoreixen que abans estava situant el David, i potser aquesta darrera fa anys i anys que no s'està assolint, està estudiada però no s'està assolint. Però sí, m'ha sobtat bastant aquesta manera d'expressar-ho i crec que manca una mica de visió i potser no d'un titular que busqui precisament fomentar una por que crec que no afavoreix en cap cas a ningú.
30: De tota manera, prenem des del punt de vista positiu aquesta alarma, si és que es pot dir així. És veritat que això no és el Bronx, per suposat, però les tendències criminals són com un pendent molt suau. Comença amb alguna dada i es pensa que és excepcional i arriba un moment en què ja és molt sistèmic i és molt difícil d'erradicar. Per tant, què crec que es podria demanar tant dels Mossos d'Esquadra com en general de tota la Direcció de la Seguretat Pública a Catalunya? una complicitat entre el conjunt de la població que hi viu i aquestes forces policials, de manera que qualsevol cosa que, ja, que encara no sigui violència, però que indueix a pensar que s'estan tramant i organitzant certes dinàmiques delictives, sigui immediatament posada en disposició de la policia. Per quina raó? Perquè això que veiem és la punta de l'iceberg d'una situació que molta gent calla per por i que es fa consolidada. És a dir, que entenguem l'alarma o l'avís com una voluntat, o com hauria de ser-ho, d'una col·laboració entre la gent i...
6: Ja, Montserrat,
30: saps?
6: Però...
30: Perquè és que si no...
6: Jo entenc això que estàs dient, però tu mateixa has dit la por desafavoreix aquestes trucades, i segona, això ja existeix, i tercera, el que no podem fer tampoc és una crida perquè la gent comenci a trucar perquè li ha semblat que una persona... O sigui, jo crec que això tampoc no és... Crec que demana recursos, és adient... Sí, però... Crec que,
30: no és tant una
6: crec
30: persona,
6: que...
30: és, per exemple, això va passar amb els narcopisos. La gent que callava i tenia al costat un narcopis, i va haver-hi un moment en què l'Ajuntament de Barcelona va haver de tancar pisos que estaven a disposició com a habitatge social, i deien, per què no els obren? Doncs no els obren perquè abans eren narcopisos, ningú va dir res, i això es va enquistar en un determinat barri. A qui menys li convé és a la gent que viu en aquests barris. Per tant, sense generar alarma gratuïta i sense voler que sigui la població entera un xivato, ja ho entenc, però estar una mica a l'aguai del que hi ha en el teu entorn, al final el que afavoreix és la bona convivència. I ja sé que és molt difícil l'equilibriar, Fra, ja ho sé, però que, bueno, dir-li a la gent... Hem d'estar al cas, perquè això ara poden ser, com diu el Pau, pocs, i poc, i arriba un moment i diu, i com és que eren pocs i ara són tants? Pues perquè això no és tan fàcil de detectar. No?
0: Fem una pausa

0: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
2: I els frescos d'Aldi!
1: Al!
2: Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams. La segona unitat al 50%.
3: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
4: Ara explica.
5: Què és el que vols que expliqui del que va passar la nit de Sant Joan?
4: Sense consentiment. És agressió, tia.
6: Llavors hem d'anar als Mossos.
7: Pubertat. Capítols finals. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, el debat sobre pubertat al Més Nit, amb Marina Romero.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
10: La tarda de Catalunya Ràdio.
11: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
10: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: Ets una genocida del temps.
12: La millor hora del dia.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Alcalde García Albiol, bon dia.
13: Hola, bon dia.
12: Vostè va ser qui ahir va parlar de seguida a les xarxes d'una baralla entre clans. Quina informació en té del que va passar?
13: Bé, la informació que tenim, la tinc per Guàrdia Urbana i sobretot per Mossos d'Esquadra i Interior, que vaig estar parlant amb la consellera ahir al vespre, i és que una baralla entre clans gitanos doncs, va acabar amb els trets i que un dels trets va afectar a una nena d'una de les famílies, que per sort aquesta nena està fora de perill perquè va ser una ferida lleu. Sembla...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
3: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
5: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
6: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Avui estem amb la colla de bastoners d'Esplugues. Si voleu informació, la podeu trobar a la seva pàgina web, que és www.bastoners-esplugues.cat, i també teniu un correu electrònic, que és colla@bastoners-esplugues.cat. Quan entres a la pàgina web hi han diverses informacions, i una de les que us diré ara és que la colla de bastoners van ser els abanderats, van fer el pregó i van portar el carro de la festa dels Tres Tombs del 2020. I llegint et posa amb motiu del 35è aniversari de la colla de bastoners. Fem números, restem, i la colla es va fundar l'any 1985. Avui tenim amb nosaltres, per parlar de l'entitat, amb la Maite Calvo, que és la seva presidenta i ve en representació de l'entitat. Bon dia, Maite.
1: Hola, bon dia.
0: I també el Antoni Fontova, que en aquests moments és el vicepresident. Bon dia, Toni.
2: Bon dia, bon dia.
0: Ja havies estat president de l'entitat fa temps.
2: Sí, vaig estar durant 12 anys.
0: Molt bé. La junta directiva la formen en aquests moments 6 persones, 7, de les quals 6 són dones, i tu ets l'únic representant masculí.
2: Sí.
0: I mai té això de que sigui una representació àmpliament femenina?
1: No té res a veure, simplement és que volíem renovar bastant la Junta, realment, però volíem tenir dos puntals que portessin molts anys a la Junta. Amb aquest cos va ser el Toni i va ser la Maribert, que porten molts anys dins de la colla, i també està la Mireia, que és la cap de colla dels adults, que ha passat a la colla dels adults, i els altres han sigut voluntàries que han vist que farien les funcions correctament. I és el primer any que ja t'ha dit que hi ha tantes dones a la Junta, perquè, com te podrà dir el Toni, han tingut de tot, més homes que dones, o a parts iguals.
2: I tothom que tingui ganes de pencar i de fer feina pel Vall de Bastons, per nosaltres qualsevol persona és igualment vàlida.
0: Està molt bé, perquè sí que s'han de posar unes quotes, per dir d'alguna manera, no m'agrada dir-ho així, de que hi hagi una paritat, però això de la... d'aquestes cremalleres, per dir-ho així, realment és que quan un equip està format per dones tampoc ho hauríem de destacar, perquè estem dient que és una anècdota. No, és la
2: Correcte.
0: Realitat de la nostra societat.
2: Correcte.
0: I ho hauríem d'assumir d'aquesta manera i ho hauríem de deixar de destacar.
1: En el nostre cas és molt lògic que siguin més dones en aquest moment que homes, perquè si pots comprovar, després parlarem, hi ha moltes més balladores que balladors, i hi ha més nenes a la colla infantil que nens, no sé per quin motiu, en aquest moment tirem més les dones de la colla, però això pot canviar dintre de 2 o 3 anys, mai s'està, o sigui, no té res escrit en el món dels bastons.
0: Després, mirant les vostres activitats a la mateixa pàgina web, doncs veig, i ho sé també perquè ja us conec, de que en el programa, per exemple, de Sant Mateu, si mires el calendari d'activitats, doncs no hi ha dia que no surti una activitat de la colla de bastons. I això val a dir que tant a la festa major de Santa Magdalena com a la de Sant Mateu sou molt presents. I no solament amb les activitats pròpies de l'entitat, sinó que us impliqueu més enllà. Diu molt de l'entitat quan s'implica més enllà de la seva pròpia activitat, no? I que també us porta feina.
1: Molta. Hi ha molta feina sempre darrere, que no es veu, només es veu el que es presenta a la gent en el públic, no? Però hi ha molta feina i fer que la gent s'involucri a la colla, perquè això es costa moltíssim.
0: També participeu en la rebuda de la Flama del Canigó, que organitza una altra entitat, com és el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, i que és molt maco, perquè vosaltres feu un passadís que visualment és molt hermós. M'agrada molt aquell passadís que feu, donant la benvinguda a les altres poblacions que venen a fer aquesta...
1: Per mi és un acte dels que m'agrada més, de la colla.
2: És un acte, a més, molt emotiu, també, no? per el que representa en si, i sempre ha sigut un veritable honor per la colla poder-ho fer, no?
1: Vull dir que duri.
2: I que duri molts anys i que ho puguem fer, no? Perquè jo crec que és un acte molt maco i és una aportació més que fem a la població d'Esplugues, no?
0: Exacte.

0: Veu participar com a grup d'animació a la 42a edició de la Marató de Barcelona que es va inaugurar l'any 2019. O sigui, participeu no solament de les activitats de la nostra població, sinó d'altres pobles o ciutats com és Barcelona.
1: Sí, sí, sí. La Marató de Barcelona un bon dia ens va trucar i ens va dir: escolta, mira, estem muntant uns grups d'animació perquè els corredors, els que corren, està comprovat doncs que els hi doneu ànims per seguir continuant, perquè és una cursa molt llarga, són 40 i pico de quilòmetres corrents, i està demostrat doncs que aquests grups d'animació col·laboren molt i els hi donen moltes forces per continuar, no? Llavors vam creure que era que era una sortida molt maca, molt que a més ens la prenem com el primer assaig, de fet és la primera sortida que fem a l'any, vull dir, és la primera de la temporada, ens la prenem com un assaig al carrer.
0: Molt bé.
1: Ens ho passem superbé i després tota la colla...
2: És una diada molt maca, la veritat.
1: Després tots els que sortim i tal, doncs ens anem a fer un esmorzar, tots plegats i tal, i és una sortida que està molt bé i que hem continuat fent tots aquests anys.
2: Sí, sí, són uns quants ja. I ja t'ha dit que on ens criden anem, perquè també anem a anar a col·laborar amb la festa de Club Super 3 un any, o dos, sí, inclús, em sembla que dos. Allà on ens criden intentem transmetre el missatge a la colla i intentar que la colla s'involucri i puguem anar.
0: Perquè amb els intercanvis que feu de colles, de que aneu a la seva població, però després hi ha un retorn, que ells també venen aquí a Esplugues, per quan vosaltres ho necessiteu. També veu estar a Galícia, va venir un grup gallec aquí
1: Esplugues. Sí, vam celebrar, ells celebraven, era un grup de danses, de gallec, i allà celebrant el
2: poble de
1: dos pobles, no? Era dos pobos, no? Era la festa que es diu Dos Pobos. Llavors ells cada any convidant a un grup de fora, de Galícia, doncs per participar, no? Llavors aquí vam fer l'intercanvi, després ells van venir a Esplugues i ens ho vam passar super bé.
0: Ho recordo, perquè, clar, vosaltres per Festa Major feu el sopar de bastons, que convideu a gent que vingui, és molt maca, molt familiar i molt maca, i a més sempre porteu gairebé sempre el mateix grup de música.
2: Sí, ja fa uns quants anys.
1: Ja fa uns quants anys que ens anem movent.
0: Carxofa, es diuen?
1: No, la carxofa va desaparèixer, malauradament, i llavors aquí a Esplugues vam muntar un grup que es diu Esplufolk, i som els components, en aquest cas hi ha components de la pròpia colla i gent que no, saps? Sí. Vull dir, llavors tenim un grup de folk muntadet que de fet només actuem només per la diada
0: sopar,
1: nostra, vull
0: per
1: dir, sopar.
0: Perquè recordo que quan van venir els gallecs, fins i tot al final van acabar ells tocant també.
1: Sí.
0: I poder va ser el sopar que va acabar més tard, perquè jo vaig arribar a casa meva, no sé quina hora de la matinada.
1: Sí, aquell va acabar sobre les 4 de la matinada.
0: Va ser memorial,
1: va acabar, però va ser molt divertit, perquè ens ho vam passar molt bé, vam estar tot el cap de setmana amb ells.
0: És molt entranyable aquest sopar que feu.
1: Ells van aterrar a Esplugues el divendres. Vam fer el sopar divendres, després vam fer el dinar dissabte, que vam anar a la paella popular i tal de la Festa Major, després el sopar nostre, després diumenge vam tenir una rebuda a l'Ajuntament, i després el diumenge també vam fer el dinar i ja vam marxar corrents, perquè també vam marxar super tard i tenien camí per anar a Galícia, saps? O sigui que, va estar molt bé.
0: Sí. Hi ha una altra activitat, que aquesta és molt solemne, i ho diré tal com està a la pàgina web. Diu: la nostra entitat va ser l'escollida per amenitzar el sopar del 5è Simpòsium Internacional de Meduses, organitzat per l'Institut de Ciències del Mar, que es va realitzar a les Reial Drassanes de Barcelona. Els components de la colla van actuar davant de 250 investigadors de 38 països que hi participaven. Olé!
1: Sí,
2: sona molt bé.
1: Sona molt bé, és molt maco, a més.
2: I va ser molt maco, va allà.
1: Sí. Sí, a més, hi han hagut altres col·laboracions, Una altra vegada, un simpòsium de metges internacional, també ens va cridar per anar a actuar al Palau Reial de Barcelona, i també vam anar, i un altre que era un de farmacèutics, un congrés de farmacèutics internacional, també, que es va fer a l'hotel Juan Carlos, i també vam estar allà. Vull dir que són col·laboracions que a vegades te demanen, que a vegades es fixen molt en el vestuari o en la forma de ballar i de més, i llavors aquella empresa que organitza l'event pues vol que estiguis allà, no? I bueno, i tot el que sigui col·laborar i sortir i fer ball de bastons, per nosaltres és el que ens agrada fer, és el que volem i és el que pretenem, no? I...
0: Perquè el ball de bastons és tradicionalment català. D'on ve el seu origen, la seva història?
2: Vinga, Toni, comença.
0: És la lluita dels guerrers medievals, perquè ja va donar cop de pals. És una dansa trivial.
2: I hi ha moltes versions.
0: D'agraïment als déus per les collites, perquè normalment totes les tradicions venen pel tema agrícola de les collites.
1: Sí.
0: D'on ve la història?
1: De fet, primera, no és una tradició purament catalana. Sí que és cert que a Catalunya és on està més estesa i on està més ben organitzada. Tenim la coordinadora Ball de Bastons de Catalunya, que és la federació a la qual ara avui dia pertanyen més de 100 colles de tot Catalunya, però Ball de Bastons hi ha a tot el món, hi ha a Austràlia, a Estats Units, a tot arreu, a França, a Alemanya, a Itàlia, etc. No? Hi ha a tot arreu, i per la resta d'Espanya, a l'Aragó, a Extremadura, a Andalusia, a Castella, Castella-La Manxa, a tot arreu. Vull dir que llavors està molt estès, no? I en realitat és que hi ha moltes tesis, i de fet hi ha tres tesis sobre l'origen i els referents del ball de bastons, no? Que són la neolítica, a l'edat del bronz, la ibérico-celta i la grecorromana. Vull dir que hi ha tres grans teories, no? Però sí, és cert, vull dir, en realitat, a l'home primitiu, com que ell no entenia que la terra li donava pel seu esforç, pel seu treball, no? El que entenia és que això venia donat per una gràcia divina, que bé, els hi podia fer el bé o els hi podia fer el mal. A vegades sortia la collita, sortia bé, i la celebraven molt bé, i a vegades sortia la collita, no hi havia collita, perquè havia caigut pluges torrencials o el que sigui, no? I d'aquesta manera, mitjançant aquestes danses, li oferien a la terra aquesta mena de ritus que serien entre màgics i bàsicament màgics, no? Vull dir, perquè demanaven allà que tot fos bé, que tingués una bona collita, etc. No? Després, a l'època grecorromana, els soldats, en temps de pau, ells entrenaven a la guerra. Llavors el que feien era juntar dos bàndols, que a més es vestien de forma diferent, cada un dels bàndols, i per no fer-se mal amb les espases, el que feien era utilitzar pals, o espases fetes de pals, o senzillament pals. Llavors feien aquests jocs de guerra entre ells, no? Llavors a partir d'aquí es va situar a començar a funcionar el tema del ball de bastons. De fet, el ball de bastons que veiem avui dia, per la vestimenta, és molt helènica. Vull dir, de fet, és vestit blanc, amb una faldilla, és molt, molt, molt, d'una manera molt que romana, es veu molt, sí, molt grecorromana, molt, sí, molt, molt, molt tal, no? Llavors, d'aquí ve, doncs, que les colles també, cada una tingui els seus colors, i de fet, n'hi ha colles que quatre balladors van d'un color i quatre balladors van d'un altre color, perquè representen dos exèrcits que s'estan enfrontant entre si.
0: Interessant. Oh? Interessant també, perdona que t'interrompi, el color vostre és el lila.
2: Sí.
1: Sí.
0: Ja diu, és que clar,
2: són feministes al més,
0: sí, intrínsecament.
1: Sí. Sí,
0: i a més és un color molt maco, que poder quan el veu triar fa 35 anys no tenia el sentit que té ara.
1: Sí, el mateix, perquè sí, pensa que la colla bastoners, tot i que es diu colla bastoners, va ser creada majoritàriament per dones en els seus orígens.
0: Sí.
1: Més de la meitat eren dones, i van escollir aquest color precisament per això, perquè el lila és el color de la dona.
0: Que per cert, no hem fet un agraïment a la fundació de la gent de fa 35 anys, eh?
1: Sí,
0: però clar,
1: sí, no.
0: És que de veritat, parlant amb vosaltres, necessitarem una altra entrevista per profunditzar una mica més. No has acabat encara amb els orígens.
1: No, però tampoc me voldria allargar massa, no? Jo crec que si entreu a la nostra pàgina web hi ha un apartat que és a la part d'història i de
2: sí,
1: més.
2: Sí, on està tot explicat.
1: On allà podeu entrar, sí, sí. I d'això, no? I a més, si algú està interessat, doncs podríem quedar un dia i fer un altre tipus de inclús a nivell de conferència, si voleu, sí, etcètera, no? Perquè ja aquí podríem estar hores.
0: Perquè hi ha una part que no em vull deixar i que vull dedicar, que és als músics. I vosaltres em veu apuntar l'agraïment a dues persones que, si us plau, recorda-m'ho tu, jo sé que una és l'Alici.
1: Sí, sí, sí, bueno, de fet, el ball de bastons sense música no seria com a tal. Vull dir que, tot i que la colla té un ball, té un ball d'ofrena de Santa Magdalena, precisament que és sense música. Vull dir que és un ball on es balla només el so dels bastons i els picarols. No hi ha res més. Però sí que és cert que de fet, el primer implicat amb la colla i amb la seva fundació a l'any 85 va ser Alici Vázquez, doncs, que va ser aquesta persona, Alici, molt estimat per la colla, sí, que va ser el que ens va posar en contacte amb la colla de Terrassa i va ser el que va impulsar una miqueta, doncs, que vinguessin aquí a Esplugues, que ens ensenyessin i tal, i de fet són els padrins de la colla de Terrassa. A l'Ici li devem el balset d'Esplugues, que és el ball de bastons d'Esplugues per antonomàcia, cada població té un ball de bastons, després hi ha molts, però ballen molts, però el ball de bastons d'Esplugues és el balset d'Esplugues, és l'únic ball que té el punt de balset, l'únic ball de tot el món, vull dir, és l'únic ball de tot el món bastoner que té aquest punt de balset.
0: I que el podem escoltar a la pàgina web perquè teniu totes aquestes músiques recollides.
1: Correcte. Val, i després també li devem, doncs, al Jordi Meda, doncs, que també ha col·laborat amb nosaltres molt. Hi ha altres, el Marcel Casellas, que va fer la música, va fer el Salt del Pi per la trobada nacional a l'any 2001. Després hi ha el Manel Martí, que va fer el Ball de Joves, etcètera, no? Vull dir, hi ha hagut diversos músics, no? I després hi ha també els músics que toquen, i després un agraïment aquí molt especial també al Joan Sant Agustí, sí, que des del primer moment ha estat el músic de la colla,
0: sí,
1: i que el tenim sempre a mà i sempre, sí, col·labora amb nosaltres i nosaltres és membre de la colla i és membre de sempre de la colla.
2: I el mestre, perquè intenta portar el món de la graia a la gent jove perquè es tiri endavant.
0: Aquesta realment és una altra entrevista que farem més endavant, al taller de graia que hi ha, sí, a l'Espluga Viva, uh-huh, que no ens en oblidem. Perquè teniu el que seria la secció infantil, teniu, sí, el que és la colla pròpiament, sí, i després ja els músics, que també, uh-huh, forma part totalment de l'entitat. Mireu, ja, si us sembla, per anar acabant, podríem parlar de moltes coses, però havíeu de fer ara, aquest mes d'octubre, una activitat, me l'expliqueu, si us plau, perquè jo recordo, crec que va ser el 2001, que ho has dit abans, uh-huh, aquí a Esplugues es va celebrar una trobada.
1: La trobada nacional va ser la 24a trobada nacional de bastoners de tot Catalunya.
0: Sí,
1: que va plegar unes 2.500 persones, balladors, treballadors, músics, sí, i demés. Va ser un gran èxit en aquella època perquè van venir 40 colles, que en aquella època era impensable, vull dir, va ser un èxit rotund i absolut. I va ser tremendo, no?
0: Es va fer un cercavila per alguns carrers d'Esplugues i quan la primera colla estava arribant al parc d'aquí de la Pista Vermella del Pou d'en Fèlix, sí, la darrera colla, diguem-ne, que encara estava sortint, uh-huh, va ser impressionant. Quants voluntaris van participar en aquella trobada?
1: Moltíssims. Centenars. Sí, podríem dir, saps? Vull dir, va haver molta gent que es va abocar, de fet tot el poble aquell, sí, dia tarda es va paralitzar per nosaltres, vull dir, va ser un espectacle digne de veure, vull dir, sí, digne, i digne de recordar, perquè, arrel d'això també, des de la coordinadora Vall de Bastons també vam tenir la insígnia de plata, ens va concedir la insígnia de plata per aquesta participació, no? Vull dir que, perquè va ser molt
0: molt sonada,
1: inclús vaig sortir a TV3, va ser molt sonada.
0: Perquè veu tenir una menció als Premis Pont d'Esplugues del 2015,
1: uh-huh,
0: però finalment no vau ser finalistes.
1: No vam ser finalistes, però no vam guanyar. Vam tenir una menció d'honor, però sí, no vam...
0: Molt bé.
1: Bé, també dic que a la pàgina web teniu un petit formulari a la part de contactes i a la primera pàgina, a la part de baix també, teniu un clicar per al tema de contactes, hi ha un petit formulari on només us demanem el nom, l'adreça electrònica i el que vulgueu consultar a la colla, o si voleu venir o el que sigui, qualsevol consulta, feu el botonet enviar, això ens arribarà i nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres tan aviat com puguem.

0: Gràcies, Maite.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, Toni.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Colla Bastonera d'Esplugues, endavant. I a Picafort amb els bastons. Doncs gràcies a tots dos. Gràcies al Jordi Udina, que ens ha fet de control tècnic. I amb vosaltres, la Isabel Almató. Esplugues FM, amb les entitats. Donem suport a la cultura.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si us dic tradició, tres tombs, animals, amb quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem amb la colla dels Tres Tombs d'Esplugues i per això tenim amb nosaltres el Pere Bovés, que és el president, i el Miquel Casellas, que és el secretari. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mireu, els orígens dels Tres Tombs diuen que els romans ja feien passejades circulars al voltant dels temples per tal de que els seus déus els hi fossin propicis. També els musulmans la practicaven i actualment encara està viva. Es fan set tombs al voltant del Kaaba, que és un objecte de veneració dels àrabs en els temps anteriors a Mahoma. I també hi ha pràctiques a la Mediterrània que van posar una miqueta ja amb tradició la cristiandat. Us pregunto a tots dos, o començo pel Miquel. D'on ve aquesta tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya?
2: La tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya ve de Sant Antoni Abat, que és el patró dels animals de peu rodó, i aquest dia es feia una festa especial pel cavall, perquè celebrar l'esforç que feia el treball diàriament durant tot l'any, ajudant al transport, treballant al camp, treballant a tot arreu. I llavors el dia de Sant Antoni es feia un reconeixement al cavall. Llavors aquest dia el cavall tenia un menjar especial, o un menjar o doble menjar de garrofes, se'l gornia i llavors se'l va portar a beneir, diguéssim. Aprofitant això, llavors la tradició deia que primer es feia al voltant d'una foguera, es passaven tres tombs amb els cavalls. Després això es va fer ampliar a través dels carrers al voltant de l'església, i eren tres tombs que es feien al voltant de l'església amb tots els cavalls gornits, i llavors ja amb carros i també gornits.
0: Aquesta festa, Sant Antoni Abat, es celebra el 17 de gener.
3: El 17 de gener, sí.
0: Però aquí a Esplugues no celebra el 17 de gener, perquè clar, hi ha molta demanda de fer els Tres Tombs a tot arreu de Catalunya.
3: Exactament. Aquí, el dia 17 de gener, el que fem, si cau el cap de setmana, fem la missa, portem el sant i la bandera a l'església d'aquí a la parròquia, i després a la nit fem un sopar popular per la gent, dels socis i per tot el que vulgui vindre.
0: Sí.
3: I amb un ball final.
0: Miquel, el tema de les festes dels Tres Tombs actualment s'està celebrant a molts pobles de Catalunya i teniu una federació,
2: sí,
0: oi?
2: Sí, se celebra a molts pobles de Catalunya i a la federació. El que passa, reprenent el tema d'abans, el 17 de gener és el dia de la festa, i antigament a Esplugues també es feia sempre el 17 de gener. A partir de que l'any 59-60 es va deixar de celebrar la festa, fins que nosaltres vam reiniciar-ho a través de la colla dels Tres Tombs, llavors, com que a Esplugues no hi havia cavalls ni carros, ens vam adaptar a un calendari que vam estipular llavors, i a nosaltres ens va tocar, o vam triar, sempre el segon diumenge de març, perquè venen cavalleries i venen carros d'altres poblacions, i llavors aquest dia el tenim reservat per a la nostra festa, igual que nosaltres participem a altres Tres Tombs d'altres poblacions.
0: Perquè clar, aquesta tradició que és agrícola, antiga, ens trobem a poblacions com les d'Esplugues, que ara és totalment industrialitzada i hi ha asfalts, en el que esteu mantenint aquesta tradició aquí a Esplugues. I quin seria el motiu per seguir-la mantenint aquí? Perquè referències clares aquí a Esplugues el tenim al Baró de Maldà, que parla de la festa dels Tres Tombs de Sant Antoni, i en algun moment el Calaix de Sastre crec que fa alguna referència aquí a Esplugues.
2: El Baró de Maldà parla dels Tres Tombs que es feien a Barcelona.
0: Sí.
2: De la seva època, va ser quan es mantenia, o sigui, a Barcelona ja se celebrava. Aquí a Esplugues tenim certesa de que a partir del 1904 ja es celebrava Tres Tombs. Llavors, de 1904 fins al 1936 es van celebrar. El 36, degut a la Guerra Civil, es va deixar de celebrar, i l'any 42, a través de mossèn Llorenç Castells, que va incitar uns quants joves que anaven a llavors a catequès i que eren fills de pagesos, i a través del sindicat de pagesos es va tornar a reiniciar una segona etapa, que va cloure aquesta segona etapa a l'any 1959 aproximadament, perquè es plogués ja pocs carros i pocs cavalls ja hi havia. Ja la industrialització d'Esplugues va motivar que pocs pagesos hi haguessin.
0: Clar, perquè hem de recordar que aquí a Esplugues hi havia hagut agricultura, hi havia hagut conreu, hi havia hagut cavalls també.
2: Molta agricultura i molta conreu.
0: I estan censats amb el llibre que va fer, bueno, que s'ha fet el Florença i des del grup d'estudis, estan censats el bestiar que hi ha aquí a Esplugues.
2: Totes les masies que hi havia i totes les cases de peses que hi havia amb els animals que tenien i els terrenys que hi havia. Per això, abans de fer servir aquests cavalls de cada masia, per això era el dia de la festa del cavall, i es celebrava la festa el 17 de gener. És ara que actualment, amb aquesta segona etapa que hem iniciat ara nosaltres l'any 1996, amb la fundació de la Colla dels Tres Tombs, que s'ha seleccionat aquest segon diumenge de març, que nosaltres hem seleccionat, més ben dit, el segon diumenge de març per la celebració de la festa aquí a Esplugues.
0: Tenim referència de quin va ser l'últim cavall que va haver aquí a Esplugues.
3: El Quim.
0: Sí, sabem, el Quim. I per això tenim un de les nostres figures de gegants, que és el Quim aquí a Esplugues, que també caldria recordar, és un homenatge, i que quan vam fer l'entrevista amb gegants ens van dir que era l'únic cavall a Catalunya que hi ha dintre de l'imaginari de gegants i capsgrossos aquí a Catalunya, que també que és molt important. I recordem, estava aquí al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, on hi ha ara l'òptica.
2: Amb Llorenç.
0: Exacte.
2: Llorenç Vendrell i el seu germà.
0: I recordo de petita que sortíem corrents de l'escola Isidre Martí, baixàvem corrents, passàvem per Cal Carboner i veníem a veure el cavall, el carruatge.
2: Hem de pensar que el cavall Quim de Cartró dels Gegants va participar també a la nostra festa dels Tres Tombs l'any que els geganters van ser anomenats banderats.
0: Sí, perquè ara que ens expliqui el Pere, hi farem un salt. Quan celebreu la vostra festa, que la feu el segon cap de setmana del mes de març, hi ha una presència molt important de les entitats del poble.
3: Sí, perquè nosaltres en principi cada any, ara anem bastant així, fem participar les entitats que fan anys també, i llavors doncs, busquem una entitat que nosaltres veiem que s'acompli bé amb els Tres Tombs, que mirem també que sigui el seu aniversari o alguna cosa d'aquestes, i els diem si volen participar, i si tothom sempre ens ha dit que sí. I ara, per això, sempre, pràcticament cada any, tenim una entitat que col·labora amb nosaltres.
0: Sí, diverses entitats que com dius tu, quan fan el seu aniversari. Aleshores, el que feu és trieu l'entitat que aquell any fa el seu aniversari, sigui el 20è aniversari, 25è, no?
3: Sí.
0: Que és el número més rodó, 30. Ara ja anem per entitats que ja estan fent el seu 30è aniversari. Sí. Val? I aleshores, vosaltres, des de Tres Tombs, quan trieu aquesta entitat, quina és la funció que té l'entitat dintre de la festa? Les figures que hi han de participar?
3: Bueno, l'entitat té que nombrar ella mateixa, se nombra el seu capità, el seu banderat, i el capità de bandera i els dos codornistes, i han de fer això. Aleshores, ells han de participar, han de mirar també de guarnir el carro del sant, també en principi el guarneixen ells, perquè ho fan de la seva manera, uns posen coses de la seva entitat, allà el carro està bé, molt bé, i després, doncs l'únic que tenen que fer és que fem pica-pica després de fer el pas de bandera.
0: Sí.
3: I això ho munten ells, i així participen més dintre de la nostra festa.
0: El pas de bandera és l'entitat de l'any 1, per dir-ho d'alguna manera, fa el traspàs de bandera a la següent entitat.
3: Sí.
0: I aleshores tot això es fa al Casal de Cultura Robert Brilles, es fa els dissabtes a la tarda.
3: Sí, amb el pregó de festa, sí.
0: I aleshores la banderat, també hi ha en el grup, la persona que llegeix, no sé si és el manifest o és...
3: No, això és un pregoner.
0: El pregó, això.
3: Sí, això és el pregoner, que en principi també és de la mateixa entitat, en principi si ja que any és una entitat, doncs un mateix de l'entitat fa de pregoner i després s'explica les seves coses. És voluntàriament el que vulgui dir, o sigui, potser parla dels Tres Tombs una mica o parla només de la seva entitat, però en principi fa el que digui, que hi està.
0: La veritat és que els darrers anys que he assistit és molt emotiu i cada any es van superant
3: cada
0: les
3: any
0: entitats.
3: Jo crec que cada any se supera més. Sempre dius, ostres, que aquest any ha sortit molt bé. Volen que el següent encara surt millor.
0: Exacte. És així.
3: I després hi ha altres entitats que també col·laboren, que fan un ball el dia del pregó, un ball o canten o fan alguna cosa, pues, per acabar d'omplir la festa, i sí, crec que queda força bé.
0: Algun any la coral ha participat?
3: Sí, la coral, no? Sí.
0: Per tant, la relació de Tres Tombs amb les entitats d'Esplugues és estreta?
3: Sí, és estreta, sí.
0: El dia de la festa vostra, eh? Després teniu moltes col·laboracions al llarg de l'any.
3: Sí, sí, però no, aquest dia és el dia principal i tots estan molt contents de participar amb nosaltres, els agrada i s'ho passen bé, també.
0: Bueno, estem a dissabte a la tarda, vespre, fem aquesta cerimònia, que jo li dic la litúrgia que feu vosaltres, sí, de l'abanderat i del pregoner, i ens n'anem a diumenge al matí, que comenceu molt d'hora, esteu molt cansats de dissabte, sí, i comenceu a preparar un esmorzar molt d'hora, unes graelles de carn.
3: Sí, això és a les 6 del matí ja comencem, perquè primer s'ha de muntar tot, s'ha de portar el lloc, és allà dalt al carrer
2: Andromat.
0: Sí.
3: I llavors, doncs, bueno, muntem les barbacoes, posem les taules, muntem el bar, la carpa de recepció, i llavors ja és quan ja va venint la gent i tenen tot. Els socis, doncs, tenen dos esmorzars gratis, sí, i la gent que vulgui esmorzar també pot esmorzar perfectament.
0: Per situar-nos geogràficament, la gent que ens està escoltant al carrer Andreu Amat és el que està paral·lel amb l'autopista, però per la banda de l'Institut de la Mallola.
2: Davant mateix a l'Institut de la Mallola.
0: Sí. Exacte, davant mateix a l'Institut. Que allò havia sigut antigament Espluga City, que hi ha gent que li dona la referència.
3: Exacte, sí,
0: aquesta. I un cop hem fet l'esmorzar, feu la benvinguda a les colles que
3: arriben, clar, Esplugues. Sí, clar, van venir ahir mentre... Bueno, ja venen abans que hagi de començar a esmorzar, perquè també ells esmorzen, tots els que participen amb el recorregut, amb la d'allò, tots esmorzen i després han de preparar els carros, han de guarnir els cavalls, han de lligar, o sigui, ara han de treure els correatges, han de muntar el carro, baixar-lo dos camions, o sigui, una feina bastant gran.
0: Déu-n'hi-do,
3: sí. I ara, doncs, bueno, hi ha unes persones que ja organitzen de la colla, doncs, que diuen aquest n'hi ha primer, aquest segon, i així se surt.
0: Sortiu cap a 11:45, penso que és, 11:45,
3: sí.
0: Passeu per la plaça de les Moreres i allà s'espera el mossèn per beneir-los.
2: Hi ha el mossèn de la parròquia, en aquest cas mossèn Xavier Mangol, fa la benedicció dels animals, que també és tradició el dia de fer el dia de Sant Antoni Abat, però bueno, aquest any, o sigui, aquesta vegada nosaltres sempre ens ve per fer-ho el segon diumenge de març, amb una tarima que es posa davant de les Moreres, i ens fa la benedicció de tots els animals que passen i dels animals que venen domèstics que volen beneir-se i que aquí, la gent porta.
0: Sí, i a partir d'aquí comença la primera volta, que és més llarga, dels Tres Tombs, oi? Que passa per l'Aurea Miró, passa pel pont d'Esplugues,
2: El recorregut ha variat alguns anys, però últimament està definit que baixem pel carrer de l'Iglésia, tombem per l'Aurea Miró, direcció Barcelona, baixem per carretera de Cornellà, pugem per Isidre Martí, després Doctor Torró i Àngel Guimarà. Allà hi ha una taula, també una tarima, amb un presentador que va descrivint tots els cavalls i tots els carros que passen, de quins pobles són, i va especificant si en quina càrrega porten, si i com van. Llavors el tornar es baixa per Sant Francesc Xavier, es fa un recorregut més curt, Sant Francesc Xavier i Vicenç Bou, i també tornem a volta Doctor Torró, la segona volta, tornem a fer un altre recorregut per Sant Francesc Xavier, Doctor Torró i Àngel Guimarà, que és la tercera volta, el tercer tomb. Amb aquest tercer tomb es donen uns records a tots els participants que venen de fora, i llavors ja s'enfila carrer Nou amunt cap al punt de trobada, perquè cadascú ja descarregui els cavalls, descarregui els carros, es torni a carregar els camions i ja se'n va cap a casa seva.
0: Pere, quan es fan els Tres Tombs, a part dels carruatges de les colles convidades, veiem uns carruatges en el que hi ha persones que suposo que són associats de la vostra entitat, i teniu persones convidades que no siguin de l'entitat, perquè hi ha molta canalla que volen pujar als carruatges o les tartanes i passejar-se.
3: Els que van amb les tartanes són o de la nostra, dels nostres socis nostres, bueno, de moment de les nostres senyores també que van,
0: sí,
3: van les entitats també d'Esplugues, ahir
1: l'estació, com s'ha dit?
0: L'entitat convidada, no?, que fa sí. A l'abanderat, no?, l'entitat de l'abanderat.
3: No, l'entitat de l'abanderat no, perquè són els banderers, els codornistes i el capità de bandera, o sigui, ells estan allà.
0: Estan allà.
3: Sí, sí, i els llevan tot. A vegades, si demanen un carro perquè puguin acompanyar-los, doncs també posem un carro per ells, sí, sí, sí. I després les autoritats també hi van, i després hi ha molts carros que venen voluntàriament, també, eh? Vull dir, hi ha gent que vol vindre amb un carret per passejar, doncs venen i ho fan, com cavalls que veus, si veus que hi ha algun cavall suelt o que van sols muntats, doncs també tots aquests venen perquè volen, voluntàriament, i participen de la festa.
0: Com ens podem fer socis de la colla dels Tres Tombs?
3: Sí, digues tu.
2: Coneixent algú de la colla, pots fer-te soci, i si no, a través de la pàgina web de Tres Tombs d'Esplugues, @gmail.com. es pot sol·licitar fer la inscripció.
0: Nosaltres
2: tenim el local a la plaça de Santa Magdalena número 9, on era Cal Nano, sí. Cal Papet Nano, i allà ens trobareu cada dimarts al vespre a partir de 8:45 fins a 9:45. Estem allà, per si algú vol fer-se soci, pot venir allà fàcilment.
0: Molt bé. Estàveu parlant de diverses carruatges o tartanes, no sé, els carros. Suposo que heu de llogar, perquè... Clar, em comentàveu abans de l'entrevista que tots els cavalls que veiem, els que han d'anar als abanderats o els pregoners o els que formin part de l'entitat, tot això heu de fer lloguer.
3: Els cavalls que van als abanderats, tot això es lloguen.
0: Sí.
3: Els cavalls que nosaltres no tenim, a la colla no tenim cavalls, només tenim carros, tenim 5 carros. Llavors, aquest, no, que no tindrà cavalls, nosaltres hem de llogar els cavalls per portar aquests carros.
0: Clar.
3: Després... venen carros de fora, que a vegades o els lloguem o anem a canvi. Per això dic que participem a altres pobles, perquè clar, ens surt més econòmic anar a un altre poble i després ens tornin la visita, i així no els hi hem de pagar el que vinguin. Però hi ha alguns que també venen, perquè ja són molt grans, i bueno, de vegades forces. Al canvi, a vegades hi ha diferència, perquè potser un carro porta 4 cavalls, un carro porta 3. Però clar, no és el mateix preu un de 4 que de 3.
0: Clar,
3: i a vegades que paguen les diferències, però bueno.
0: I com feu els intercanvis amb les altres colles d'altres municipis?
3: Bueno, ja et truquen també, eh? Vull dir, et truquen i, escolta, vindreu a tal posto, vindreu a l'altre posto. A vegades pues, es diu sí, a vegades no, voleu que vinguis Plugues... I ells no pensis que ja es preocupa, perquè com es Plugues és una festa molt maca i força gran, i d'allò, pues, volen vindre Plugues. I ja et truca per poder vindre Plugues. A vegades tens que dir que no, perquè ja ho tenim complert, i vull dir, és un gasto molt gran i arribes on arribes.
0: L'activitat de l'entitat, perquè clar, estem parlant tota estona dels Tres Tombs del mes de març, però hem de dir que l'entitat, a part d'aquesta activitat, fa altres activitats dintre de la població. Feu col·laboracions amb altres entitats i amb altres festes del poble. Quines serien aquestes col·laboracions?
2: Principalment la nostra tasca és la festa dels Tres Tombs, sí. És la primordial. A partir d'aquí, nosaltres portem una tartana per portar els Reis d'Orient fins a Esplugues el dia de la vigília de Reis, el dia de la cabalgata. I després, per la festa major dels Tres Tombs, tenim dues tartanes que posem a disposició de la població perquè faci una volta, un tomb pel poble d'Esplugues.
0: Molt bé.
3: A part, també portem per Reis, portem el carbó. Per això no anem en cotxe, per això. Però portem
2: la carrossa de carbó.
3: La carrossa de carbó.
0: Val, o sigui que la presència vostra està durant tot l'any, bàsicament, a principi d'any, no? Perquè, clar, si feu el Tres Tombs al febrer, Reis és a primers d'any, sí. No? I alguna coseta més, doncs, bàsicament, seria dintre del primer trimestre de l'any.
3: També muntem un mercat el dia de la nostra festa, dissabte i diumenge, a prop del Fèrix, que això també...
0: A la plaça Vermella.
3: Això mateix, nosaltres també busquem gent perquè es muntin aquella fira, que és de verdures i...
2: De fruita, de pagesia regional.
3: Sí. I després, pues, bueno...
0: Feu més coses, la revista també? Feu la revista,
3: ui, això
0: que
3: sí.
0: Que us portava...
3: Sí, això hem de donar molt...
2: Es fa la revista per promocionar la festa, sí, en la que s'ha d'agrair a tots els anunciants que participen i col·laboren amb la revista i que ajuden a subvencionar la revista i la festa.
0: Quants socis sou ara a l'entitat, més o menys?
3: 100, no?
2: Actualment són 100 socis. 100. Sí. Sí.
0: Totes les entitats d'Esplugues que els estic preguntant la quantitat, tenen molts socis, eh? Vull dir que...
2: Sí, són socis i a més són bastant actius perquè col·laboren bastant amb la nostra festa, ens ajuden com a voluntaris el dia dels esmorzars, també venen a esmorzar, lògicament, sí. I també col·laboren a la nostra festa i ens ajuden.
0: Quan feu l'esmorzar per la festa, després ho aneu al Tortell de Sant Antoni.
3: Sí.
0: Que això està molt bé. Perquè encara que sigui el mes de març, et metges al Tortell de Sant Antoni.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Intentem mantenir la tradició que comporta la festa, perquè sí. Això, la festa dels Estons, ja ve de molts anys i porta una tradició, al igual que el dia de Sant Antoni Abat, que partim els borregos típics de Sant Antoni després de la
3: missa.
2: De la missa. De la participació.
3: Amb el vi dolç.
2: Amb el vi dolç.
0: Diuen que tota bona entitat ha de tenir la seva música pròpia. I els Tres Tombs teniu la vostra música?
2: Tenim una música pròpia que és escrita la lletra i la música pel Marcel Caselles, que es diu Sant Antoni l'Esplugui.
0: L'escoltem.

0: Doncs, Miquel, Pere, no vull deixar-me res. Alguna coseta més que vulgueu afegir vosaltres?
1: No.
0: En quant a l'entitat, repetir si un cas que qui es vulgui fer soci de l'entitat... recordeu, jo sempre dic que el senyor Google és molt amable. Entrem al senyor Google i li posem 3 toms d'Esplugues i allà trobarem molta informació.
2: Només hem de recordar que això fa constatar-ho, que nosaltres a la colla tenim 6 carros de pagès bastant importants, un d'ells carregat amb garrins, que és un únic a Catalunya, un dels únics que tenim aquí, i que nosaltres els portem a les festes de Ses Toms i a tot i a altres poblacions. També tenim el carro de la bota, que precisament els germans Vendrell portaven i regaven els carrers d'Esplugues amb el temps dels carrers de sorra i carrers de terra. També el portem a la nostra festa. I després tenim 3 carros més de pagès i un altre de gran. Però nosaltres també cada any o cada 2 anys canviem la càrrega dels carros, de manera que els fem diferents. Cada any, un any va portar caixes de fruita, un altre any portava canyes, un altre any boga. O sigui, una sèrie d'anys, no? Perquè és que carregar-lo cada any diferent no pot ser.
0: Clar.
2: Però sí que el lluïm d'aquesta manera portant bé. També hi ha un carro que el portem carregat de bidons d'oli, que també amb sàries de carbó. Hem anat carregant diverses vegades de diverses formes aquest tipus de carros.
0: I els 6 carros, quan feu la festa, surten?
2: Els 6 carros nostres surten, i a més surten 34 o 35 carros més que venen de fora.
0: Sí.
2: A part d'aquí també tenim el carro del Sant, que aquest és també nostre,
0: sí,
2: que portem el Sant dalt d'un pedestal, i que lògicament l'entitat que està seleccionada o les persones que formen el cos de bandera el decoren i el fan al seu gust, diguéssim. No sempre s'ha triat una entitat del poble, o sigui, una entitat cultural. A vegades s'ha triat un carrer concret i s'ha buscat gent del carrer que representés el carrer aquest, no?
0: Sempre
2: va ser un any el carrer Montserrat, un altre any vam manejar a la plaça Santa Magdalena, un altre any gent del carrer
3: de l'Església
2: i un altre any del carrer Joan Corrales. També
3: Montserrat, també.
2: I el carrer Montserrat.
0: Sí, Montserrat. Doncs està molt bé, perquè homenatgeu no solament a la gent de les entitats, homenatgeu a la gent dels barris,
3: sí,
0: dels nostres carrers d'Esplugues.
3: I alguna vegada també algun soci que ha volgut ser o alguna persona que ha volgut ser-ho també ho ha fet, eh?
2: Sí,
3: en
2: primer moment té dret a ser el soci, ser abanderat. O sigui, llavors, quan busquem el principi d'any que diem qui triem d'abanderat, primer busquem si algun soci vol ser-ho, vol formar part del cos de bandera. Si no hi ha ningú que vulgui ser-ho o en aquell moment no vol, llavors és quan nosaltres busquem una entitat o una persona que havia tingut els primers 3 toms, per exemple, eren persones que havien tingut relació amb els anteriors 3 toms de la segona etapa, diguéssim. Per fills de persones que havien organitzat els 3 toms en aquell moment.
0: Molt bé. Perquè ara que hi penso, teniu bons genets, i no sé el femení quin seria, bones genets, sí, dintre de la colla, oi?
2: Són amazones.
0: Amazones.
2: Aquí tampoc no ho hem comentat, però també és important, el dia del dissabte anterior fem un recorregut amb cavall els membres de la colla i una carrossa, lògicament, que anem a casa de l'abanderat a buscar-lo.
3: Sí.
0: El dissabte
3: abans del pregó.
2: El dissabte anterior, abans de l'acte del pregó, diguéssim,
0: sí,
2: el que es fa és la colla muntada a cavall va a buscar a casa del pregoner.
0: Val.
2: amb una tartana, amb un brec. Se'l va a buscar, i on el brec hi puja l'abanderat i el seu cos de bandera,
0: i
2: passejant pels carrers d'Esplugues anem a parar al Robert Brilles.
0: Doncs...
2: I on s'inicia l'acte allà.
0: Jo crec que encara tenim moltes coses per explicar, perquè m'agradaria parlar amb vosaltres d'aquests carruatges que m'has explicat, de les figures. Podríem un dia introduir fins i tot el Quim, que és una figura de gegants, i faríem un programa especial només per parlar d'aquest tema, d'aquest patrimoni que tenim cultural, que són els carruatges, i que és el Quim, aquesta figura de gegants, perquè no tota la cultura és el que visualitzem, sinó que hi ha moltes més coses, que és el nostre patrimoni.
2: S'ha de mantenir la tradició i
0: exacte,
2: la cultura popular.
0: Doncs us emplaço, si us plau, en el Pere i en el Miquel, en un proper programa.
3: Com, sí, tant, com vulguis.
2: Com vulguis.
3: I si t'hem de parlar del Quim, també que vingui algú de la colla de geganters.
0: Exacte. Aquí tots. Que ja han estat aquí al nostre programa, ja han estat Esplugues FM. Una abraçada per tota la colla, per totes aquestes persones que durant tot l'any estan treballant.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies i bon dia.
2: I bona festa a tothom.
0: Bona festa a tothom, sí, gràcies. Bé.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Bon dia, Esplugues! T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando Un poco de todo y algo más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
3: Un poco de todo y algo más. Amb Luis Bizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
4: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la

0: Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del secretariat de Sants, Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia. Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
8: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
9: Esplugues FM.
8: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
5: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
6: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
7: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
5: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012, la Generalitat al teu costat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Avui parlem amb la Teresa Carbonell. Benvinguda.
4: Hola, bona tarda.
3: La Teresa Carbonell és del carrer Montserrat, de sí? Ben bé del centre d'Esplugues.
4: Sí, sí, exactament, ho dius molt bé.
3: I del centre d'Esplugues, quan Esplugues estava al carrer Montserrat i a l'església.
4: Sí, diguem que sí, era, bueno, i la carretera, però era el casc antic, era el nucli, tot el que era la,

0: carretera, el carrer Montserrat i el Raval, tot això era més un... Bueno, carrer de l'Església, carrer de l'Avent, si no se m'enfadaran. I tot això era el centre bastant d'Esplugues, sí, sí.
1: Ara, quan diem el centre, doncs diem l'Avent, el Brilles, l'Ajuntament, però no.
0: No, era bàsicament no. Els primers carrers van ser aquests, sí, sí.
1: Per tant, comencem a parlar una mica del carrer Montserrat.
0: Perfecte.
1: Com el recordes tu? Perquè no estava empedrat com està ara, ni té res a veure.
0: No té res a veure, no. El carrer... Bueno, jo, per mi, el carrer Montserrat és el meu carrer. I el carrer Montserrat, a part de ser de lo que era lo que eren les pedres i lo que era el carrer, lo important del carrer Montserrat eren les persones. El carrer Montserrat, per mi, era un micro, com si diguérem, un microclima dintre del poble. Suposo que totes les persones, el seu carrer ha sigut un carrer important, té el seu valor, té això que jo explicaré del meu carrer, segurament ha estat a altres carrers d'Esplugues. Però que ell donava la casualitat, com ara la gent del Raval també, que quedava apartat de tot el que era la plaça de l'Ajuntament i de lo que era el carrer Laureà Miró, de lo que era on hi havia les botigues. Per anar a comprar tenies que anar a la carretera.
1: Baixar.
0: Exactament, anaves al poble. Jo anava al poble. Del carrer Montserrat anàvem al poble. Aleshores, el carrer realment no estava asfaltat, com tu dius, era de terra, i a més hi havia unes... perquè com que allà hi havia pagesos al carrer, hi havia gent que tenia cavalls i carros, i pels carros i els cavalls hi havia, entremig de la terra, hi havia en pedra, com ara hi ha això de perquè els cotxes no corrin tant, que és desnivells, hi havia uns desnivells així de pedra que feia que frenaven els carros perquè no baixessin cap avall, perquè realment és un carrer costerut i fa baixada, no? Aleshores, el carrer, bueno, per mi el carrer era un carrer de somnis, perquè a veure, tampoc se sentia el soroll de la carretera, no hi havia el trànsit d'ara, però el soroll que hi havia dels cotxes de la carretera allà no se sentia. Allà despertaves amb els ocells, era amb els gats, amb tot lo que era el tema d'animalons, de els habituals que tenim a qualsevol carrer de les nostres pobles, no? Aleshores era un carrer en aquest sentit molt especial, l'olor que feia el carrer aquell de terra, l'olor que feia el carrer d'arbres, de tot, era un... olor de poble, que era, i dels horts, sí, sí.
1: Et ve de tant en tant l'olor aquesta de terra mullada o de l'herba mullada d'aquella època?
0: L'olor que més em ve és l'olor de la tila, perquè allà al carrer, de la part centre del carrer cap amunt, encara hi ha uns tilers, que per cert estan bastant malmesos actualment, però llavors eren uns tilers molt macos. I a l'època de la tila, tothom ajudàvem a collir tila, i aleshores es repartia la tila, hi havia una gent que la venia, l'anaven a vendre perquè era una tila molt maca, però tothom col·laboràvem amb la collida de la tila. O sigui, per mi l'olor del carrer era l'olor de la tila. Jo quan sento olor de tila és especial, sí, sí.
1: Ara quan pugem pel carrer Montserrat, doncs les cases estan o ben tancades, moltes d'elles hi ha molt poques habitades, però ens explica'm la vida del carrer, de com jugàveu, de la canalla que jugàveu, com ho fèieu, a què jugàveu.
0: Sí, el carrer aquest en total tenia 16 cases veïnals, que després van vindre una gent que venia d'Antequera, eren d'Antequera, llavors al final vam tres veïns més, però en principi érem 16 veïns. Dos eren molt al començament, que són les cases del començament del tot, que llavors clar quedaven com llunyanes de tot el que fèiem l'altra gent del carrer, però l'altra érem totes les cases, érem la resta de cases, estàvem allà. I després hi havia els de Can Cortada que estaven a la plaça de l'Església, que no eren del carrer Montserrat, però els teníem com a molt propers, també eren com uns veïns propers, no? La gent del carrer, a veure, allà aquell carrer, ja dic, com t'he dit abans, era com un microclima, hi havia el que pots trobar en un poble, hi havia allà. Hi havia perquè tinguis una idea, i el carrer era, hi havia gent, treballadors, assalariats, amb ofici, hi havia empresaris, hi havia pagesos, dones que treballaven fora de casa, mestresses de casa que no treballaven, teníem, hi havia un metge al carrer, un herbolari, un ATS, és curiós tot això, els campaners, el campaner i la campanera, els campaners vivien allà al carrer, teníem un capellà que no vivia allà, però la casa pairal era allà i cada setmana venia allà, i un recader. O sigui que imagina't quina mà d'oficis diferents que hi havia en un lloc, en un carrer tan petit, no? tan curt.
1: I durant uns anys veu tenir vivint al costat de l'església, no me'n recordo, la senyora que tocava...
0: La senyora Angeleta.
1: L'Angeleta. Jo no va dir l'Angelina, no?
0: No, la senyora Angeleta, que és la que tocava l'harmònio, no l'orga, l'harmònio. Era un harmònio. La senyora Angeleta no vivia aquí, vivia aquí al final de tot del poble, i llavors al final es va anar fent gran, i llavors van fer... Allà no hi havia cap edificació, i llavors van fer aquella casa a canvi de, bueno, una casa per l'altra, però llavors li van fer una casa perquè pogués viure al costat de l'església, i així d'aquesta manera, quan a l'hivern feia fred, perquè llavors sembla que feia més fred, i quan feia molta calor, perquè també sembla que feia més calor, i així ho tenia tot al costat perquè es va anar fent molt gran, i així ella podia fer el que li agradava, que era participar en les coses de l'església i tocar l'harmònio, que és el que li agradava a la senyora Angeleta.
1: També teniu al costat de l'església a Calpi.
0: Sí, també eren els de la plaça. Tot això era, clar, la plaça de l'església, la casa aquella, que era una, és aquella casa pairal molt maca, també. I el que passa que amb ells, a partir... ells eren, feien la seva vida més, els que vivien allà eren ja persones, havien quedat uns germans grans que es van anar fent grans, i el que era el jovent, clar, tots ja no vivien aquí, les filles d'allà es havien casat a Barcelona, fora d'un dels germans que llavors que tenien una lampisteria aquí al Gelabert, que tenien una lampisteria, l'Oreà Miró, però esclar, ja, els fills ja no vivien allà al carrer, o sigui, ja no hi teníem, home, la relació de veïnatge estupenda, però no hi havia la... No, els nens no jugàvem al carrer, però és que allà, entre els anys 50, 60 i 70, aquestes dècades, has de pensar que allà vam agrupar-nos a uns 30 persones, entre nens, jovenets i jovent, diguem-ne, amb una edat, entre diferents edats, érem bastanta canalla, hi havia molta vida en aquell carrer. Molta vida.
1: Davant de Can Cortada, jo no recordo la meva memòria que hi havia, però sé que al cap dels anys van construir una casa que va haver-hi com un centre educacional que es va dir Centre Joan Amades.
0: Bueno, que era de la ONCE.
1: De la ONCE, sí.
0: Però allò era Can Calvet, allò era una casa que també hi vivia, allà hi havia un noi i una noia també, que passa que ells, després hi havia els de... però esclar, ells anaven a escola a Barcelona, tenien un altre estatus social, hi havia algú que alguna vegada anava a jugar allà, però en principi no participava, no eren els nens que estàvem allà al carrer jugant a jocs de carrer i a jocs que tocaven en aquella època, que ens ho passàvem molt bé. Els nens jugàvem tots a jocs de carrer.
1: Alguna vegada deuríeu veure algun cotxe oficial que entrava a Can Cortada?
0: Home, sí, ja ho sabíem, sí. Però és que, a més, ja sabíem quan hi havia que venien el pare del Juan Carlos I...
1: Joan de Borbó,
0: i llavors hi venien ells, i després havien vingut també la germana, sobretot havia vingut la germana petita, que era aquella, la que és cega. Llavors, sí, té una germana, una que es va morir, que es deia Pilar, i aquesta que era cega. Yeah. Llavors aquesta, jo anava a escola, l'Isidre Martí, i llavors, quan aquesta senyora venia aquí, hi havia algun dia que ens venia a fer una visita allà a les nenes, a l'Isidre Martí. I llavors, tot és clar, teníem que estar super, no sé, molt formals, ens avisaven perquè venia una princesa a veure'ns. I ens venia a veure, bueno, venia a veure l'escola. I llavors entrava a la classe i aquell dia tocava, clar, totes molt formaletes, i teníem que contestar el que ens preguntava. Bueno, venien a visitar les nenes allà. Sí, sí, venia a fer una visita a l'Isidro Martí. Sí, sí.
1: Explica'm una mica, abans deies que collíeu
0: tila.
1: La tila,
0: bueno, sí,
1: entre els veïns.
0: Sí.
1: Quina relació ha quedat amb els anys amb tots aquests veïns del carrer Montserrat?
0: Estupenda. Bueno, jo tinc molt bona relació amb tots. Bueno, la pena és que la majoria no hi són, no? Aquesta és la gran pena, no? Però, a veure, has de pensar que allà hi havia nens i hi havia nenes per l'època que no les deixaven sortir a jugar amb els nens al carrer. Hi havia alguna nena que no les deixaven sortir a jugar. Després sí, però diguem de la meva edat, hi havia alguna que anar a sortir a jugar amb els nens, pues, i de nens hi havia un nen que era més gran que jo, que aleshores aquest venien els seus cosins i els seus amics a jugar. O sigui, que allà hi havia una colla de xicots, de nens, que no eren del carrer, però que venien a jugar en allà. Aleshores, a veure, jo m'ho he passat molt bé amb aquests, jugant amb ells, perquè llavors, esclar, anàvem a caçar sagrantanes. A caçar sagrantanes volia dir amb un mandró, a veure si encertaves una sagrantana. Les sagrantanes, per viure, el que fan és deixen anar la cua, perquè llavors qui vol agafar una sagrantana, els animalons s'entretenen amb la cua i la sagrantana se salva, no? Bueno, doncs llavors nosaltres anàvem a tocar sagrantanes i llavors a tocar la cua de les sagrantanes, anàvem així. Jugàvem al xurremedio manga, mangotero, a indis americans, a passar a la plaça de les Moreres, a passar tots els arbres de la plaça de les Moreres de branca en branca, allà al carrer Montserrat, que quan no estava arreglat, que és com a mi m'agradava el carrer Montserrat, a mi agradant així, a mi no m'agrada, reconec que està molt bé, a mi no m'agrada. Llavors hi havia com una muntanyeta, allà hi havia uns garrofers, i a l'hora que queien totes les fulles dels garrofers, una de les distraccions era baixar des de dalt a la muntanya a baix, per tant, pantalons, calces, fandilles, tot acabar, arribàvem a casa tot trencat, clar, bueno, amb un dia no, però còpia d'anar-hi. Clar, anar amb bicicleta, clar, tot això, a mi m'hi deixaven jugar amb els nens, per tant que jo m'ho havia passat molt bé. Llavors, una altra cosa que fèiem és que els nens, perquè era així, llavors, els nens feien uns carros que eren, baixaven d'aquests, saps, amb fustes i coixinets.
1: Els cars, com els cars.
0: Que ara et diuen els cars d'ara. Llavors sí. Eren uns carretons, que en dèiem, i des de dalt, al començament de tot, fins a baix de tot, ens ficàvem a la cera i baixaves a sentar d'allà tota pastilla.
1: O sigui, des de dalt a la plaça...
0: Cal Cargol,
1: de
0: des de Cal Cargol... No, des de Cal Cargol comença una baixada, que ara és a Cal Corberó. Abans allò era Cal Cargol. Val. Llavors allà hi havia dos cases de pagès, hi havia horts, hi havia Cal Teio, que també era una altra casa de pagès. O sigui, al carrer hi havia tres cases de pagès, hi havia cavalls... Clar, era una altra història. Anar-te a amagar els galliners aquells era jugar a cuitamagar i amagar-te amb aquells galliners i sortir plena de polls de les gallines, i és clar, arribaves a casa, clar, llavors un escàndol, perquè clar, anaves tota plena de polls de gallines o de puces de cavall. Clar, perquè allò estava... Però jugaves a amagar-te per allà. És clar, això no, actualment tu mires i això és un regal. Jo, per mi va ser un regal viure al carrer Montserrat, molt. Llavors, amb les nenes, sí, amb les nenes jugaves a la xerranca, a les nines... Bé, totes aquestes coses que també tocava. Però, clar, l'altre era molt emocionant. Era molt divertit.
1: Teresa, la teva afició per les tradicions catalanes, pel teatre, per la poesia, d'on et ve?
0: A mi, bueno, més que tot el que sigui tradició, suposo a casa meva, la meva mare sobretot, però el meu pare li agradava molt la tradició de les festes de Nadal. Llavors el meu pare no era creient, el meu pare, eh? La meva mare sí, el meu pare no, però la festa de Nadal era com una tradició especial i a casa celebrava molt la festa de Nadal. I a més a casa el meu pare cantava, era molt bon tenor, el meu avi també, i la festa de Nadal era una festa de cantar, de cantar. El meu avi cantava els cors d'en Claver, eren Molins de Rei, anaven llavors. I a casa els meus avis, el meu avi tenia una vinya, ell treballava en una fàbrica tèxtil, però tenia una vinya, i aleshores hi havia presseguers, bueno, clar, jo havia anat a collir els raïms, a l'època del raïm, anar a collir préssecs, anar a collir raïm, tot el que representa la brema, allò era llibertat, tot allò. Era molt bé. Llavors, a casa, el que era la festa de Nadal, el que eren les festes majors, a casa, les festes majors, festes de Nadal, Sant Josep i Sant Pere, que eren els sants del meu pare i del meu avi, eren unes festes que se celebraven molt. Llavors, la meva mare sempre ha sigut una persona molt, molt vinculada, li han agradat sempre molt les tradicions. I llavors, a casa, qualsevol festeta, encara que la, doncs la meva mare, encara que tingués que fer un flam, feia un flam, o feia croquetes de Santa Teresa, o feia uns postres d'aquests casolans que es feien llavors a les cases, que no tenien molt... que no tenien molta despesa econòmica, però les festes se celebraven. Vull dir, tenia que, qualsevol festa que fos de tradició, a casa sempre s'ha celebrat, i suposo que és això. A més, jo penso que les tradicions són les que et fan formar part d'un grup, d'una entitat, d'una societat, d'un grup de gent que volem que anem al mateix batec. A mi les tradicions crec que no s'han de perdre mai, perquè i a vegades el que fem és deixem les nostres i n'agafem de noves pensant que aquelles són molt millors, i jo no, jo sóc molt de tradicions. Sant Joan, bueno, és que Sant Joan és increïble, no?
1: Explica'm, com vivies les revetlles de Sant Joan
0: allà al carrer, quan venien tots aquests nens
1: d'altres barris,
0: i és que eren amics de l'Enric, d'aquest amic,
1: però que baixaven del barri del Raval, per
0: no,
1: exemple?
0: No, ui, no, eren, uns eren de l'Orià Miró, un altre del carrer de l'Iglésia, uns altres vivien a la Plana, eren amics d'ell, de col·legi, d'escola, i el carrer nostre era més divertit.
1: De Finestrelles també podeu baixar la gent?
0: No, eren de l'Orià Miró, nens que anaven a escola amb l'Enric, i que és aquest dic jo, l'amic meu, que per cert ja és mort, i aleshores doncs venien, perquè és que aquell carrer tenia molts al·licients. Clar, hi havia el carrer de la carretera no tenia l'al·licient dels... per anar a baixar garrofers, tenies que anar a un lloc que hi hagués garrofers. A la carretera no hi havia garrofers.
1: Clar, perquè estaven, per fer-nos una idea mentalment, on està ara mateix l'autopista, estava ple de garrofers.
0: Home, és que allò
1: ple
0: era...
1: ple de garrofers.
0: Allò era...
1: Des de Finestrelles fins a arribar al que diríem Sant Just, eh? Sí. Tot allò estava ple de garrofers, i allà anàvem a jugar, a enterrar la sardina,
0: pues
1: a liar la
0: truita, allà, tots anàvem allà a fer tot això. Exacte, però nosaltres és que ho teníem molt a prop. I et diré més, nosaltres, jo recordo tindre 7 i 8 anys i anar amb els altres nens del carrer, que en tenien 6 i 4, que érem nens més petits, i dèiem, anem a berenar a la Font de la Mandra. I anava els nens amb un berenar, bueno, pa amb xocolata, que era una delícia. Llavors menjar pa amb xocolata era el berenar que almenys a casa, jo és el berenar que quasi més feia, que era pa amb xocolata. I era aquell berenar, era una delícia. I anàvem un dia i llavors tothom ja deixava que anéssim i començàvem a anar cap aquí, cap a la ciutat Diagonal, amunt, i anàvem a berenar. I érem tot de nens petits i tornàvem. És clar, això és impensable actualment. Per tant, que això era realment una delícia. A més, et diré, al carrer, la gent del carrer, és que jo sempre dic que jo sóc qui sóc no només pels meus pares, clar, evidentment, pels meus pares i la meva família, però per tota la gent del meu carrer que m'ha acompanyat tots aquests anys. Pensa que jo sortia d'escola i la meva mare treballava, mentre va haver-hi la meva àvia, hi havia la iaia quan jo sortia d'escola, però quan no, el berenar, una veïna o altra tenia el meu berenar. I aleshores la veïna em cuidava, i bueno, jo estava al carrer i ja no passava res, però estàvem pendents. Llavors, tu fessis el que fessis, tu no pateixis, que la teva mare sabia el que havies fet. Tots eren ulls que et miraven. Per un cantó t'empipaves perquè deien, ara, és que ja li han tingut que dir que no sé què, que no sé quantos, que si he caigut, que si no he caigut, que si, entens? Que si he jugat a bales, que si no he jugat a bales. Però, per altre cantó, tu saps com et senties de protegida i acompanyada.
1: Clar.
0: O sigui que jo, la veritat és que, per mi, hi havia gent molt diferent, però és que jo m'he sentit estimada per tota la gent del carrer.
1: La festa major d'Esplugues, com la recordes? Què celebràveu, Santa Madalena o Sant Mateu?
0: Bueno, hi ha hagut èpoques diferents. Clar, jo de petita hi havia èpoques que van celebrar Santa Madalena. Quan era petita, bàsicament, vaig sense pagar més Santa Madalena, crec. Però llavors va ser... van canviar cap... Perquè abans es celebrava Sant Mateu, però llavors va haver-hi allò de les bremes, va passar Santa Madalena. Aleshores, llavors veia Sant Mateu, però bueno, era home, la festa major era el primer tret de la festa major eren els cavallitos del senyor Antonio, que anaven a la plaça de l'Ajuntament, pas a Santa Madalena, i quan venia el senyor Antonio amb les barques del senyor Antonio,
1: les cadires aquelles de cadena,
0: sí, però les barques eren quan arribaven les barques, això era les barques del senyor Antonio, era algo, i hi havia només els cavallitos, que en dèiem cavallitos a tot, eren a la plaça Santa Madalena, hi havia les cadenes, hi havia els cavallitos, aquests que roden,
1: sí,
0: que m'encanten, els cavallitos, a mi. Però les barques, és que...
1: Bueno, explica'm què eren les barques, perquè...
0: Hi havia dues barques amb uns ferros, i llavors hi havia dues barques penjades, on hi podien seure dues persones, encarades una davant de l'altra. Llavors les barques anaves amunt i avall.
1: Voltejaven.
0: Pendulaven.
1: Val, d'acord.
0: I aleshores, llavors si anaves molt amunt, hi havia una palanca que et frenava perquè quan baixaves sortia una fusta que et frenava perquè
1: no voltegés o no es trenqués.
0: Home, clar, clar. Llavors hi havia qui es posava dret. Ui, això era posar-te dret a les barques.
1: Qui era el més valent, el qui pujava més.
0: Era un plus. Però el senyor Antonio, arribar al senyor Antonio era... I me'n recordo una vegada, un any, que van venir dos... Bueno, va haver-hi una guerra econòmica entre les cadenes i l'altra, que no sé si eren els cavallitos o eren unes altres cadenes que van venir. No m'ho facis dir, això no me'n recordo. I llavors resulta que un va començar a baixar el preu perquè anessin a pujar el seu. Era un que venia nou, que no devia saber com anava. Llavors l'altre el va baixar i al final resulta que anàvem quasi anàvem, pagàvem,
1: no?
0: Quasi de franc fins que es van entendre i van dir, sembla que estem fent el préssec, i van decidir pujar el preu que tocava i ja se'ns va acabar el festival als nens. Sí, però molt bé, sí.
1: Arriba
0: això
1: punt...
0: com a nens. Després d'això va haver-hi l'època dels embalats, que va ser esplèndid. L'embalat va ser esplèndid, clar. Haver-hi un embalat era festa major.
1: Tu recordes l'època que es feien les pubilles aquí a Esplugues?
0: Home, i tant, clar.
1: Va, explica'm, que jo ho vaig agafar ja el darrer any, em sembla.
0: Sí, home, les pubilles al ball es presentaven, la gent que volia va ser pubilla. I llavors feien una volta la gent, i llavors la gent votava qui volies que fossis la pubilla. Hi havia la pubilla gran i hi havia la pubilla infantil. Home, era una festa, era molt, molt... Bueno, ser pubilla era molt important. Home, i tant. Jo diria que la primera pubilla va ser la Maria Teresa Mujal, la primera pubilla. Que, bueno, però que clar, sí, la Maria Teresa Mujal, que em sembla que no, sí, no, que va ser ella, sí, sí, va ser la, sí, la primera, em sembla que el primer any que van fer pubilla va ser ella, i home, sembla que tothom la vam votar, era una noia, és una noia encantadora, i era guapíssima, però a més encantadora en tots els sentits, que la pubilla es buscava això,
1: el seu encant,
0: que fos guapa, però que a més tingués uns valors de poble, uns valors com a persona. Això era la idea de la que deien de la pubilla, i ella ho tenia tot.
1: Vaja, el que vindria a ser el pregoner d'ara de Festa Major, eh? Buscar una persona d'Esplugues, que tingui els seus valors identitaris.
0: Bueno, jo això ja saps que ho poso en quarantena.
1: Ho deixo en quarantena.
0: Moltes vegades sí que ha estat així, aquesta és la veritat, però jo crec que alguna vegada s'ha buscat més que una persona fos molt coneguda, encara que visqués Esplugues, però encara que no tingués ni idea de lo que és Esplugues ni del que és es poble, perquè quan feien el pregó veies que no sabien de què parlaven. Jo dic això no en quarantena en quant a la persona en si, cuidado, que per mi tothom és respectable, només faltaria, i tothom pot fer un pregó, però jo crec que un pregó d'un poble almenys no només has de viure-hi, sinó no pots anar per mi, no pots anar a buscar un futbolista, ara no ho dic amb ningú en concret, no pots anar a buscar un futbolista, un cantant, un no sé què, el que sigui, només perquè viu a Esplugues, quan no en té ni idea de lo que és el poble.
1: I perquè és mediàtica i res
0: més. Sí, per mi això és un error, però no perquè la persona no pugui haver-ho fet, vull dir, cada cosa al seu lloc.
1: Pel teu tarannà, la teva implicació amb la cultura i les tradicions, tu has volgut sempre col·laborar amb diverses entitats de la població, eh? Sí. No ens centrarem en cap perquè no podríem ara parlar de totes les entitats, però explica'm una mica la teva implicació, perquè vas a qualsevol, no diré qualsevol, però hi ha entitats com per exemple la Crònica de la Vida d'Esplugues, l'Esbart d'en Saire, en el que tu també hi has tingut un paper, no diré ni important ni destacat, sinó que has sigut una persona una ciutadana que has col·laborat amb diverses entitats.
0: Sí. A veure, jo com a junta la única que hi ha estat ha sigut amb la Crònica de la Vida d'Esplugues. Ja he deixat de ser-hi, no? Perquè feia quasi 20 anys que hi era. O sigui, que s'ha de buscar relleus i has de buscar... I per cert, s'han trobat una gent molt jove, més jove, molt dinàmica, que podran fer una tasca molt maca, i jo penso que s'ha de buscar, la meva opinió, hi ha un punt, has de buscar relleus, i no, si els trobes, has de buscar relleus i buscar que la cosa es dinamitzi, i sempre sàvies noves ajuden i fa que la cosa tiri endavant. La Vida d'Esplugues és la que hi està com a entitat. Després, a veure, jo, el meu tarannà és que qualsevol entitat que m'hagi demanat per fer qualsevol col·laboració, si l'he pogut fer, no hi he dit mai que no a cap entitat que m'ho hagi demanat. Vull dir, sempre col·laborat amb el grup d'estudis, he col·laborat amb l'Esbart, i que més ara no se'm surt que més, bueno, vaig estar a l'escoltisme també, amb l'hora de formar, bueno, dels llobatons, de crear la secció de llops, que no n'hi havia, perquè el Josep Prats va formar aquí els nois, però no faltava que vingués, clar, que els que haguessin petits perquè es poguessin anar incorporant al Sant Jordi. I llavors, junt amb la Maria Antònia Joan i la Maria Dolors Astor, doncs, bueno, ens van dir si volíem començar l'entitat de llops, i vam dir, bueno, va, som-hi. Així, no? I vam començar l'entitat de llops, nosaltres tres. O sigui que si se m'ha demanat alguna cosa l'he fet, a l'Esbart també va haver-hi, bueno, l'Esbart, però com a junta no hi he estat com a mestra de, bueno, ensenyant els petits, els juvenils, i llavors vam formar un cos del grup de pares, sí. Que clar, el grup de pares, clar, seguien a tot arreu, clar, a tot arreu a els nens, i llavors un dia dic, escolta, a veure,
1: heu de ballar
0: aquesta
1: també.
0: Gent, heu de ballar també un dia.
1: Clar, sí.
0: I aleshores dic, almenys us ensenyaré un ballet que és molt fàcil, no havia ballat ningú d'ells. I aleshores dic, bueno, no jo bueno, també havia anat al centre parroquial, a la biblioteca també havia col·laborat molt, i bueno, és que ara segur que més postos, però ara no sé ara ben bé, que no me'n deixi cap, que no se m'enfadin, però ara no. Així és d'allò. Llavors de petita al centre parroquial, que estava on aquí tocant el carrer Somatens, on hi ha el bloc de pisos aquests d'aquí del pont, allà havia el centre parroquial, i allà és on feies vida de, bueno, jo feia vida allà de petita, allà i a la biblioteca. Allà és on anaves al cine, allà és on feien teatre. Jo teatre no era, no. Si un dia els feia falta una que digués, senyora, la cena està servida, doncs a mi no m'hi feia res. Jo deia, bueno, ja us vaig a fer la senyora, la cena està servida, i no hi ha problema.
1: I feies papers curts?
0: Bueno, si hi havia qui ho fes, no, però si calia, sí, alguna coseta petita, sí, home, perquè això ho sap fer tothom. papers molt importants, no, però aquestes cosetes sí. I en allà era on anàvem a veure el cine, que és quan ens ficaven el paper, quan hi havia un petó, ens tapaven la pantalla i no veiem res. I tots, ja vam veure les pel·lícules d'indis i americans. Allà és on vaig plorar com una magdalena, jo que acostumo, no, em costa molt plorar veient el Bambi. Allò va ser, bueno,
1: quan el van fer aquí al Savoy.
0: Bueno, allà al centre parroquial era que, bueno, imagina, quan, no sé, sí,
1: ah,
0: sí.
1: Ah, no, clar, van fer de petita. El centre parroquial era molt abans.
0: I allà hi havia una senyora encantadora que venia allà i venia xufes i venia, bueno, i anàvem al centre, allà ballàvem sardanes. Allà també feien moltes activitats. Entre allà i la biblioteca és els llocs que jo movia de jove, entre la biblioteca i el centre parroquial és on jo anava. Llavors anava al cine, a l'Avenç i a Cal Quirze, però els meus centres eren bàsicament aquests dos.
1: Doncs mira, jo el record que tinc de la pel·lícula Bambi, que la van portar aquí a Esplugues, jo era petita, però encara funcionava el cinema,
0: sí?
1: Savoy,
0: sí.
1: Recordo que en aquella època podies quedar-te a repetir.
0: Home, i tant!
1: Feien dues
0: sí,
1: pel·lícules.
0: Feien dues pel·lícules i podies empalmar si no hi havia cua, i et deien ei!
1: Exacte. Doncs recordo que ens van portar els pares a veure aquesta pel·lícula, i el meu germà es veu que la va voler tornar a veure. Doncs jo, quan va arribar el moment del principi de la pel·lícula, que es mor la mare, no sé si és la mare o el pare,
0: sí,
1: i el
0: sí.
1: Bambi es queda sol.
0: Sí, mor la mare, sí.
1: La mare.
0: Final, sí.
1: Vaig començar a plorar, a plorar, a plorar, i li vaig dir a la meva mare, he de marxar.
0: No
1: he de marxar. No podia, no podia. Amb els anys, analitzant la pel·lícula, penso que és una pel·lícula molt cruel pels nens. Jo, després hi ha un fons, val?
0: Sí.
1: Però a d'entrada
0: sí,
1: és que
0: sí.
1: em vaig fer un fart de plorar.
0: Sí. Totes maneres, molt. En tot això, un dia, això que dius ara, a mi m'agraden molt els contes, també. I, bueno, també havia fet coses aquí a la televisió, i aquí a la ràdio havies també explicat contes.
1: Explica'm, havies també explicat contes aquí,
0: sí,
1: a la ràdio?
0: Aquí a la ràdio, sí. Bueno, a veure, una vegada...
1: Quan era Ràdio Estudi Esplugues.
0: Ràdio Estudi Esplugues, havia fet... Bueno, no tinc una traça massa especial, però vam fer una sessió de contes i vaig explicar uns quants contes. I després havia fet també uns programes a la televisió d'aquí, els arrels, aquells arrels de també de tradicions i de, també havien fet. O sigui que el tema de la tradició a mi sempre és algo que sí. I amb aquells vaig començar amb els tres toms. I quan vaig en el grup d'estudis també vam començar a fer unes trobades de la gent gran, també vaig començar amb tres toms, perquè és una festa que sempre m'havia agradat molt també. Sí. Doncs això que et deia, vaig anar amb això dels contes, vaig anar un dia a escoltar una senyora, que ara el nom Teresa no me'n recordo com es deia més, una senyora que sabia molt explicar contes, d'aquelles que en aquell moment era de les... una senyora que els contes ho dominava molt bé. I vam anar a sentir una xerrada d'aquesta senyora, i ella explicava que no passa res, que els nens han de passar por de petits, deia ella, en aquell moment, la teoria d'aquella senyora, que jo no la puc rebatre perquè no tinc coneixements ni psicologia suficient per rebatre això, però em va cridar l'atenció que aquella senyora deia que els nens de petits han d'experimentar a vegades la por, aquesta por aquesta por així, no una por que et puguin fer mal de veritat, una por d'aquest estil, aquests contes de por, perquè dèiem, és aquests contes, clar que es mengen les bruixes, es mengen els nens i tot això, que els nens, i deia, pues, bueno, la vida és la vida, deia ella, i em va cridar molt l'atenció, per això amb el que deies ara, aquesta senyora defensava aquesta idea. Sí, llavors, bueno, és això, he participat, i això que deia de l'esbart, a les bars, clar, a tot arreu m'hi he passat bé. Jo és que a tot arreu m'hi he passat bé. Vull dir, no, he disfrutat i he intentat fer-ho, bueno, doncs mira, el millor que sé i ja està. Però amb les bars ensenyant, a mi la dansa m'agrada molt, la dansa sempre. I de petit, això que et deia, al centre, aquí a l'U de la parròquia, al centre parroquial, de petita, quan jo tenia uns 10 anys, van vindre ensenyants a ballar ballets tradicionals. I llavors, esclar, jo m'hagués agradat anar a ballar amb un esbart, però anar a ballar a Barcelona, bueno, a casa no teníem cotxe, no hi havia autobusos de nit, anar a ballar a Barcelona, anar-se ja amb un esbart a Barcelona era molt complicat. I llavors, una vegada, vam vindre aquí a ballar, de Sant Joan d'Espí, un esbart, i amb aquest esbart van venir els veterans, que eren gent de la meva edat. I anàvem amb el meu marit, amb l'Iscle, a veure-ho, i em vaig quedar a dir que jo he de ballar amb aquests.
1: Amb els de Sant Joan d'Espí.
0: Amb els de Sant Joan d'Espí.
1: Doncs, en aquest moment que estem enregistrant aquesta entrevista, avui ha vingut l'esbart Sant Joan d'Espí i estan assajant amb l'esbart d'Esplugues la llegenda de Sant Jordi. En aquests moments, aquesta entrevista ja la passarem,
0: però ara avui és això.
1: Estan els de Sant Joan d'Espí avui, no hi ha casualitats.
0: Excusió, tot això, sí, són casualitats. Doncs jo, resulta que no sabia ni coneixia ningú, ni Sant Joan d'Espí. Hi havia anat un parell de vegades quan el meu fill cantava caramelles, a cantar caramelles a la parròquia de Sant Mateu, a mossèn Joan, i havien anat a cantar a la parròquia a Sant Joan d'Espí, i ell és el que coneixia de Sant Joan d'Espí. Llavors un dia ens en vam anar a l'Iscle i jo a fer una tournée a Sant Joan d'Espí, a veure on estava l'esbart de Sant Joan d'Espí, tots dos, fins que ens van dir on ensejaven i amb qui podíem connectar, senyors que ho vam, per casualitat, això de les casualitats que dius, i aleshores vam trucar amb aquella gent i vaig dir, mira, jo havia ballat quan tenia 10 o 11 anys, però no hi ballat més, i si creuen que puc ballar, doncs vinc. Diu, vine a fer una prova. Vaig anar a fer una prova i em van dir que podia començar.
1: I això, quina edat tenies ja?
0: 40 anys, o 40, sí, 40 anys, no? Sí, 40 o 45 anys.
1: I et vas incorporar...
0: 40 o 45 anys.
1: I et vas incorporar al
0: 45 ben bé en tenia. I aleshores em van dir que sí i vaig començar a anar a ballar allà. Bueno, i aleshores aquí va haver un moment que tenien un professor aquí pel infantil i els juvenils, no pel cos de dansa, que era gran, es va jubilar, i llavors em va dir... Jo dic, bueno, jo no he sigut mestre, però el que sé ho puc aplicar-ho. I llavors els hi vaig ensenyar.
1: Tens molta paciència amb la canalla petita, oi que sí?
0: M'agrada molt, la canalla petita. Sí. Bueno, el petit, m'agrada molt la gent a mi. M'agrada la gent en general. A mi m'agrada la gent. Quan diuen, quina feina t'agrada fer? Una feina que tingui que tractar amb gent. La gent m'agrada. No m'agrada la gent. No ho sé, no t'ho sé dir. M'agrada. I llavors aquí m'ho he passat molt bé, també a l'esbart. Ja t'ho dic, molt bé, molt bé. Ja està.
1: Anem finalitzant ja, Teresa.
0: Sí, sí, abans de finalitzar vull llegir un vers,
1: Sí, doncs va, som-hi, perquè ens has preparat, dic que ens has preparat perquè dius que vau fer una trobada.
0: Vam fer una trobada ara fa l'any, mira, a l'any 2013, tres, sempre és això, un grupet de veïns, 4 o 5, vam dir que no podia ser, que feia molts anys, que clar, hi ha gent que no viu aquí, que viu fora, i vam dir que teníem que fer una trobada. I aleshores vam connectar amb tots, vam fer una trobada, bueno, vam fer una tasca molt maca, vam trobar-nos al restaurant allà al Casa Mendia, aquí al Mendia vam anar, i van venir de totes les cases, va venir gent de totes les cases, i gent que viu fora, gent que viu a Tarragona, bueno, gent que viu fora d'aquí, tothom va venir, bueno, molta gent, i vam fer una trobada de tots els veïns. Cada un va enviar fotos a priori, i vam fer un PowerPoint amb totes les fotos de les diferents coses de la gent, perquè és que allà, de tots junts, és que fèiem les... O sigui, a part de la tila que fèiem, a més, el que fèiem era... Bueno, fèiem les revetlles, fèiem... Follíem la tila, fèiem les catifes per Corpus, l'altar de Corpus...
1: Les processons que es tot feien...
0: El, sí, sí, la Macoma Vida de la Mare de Déu de Fàtima... Me'n recordo, llavors era petita, jo, bueno, no sé, bueno, però tots vam començar a fer... Me'n recordo que fèiem coloms, tu, i vam decorar el carrer amb coloms de paper, eh? I garlandes, i flors, i vinc a fer flors blaves i blanques, i a casa sí que estava plena de flors de paper blanques i blaves. O sigui, que els veïns, la gent, tothom col·laborava si es tenia que fer alguna cosa, eh? Vull dir que... I com haver-hi la nevada del 62, clar, nosaltres allà ens vam quedar incomunicats, perquè hi ha molt tros des del carrer Montserrat fins a la carretera per anar a comprar. Tot el que és la curva i tot fins a arribar a la carretera hi ha molt de tros.
1: Va ser el desembre del 62.
0: El desembre del 62. Sí. Doncs llavors tots els veïns amb pales, tothom fent tota una sortida per poder anar a la carretera. Vull dir que hi havia, si un estava malalt, allà tothom corria, vull dir, jo què sé, hi havia un veïnatge, ja dic, encantador. Jo estic molt contenta amb tots ells. I ara us llegiré un poema que va fer l'Antoni Fuentes, que és un dels veïns, que és el fill de Cal Campaner, el fill gran de Cal Campaner, el va fer per aquest dia, perquè en recordéssim tots. I el poema diu: El meu carrer. Carrer Montserrat d'Esplugues, set revolts i costerut, un petit tresor de poble, orgull dels que hi hem viscut. Les cases d'antigues pedres van ésser les nostres llars, i els tilers, que t'envelleixen, un signe d'identitat. Els veïns i les veïnes, els qui vas donar recer, per tots nosaltres, per sempre, tu seràs el meu carrer. Ja està, m'emociona i tot, però
1: doncs
0: és que és així.
1: Doncs molt bé, un aplaudiment per l'Antoni Fuentes.
0: Sí, l'Antoni Fuentes és un artista.
1: Que també li agrada molt la cultura, les tradicions.
0: Molt. És un encant.
1: I va fer aquest poema, una salutació des d'aquí.
0: Sí, jo també, un petó.
1: I ja li enviarem l'entrevista perquè la pugui escoltar.
0: Sí, senyor, que la pugui escoltar, que li agradarà.
1: Mira, des d'aquest programa de les dones de la meva vila, hi ha una persona que li voldríem fer una entrevista, però malauradament ja no està amb nosaltres. I la recordem a cada programa, que és la Neus Oró.
0: Sí.
1: I una mica en el seu record, volem la recordar, el que fem ja és per finalitzar unes preguntes que t'he de fer.
0: Molt bé, digues.
1: Abans comentaves que l'olor que més recordes és aquest olor de la tila.
0: Del tiler, del tila, sí, és una característica del carrer Montserrat. Sí, sí.
1: I també has comentat un tema de menjar a l'hora de berenar.
0: Pan xocolata. Pan jo xocolata. Recordo el pan xocolata de berenar, sí. Era molt tio. Crec que tots els nens menjaven pan xocolata, eh? No sé si algú... Bueno, a vegades podia haver-hi melmelades, perquè si feien melmelades a la casa, doncs podies menjar una melmelada. Però jo diria que el pan xocolata era bastant clàssic. Era bastant clàssic.
1: I un menjar... De parar a taula, de cullera, quin menjar, quin dinar t'agrada?
0: A mi els canelons. Els canelons.
1: Per la tradició del Nadal.
0: Sí. La meva mare feia uns canelons molt bons. Molt
1: estupendos.
0: Bons. La meva mare, els canelons. Jo els canelons.
1: Una fruita que t'agradi?
0: Les cireres. Les cireres m'agrada menjar-les i collir-les. Oh, anar a collir cireres. No has anat mai a collir cireres?
1: Un cop.
0: Oh.
1: A Torrelles.
0: És molt bonic.
1: Ja fa molts anys.
0: Qui no hagi anat a collir mai cireres, que miri de buscar que algú li deixi anar a collir cireres, i és molt bonic, és molt maco, molt maco. Ara, abans de collir cireres, les primeres, les arracades de cireres, ja pots anar a collir cireres, però amb les arracades.
1: Amb les arracades posades.
0: Les arracades de les cireres, vull dir, agafes dos brots de cireres i te les poses com arracades.
1: Jo ho feia.
0: I llavors, a collir cireres.
1: I a collir cireres.
0: És una fruita que no m'ha fet mai mal, perquè Pues perquè, bueno, perquè m'he contingut, però les cireres m'encanten, m'encanten. A més, tenen molta simbologia. Agafes una cirera i te'n surten més. O sigui, vas trenant, com la vida, que vas trenant i van sortint coses. Digues.
1: Un color.
0: Mira, el color de joveneta m'agradava el verd. Però amb els anys sóc molt ara partidari dels taronges grocs i caldera. Els colors caldera ara, no sé si és l'edat, noia, però m'agraden molt els tons taronges i caldera ara.
1: Diuen que és el color de l'abundància. Que propicia l'abundància i,
0: la
1: creativitat.
0: Sí, sí, no ho sé. Canvi de joveneta, va haver-hi un moment que vaig tenir que dir, bueno, potser que canviïs perquè tu compres verd, tot m'agradava verd.
1: Què no menjaries mai?
0: Què no menjaries mai? I t'ho dic perquè ho he provat i no m'ha agradat, ostres.
1: Ostres.
0: Ostres.
1: No li agraden les ostres.
0: N'he menjat i no em diuen res. Em fan una sensació d'una mica d'angúnia.
1: Doncs a mi em va passar l'inrevés. Em feia molta angúnia, però molta.
0: Sí.
1: Els musclos i les ostres era com que no. I un dia vaig provar les ostres i em van agradar.
0: I vas dir, i amb caves, ja són delicioses. Sí, amb caves, exacte, són delicioses, però bueno.
1: Què és el que més t'agrada d'Esplugues?
0: El que més...
1: Al carrer Montserrat, em diràs.
0: Ara
1: en l'actualitat, sí, eh?
0: Com a lloc?
1: Sí.
0: Home, sempre al carrer Montserrat.
1: Estigui encara com estigui, eh?
0: Bueno, jo, saps què? Jo no hi passo gaire. Ara hi ha unes glicines precioses, perquè aquest dia una amiga va passar pel carrer Montserrat i em va enviar unes glicines, no? Una fotografia, perdó, les glicines no, em va enviar una fotografia de les glicines que hi ha, el que jo en dic, Cal Cargol, que la gent en diu Cal Corberó, però allò és Cal Cargol, per mi i per la casa és Cal Cargol. I llavors està preciós ara amb les glicines. I després, quan hi ha les bugambilles, aquell carrer és una passada. Jo procuro passar-hi poc perquè no trobo... Clar, no trobes a la gent. Jo és que sóc molt de... Som molt de pell, de sentiments, i passar per allà i no veure segons a la gent em costa una miqueta.
1: I a més veure que hi ha zones que eren obertes, que estan tancades amb reixes, que no pots passar pel passadís que hi havia abans, pel passatge,
0: bueno,
1: darrere de Cal Corberó ja no...
0: Home, allà un carrer que hi ha, un passatge que hi havia, l'han tancat i ha passat de... No sé com és, ha quedat una propietat privada i ara públic.
1: Exacte.
0: Bueno, però a part de tot això, em dona molt sentiment perquè hi ha molts records, moltes vivències i moltes coses maques allà. Sí.
1: Què és el que menys t'agrada d'Esplugues?
0: El que menys? Home, el que estan fent d'edificar constantment a tot arreu i a tota hora, jo crec que estem superpoblats. Jo crec que no cal, és que no ens quedarà un... No hi havia, fa temps no hi havia espai per construir vivendes, vivendes socials de lloguer, parlem de lloguer. Tot una joventut d'uns anys s'ha anat tot a fora. Doncs ens queixem de que tenim una població gran, envellida, a mi em sembla, eh? Sí. Tenim una població gran, envellida. Llavors, clar, s'arregla amb tot de pisos nous, que venen gent que és en plan, la meva opinió, en plan dormitori. Llavors aquest poble amb aquesta identitat que dels carrers, que, perquè això que he explicat jo del carrer Montserrat, segur que passa al carrer de l'Església, i segur que passa al carrer de l'Avenç,
1: i
0: a la carretera de Cornellà, i la gent de Can Clota, i la gent de la Plana. O sigui, jo parlo del meu, clar, però aquesta idea hi és. Llavors, jo a veure, on visc ara, jo visc ara allà als pisos de la Maiola, no? On visc jo ara, hi ha tot una... tenim bastanta... A l'escala ens coneixem molt i tenim algunes trobades, un parell de trobades a l'any de veïns, bueno... Això. Però hi ha molta gent que és que ja que s'han volgut preocupar per Esplugues, però si no, dormen a Esplugues i prou, perquè treballen fora, estudien fora, tenen els amics fora. Aleshores, no s'integren tot això. Totes aquestes construccions que estem fent, a mi em sembla que el que estem fent és omplir de ciment tot un poble, que no sé tot això que condueix. Clar, condueix econòmicament. Bueno, clar que sé que condueix. Ho dic en plan irònic, no, això? Clar que sé que condueix, però jo, per mi, tot això s'ha de deixar més. Si s'ha de... Ja feia temps que es tenien que haver fet pisos de protecció oficial, que al final no s'ha fet. Quasi, aquest poble nostre de tants habitants no té quasi res de tot això, i això és el que menys m'agrada. Aquest anar fent un poble d'aquesta manera impersonal, que, bueno, que a més és un poble que sí, que sí, està bé, que està molt net. És un poble on per sort hi ha entitats, i que no s'ha de cuidar totes aquestes entitats, que tinguin relleu, que hi hagi gent jove que es vagi incorporant-se. Això que ha passat ara, que hem tingut la sort a la vida d'Esplugues de trobar gent més jove, perquè és que si no acabarem sent un poble que no serà un lloc dormitori impersonal. Això és el que menys m'agrada, això, eh? La gent no té res a veure, però això no. Digues.
1: Ara et vull demanar dues coses. Et vull demanar que em proposis una altra dona perquè vingui aquí a parlar amb nosaltres.
0: Doncs mira, et proposo la Isabel Lozano.
1: Sí.
0: La Isabel Lozano et podrà parlar molt, molt, molt de la biblioteca, per exemple.
1: Val.
0: Que és una època on els joves d'aquí Esplugues, a nivell cultural, va ser una finestra d'aire fresc oberta a la cultura, a la cultura i a la... el voler saber i el voler conèixer que vam tindre els joves en aquella època d'aquest poble.
1: I la segona cosa que sí que et vull demanar és si em pots dir una cançó o una música.
0: Bé, a veure, jo no he sigut mai allò, una fan d'un grup ni d'un cantant en exclusiu. A mi, cada època trobo jo de la meva vida, he tingut unes cançons que m'han agradat, que m'han tocat el cor, m'han tocat per dintre, i que formen part d'aquella època, d'aquell moment. Però clar, al llarg de la vida no en tinc només una. Hi ha més cançons, tinc cançons de molts tipus. Llavors, ara sí que sí, a mi, bueno, m'agradava molt la gent de els cantautors, m'han agradat molt, la nova cançó m'ha agradat molt, el Víctor Jara també m'ha agradat molt, perquè, per exemple, m'agrada molt aquest tipus, m'ha agradat molt les cançons d'amor del Raimon, per exemple, que haia de treballar el teu cos, per exemple, aquestes cançons, a l'Ovidi Molló, tota aquesta gent de la nova cançó m'han agradat tots, i això que dic, i altres cançons, però cada època hi ha hagut una cançó que m'ha agradat perquè em recorda tota aquella època, aquell moment, aquells quan fèiem les festes particulars, doncs llavors que ballava? Doncs el Duo Dinámico i aquesta gent.
1: Bueno, doncs, el 15 anys, no?
0: Els 15 anys tiene mi amor, per exemple, però no és aquesta la cançó de la meva vida.
1: No.
0: Llavors, si en tinc que buscar... Llavors, a mi m'agrada molt, te n'enriuràs, els boleros i el cante jondo.
1: Ah.
0: O sigui que jo vaig anar... és estrany, no? Però m'agrada molt el cante jondo. Sí. Jo vaig anar a veure fa molts anys aquí al Capsa, el teatre, que ja no hi és, no existeix, el Teatre Capsa de Barcelona, va vindre una companyia andalusa que van fer una obra de teatre que es deia Quejío.
1: Ah, sí?
0: No sé si tu l'havies vista o no.
1: No l'havia vista, però...
0: I em va impressionar, em va agradar tant aquell cant tan profund de sentiment d'un poble, que a mi el cante jondo m'agrada, i després m'agraden molt els boleros. Hi ha hagut èpoques que m'agradava la Maria Dolores Pradera, bueno, però com els boleros en general m'agraden, i em diràs tu que diuen, dius, però quines coses diuen els boleros? Però els boleros m'agraden com a músic, els boleros m'agraden, i m'agrada molt, molt el cante jondo.
1: Doncs, per finalitzar el programa, et posarem una cançó d'aquestes.
0: Ah, bueno, no, eh? espera't.
1: Digues.
0: Ara n'hi ha una, que era ara una que forma part, que va, quan ens vam casar, que vam posar diverses cançons, hi ha una que és un continu de la meva vida a partir de que m'he casat amb l'Iscla, a partir del casament, que és la del Lluís Llach, de Fes-nos esperar, fes-nos somniar. Llavors, com quan el meu fill va fer la comunió, quan el vam batejar també la vam cantar, quan vam fer 25 anys també la vam tocar. O sigui, és una cançó que surt a totes les situacions de parella amb l'Iscle sempre surt, entre d'altres cançons, sempre no hi falta aquesta, que és Fer-nos esperar, fer-nos... aquell cal que neixin flors a cada instant. Sí. Aquesta és la cançó, cal que neixin flors a cada instant. O sigui, que després de tot aquest rotllo, si n'hem de buscar una que, ja dic, n'hi ha vàries, et triaria aquesta de cal que neixin flors a cada instant, que més penso que és una cançó d'esperança, una cançó d'acció, perquè no floreixen soles, sinó que les has de treballar, i forma part d'una actitud, també. Ja està.
1: Doncs gràcies.
0: Ja està.
1: Per estar avui aquí amb nosaltres.
0: Pues
1: amb, amb la Teresa Carbonell. Una abraçada que dono sempre a tothom. I gràcies a aquestes dones de la meva vila que passen per Esplugues FM per oferir-nos els seus

0: descomptat.
1: Sí. Vinga.
0: Gràcies, guapa.
1: A tu. Adéu. Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, als seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.

0: Són la una del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui us portem a una persona que viu al barri de la Plana. Al llarg de l'entrevista ella ens explicarà on ha viscut, on ha nascut, quines són les seves vivències. Parlarem de diverses coses, tant de música, parlarem d'esport sobretot, parlarem de viatges i de totes les coses que a ella la preocupen. Avui tenim a la Montse Sant Martí Puig. Molt bon dia, Montse.
2: Bon dia.
1: Com he dit, veïna del barri de la Plana, i vas arribar aquí a Esplugues l'any 1975.
2: Sí, crec que sí que era 75. Tres anys després de casats, ens anem venir a viure ja permanentment a Esplugues.
1: Quin és el teu primer record que tens de quan vas arribar aquí a Esplugues a viure?
2: Molt maco. Veníem de Barcelona, d'un barri de dalt, Montbau, aquella zona. I anem a arribar aquí i al vespre arribàvem tard i el veí de baix, que tenia una botigueta, me'n recordo que ens deia: necessiten alguna cosa? I això ens va sobtar moltíssim, el meu marit i a mi, que a la nit, a les 9 del vespre, com alguna vegada havíem comprat alguna cosa que ens faltava, ens deien: els hi falten alguna cosa, que anem a tancar. Això a Barcelona era impensable. Ens va agradar molt i ens hi anem a sentir molt de pressa, molt a gust.
1: Tot i que el barri de Montbau, tot i que està dalt de tot de la muntanya, la falda de Collserola, tampoc no és que diguem que forma part de la gran ciutat, també és

0: un barri acollidor, eh? No, no és molt gran, i a l'època que tu vas viure no hi vivia molta gent a Montbau.
1: Sí, hi havia un cementiri que donava a nivell del pis on vivíem, el cementiri on estava enterrat, em sembla que el Carrasco i Formiguera, em sembla que era, ens donava a nivell, perquè la muntanya era així, i l'edifici era tan alt que vèiem els morts i els enterraments allà ben bé. Era un cementiri de poble, sí. Estava bé, eh? Perquè caminaves una mica i et trobaves ja en el camí de ronda, fins i tot podies caminar, però la familiaritat que n'hem trobat de seguida aquí no l'hem trobada, no l'havíem trobat allà al barri aquell.
0: Per tant, et trobes una Esplugues acollidora, amable...
1: Sí, sí, molt bé.
0: I a més una Esplugues que també es veu al mar, com a Montbau.
1: Ah, exacte, sí, sí, sí.
0: Per tant, això no vas trobar a faltar aquest passatge, eh?
1: No, no, no, però des de casa no el veiem, no el veiem.
0: No el veiem.
1: No el veiem.
0: Vaja, però des dels carrers,
1: sí, eh?
0: Des dels carrers i el terrat de Montbau, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Quins records més tens de la teva infantesa? O joventut, fins i tot.
1: D'infantesa, jo vivia a Gràcia. Vivíem a Gràcia, a la meva família. Fins als 15 anys vaig viure a Gràcia. I després anem a anar a viure al Guinardó. Allà a l'avinguda de Montserrat, davant de l'escola del Marc, que hi havia allà. Anem a estar molt bé, eh? És un lloc molt maco i molt bé. També aquests són els records físics. El meu pare treballava, tenia una fàbrica de caixes de cartró, o un taller de caixes de cartró, ara és fàbrica però abans era un taller, i tots hi col·laboràvem, o sigui, nosaltres érem nenes llestes perquè les vacances volíem anar a treballar, volíem anar a l'escola, perquè si no ens tocava llevar-nos més d'hora i anar a la fàbrica a treballar. O sigui, des de ben petites i petits, som dos germanes i un germà, hem treballat sempre a la fàbrica, estudiar i treballar, fins que anem a acabar la carrera i llavors doncs vaig dir... Jo vull el meu.
0: I què vas estudiar, Montserrat?
1: Primer vaig estudiar mestre a l'escola de magisteri. Vaig fer magisteri, però al mateix temps ensenyava... Jo nedava, era nedadora del Club Natació Catalunya, i vaig veure que m'agradava molt ensenyar i que el meu era ensenyar, però m'agradava principalment ensenyar esport. I aleshores vaig tenir la sort, vaig anar a uns campionats internacionals i en aquell temps hi anava una senyorita d'aquelles de la secció femenina i coses d'aquestes, i em van enredar, bueno, no em van enredar, jo vaig preguntar on es pot estudiar educació física, i hi havia dues possibilitats, estudiar l'elemental o estudiar el títol superior, que només es feia a Madrid. I me'n vaig anar a Madrid. El meu pare, primer em va dir que ja ho veuríem, però al final li vaig donar els papers preparats, tot signat, i vaig estudiar Educació Física, que ha sigut el meu ofici. Però penso que també era el meu ofici de mestre d'Educació Física. Bé, no sé, aquest seria el començament.
0: L'esport ha acompanyat tota la vida, ho acabes de dir, eh?
1: Sí.
0: Ha sigut,
1: sí,
0: finalment, sí, la teva professió.
1: Ha sigut. Primer, de molt petita, fèiem música. El meu pare eren molt musicals. Es van conèixer amb una coral, a la Coral Núria de Gràcia, de la UEC de Gràcia. I els meus pares cantaven a la coral, nosaltres ja des de petites cantàvem a la coral o fèiem música allà, a l'escola... Però després em vaig ficar en el món de la natació i això ja no era compatible perquè era diari, moltes hores, al mateix temps estudiava magisteri, va ser més complicat. I després ja me'n vaig anar a estudiar Educació Física a Madrid, que vaig deixar de nedar perquè allà ja era incompatible completament, perquè hi havia moltes hores d'esport però no precisament de natació. I després allà vaig aprendre a tocar una guitarra perquè una companya em va dir, ah sí, vaig ensenyar a nedar una noia, vaig ensenyar a nedar una noia gran que m'ho va demanar el meu exentrenador i em van donar uns diners i amb aquells diners em vaig comprar una guitarra. L'any següent vaig arribar a Madrid, a l'escola. I clar, no sabia tocar la guitarra, però una companya em va dir, jo te n'ensenyo. I ràpidament m'hi vaig ficar i vaig estar fent el que podia. I vaig anar rascant la guitarra, cantant allà. Eren uns temps molt diferents dels d'ara. Podies anar a Madrid fins i tot en una escola, en una residència que era d'una gent que no lligàvem gaire, i tu podies parlar de tot, podies parlar en català. No hi havia cap problema. Cantava Raimon, totes m'aplaudien, totes anaven allà i felices. Alguna et deia en Cristiano, però bé, era una minoria, però eren uns temps molt diferents, eh? Jo estic molt preocupada perquè hem canviat completament. Jo allà parlava en català, les quatre catalanes que eren en el curs, i deien, vale, bueno, aquesta és en Cristiano, però va, i feien en broma, eh? Ho feien en broma i ja ho entenien. Bé, va ser així, i vaig començar a tocar la guitarra i a cantar allà. Traduïa les cançons, els explicava, i les senyores aquelles de la secció femenina, totes muy bien, molt contentes i molt apanyades, no sé, jo, que això és important, però penso que ara això no existeix. Anem a campionats al resta d'Espanya i no se m'acudeix portar una senyera. Cosa que tota la vida, des de fa, quan eren els anys 70, que no havia mort ni el Franco, anàvem amb la senyera i la posàvem allà penjada al darrere de la banqueta d'esport, i ara no podríem anar-hi, se'ns ficarien damunt. O sigui, ha canviat molt unes coses i a mi em sembla que per pitjor.
0: Anirem després a aquest repàs polític que farem amb la Montserrat. Montserrat, com et marca tu aquesta època de la guitarra, de rascar cançons, de cantar, perquè hi ha una època a la teva vida que t'influeix tot el tema musical?
1: Sí, quan vaig tornar a Barcelona, jo era escolta, i dins de l'escoltisme, doncs, hi havia, de vegades ens trobàvem, estàvem en un foc de camp, i què tocava? Pues agafar la guitarra i posar-se a cantar. I era molt maco. Un dia em van sentir uns, aleshores em van liar, que vés a fer aquest concert aquí, i ara el concert allà. Després tenies un representant que et deia ja els dies que havies d'anar, però al mateix temps treballaves de professora d'educació física, qual cosa dona que la veu la fa servir molt, és a l'aire lliure, sues, entres, molt complicat. I també anava a la Radioscop amb un programa amb el Salvador Escamilla, vaig estar molts anys, bueno, un parell d'anys, anant dos dies o un dia a la setmana allà a cantar. Vaig tenir la sort de conèixer gent molt maca com el Lleó Borrell, el que era poeta, el Josep Maria Andreu, que és el que feia les traduccions de cançons franceses, i que li vaig cantar bastantes cançons.
0: Va ser una època molt important, perquè el Salvador Escamilla va fer una feina ingent en aquest sentit.
1: Preciosa, preciosa, era una bellíssima persona, tot i que, bé, no ho diré, però era un senyor molt maco, molt. I a ell li agradava una de les cançons que em va donar el Josep Maria Andreu perquè cantés jo, i ell les volia cantar. I penso, i jo sempre vaig dir, són cançons més properes a tu, a un home que a una dona, perquè parlar d'un home que trobarem una dona i unes no sé què, i clar, eren molt maques, a mi m'encantaven aquelles cançons. Eren de Leo Ferrer, del francès, i aquell senyor, doncs, el Josep Maria Andreu volia que la cantés, i el Escamilla no volia que la cantés perquè em van dir després que és que ell la volia cantar, i jo vaig dir, bé, em sembla lògic, perquè és una cançó d'home, no és una cançó de dona.
0: I quina cançó era, Montserrat?
1: Era Vell Camarada, i la de Si Busco. Són cançons franceses, i que parlava d'uns passavolants que anaven pel carrer i que algun dia havien passat només menjant un animal d'aquests de l'aire, i que era molt trist. I unes cançons tristes que a mi m'agradaven molt.
0: Però, més alegria.
1: però eren apropiades per un home. Ja estava ben segur, però bé, les vaig cantar bastant i anaven bé.
0: I aquesta època musicalment et porta molt lluny. Abans has dit que no, que tenies la teva feina com a, sí, com a entrenadora, sí, i educadora, sí, sí, esportiva. Per tant, és una època curta per tu.
1: Sí, curta, va ser curta perquè va haver-hi un moment que vaig dir s'ha acabat i vaig tallar, perquè em sabia greu, però vaig veure que havia d'escollir entre l'esport, que m'agradava molt ensenyar i tot això, o cantar.
0: Que tirava més l'esport, evidentment.
1: Tirava més a l'esport. I el cantar, tot i que m'ho passava bé i era molt maco, però també sou molt nerviosa, a vegades havíem anat en llocs amb més de 1.000 persones, amb, a Cervera, me'n recordo el pavelló que hi havia el Serrat, com a primer, però després teníem els quatre que anàvem al darrere i cantàvem les nostres cançons, i clar, tanta gent, jo és que tampoc m'agradava la gent, o sigui, no m'hi sentia molt a gust.
0: Et feia pesar d'una mica de...
1: Exacte, sí, eh? Crec que és una mica de timidesa o el que fos, però...
0: Quina edat tenies?
1: Pues llavors ja en tenia 22, dels 22 als 24 va ser, no, 21 vaig acabar la carrera i vaig venir a Barcelona i després fins als 24, així vaig estar cantant.
0: Per tant,
1: i després...
0: que veig que vas perdre una oportunitat que tu no la volies, de poder ser una cantant coneguda a casa nostra.
1: Bé, jo crec que... alguns diuen, en el diccionari de la cançó catalana diu Montserrat Sant Martí, cantant mala guanyada. En un altre lloc he rebut uns escrits d'uns companys i diu mala guanyada, tot arreu. Però és que no crec que... no era el meu... jo m'agradava per català, perquè ho feia perquè jo sóc catalanista i ja està, no tinc res de política, però em deien, és que si ets catalanista ja fas política. Dic, bé, doncs serà aquesta política, l'altra no m'interessa, perquè havia cantat amb l'Ovidi Montllor i havíem xerrat, anat de viatge junts, i xerraves amb ells i tot això, i veies, jo la cosa política tampoc no m'interessava gaire, però bé, era això.
0: Doncs deu dir no per no interessar-te amb els noms que has dit i les persones que has mencionat estaven políticament molt identificades.
1: Sí, sí, sí. No, era gent maca. Però sí, bé, per exemple, el Lluís Llach, anem a cantar moltes vegades amb ell i va ser molt maco, molt bé, era un bon tio. És el que recordo més estima, eh? Anem fent bastants viatges a pobles, quedar-nos tancats en un dia que se'ns va espatllar el cotxe i anem a tenir la Dolors Lafitte i jo dormim una habitació, els nois a l'altra. Va ser... hi ha moltes aventures que van ser molt maques i que recordo molt d'estima, però no tenia caràcter. I a més avui, perquè com havia de venir aquí i m'havies demanat una cosa, he llegit un escrit i posava, no tenia, era, la Montserrat era un que feia uns comentaris, que ha fet una espècie de llibret de la cançó catalana, i posava, no tenia molt d'interès, eh? Jo no el recordo gaire, i em va posar, no tenia molt d'interès perquè nosaltres ja volíem, i possiblement si m'ho arriben a dir, perquè era un grup, era un grup de, que tocaven i molt bé i tot això. Però si m'ho arriben a dir, que a cantar amb ells, potser m'hi hauria animat. I vaig cantar un parell o tres de vegades, en concerts. Però no m'ho van arribar a dir. I ara me n'entero que els havia fallat la Glòria, no sé si la coneixes tu, no, perquè ets molt jove, però bueno, hi havia una noia que es deia Glòria, que era una cantant i que tenia moltes il·lusions de ser ella sola. I jo, això d'anar sola pel món, m'ho havia passat molt bé, aquests concerts que havia anat amb aquesta colla, que hi havia un que tocava la berra, l'altre tocava la flauta, l'altre el violí, una cosa ben rara, ben estranya, i jo rascava la guitarra i allò m'ho havia passat molt bé, i si m'ho arriben a dir, jo a vegades em fa gràcia, dic, un dia li diré, si m'ho arribeu a dir, m'hi hauria ajudat perfectament, i ells no explicaven com volguem dir, és que no tinc interès, i clar, ens havia fallat aquest i van començar, però bé, són coses de la vida que no em sento gens
0: que han passat fora. I ja està.
1: Sí.
0: Montserrat, pel que m'estàs explicant i pel tipus de feina a la que t'has dedicat al llarg de la teva vida, és molt important per tu treballar en equip.
1: Sí, sí, penso que és fonamental. Quan en una escola he trobat un equip de gent que hem treballat més o menys a gust, que ens hem planificat la feina i que hem anat junts, perquè els d'educació física sempre som una part molt separada del reste, però si has trobat una persona que t'hi sents a gust i portes una línia i tots ens respectem amb les nostres diferències, perquè són molt diferents. Els últims anys d'aquí a l'Institut de la Mallola, doncs el professor era de futbol i era de l'Espanyol i jo era del Barça. En aquell temps ensenyava els nens del Barça a volei, que eren nens de l'institut. De l'institut teníem l'equip infantil del Barça, ens ho pagava tot el Barça i va ser molt maco. I aleshores, doncs, però ens enteníem molt bé, ell venia del món de futbol, no era d'educació física, era d'un altre món, però ens respectaven molt bé, jo vaig acceptar coses que a ell li agradaven i ell acceptava el 90% de les coses que m'agradaven, com jo també em quedava el 90 o el 80, eh? Doncs no era perfecte.
0: No et conec gaire perquè fa poc temps que t'he conegut. Ens hem conegut a les trobades a la plaça de l'Ajuntament tots els dimarts i això ho diem clarament i no ens n'amaguem, perquè és una cosa que a nosaltres ens il·lusiona perquè compartim els mateixos anhels. Dic que fa poc que et conec, però pel poc que et conec estic segura que tu a la vida tots els problemes que se t'han posat al davant els has solucionat, perquè tens una alegria i una vitalitat que a mi em dona la impressió que tu ho has solucionat tot sempre amb aquesta força que et caracteritza i que una mica has deixat que la resta es faci partícip de les seves il·lusions i de tirar endavant. I un exemple és això que em dius, que aquest altre professor poder no estava del tot d'acord, però amb el teu caràcter sempre endavant.
1: No, i ell tenia coses molt bones i jo les vaig enganxar també. No era tan diferent, però dic aquest moment. També he treballat amb sords, amb nanos sords. 18 anys vaig treballar a l'Escola Municipal de Sords de Barcelona, però era preciós. Una de les millors mestres que he conegut, jo n'he conegut dos, que jo, xapó per les senyores, una era a l'escola Aula, que també treballava, i una altra a l'escola aquesta dels sords de Barcelona. Perquè nosaltres, els d'educació física, teníem el pluriempleo, això que molts diuen, no? Això era normal, anàvem dos, tres escoles i no, fins que no he estat a un institut, no he tingut un horari sencer en una escola. I a l'escola de sords era molt maca, molt, una directora que era una iaia, però la tia que bé entenia, que bé parlava, que bé movia els nanos. Sempre recordaré un nano, una mestra li venia i deia, és que aquest nen no li surt la ca, la ca. I jo estava escoltant, perquè a mi pensava que em dedicaria els últims anys, i quan sigui més gran deixo l'educació física i em dedico a mestre de sords, perquè em va agradar molt. I veies la senyora que no sé,
0: gesticulant
1: unes coses i el nen treia la ca. I això és que em vaig quedar bocabadada. Era meravellosa aquella dona. En aquell temps els nens eren sords, purament sords, i aleshores amb gimnàstica fèiem virgueries. Vaig intentar fer vòlei amb ells fins que vaig fer un partit. I vaig donar-me compte que, clar, ells no s'escolten. I el mateix àrbitre ens deia, i per què no se dicen mía? O així, dic, és que no se senten, clar. O sigui, vaig veure que els podia ensenyar vòlei, o sigui, vaig ensenyar vòlei, però no podien jugar partits de vòlei perquè no hi havia la possibilitat. He après molt amb aquestes cagades que vas fent ensenyant i tot això, però va ser molt maco, eh? L'escola de sords va ser molt maca, fins que llavors ja va venir una colla de gent que la millor cosa és que no sapiguessin res de nens sords, i tu veies els nens que feien el que volien, estava prohibida la mímica, que ara és una signatura, és una cosa de riure, i me'n recordo que venia el director i et deia, què me ha dit este niño? I jo li deia, pues te ha dit puta i maricón. Ai, perdoneu, però coses d'aquestes que a mi m'encantava aprendre a parlar amb ells, sí, i que ells m'entenguessin, i a vegades em deien, no sé, llama, sí, però fas així, no? Però també es pot fer així, però nosaltres ho entenem, eh? Et deien, o sigui que...
0: De fet, hi ha entitats que tenen tallers del llenguatge de signes.
1: Exacte, ara però sí. En aquell temps, no. En una escola de sords era prohibit, els professors no havien de saber res de sords. Jo quan vaig veure aquella pandilla que van arribar, els antics se'n van anar repartits a les escoles de Barcelona. I eren els que sabien ensenyar a parlar. I els que es van començar allà havien de tractar els nens. El primer dia que vaig anar a una classe a buscar els nens petits, dic, un nen d'aquí, un nen mirant a l'altre cantó, així, i dic, i com s'enteren? Pum, anar donant copets als nens. Els professors no havien de saber perquè se les havia de tractar com a los niños oyentes. I ho dic en castellà perquè allà s'ensenyava en castellà als nens, sorts, jo deia.
0: Ara tenim llenguatge de signes en català.
1: Ja.
0: De fet, hi ha una entitat aquí a Esplugues, a l'Espluga Viva, que va intentar fer un taller de signes en català, de llenguatge en català, i no van poder fer el taller perquè la gent no es va apuntar. Necessitaven un mínim de persones per apuntar-se, però sí que és veritat que hi ha gent molt sensibilitzada en el que els interessa el llenguatge dels signes.
1: Sí, sí.
0: I de fet, tenim una cultura que parlem molt alt i cridem molt quan parlem. Mm. I poder aprendre què és el silenci també seria maco.
1: Oh, i tant. A la classe aquella no em gastava la veu, aprofitava per no gastar la veu, i perquè parlaves però sense fer so o parlant, i vaig aprendre a baixar la veu a les classes normals, perquè clar, amb ells podies anar parlant baixet i anar fent, gesticulant les coses, i s'enteraven perfectament, i era fluixeta, en sabia poc de parlar perquè ningú me n'havia ensenyat, només veient els nens, i els nens deien, això es diu d'aquesta manera, tu ho fas d'aquesta manera, però ja t'entenem, eren molt macos, molt. Va ser una experiència molt maca, aquesta també la considero molt important.
0: En la teva vida professional, com has dit ja fa estona, has hagut de fer servir molt la teva veu, perquè quan estàs en un partit,
1: sí,
0: has d'aixecar molt la veu.
1: Sí. Bé, potser amb un partit menys. Amb un partit menys. Això que veieu els futbolistes, que l'entrenador que fa aquells crits en vòlei, això, si tu no has treballat abans, molt difícilment t'entendran, eh? Un bon entrenador, sempre opino, és el que diu, enrere, endavant, més aquí. Els nanos et veuen i ja saben el que tu els hi diràs. I no necessites, però els entrenaments sí. Els entrenaments, sues, vas al darrere, tires pilotes, ara tires una pilota amb un nano, i això no t'ajuda gens a funcionar, a que la veu se t'arregli.
0: Has dedicat a fer entrenaments amb vòlei masculí o femení? O has fet de tot?
1: He fet, en principi, jo vaig començar amb una escola, una colla de nanes, em van venir i em van dir, l'any que vaig començar a treballar a aquesta escola, que és el primer any que vaig treballar després d'aprovar la carrera, i em venen i em diuen, ens ensenyaries bàsquet? Dic, home, jo bàsquet, la veritat, no soc, però vaig fer l'especialitat de vòlei a la carrera, i m'agradava. I vaig dir, si voleu, us ensenyo vòlei. I van venir una colla de nenes grans, de 15 anys, ja grandetes, i m'hi vaig dedicar. I anem a començar, van agafar aquí, érem 8-9 noies, i de seguida van pujar a primera divisió i tot, amb 3 anys. En aquell temps era fàcil, eh? Aquell temps es podia fer. Ara, amb 3 anys, i amb nenes començades a 15 anys, impossible. Ara, en aquell temps també ho vaig aconseguir, perquè hi havia un parell de jugadores, noies, que tenien talent, i el talent també es paga. Però anem a agafar aquella colla i vaig començar a l'escola que jo donava classes d'educació física, però això era lliure, per al meu compte i així. I de mica en mica anem a anar fent equips, perquè l'escola era gran, i anem a començar a fer equips. Les noies només feien vòlei. Clar, anem a ser l'equip que hem sigut més vegades campió d'Espanya i més vegades campió de Catalunya de vòlei en aquells temps. Algun any pues, havíem quedat primers i segons, o sigui, l'equip d'últim any quedava primer i el de segon any quedava segon, però és que la diferència que ens ho preníem, jo m'ho prenia molt en sèrio, i tenia un equip. De seguida vaig anar recollint noies que eren d'aquestes que havíem començat i feien d'entrenadores, i només érem dones entrenadores a Sant Isabel. Era una escola que es diu Sant Isabel i que en aquell moment existia, i que ara ja no és això, és una altra escola. Ho vaig deixar perquè va deixar de ser Sant Isabel.
0: Montserrat, l'esport, dedicar-te a l'esport ha condicionat la vida familiar? Perquè, clar, vol dir treballar al llarg de la setmana, entrenaments, partits...
1: He tingut sort. Aquestes coses no es poden fer una dona o un home, fins i tot un home sense la col·laboració de la dona, de que digui, mira, aquestes hores estàs entrenant, però jo me n'encuido dels nanos, i així. El meu cas, el meu marit, ens hem conèixer en un curs d'entrenadors. Ell, el seu ofici, és aparellador. Però ens hem trobat a Santander en un curs d'entrenadors que vàrem anar, i d'allà, a l'any següent, ja ens hem casat i ens anem a veure uns 30 dies en tot l'any, perquè, clar, ell entrenava un equip, ell treballava a Huarte, en una empresa que el veien enviat a Badajoz, i allà estava fent una obra d'aquestes del ministeri i coses d'aquestes, i llavors ens vèiem quan ell no tenia partit. Doncs llavors ens veiem a Madrid, o una vegada ens anem a veure a Mallorca, perquè jo vaig anar a Mallorca a jugar amb les meves noies. Durant un any vaig calcular que uns 35 dies ens anem a veure, comptant els 20 dies que ens anem a conèixer en el curs d'entrenadors, 22 dies que anem a estar junts en un curs d'entrenadors. O sigui que va ser ben bé el voleo. I ell va deixar la feina d'allà i va venir a Barcelona. Li tinc que agrair això, perquè si no, no hauria pas aconseguit,
0: I al principi ens has dit que vas venir a viure aquí a Esplugues quan feia just 3 anys que us havíeu casat.
1: Exacte, sí.
0: I per tant, la compaginació familiar hauria de ser més fàcil en el moment que veniu a viure aquí a Esplugues?
1: Llavors no treballava a Esplugues. He treballat des de que ja van haver-hi oposicions i vaig fer-les. Llavors jo treballava a Sarrià, que dins de tot treballava a Aula, a Sant Isabel, a aquesta escola, i a l'escola de Sors, que era a Montjuïc, però bé, anava amb un cotxe amunt i avall i anava sortejant tot. I després, les nits, ell durant un temps va estar col·laborant amb mi també, ja hi havia un home, ja no eren tot dones, i bé, i anem a anar fent. Després, esclar, ell va entrenar al Barça, ja es van anar els homes ràpidament. També vaig dir un dia, una colla de noies, que eren molt maques, i que havien sigut companyes meves de jugar, i arriben a casa, el meu marit no el coneixien de res, acabava d'arribar a Barcelona. És el típic masclista, que les dones ho som. Dic, escolta, el meu marit va arribar i venen a casa a proposar-li que faci d'entrenador de l'equip seu, que era l'equip més important de Barcelona, diguem-ne. I aleshores jo vaig dir, escolta, i a mi mai m'heu demanat això? I ell no havia entrenat mai un equip de categoria important ni res, però és un home, el típic. I els hi vaig dir, i era una noia, una que és periodista, molt maca, però li vaig tirar en cara, dic, escolta, a mi, el més segur t'hauria dit que no, perquè jo sóc molt de... he començat una cosa i això és com aquí a Esplugues, que treballem i l'edat que tinc i encara continuo perquè m'agrada que sigui el millor, que ho facin el millor possible, sóc una mica matxaca i així. Però segur que els hi hauria dit que no, però dic, no mai ho heu proposat, i en canvi aquest senyor no el coneixeu de res. no hi va anar en aquell moment perquè no podia per la feina i tot això. Però amb fill ho hem solucionat amb cangurs. Després algú t'ho treu encara. No el fill, eh? El fill no. No. Són altres coses. Altres coses et diuen, podries haver-te dedicat més a fer coses. El meu fill ha sortit força bé, molt maco. Està fent d'entrenador també, és geògraf. I, bueno,
0: aquí a Esplugues també fa
1: sí, d'entrenador? Sí, fa el vòlei d'Esplugues. Al final ho hem aconseguit i em va costar, però al final ha vingut i fa d'entrenador de l'equip juvenil i júnior. I bé, i espero que de mica en mica nosaltres ja ho deixarem, però jo ja m'he posat un tope i el marit, a veure...
0: Quina edat tens tu ara, Montserrat?
1: 77 anys.
0: I encara segueixes amb la mateixa il·lusió i força...
1: Home, és perquè jo penso que això no, no es pot
0: vida,
1: perdre. Això no
0: vida.
1: Es pot perdre. Sí. Perquè si no faig això, en faré una altra. Jo pensava que em dedicaria molt a fer fotos, perquè m'agrada molt fotografiar i fer fotos i així, però no tinc temps.
0: Doncs sàpigues que aquí a l'Avenç tenim la secció de fotografia.
1: Ah,
0: eh? Tenim una de les seccions de l'entitat, que és fotografia, que penso que ara només hi ha un parell de dones. Però estaran encantats de que l'entitat o la secció creixi i que es puguin incorporar dones. Per tant, si un cas ja et convido ja com a secció que som la ràdio de l'Avenç,
1: ho intentaré.
0: A que sàpigues que tenim aquí a Esplugues una entitat que es dedica a la fotografia. Sí. No vull deixar el tema del vòlei i tampoc vull deixar el tema que estem enllaçant ara del masclisme, perquè aquestes darreres setmanes hem tingut uns problemes que han sortit als mitjans de comunicació i que evidentment no voldríem deixar de parlar-ne, de tot aquest masclisme que envolta, ja no vull dir ni el vòlei ni l'esport, la nostra societat. Què ens està passant?
1: No ho sé, jo estic molt preocupada perquè veus amb nanos ben petits, ja ho veia els últims anys que he treballat de professora, que deies, mare meva, anem malament, vas veient... I pensava, bueno, ja ho solucionarem. I veig que ni veient les imatges de les coses de que han tingut problemes aquests nanos que han fet coses greus, i cada dia es senten més valents, perquè la societat jo suposo que no els para. No sabem parar-los, no sabem ensenyar-los prou bé, no som prou... exigents des de joves, des de petits, veure una actitud una mica masclista. Jo veig que fan a les escoles moltes coses, però a l'hora de la veritat no, potser sí que es veurà això que han fet ara, amb nanos de 6 a 8 o 9 anys, però dintre d'uns anys ho veurem. Però els que són ara de 12 a 20 anys és molt malament, una promoció molt dolenta, jo crec.
0: I a més, des dels mateixos clubs infundeu aquests valors de respecte, d'igualtat. Quan vam parlar amb el president de l'equip de futbol de Can Vidalet, tenen tot un ideari, tot un programari d'antifeixista, antiracista, de respecte. Quan hem parlat amb l'equip de bàsquet d'aquí d'Esplugues, exactament el mateix, el voleibol també. Vull dir que des dels clubs també feu aquesta feina educacional, de valors, però tot i això trobem alguns equips que segurament també
1: persones.
0: Ho fan, però són els nens aquests que...
1: Són individualitats
0: sí.
1: Que una vegada juntats es senten valents. Però jo crec que el club aquest, no sé si dir el nom perquè em sap greu que ha sortit molt, que no tots són ells... I aquests doncs, eren una colla, 3-4 nanos i potser un entrenador poc preparat, que això també és molt important perquè a mi, bueno, i suposo que la Laia, que és l'entrenadora d'aquest equip, que no és cap nena, és una noia de 22 anys que ja és una adulta, i diu, clar, és que no m'hi havia trobat, i jo tampoc, amb 50 anys no m'hi havia trobat en una situació així, i clar, ara tenim un protocol. Què es farà? La propera vegada que passi això, bé, ja ho tenim tot organitzat i tots els entrenadors a l'edat que tinguin faran aquest... Però en aquell moment, és que no havia passat, però és que ja caiem, ja hi hem entrat dins d'aquesta cadena de problemes.
0: Heu anat ràpids, perquè clar, si ja heu teniu un protocol en el que tots els entrenadors s'han de comprometre a complir-lo.
1: Sí, eh? Bueno, però heu... és que ells, jo mai he vist cap entrenador nostre, perquè estan bé. Quan agafes un entrenador ja mires primer que sigui bon estudiant, perquè si no, no podrà entrenar. Vas mirant una sèrie de coses. Humanament és una nena oberta, que no tindrà manies si té una nena amb unes dificultats d'ajudar-la més i coses d'aquestes. Tu mires les persones i no crec que cap entrenador nostre se li escapés que una nena comencés a dir les paraules o els fets, o un noi, si tinguéssim nois, que diguessin el que va passar aquest diumenge passat.
0: Hem de dir que aquest programa s'està enregistrant el 30 de novembre del 2022, i ha sigut aquest mes de novembre del 2022 que hi ha hagut uns fets que han passat i que us he vist involucrats, una de les vostres seccions de voleibol, i ja no direm més dades perquè ja s'ha parlat àmpliament, però que sí, Montserrat, que tot i que teníem l'entrevista emparaulada nosaltres fa molt de temps, doncs ara ens hem trobat aquest mes de novembre amb aquests esdeveniments tan, tan propers. Tens ara, m'has dit, 70 i escacs anys, ja estàs jubilada, i m'has dit que t'agrada viatjar, però que no ho has pogut fer fins que no t'has jubilat.
1: Sí, ho hem fet llavors. Hem estat molts llocs. Argentina, el primer viatge que anem a fer, Argentina ens va agradar moltíssim, preciós, la gent molt amable. Xile encara ens va agradar més la gent. Anem a estar bastant temps donant voltes per allà i va ser molt maco. Anem a veure vòlei, també anem a anar a veure vòlei, entrenaments de vòlei.
0: No?
1: Miràvem els diaris a totes les ciutats que arribàvem i hi ha un entrenament, hi ha un torneig de no sé què, i anàvem allà. Però bé,
0: sí, és... Imagineu-vos, la Montserrat i el seu home, quan van a una ciutat a viatjar, no busquen els museus sinó els partits que juguen.
1: També busquem els museus, sí. Si són importants, però a Sud-amèrica, allà a Argentina era més la natura, era fotografiar animals, flor, els ocells que es quedaven quiets, els ocells allà deien, i aquest ocell que maco, i aquest, és que es queden quiets, és que
0: tu pots
1: anar, jo començava com aquí des de lluny a anar fent fotos i anar fent-ne més a prop, i de vegades estàvem a una distància de res, amb un ocellet d'aquests que aquí només aixeques el dit i ja se te'n van. Doncs jo crec que és un altre món, és un altre... Ells encara viuen molt primitius i no tenen... Els conills es paren perquè no se'ls mengen, els conills. Els conills els tens per allà al costat, al bosc, eh? Parlo a la Patagònia aquella profunda d'allà baix Tan maco, eh?
0: No se senten amenaçats i no fugen.
1: I els hi fas la foto, dius, vine aquí. No, tant així no, però vaja, quasi. I després també hem estat a Tanzània, Namíbia, a Tanzània preciós, una gent, els imbes, anem a estar... anem a estar... Molt bé. Anem a anar amb grups que no eren d'aquests d'exhibicionisme i així, sinó anem a tenir, crec, bastanta sort, i ens van portar gent que ens preguntava, el meu marit, anàvem amb quatre dones i ell, anàvem tres dones, tres, i li preguntaven, diu, i estes són les teves dones? Són les teves dones? I totes, i deien, no, aquesta és la meva dona, és aquesta. I quan et donen, quan has pagat per elles? I t'explicaven, no, jo tinc unes dones i les tinc totes en unes casetes, i deies que aquella tenia diverses dones, però perquè se les podia mantenir, i tot això. I tu passaves molt bé. Jo crec que eren bastant naturals. Sí. Amb mi germana anem a dir, és bastant natural. Jo crec que no era preparat això, perquè ens semblava tan raro que ens diguessin aquestes preguntes. El de Namíbia també va ser una cosa així, que ens hem trobat en un lloc, anàvem passant i fins a les Catarates Victòria, fins allà dalt de tot, vam anar amb autocar, amb un camió, i anar parant, i molt maco també, això que dius. I també anem a veure amb un els imbes, amb els altres aquests altres, els famosos.
0: Els Masai.
1: Els Masai.
0: Sí, jo vaig anar a Masai Mara.
1: Exacte, sí, el Masai Mara i tot això. Doncs veure tinc les fotos dels animals. Allà és on he disfrutat més, fent fotos d'animals. Tenir un lleó aquí al costat, el cotxe enganxat a terra i que no podíem sortir, i els dos lleons així i la família allà, tot unes lleones amb els lleonets. Em vaig divertir molt fent fotos, però estàvem dient al final que s'estava fent ja de nit i que això, al final es van moure i anem poder posar la reductora i anem sortir del fang, perquè clar, però aventures d'aquestes és una cosa que disfrutes.
0: De tots aquests països, amb quin paisatge et quedaries?
1: Paisatge?
0: Una foto.
1: Una foto Argentina. O Xile. Sí. Les muntanyes aquelles del el Chaltén, un barri que és l'última ciutat que van crear Argentina, perquè se la disputaven aquella zona Xile i ells, i van fer Argentina, van fer el Chaltén, que és com un poble de l'oeste. Eren casetes, més petit que això, de fusta, uns llocs per lligar els cavalls perquè la vida allà, els carrers eren de terra. Això sí, al final del carrer, jo li deia al meu marit, allò és la senyera. I el meu marit, va, Montset, tu veus senyeres a tot arreu? Que sí, que és la senyera, al final d'un carrer. I era un restaurant que es deia La Senyera amb la Senyera, i eren catalans. Bé, eren catalans que havien tornat després de la guerra o coses d'aquestes, i els tios encara tenien allà i anem a menjar pa amb tomàquet i tot. Va ser molt maco allà al Chaltén. Pues hi ha unes vistes del Fitzroy i d'unes muntanyes del Saint-Exupéry i unes muntanyes precioses, i allà amb el còndor que passava i les fotos, tu passaves bomba. Va ser. Aquells paisatges van ser molt macos. Ara, com a diferents, els d'Àfrica i la gent d'Àfrica, oh, preciosa, encantadors, tots amables. A les 8 del matí havien jugat, a les 8 del vespre anterior, bueno, feia 4 hores que havien jugat, i ens van dir que el Barça havia guanyat el Manchester diu, perquè havíem estat el dia abans, ens havien ensenyat coses al Masai, ens havien ensenyat cosetes d'aquelles de com les medicines que feien servir, les plantes i tot, i l'endemà al matí, quan ens venien a buscar, perquè era perillós més o menys el camí, doncs venien allà amb la seva llança i ens deien Barcelona 2, Manchester 0, i tots allà. Nosaltres ni molt menys ens havíem enterat, perquè ni els mòbils funcionaven, no entenc com s'enteraven, però la gent maquíssima, de seguida connectaves amb ells, molt bé, molt bé. És un país, i els paisatges per diferents, era maco per els paisatges tan diferents. Jo els dic als meus alumnes entrenadors sempre, recolliu uns quants diners, perquè tampoc és tan car, i aneu a Àfrica. Perquè l'Argentina és més complicat, però Àfrica és conèixer gent, és viure. Hi havia camps de voli també, eh? I anem a estar, i també hem estat al Kirguistan, que això va ser un desastre, però bueno, al Kirguistan, a 3.000 i pico de metres d'alçada, hi havia uns pastors, unes pastores, que havien muntat el seu camp de voli allà. I com tenia una guia pro-russa, no ens va voler fer d'intèrpret. Però les noies jugant a voler i rematant i jugant la mar de bé, jugaven amb tècnica superbé, i estaven amb la família, suposo que l'hivern estaven a baix, i l'estiu estan amb els animals allà en un llac, que no recordo quin és el nom d'aquell llac, que és un prat enorme ple de delways, ple. O sigui, feia pena trepitjar. Nosaltres que veiem una del Baix i diem, oh, i el guardem amb un paper i està prohibit i tot allò, allà feia pena trepitjar-les. Anaves tot el camp tot de color rosa així.
0: Ara que ens estàs descrivint aquesta imatge, quina olor et ve? Quin record d'olor et ve? Perquè segurament que aquest paisatge va acompanyat d'una olor.
1: No t'ho sabria dir, això de l'olor. Sóc poc colorosa. Sí? Possiblement, no sé quina olor podia ser. I segur que n'hi havia, eh?
0: D'herba, perquè... de terra mullada, poder...
1: Terra mullada, sí? Això segur.
0: Perquè allà necessiten humitat.
1: Sí, perquè estàvem allà a 3.500 metres d'alçada amb el prat aquell. Un va caure, un de nosaltres va caure de cul i es va mullar del tot, però perquè va relliscar, perquè era anar caminant damunt de floretes. I sí, podria ser l'olor a terra mullada, pot ser.
0: I de tots aquests viatges que has fet, un menjar que t'hagi impressionat, sigui bo o dolent?
1: Mira, això, el problema és que jo a Àfrica arribo i els 3 dies ja tinc la panxa malament, o sigui que ja ho tinc molt clar, que els 3 viatges que hem fet, sempre els 3 dies ja tinc la panxa malament, però vaig fent, vaig tirant, però ja no et ve de gust ni menjar, cosa que jo sóc molt menjadora.
0: Quan vam entrevistar a la Lluïsa Morera d'aquí d'Esplugues, em va recomanar: parla amb la Montserrat Sant Martín, ja veuràs com és una persona interessant que et pot explicar moltes coses, i així ha estat.
1: I la Lluïsa ho és.
0: I la Lluïsa també ho és.
1: La vaig conèixer amb l'escoltisme, perquè érem allò de la Garba, de noies guies i així.
0: Sí, ja fa anys que us coneixeu.
1: Sí, ella devia de ser... Ella és molt més jove, bastant més jove que jo, i jo era cap de Barcelona de noies guies, i bé, i ella era una cap d'un esplet d'aquí.
0: Clar, perquè la Lluïsa tampoc és nascuda a Esplugues, vull dir, és espluguina, perquè si vivim a Esplugues som espluguines. Ella és a Barcelona, ara no recordo, em va dir el barri d'on era, i clar, després us heu retrobat també a Esplugues, perquè no us vareu conèixer aquí a Esplugues.
1: Sí, però jo crec que ja hi devia de viure, perquè jo recordo d'haver vingut a fer reunions
0: aquí,
1: a casa seva, que recordava casa seva, i sempre que dic que pujo, vaig caminant per allà al barri de dalt i així, i dic, m'agradaria saber on és, perquè tinc la imatge de la casa d'haver estat allà reunida amb tota una colla de noies que fèiem reunions de noies guies, d'aquelles que es feien i que es fan, suposo, encara.
0: Montserrat, a qui ens recomanaries tu? A qui em proposes per convidar a venir aquí a la ràdio?
1: Mira, jo havia pensat en una noia, clar, tiro el meu d'allò, però és una noia que també, que penso que està molt involucrada, és una noia jove, deu tenir potser 24 anys, així, no ho sé, potser menys o més, no ho sé. És la Rosa Ruiz, que està molt involucrada en els castellers d'Esplugues, fa castellers. L'altre dia em diu, és que me'n vaig a assajar perquè fa els pastorets, coneix totes les coses aquestes de nens i d'aquí d'Esplugues. I a més, és una entrenadora molt maca, que ha començat des de petita fent d'entrenadora, i ara és entrenadora de l'equip sènior B, diguem-ne, el que totes les alumnes del sènior són sortides d'Esplugues. En l'any n'hi ha algunes que sí, i algunes venen de fora. Però en el B totes són d'Esplugues. Des de petites han ensenyat, han après a vòlei. I ella ara és l'entrenadora d'aquest equip sènior, i també és logopeda, és una noia, doncs, mestra, logopeda, i així. I penso que és un exponent de gent jove que treballa a Esplugues i que fa les coses, penso, bé. Jo l'aprecio molt.
0: Doncs moltes gràcies, perquè és important. De fet, estic pensant que totes les persones amb les que he parlat en aquest espai són dones grans, i per tant és una oportunitat que em dones per tenir una persona jove, i que aquesta persona també faci ara una cadena de dones joves.
1: Perquè ella segur que en coneix moltes. Cada dia em sorprèn amb noves activitats, i m'agrada, i penso que està no només amb els castellers, sinó
0: amb moltes més coses. Montserrat, alguna cosa que m'he oblidat de preguntar-te, de demanar-te, i que tu voldries explicar-nos o dir-nos, alguna cosa important?
1: No, penso que no hi ha tantes coses importants, però bé, no en tinc. Però bé, que hem de cuidar la joventut aquesta, penso que això ja no ens pensàvem que ens ho trobaríem a casa, i ens ho hem trobat per primera vegada, que hem tingut que canviar la nostra manera de ser gràcies a aquests problemes, i que hem de ser durs. Bueno, durs, és que no necessites ser dur, tens que... tenen que entendre que s'ha d'anar per un camí, que les dones són respectables i que no necessiten ells per fer el xulo i tot això, perquè en realitat és que no tenen cap interès, aquests nois. I no donar-los molta importància, que també aniria bé, que nosaltres ens hem trobat ficats amb tot aquest merder, i nosaltres ho anem a explicar perquè ens semblava que s'havia d'explicar, perquè ja que el club no ens havia dit res, ni s'havia disculpat ni cap cosa, doncs havíem de nosaltres parlar una mica. Però després ens hem desbordat una mica. Els periodistes voleu molta carn, carn de canyó i coses d'aquestes, eh? I aleshores hi havia un moment que deia, Telecinco, ara ens truca, i coses...
0: I a més perquè va coincidir justament la setmana del 25 de novembre, i s'ha fet una bola molt gran.
1: Això.
0: Poder, si no hagués estat el novembre, que hagués estat el juny o juliol...
1: Hauria passat...
0: Hauria passat, no desapercebut, perquè crec que no hauria passat desapercebut, però no hauria tingut aquesta volada mediàtica en el que us han fet entrevistes a RAC1, a TV3, a diversos programes...
1: I d'Espanya, i de tot arreu.
0: De tot arreu.
1: Dius, nosaltres no volíem aquest enrenou. Volíem que se sabés i que es posessin fi a moltes actituds d'aquestes, i que l'única manera és denunciant-les. Però, clar, era... Després, pensant fredament, era molt imaginar-se de que no passarien coses, clar. I més en aquesta setmana, que era la setmana idònia perquè els senyors fiquessin la pota ben ficada.
0: Doncs ha estat una oportunitat de superació i de millora pel vostre equip, i sí, també sí, per la resta d'equips i de persones que s'han vist involucrades.
1: Sí, sí, sí.
0: I doncs gràcies, Montserrat, novament, per haver compartit aquests 55 minuts amb nosaltres a Esplugues FM. Ja saps que tu i qualsevol persona del voli d'Esplugues, del teu entorn, qualsevol cosa que ens vulgueu comunicar i explicar, teniu els nostres micròfons oberts dintre de les nostres possibilitats. Som un equip humà de la ràdio petit, som tots voluntaris, com en el vostre cas en el Boili, que és la nostra afició, i la convertim gairebé en la nostra professió, encara que tenim professions i tenim el nostre horari laboral.
1: Exacte.
0: Val? Amb la Montserrat doncs hem parlat d'esport, de la seva joventut, hem parlat de música, de tots aquests valors que s'han d'infundar des de l'esport, d'aquest catalanisme arrelat que tens des de la teva joventut també, i d'aquest pas que hem de donar a la gent jove, i tots aquests valors que ens puguin transmetre i tots aquests reptes de superació que ens dona la nostra societat.
1: Molt bé.
0: Doncs moltes gràcies, Montserrat, novament, per estar aquí amb nosaltres. Ens veurem ben aviat pels carrers i les places.
1: Molt bé, gràcies.

0: Són les dues del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: Som a tot el país.
5: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
5: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
6: Tots els diumenges, a les 9 del matí...
4: i a la teva ràdio.
7: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà.
1: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Pepi Viciana. L'avi de la Pepa, va venir de Múrcia, d'un poble miner, i ella sempre havia parlat castellà a casa. La Pepi forma part d'un dels grups Xerrem de la Cal, del que ens en parlarà la seva guia, la Maria Teresa Massot. Hola Pepi, com estàs?
2: Molt bé.
1: En quins barris de Barcelona o pobles has viscut tu? Creus que això ha influït en el fet que no decidissis parlar català fins a ser bastant gran?
2: Doncs crec que sí, perquè bueno, he viscut en... Bueno, jo vaig néixer en Barcelona, en un barri, en Poblenou, en el barri de Poblenou, i allí en el barri l'escola tota era en castellà i bueno, tot l'entorn que jo... con quien jugaba y los nens, todo lo fiam en castellà. I pues no sempre parla castellà.
1: Clar. Ni com a assignatura feia català.
2: No, al principi no, perquè no sé, hasta que no començaves quart o cinquè no començaves con el català. I jo me vaig canviar a vivir a Hospitalet.
1: Sí.
2: A mitad de cinquè, sí. I ahí aún va ser pitjor, aún se parlava més castellà.
1: Ja, ja, ja.
2: Més castellà encara.
1: Sí, sí, sí.
2: I bueno, quan jo vaig decidir que volia parlar més català, que me costa molt, és quan vaig tindre el meu primer fill, fa 31 anys.
1: Ja. Yeah.
2: Que quan va començar a anar al Bressol, jo vaig dir, no, tinc que fer català perquè ell parla català aquí a l'escola.
1: Clar.
2: I ahir ho vaig començar, sí. Però me costa molt.
1: I el fet de que l'escola sigui en català, no? Tot el,
2: sí.
1: El fet de la immersió ha ajudat molt, no?
2: Sí.
1: Perquè conec altres persones que amb les mateixes circumstàncies s'han decidit, bueno, inclús això, avis pels nens, no? Que els nens
2: sí,
1: parlen
2: sí,
1: català.
2: Sí, pels avis, con els nens. El meu fill parla con el seu avi català i con la meva, la seva àvia, la meva mare, parla castellà. Mm-hmm. Perquè el meu pare sí que parla català.
1: Ja. Yeah. I una vegada vas decidir aprendre a parlar català, com ho vas fer per aprendre'n?
2: Bueno, pues vaig començar a anar al, bueno, vaig començar a anar al xerrem. Bueno, en principi, aún, quan jo vivia en Hospitalet, havia un centre cívic que anava el meu fill a fer futbol quan tenia 6 o 7 anys, i se me va acostar una dona que ara viuen, que viu en Esplugues, però jo no, i me va dir, que se llama Lina, la Lina Mesón, treballava en un centre cívic del Gornal, del barri del Gornal, i me diu, estem buscant dones per fer conversa en català, i com te veus aquí sempre sentada esperant el nen que surti de futbol, no t'interessaria? I jo vaig dir, ah, pues sí que m'interessaria. I ahí vaig començar a fer unes converses.
1: Ah, mira.
2: Que va durar uns mesos.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I fatal, sí. Perquè és que vam començar un grupet de, bueno, de dones i homes que havien, però no parlaven quasi res. I després, quan farà 21 anys, quan ja el meu fill tenia 10, me vaig anar a vivir a Esplugues. I
1: sí.
2: Llavors, pues, no sé, al cap d'uns anys vaig conèixer la Teresa Massó i vaig començar a proposar lo del xerrem i jo fui una de les primeres que va començar.
1: Uh-huh.
2: I m'esforço, també he fet un poc de aprendre gramàtica.
1: Sí.
2: I tinc hasta el B3, però no me desenvolupo millor escrivint que parlar-lo.
1: Ja, yeah, clar. Sí, és més clar segons com, no? I llegir també, no
2: sí,
1: deus tenir dificultat.
2: No, llegeixo, me lo compro, bueno, molt en català.
1: Uh-huh. I quina trajectòria acadèmica i professional has seguit tu?
2: Bueno, jo tinc hasta la ESB i després vaig començar a treballar en talleres de confecció i ara estic en el sector de la neteja, contratada en un despatx i una casa que vull cada dia també.
1: Clar, per la feina tampoc has necessitat el català.
2: No, precisament treballo sola.
1: Ja.
2: Treballo sola, sí. No parlo amb ningú. Me poso molt la ràdio i tot l'escolto en català,
1: però penses en castellà.
2: Penso molt en castellà.
1: I com que estàs sola,
2: se'n va.
1: I ara amb la família parles català?
2: Sí, el meu marit, ell me parla català i jo parlo mig-mig. Passa que quan ja porto una estona parlant català i quiero explicar coses, me poso molt nerviosa. Sí. I llavors no me dono compte, no me la dono, i ja quan ja llevo una estona me diuen que t'has anat al castellà.
1: La, sí, sí.
2: Però no se tumban, eh? En mi casa no se tumban, la meva filla parla català amb mi, i jo mezclo molt.
1: Bueno.
2: Barreixo molt.
1: Bueno, però ja has fet el pas més important d'alguna manera, no? Que és el fet de decidir.
2: Sí, sí, jo crec que m'esforço i l'intento.
1: I de valorar-ho.
2: I me dona molta ràbia no fer-lo millor, perquè quan ve moltes, la gent quan ve la no vinguda que ve i que mesos ja estan parlant, com lo fan? Com lo fan? Si jo llevo aquí... Bueno, es que llevo 58 anys en Catalunya i no tindria que saber-lo parlar perfectament. I no puc.
1: Però hi ha qui té més facilitat.
2: Deve ser un problema meu de cap.
1: No, però segur que tens molts altres punts forts, però sortosament no tothom tenim els mateixos, no? Ara li pregunto a la Maria Teresa, que la deveu haver sentit. En què consisteixen els grups Xerrem, que la Pepi diu que és el que li facilita aprendre català?
3: Doncs això, en Xerrem català. I la Pepi concretament té molta, moltíssima voluntat, però clar, quan es dispara a vegades se'n va, però consisteix en això, en explicar coses, en parlar en català. Mm-hmm. En català tenim un grupet molt maco que a més de ser xerraires i guia som amics tots i molt bé.
1: Que bé. Tu fas de guia, que deus conduir les converses o deus donar material perquè hi hagi motiu per parlar, no?
3: Exacte, és així. El que passa que, esclar, Esplugues és Baix Llobregat i és dur. Costa molt Esplugues, perquè no sents català enlloc.
1: Sembla estrany, jo em pensava que hi havia més burgesia, per exemple, que Hospitalet, que deia ella, que es parlava més català.
3: No, però la gent que tinc allà, tots estem molt contents de practicar i de fer-ho.
1: La feina de guia és voluntària, oi?
3: Totalment.
1: I feu formació o tothom que se'n vegi capaç pot fer de guia?
3: Quan jo vaig començar no hi havia formació, perquè va ser el començament, des del primer dia que vaig apuntar aquí, encara no sé ben bé per què, però m'agrada molt, perquè és molt compensa. Sí. És molt, molt gratificant. I després sí que s'han anat fent formacions i he estat amb algunes, però bueno, ja és una miqueta la rutina, quasi bé, però bé, molt bé.
1: Deu ser gratificant per tu, perquè valores molt la llengua catalana, no?
3: Molt. Jo la valoro i l'estimo i intento que l'estimin tots els que tinc allà.
1: Clar.
3: I és gratificant perquè per la gent veus que s'esforcen, veus que aprenen, veus que volen participar en els microrelats, que això és... Per mi és una satisfacció molt gran.
1: Clar, sí. Home, que algú estimi el que tu estimes, doncs segur que és molt important, no? I és una porta també d'acollida, no?
3: Sí,
1: i d'entrada
3: molt important.
1: A Catalunya, que per nosaltres és un dels, no sé, dels fets identitaris més importants,
3: I
1: no?
3: I tant.
1: Mm-hmm. Doncs ara que parlaves dels microrelats, això que en els grups Xerrem per Sant Jordi es va proposar la iniciativa de participar en un concurs de microrelats i la Pepi s'hi va presentar i va guanyar el primer premi, oi?
2: Sí, és sorpresa. Ja.
1: Aquest concurs el van organitzar la CAL i l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Hi havia dues categories, una oberta en la que hi podia participar tothom i una altra dedicada als grups Xerrem. Com et vas animar a participar-hi, tu, Pepi?
2: Bueno, no se va animar la Teresa. Aquest any tenim que participar totes les que puguem per a que se coneixi el xerrent i el que fem, i totes vam participar. La va ser la primera que ens va dir: jo ja l'he fet, i al veure com se va esforçar, doncs ens vam engrescar, i al final van ser 5 o 6, no? Sí. Del grupet,
3: sí, sí,
2: que van fer-lo, i no sé, i contentíssimes d'haver participat.
3: Mm-hmm. I jo encara més,
2: sí. A sobre, bueno, perquè me va tocar, perquè vaig guanyar el meu, però que totes lo van fer molt bé.
1: Uh-huh. I com et vas inspirar, tu?
2: Bueno, jo me vaig inspirar per això, perquè, mira, jo me vaig esperar una miqueta, lo voy a dir, per una de les que lo va fer, del grup nostre, que va fer uno que s'anava con la maleta me voy a Galícia i les ensenyo la sardana, i ellos me ensenyen com ballen allí, coses així. Entonces jo pensé, pues yo no me voy a estar junt, yo a ver qué farem. Digo yo, això del català costa molt de parlar, cada vez nos costa més. A nosotros en el grupo del xarrem siempre dicen, pues cuando voy al mercat yo intento parlar català, y ahí me vais a il·luminar, y vais a dir, pues me voy con la maleta, digo yo, coger el carro de la compra, me iré al mercat, y en el mercat se parla bastant català, y llavors por fomentar el català dintre del mercat.
1: Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: El tema dels microrelats era lliure o hi havia un motiu?
1: No, hi ha un lema.
0: Sí.
1: S'estableix sempre un lema per... o per les dues categories igual, o de vegades algun cop ha estat diferent. Amb 8 anys hi ha hagut de tot.
0: Clar. I quin era el lema d'enguany?
1: Amb la llengua a la maleta.
0: Ah, mira.
1: Un tema que podia tenir diverses interpretacions. Hi ha hagut qui ha dit que aquest tema no li agradava, però precisament les persones que van fer de jurat van dir que era estupet.
0: Clar, clar.
1: Sí, sí,
0: sí. Doncs mira, ara Pepi, si ens vols llegir el microrelat amb el que vas guanyar, que segur que és un premi molt merescut, eh?
2: Soc la Pepi Viciana Sánchez, del Sarrén d'Esplugues de Llobregat. Amb la llengua a la maleta. No cal anar molt lluny per potenciar el català i llançar-nos a parlar sense por. Per això he decidit viatjar en la nostra llengua a la maleta. Metafòricament, perquè serà el meu carro de la compra. Doncs apa, marxo de passeig per el mercat municipal del meu barri. Ja estic dintre, sembla un petit poble. Es mesclen les olors dels menjars, les rialles dels paradistes. Tothom va caminant, aturant-se a tot un ventall de productes frescs, com d'averiam, embotits, de peix, de marís, de carn, de llegums, de fruites i verdures. Jo, a la pesca salada, demano bacallà per fer a la llauna i surto en una recepta nova de com fer bacallà. Això és el que té el mercat. Els paradistes tenen el do de llençar floretes als clients. El primer que te diuen és: hola, maca, com trobes avui? Expliquen acudits, escolten i donen consells. Ens podem estalviar anar al psicòleg perquè ens pugen l'autoestima. Els paradistes sempre estan de bon humor i encara que tinguin problemes personals, en respecte i complicitat fan una gran pinya entre ells per cuidar i mimar la seva clientela. La nostra llengua està present en tot moment i marxo amb ganes de tornar la setmana vinent. I tu, xerraire, agafes la llengua a la maleta per portar-te al teu mercat?
0: Doncs molt bé, un premi molt merescut. Què vas sentir quan vas saber que havies guanyat el primer premi?
3: Quan me lo va dir la Teresa, que me va trucar ella, jo no me lo vaig creure. Jo, que pues no, no pot ser, t'has equivocat. Quan me va dir el primer, digo, no, no pot ser el primer tampoc. I bueno, pues sí, va ser. No sé, és un, no sé, me vaig sentir molt contenta i no sé, pensé que aunque jo el premi havien elegit el meu relat, que és una mica de totes les que estem en el meu xerrem, perquè és una cosa que parlen.
0: Clar.
3: Pues mira, jo no parlo, però quan vaig al mercat és que la idea me la van donar elles.
0: Clar, clar, clar.
3: Por una que dice, voy a comprar cigrons, digo, pues mira, jo me parece que aniré por este cantó, por aquesta banda, a fer el relat aquest.
0: I segur que anima també a seguir participant, no?
3: Sí, sí, estem, clar, jo penso que això, anar al mercat, com vas al súper, no parles molt.
0: És una ocasió, i també per en els grups xerrem, no?, de fer vocabulari relacionat amb el mercat.
1: I tant que sí.
0: I que tothom hi va a comprar, no?
3: Sí.
0: Vosaltres viviu a Esplugues i el grup xerrem és allà. A on us reuniu?
1: Ens reunim a l'entitat Espluga Viva, que és una entitat de molts, molts anys, 50 anys fa. Ara, aquest any celebrarem els 50 anys que és Esplugues, però que hi ha aquesta entitat. I allà hi ha ludoteca, hi ha centre excursionista, hi ha tradicions i costums, hi ha de tot. I ens acullen allà i estem la mar de bé.
0: I la vostra col·laboració amb la CAL consisteix en alguna altra cosa a part de fer de guia i de xerraire?
1: Bé, ella és sòcia també de la CAL, col·labora amb l'organització del Correllengua, No la tenim ben agafada.
3: A mi m'agrada col·laborar con la Cal. A veure, jo, ellos, elles, totes les, bueno, el grup, sí, pues sí, fan, pues buscant les actes i les coses, i jo, pues a mi m'agrada col·laborar a fent, pues com es, no sé, com
1: tot, tot el que pot. Col·labora, bueno, és molt col·laborador.
3: Organitzant, clar, ajudant a organitzar les coses. Si hi ha que muntar, sí, taules, sí, i doncs, pues jo me desenvolupo més movent-me en l'organització i deixo que elles se mengin el cap buscant a les persones que tenen que portar.
0: Ja. També em vas explicar que col·laboraves amb una altra entitat, tu, Pepi, que es diu Pati Blau.
3: Bueno, que jo vaig al Pati Blau.
0: Ah.
3: Bueno, també hago mis cosillas també en el Pati Blau, perquè sí, sí, donen unes bolses, i a mi m'agrada cosir, jo coso unes bolses que fem de reciclatge. Con las banderoles de festa major, sí, pues fem com unes bosses i les faig jo i les regalem a l'autora que ve del llibre, con lo que le posen, i jo faig les bosses.
0: Que és una entitat cultural.
1: El Pati Blau es fa amb aquesta entitat, a l'Espluga de
0: Llobregat. Ah, també. Sí.
1: A l'últim dijous de cada mes hi ha una presentació d'un llibre.
0: Ah, i és el nom de l'activitat,
1: sí,
0: el Pati Blau.
1: Sí, perquè la... Ai... Sí, ara sortirà. Aquest últim dia, perdó, la Montserrat Abelló,
0: sí,
1: deia que tothom hauria de tenir un Pati Blau.
0: Ah, ja.
1: I hem agafat aquest nom. I el dijous aquest passat va venir la Gemma Aguilera a presentar Torturades.
0: Ah.
1: I va venir amb la Teresa Letxa,
0: sí,
1: que havia estat torturada.
0: Sí, sí, sí, sí, sí,
1: i
0: sí,
1: moltes d'altres.
0: Ai, segur que devia ser molt emotiu,
1: molt,
0: no?
1: Molt, molt.
0: I tu quines aficions tens, Pepi?
3: Bueno, jo m'agrada anar a fer ioga, caminar, i he sigut... Bueno, ara no vaig, però soy castellera de Castells d'Esplugues, que sap que ara, des de la pandèmia i per problemes personals, he deixat d'anar, i bueno, he estat 18 anys, vaig començar a fer 20,
0: sí,
3: i he estat 18 anys pues, fent de crossa, de tap, i també està portant uns anys la paradeta de Castells. Pues que ara me veo un poc. Ara la que va solo és la meva filla, que fa,
0: ah, mira,
3: que està con la música haciendo graia. El meu marit també, bueno, el que me va fomentar a entrar a Castells va ser el meu marit, però també per problemes de treball, que treballa de tardes,
0: sí,
3: no pot anar als ensaigs, i bueno, ara des de estem una mica...
0: Sí, sí, sí. És una activitat que està bé perquè es pot fer en família,
3: sí,
0: no?
3: Sí, vam començar en família quan el meu fill gran, sí, vam començar en un moment que estàvem los quatre, i ara pues, solo està la filla petita fent graia.
0: I també és una activitat en la que es fomenta molt la cohesió, no? A la colla,
3: sí,
0: perquè hi ha gent de totes les edats, de totes les procedències.
3: Sí. També vull dir que també estic en la colla de bastoners d'Esplugues.
0: Ah, mira, és que la cultura popular a tope.
3: Jo no bailo bastons, jo soy la que faig la roba.
0: Ah, mira,
3: i la que està és la meva filla, des que té 4 anys, que ja té 18, i,
0: sí,
3: i bueno, tinc família ficada també dintre de la colla, que va balladores.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Jo sóc la que ajudo a fer les coses de vestuari, les que les faig, les coso els picarols, els camals, les faldilles.
0: És una feina molt important, eh? Sí, perquè sense els picarols, diguéssim,
3: sí, clar, sent això,
0: seria una altra cosa.
3: I entonces, clar, estem molt ficats en les entitats, nos gusta estar en les entitats del poble.
0: Clar, clar, clar. I tot és cultura popular, no?
3: Sí.
0: Aquí sí que deus tenir ocasió de parlar en català, no?
3: Sí, el problema és que jo intento parlar català i,
0: uh-huh,
3: i és el que jo dic, que la gent, hi ha molta gent que dice, tenim que parlar català, i quan tu comences a parlar català i llega un moment que, perquè jo parlo molt ràpid, ara estic intentant parlar a poc i me tombo al castellà, les persones que parlen català i que són catalanes, en quan a la primera que dices en castellà se tomben i t'empiezan a hablar en castellà i les tens que dir, sisplau, no te tombis, parla'm en català, que lo estabas fent bé, no canvis, aunque yo canvi, tu no canvis. I dice, ay, es que lo fem, como estás pasat al castellà, i això mal de los demás, no de meu, perquè jo no vull que se tombin, però
0: sí, sí, això ens ho hem de, ens ho hem de proposar, eh? Sí, però sí, tenim tan assumit el fet aquest de la, de la submissió, no? De ser ben educats, o això que ens costa.
1: Jo
0: sí, sí, no, no, jo m'ho proposo, eh, però a vegades encara em passa que dic, "Ai, m'he passat."
1: Però no els hi fem cap favor.
0: No, no,
1: la gent que vol parlar català. Sí, no. Nosaltres els hi parlem en castellà. Si quan veus que té una petita dificultat o un deix o que s'està esforçant, nosaltres canviem.
0: Clar, ja, ja. O com a vegades sembla que no t'han entès, però igual, no t'han entès perquè no t'han sentit bé o això, no perquè,
1: no perquè
0: parlis,
1: sí,
0: malament o el que sigui. Doncs mira, amb aquest bon propòsit de no passar-nos de llengua, acomiadem el programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a que
3: tu,
0: us entrevistés. Sí. I fins una altra.
3: Moltes gràcies.
0: Ens veiem a la cau.
1: Gràcies.
0: Sí.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
6: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
7: No em toquis els ous.
8: No em toquis el calamar.
7: No em toquis el nap.
9: Perquè toques molt més del que et penses.
10: Toques l'esforç de molts veïns.
11: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
12: Toques el que menja la meva família.
13: Toques el que més m'agrada.
14: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
15: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Ali Hamidou, que va néixer al Camerun, on va passar part de la seva infància i de la seva joventut, tot i que encara és molt jove. Hola, Ali.
1: Hola, hola, bona tarda, com anem?
0: I tu, com estàs tu?
1: Bueno, sobrevivint.
0: Ja, sí. Ets un sobrevivent, és veritat. On vas néixer del Camerun, tu?
1: Jo em va néixer en una petita poble que es diu Tiko, que és la poble de la meva mare.
0: Sí.
1: Està en el sud-oest del Camerun, que és la part anglòfona.
0: Sí.
1: I, bueno, i després les meves mares han separat, van separat, i mi pare mi pare em va donar a la meva àvia, que va anar amb mi a, com es diu, a Centroàfrica. És un país que és molt, molt prop de Camerun, i allà va estar un any, i després he tornat amb el meu pare en Camerun, i hem anat a viure al nord, que és la regió del meu pare.
0: Així deus parlar tant anglès com francès?
1: No parlo anglès, soc molt mal.
0: I home, perquè només hi va ser de molt petit.
1: Sí,
0: a la part d'anglès del Camerun.
1: Molt petit, quan jo he separat a la meva mare quan tenia una imatge.
0: Ja, clar. I quins records en tens d'aquesta època?
1: Què època? L'època del Camerun?
0: Sí. Doncs
1: pues són moltes, perquè són fases de vida. Jo vaig créixer en una família de polígam. Mi pare és polígam.
0: Quantes dones tenia?
1: Tres. Que fins ara té tres.
0: Tres dones.
1: Dones. I, bueno, i jo no tenia la meva mare a casa, però havia una dona de la meva mare que em va agafar com a el seu fill, i bueno, tinc un record bo i algunes no tan bo, però sí.
0: I aquesta persona, que aquesta dona que et va agafar com el seu fill, era una de les dones del teu pare o no?
1: Sí.
0: I així deus tenir molts germans.
1: El meu pare som 17.
0: 17 germans.
1: 17, i després tinc dos germans
0: de la mateixa mare.
1: De la mateixa mare. Amb l'altra part.
0: Ja.
1: Però jo no tinc un germà de mare i pare, no tinc.
0: Ja. Bueno, això allà a l'Àfrica és molt freqüent,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però
0: segons
1: jo,
0: quins països.
1: Totes les meves germanes i germanes em considero com a germans, i són i les estimo molt.
0: Clar. Tu creus que vas tenir una infància feliç?
1: Jo crec que sí, dentro de la
0: circumstància,
1: crec que sí. El meu pare nos ha brindat una educació bona, hem anat a escola, tota la família, i hem tingut oportunitat de tenir una educació. El meu pare era un home molt rigorós amb el nen, no, molt dur, però amb el temps he sentit que era, a pesar d'això, era bona persona. Era bona persona, volia el millor de nosaltres. L'educació africana és molt dur, no és com l'educació d'aquí. Allà no te diuen les coses tres vegades,
0: ja,
1: no?
0: Ja.
1: Una, sí, la segona vez ja està una hòstia.
0: Ja. Sí. Tu allà vas fer estudis primaris i secundaris.
1: Sí.
0: I després vas treballar?
1: Sí, jo a los 16 anys em va marxar de casa. A 17, perquè jo no he crescut amb la meva mare, i havia decidit d'anar a conèixer la meva mare, i em vaig anar al Capital, uh-huh, i a Gundi, i allà està treballant, servei ventes ambulants,
0: uh-huh,
1: venia a coses de segona mà i això.
0: Sí.
1: Sí, va estar algo así como 3 anys, 2 anys i mig, 3, en Capital, uh-huh, en Capital, i d'allà després he marxat.
0: No et guanyaves gaire bé la vida venent?
1: Bueno, en aquesta vida era suficient per a viure, però jo tenia ambicions, i tenia, bueno.
0: I allà vas retrobar la teva mare, a la Capital?
1: Sí, a la Capital. Sí.
0: Devia ser molt emotiu, no?
1: Molt emotiu, sí. M'acordo d'aquell moment, fue una època molt feliç.
0: Clar. Quant de 3 anys t'hi vas estar, dius, no?
1: Sí, sí, més o menys, sí, 2 anys i 3, sí.
0: I vas decidir marxar per això, perquè ambicionaves tenir una vida millor?
1: Sí, vaig decidir marxar de Camerún perquè en Camerún passava coses i siguen passant coses que jo no estava molt d'acord, de com van les coses políticament, socialment, i jo queria créixer com a persona i com a professional, i en aquest àmbit no veia perspectives, les perspectives no eren bo, i per això decidia marxar-me d'aquest país i per tenir una vida millor. Quan jo parlo de vida millor, no simplement material, sinó com a persona havia de créixer, havia de saber com funciona el món, perquè quan viu en un estat molt oprimit, no sap res de com són les coses en realitat en el món, i jo queria saber.
0: Tu tenies clar que volies venir cap aquí o no?
1: No
0: sabies on volies anar?
1: No, de fet, en principi jo no venia a Espanya. Jo solament queria marxar de Camerún.
0: Ja.
1: No tenia idea de venir a Europa ni res d'això. Jo queria marxar de Camerún i en principi queria arribar a un país, Magreb, que m'han dit que allà, bueno, les coses eren millor que per allà, en Camerún i tot això. I per camí, quan va arribar a Niger,
0: sí,
1: va descobrir que hi ha gent que passa per el Magreb per ir a Europa. I entonces dic, collons, pues m'apunto. Sí. I aquí estic, i jo, pues, endavant.
0: Ja. Perquè penses que la situació, pensaves que la situació és millor aquí que al Magreb?
1: Sí. Jo sempre he estat conscient de que en ningun lloc del món les coses va ser fàcil. Tot ha de treballar. Però tenia clar que seria millor que Camerún.
0: I tot el periple aquest pels països africans, com el vas fer?
1: Pues, vaig a sortir per la frontera de Nigèria a Camerún, vaig creure a Nigèria
0: caminant?
1: No, amb cotxe. Les caminades han empezat a partir de Marroc, però
0: fins al Marroc vas anar agafant cotxes, però
1: cotxes,
0: com fent autostop o pagant el trajecte?
1: Pagant. Jo tenia molt poc diner quan va sortir de Camerún, menys de 100 euros, i quan ha arribat a Niger ja no tenia diners. He estat ahí uns quants mesos treballant en l'hostaleria,
0: sí,
1: en una cuina en la ciutat de Zender. He estat treballant, si no me'n recordo, 3 o 4 mesos. I després un poquito més, i després em va marxar a la ciutat d'Agadez ahí a través de las mafias vaig embarcar en un comboi, que veig, en Porret de Serra.
0: Sí, que és com un camió.
1: No, sí, són 4x4, ah, que és el 4x4, que
0: sí, sí, sí,
1: agafen molta gent dins. I...
0: Mm-hmm. I fins on vas arribar amb el comboi aquest?
1: Fins a l'Algèria.
0: Uh-huh.
1: Sí, en la ciutat de Janet, es diu. Es diu.
0: Sí. I després des d'Algèria, cap on vas anar?
1: Ahir va estar un bona estona treballant en la construcció.
0: Uh-huh.
1: Per guanyar-me diner. Mi viatge ha sigut arribar a un ciutat on puc treballar per poder
0: clar,
1: avançar.
0: Clar.
1: En Janet estoy, he estat 4 mesos o 5 treballant en la construcció i després he avançat i creuen tota l'Algèria fins a la frontera amb el Marroc, en una ciutat que es diu Magnia.
0: Uh-huh.
1: Allà he estat un altre mes o 2 mesos treballant a la recollida de sandies.
0: Ah, mira.
1: Sí. He fet totes les feines del món.
0: Sí. I després ja vas anar cap a Melilla?
1: No, després he anat he anat a Casiajo. Casiajo és una és la frontera que conseguta. Esa era allá unos muchos meses, no me acuerdo cuántos meses. No he pogut travessar les dos barreres que separen Melilla de... I he decidit marxar a Rabat.
0: Uh-huh.
1: Va anar a Rabat a treballar una mica.
0: Sí.
1: I després he tornat de nou a Magnilla. No, a Magnilla no, a Casiajo, a intentarlo sin éxito. Y de nou va marxar a Rabat, treballant una mica. I aquesta vegada he decidit de canviar la frontera. He anat a la frontera de Melilla i allà sí que poden travessar les barreres.
0: Saltant la tanca.
1: Sí, saltant la tanca. Sí,
0: doncs mira, ara que ja et tenim quasi a les portes de venir, posarem la música que has triat, que és una cançó tradicional del Musa Mandula, que canta amb una llengua que es diu Foulé.

0: bokorlo mum ba firu gel baggu jawro mabbe bo kosko mum balashi gogeru jawro mabbe bo haramaayo o chanjata limse sabo o duuda kunyojo wallahi alla urala de mime tataago ayya jaw.
1: I vas estar molt de temps esperant per saltar la tanca allà a Melilla?
2: Pues, en total, en Melilla no molt de temps, però en total he estat en Marroc un any i mig.
1: Ja. I que impressionava a l'haver de saltar la tanca, perquè a vegades he vist gent doncs, que queda ferida i això.
2: Sí, però...
1: Havies d'estar molt en forma, no?
2: Vaig intentar moltes vegades que ja... Pues...
1: No et van arribar a detenir mai, però, la policia?
2: Sí.
1: Sí.
2: Altres vegades, en Ceuta, sí, em va tornar a l'Algèria.
1: Anar i venir.
2: Sí.
1: I fins aquí a la península, com vas arribar?
2: Pues en Melilla, a la policia nos van tratar a Fuerteventura,
1: sí,
2: en un centro de detenció, un centro que se llama CIS, ¿no?
1: Sí.
2: Y estar allá 45 días, se llama. Y después
1: nos han portat aquí
2: en Barcelona.
1: Ah, o sigui que tu no vas triar venir a Barcelona,
2: no
1: t'hi van portar.
2: Sí.
1: Sí. I com és que no et van tornar al teu país, diguéssim, perquè cap aquí?
2: Perquè el meu país no té ni cap acord amb Espanya de
1: repatriació.
2: De repatriació.
1: I llavors aquí a Barcelona on vas anar a parar?
2: En principi amb una associació, amb una fundació no governamental que se llamava, creo que CIR o algo así, i nos van albergar un mes o algo així, no m'acordo, i després t'has preguntat si tenia alguna família a Espanya, si volen a... Sí, t'has donat un poc de diners i marxes, però com jo no tenia cap familiar aquí, doncs he decidit quedar-me aquí.
1: I com vas anar sobrevisquent?
2: No era fàcil en aquest moment. Vivíem dormíem en albergues socials.
1: Sí.
2: I de vegades en places. Allà en Plaça Catalunya he passat moltes nits allà.
1: Sí.
2: I bueno, no podíem treballar perquè sin papeles no hi ha feina, i sin feina no hi ha papeles. Així em va estar molts anys. I bueno, treballant de lo que sigui, fan formacions, cursos de castellà, de català, bueno, qualsevol tipus de curs d'inserció.
1: I com vas deixar de dormir al carrer?
2: Com va conèixer una paisana meva.
1: Sí?
2: Sí, una del meu país, que m'ha agafat a la seva casa. Jo, el meu amic, no s'han acollit a la seva casa durant 8 o 9 mesos, i he estat amb ella, i després he conegut una fundació que es diu Fundació Putxet, que em va enviar a treballar a una pobla, i bueno, així, era fet, a poc a poc.
1: Clar.
2: Sí.
1: Clar. I quan vas començar a estudiar?
2: Jo crec que l'any 2009, perquè jo, quan he venit, quan he vingut a Espanya tenia la idea de fer atletisme, perquè jo en Camerún en l'escola feia atletisme,
1: sí.
2: Corria,
1: sí.
2: Sí, a 800 metres i mitja marató. Però després d'anys de peripe i ja no me veia en forma per poder competir i bueno, he pensat a una altra alternativa que era l'actuació, que a mi m'agrada molt l'actuació, i em va escriure una classe d'interpretació. Si no me recordo, l'any 2009-2008, no, sí.
1: Uh-huh. I vas acabar els estudis d'interpretació?
2: Sí, vaig a... va fer aquest estudi en moltes escoles diferents perquè no podia seguir tota la carrera en una sola escola, i estudiat en Bobina, en Timbal, i després en Forum de Teatre per Tothom, que allà fèiem teatre social, que és un tipus de teatre que una teatre que s'anomena Teatre de l'Oprimit, que és Teatre Forum.
1: Sí, sí, sí. I encara en fas ara, no?
2: Encara en fem, sí,
1: sí, sí. I com finançaves aquests estudis? Perquè aquestes acadèmies que has dit són privades.
2: Sí, el treball, els diners que guanyava amb el treball que hi va fent.
1: Uh-huh.
2: Anava fent.
1: I ara el teatre que fas, de tipus social i així, és teatre remunerat?
2: Sí, sí. Poc, però remunerat, sí.
1: Ja. Però de totes maneres no deus poder viure d'això, no?
2: No, de moment és complicat. També he fet cine, també. He col·laborat en alguna sèrie de TV3. I també una TV telesèrie de televisió espanyola, i també he fet algunes curtmetratges i això, sí.
1: Que bé, sí. I l'experiència en aquest sentit t'agrada?
2: Sí, jo considero que és la meva professió, l'actuació. Tot el més és el treball, però la meva professió jo crec que és l'actuació.
1: Sí. I com et va agafar, diguéssim, les ganes aquestes d'actuar?
2: Pues jo he actuat de sempre, des de petita en l'escola he fet teatre, i sempre m'ha agradat fer riure i...
1: Sí. Mira, que em diuen que se'ns acaba el temps del programa, que ja veus que passa molt ràpid, però com que ens han quedat moltes coses per parlar, que tot just ens hem quedat amb quan arribes aquí i així, que en tot cas, no sé, emplaço l'audiència i a tu a seguir-ne parlant la setmana vinent, si et sembla bé.
2: Vale.
1: Doncs moltíssimes gràcies per tot el que ens has volgut explicar, i que és una experiència molt colpidora, jo trobo, per nosaltres, i molt desconeguda, bueno, que en sents parlar, però sentir-ho així en directe realment impressiona tot el que heu de fer com per arribar aquí i viure dignament, no? Quan hauria de ser un dret, no? Que tothom es pogués moure lliurement i decidir on vol viure. Tothom ho hauria de poder fer, no?
2: Sí.
1: I sento que hagi de ser tan dur per vosaltres.
2: Així és la vida.
1: Sí. Doncs fins la setmana vinent.
2: Moltes gràcies.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit.
5: Moure Soroll. crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
5: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs-Labordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
4: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
5: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: sud de Catalunya.
1: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Soledad García, que va néixer a Sòria i es va traslladar a Barcelona quan tenia 15 anys. La Sole forma part d'un dels grups Xerrem de la Cal, al barri on viu. Hola Sole, com estàs?
2: Molt bé.
1: Gràcies per accedir a aquest entrevisti pel Xerrem d'Arreu.
2: De res.
1: He explicat que vas néixer a Sòria, però això va ser accidental, oi? Perquè els teus pares eren d'un poblet a uns 20 quilòmetres de Sòria.
2: Correcte, és així, sí, a 20 quilòmetres. Van veixar la meva mare perquè no podia tindre

0: a casa i a l'hospital, bueno, quan va sortir, doncs me van bautitzar a Sòria, a Sant Joan de Rabanera. És una església molt maca, romànica, en la capital de Sòria, però m'he criat, o sigui, sempre he estat al poble de Gallinera.
1: Els teus pares que feien de pagesos a Gallinero?
0: Sí, treballaven la terra, sí.
1: Ja.
0: Sí.
1: I tornes sovint, tu, encara?
0: Dues vegades, tres a l'any, més o menys.
1: Ja. Sí. I has vist molts canvis?
0: No, del poble no. Va canviant la forma o la manera de treballar. Abans se treballava molt i tot era manual, i ara amb la maquinària han canviat tot. Sí, ha millorat.
1: Però la gent segueix treballant la terra.
0: Sí, continuen treballant. Els que estan allà, els que s'han quedat, sí que estan treballant la terra.
1: I encara teniu la casa familiar?
0: Sí, encara la conservem, i con molt sentiment.
1: Clar.
0: Inclús tinc terres dels meus avis, dels meus pares i tal, i és enyorança.
1: Clar. I te les cuiden algú altre?
0: Sí, correcte. Sí, sí, l'he donat al noi i les treballa, i bueno, de moment allà estan.
1: Què cultiveu?
0: Se cultiva cereals, el trigo, el blau,
1: blat, sí.
0: El blat, avena, que no ho sé com, bueno,
1: cebada, sí,
0: sí. Cebada, la cebada, i després que més, res més,
1: bueno, maïs, cereals,
0: comencen, sí, a treballar-lo, però
1: blat de moro.
0: Sí, perquè abans treballaven un any la terra i la deixaven descansar.
1: Clar.
0: Un altre any. Però el que ocorria, que ara no sé què estan fent, que estan inventant, la cultiven cada any, o estan intentant cultivar-la cada any.
1: Canvien el tipus de cultiu, però...
0: Correcte, sí, sí, sí. Sí.
1: Està bé. I en què penses que t'ha influït la teva família, en la teva manera de ser?
0: En moltes coses. Bueno, jo crec que m'he format jo mateixa, però he tingut molt de petita, he tingut molt, molt de carinyo. Era una família molt gran, el meu avi tenia 10 fills.
1: Uf!
0: Sí, i m'he criat a continuació de los tiets. O sea, ha sigut una continuació, però era, jo era una altra filla per la família. Sí,
1: ja.
0: Ha sigut molt maco, de veritat. Sí.
1: Els teus pares també van deixar el poble i van venir després cap a Barcelona. Els hi vas obrir tu camí?
0: No, jo no. Jo no vaig ser qui ens va obrir camí. Sí que les va influenciar per vindre a Barcelona, perquè treballaven molt, moltíssim, i no arribaven. I jo me vaig vindre, i el meu germà també ho havia fet el mateix, i abans que el meu germà emigrés va vindre el meu pare, i va començar a treballar.
1: Que bé. De què va trobar feina ell?
0: Sí, va trobar feina en una agència, primer repartint, i després ja se va quedar com de guarda a la nit. I molt bé, molt bé.
1: De la teva arribada a Barcelona, quines impressions recordes?
0: Me va costar, no vull emocionar, me va costar molt.
1: Clar, venir sol als 15 anys.
0: Sí, tenia molta família, però em faltaven els meus pares. I bueno, i després ja molt contenta quan van vindre ells.
1: Ja, ja, ja. Quan van trigar a venir ells?
0: Pues jo crec que 4 o 5 anys, més
1: ja,
0: o menys. Sí.
1: Se t'havia fet llarg,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, la veritat que sí.
1: A quin barri vivien els teus tiets i on vas anar a viure
0: he
1: tu?
0: He viscut al costat de la editorial Bruguera, Font del Remei.
1: Sí.
0: Després vaig viure en el barri del Guinardó, els meus pares, i ara pues, aquí a les Corts, bueno, aquí a Sants, a l'Avinguda Madrid.
1: Sí. I et vas posar a treballar de seguida?
0: Sí, jo sí, vaig començar a treballar, a estudiar, i bueno, vaig treure el títol de teneduria de llibres, i sempre he treballat en el mateix, comptabilitat.
1: Sí, però a diferents empreses.
0: Sí, sí, sí, vaig començar, bueno, on estava el Quirón abans, a Camèlies,
1: sí,
0: en un despatx, després, bueno, dos o tres cosetes, a Valcalca també, al Pont Valcalca, també he treballat en una empresa que era textil molts anys, aquí són molts anys, i després en Sant Joan d'Espí.
1: Després de casada vas seguir treballant?
0: Sí, vaig quan estava, portava 7 mesos embarassada del meu fill, vaig parar, i quan la meva filla tenia 2 anys vaig començar una altra vegada.
1: Ah, mira, està bé.
0: Sí.
1: I quan vas decidir aprendre a parlar en català?
0: Bueno, jo no lo vaig decidir, o sea, simplement és que m'agradava sentir-lo. Me costava molt parlar, però un dia vaig dir, tinc que fer-lo, perquè treballava, tenia atenció al client, i a vegades trucaven dient que eren catalans, i bueno, jo tenia que seguir la conversa, i vaig començar. Me costava al principi molt, però bueno, després molt bé, hasta inclús me van dir si era catalana.
1: Ah, mira que bé, veus. I ara que vas amb un dels grups del xerrem,
0: sí.
1: El català el parles també fora del grup?
0: I tant, i tant. I a vegades animo a catalans que havia parlat el castellà amb ells, i ara digo, sí. No, ara soc jo la que vull parlar el català. Sí.
1: I tu recomanes el participar d'un grup del xerrem?
0: I tant que sí, i tant, és molt maco, jo me sento molt bé.
1: Sí,
0: sí, sí, con el grup que hem format és meravellós, és molt contenta.
1: Què feu, bàsicament? Conversa,
0: conversa,
1: no?
0: Conversa.
1: No feu gramàtica?
0: No, conversa, però passa el rato ràpid.
1: Sí, que parleu de tot.
0: De tot, una mica, a vegades pregunta coses nostres, de la joventut, d'una altra cosa, de cultura, el que sigui, però de tot, se parla una mica de tot.
1: Teniu una guia en el grup?
0: Sí, sí, sí.
1: I on us reuniu?
0: En el casal de Violant de Hongria.
1: Ah, ja.
0: El casal, sí.
1: Fan moltes activitats, oi, en aquest casal?
0: Moltes, moltes. Jo la primera vegada que vaig començar fa 3 anys me vaig anotar relajació, després a ioga, i ara perquè no tinc més temps, però ja. El català no l'ho deixaré, no.
1: Així m'agrada. En els grups Xerrem per Sant Jordi es va proposar la iniciativa de participar en un concurs de microrelats, i tu t'hi vas presentar. Què et va animar a presentar-t'hi?
0: Me va animar, bueno, que guanyaves, i bueno, que tenia la motivació, i me vaig posar a casa fent anotacions de les coses meves, i me va sortir el que havia sigut la meva vida. I bueno, lo vas presentar, no vas guanyar perquè ha guanyat el company,
1: sí,
0: però bueno, molt bonic.
1: És un estímul, no?
0: Sí, sí, me vaig sentir molt bé, i lo poso moltes vegades.
1: I és important participar.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs mira, ara l'escoltarem.
0: Ah, perfecte.
2: El català a la meva vida. Soc natural de Sòria. Vaig viure la meva infància envoltada de la família de la que guardo un record preciós. Sobretot de los meus avis paterns, tios i uns pares meravellosos. Vaig marxar a Barcelona amb 15 anys. Tinc el cor partit. Vaig néixer a Castella, i Barcelona m'ha donat tant i tant que és com un somni per no despertar de lo meravellós que ha estat. Vaig treballar, vaig estimar i vaig formar la meva família a Barcelona. Tot el que podria explicar és bonic, i per això vull defensar el català. Quan jo vaig venir, em vaig unir a la família del meu marit. Parlava en català i automàticament van començar a parlar-me en castellà. Ara lament no haver seguit en la seva llengua, i estic segura que m'haurien ajudat a parlar-lo molt abans. Transmeto de tot cor que m'agrada parlar-lo, i sé que encara que no faci a la perfecció del que és català, de naixement. Ho parlo sempre que puc. Ara no soc ni d'aquí ni d'allà. Només sé que he estat feliç on m'han volgut tant. Per els meus 58 anys de vivència a Catalunya, defensaré sempre el català i el benestar de Catalunya. Soledad García.

0: Ara estàs jubilada. Et va costar adaptar-te a la jubilació?
1: No, no, vaig treballar fins als 67 anys i bueno, sí, un canvi de tindre poques hores per disfrutar. Clar. A tindre més hores i les estic aprofitant.
0: Veus que bé.
1: Sí, de veritat que sí.
0: I a més d'anar al grup de conversa de català, fas altres activitats?
1: Sí, a vegades truco a una amiga per prendre un cafè, altres vegades, no sé, programo un viatge. Bueno, porto 2 anys molt viatgera, molt
0: clar,
1: viatgera.
0: Clar, clar, clar. On has anat últimament?
1: Últimament, l'any passat vaig estar, l'any passat no, l'anterior, en 22, vaig estar a Marroc, vaig estar a Marroc i a Tailàndia.
0: Fixa't.
1: Sí, i l'any passat vaig estar una sortida d'estes que són de natura,
0: sí,
1: a Badajoz, que m'ha agradat molt moltíssim. Uh-huh. Perquè a mi la natura m'agrada molt moltíssim.
0: Sí.
1: I després vaig estar també a continuació vaig marxar a Marroc 10 dies aproximadament i després vaig estar a Perú. Però vas vindre molt, molt, molt cansadeta, però em va agradar moltíssim.
0: Perquè a més el del mal d'alçada que diuen...
1: No, com
0: que
1: ja no vas notar res.
0: No vas notar res.
1: No sé, vas prendre una vegada que estaven a 4.950 metres d'altitud,
0: sí,
1: perquè el que és l'altitud que estan en Machu Picchu, a Refugias i tal, en l'autocar i això, no, allí bé, però en l'altra muntanya que era més a dalt, pues cuidado, no vaig sentir res, molt
0: bé. Que bé, quina sort.
1: En el lago Titicaca, o sigui, vas notar una... com que no me trobava bé, no sé el per què, però suposo que era cansància també.
0: És que clar, viatges, allò que et veus com obligat a aprofitar-ho tot, no? I et canses més que no si estessis aquí.
1: Portes tantos dies ja que no saps
0: perquè
1: a vegades començaven a les 6 del matí i arribaven a les 10 de la nit, que estaven fent quilòmetres i quilòmetres.
0: Sí.
1: Però jo tenia que tenia que fer-lo.
0: Clar, i amortitzar el viatge.
1: Arribo sempre al final de tot, de veritat, m'agrada molt viatjar.
0: Que bé.
1: Sí.
0: I guardes, no sé, algun record especial d'algun dels viatges que has fet, o hi ha algun viatge que t'hagi marcat més que un altre, o això?
1: No, la veritat que, bueno, un país t'agrada més que l'altre, però abans que anava a saber, jo sempre me fixo molt en la cultura, en com viu aquesta gent, o sigui, això perquè no l'acaben, l'altre pregunto sempre, estic investigant sempre quan vaig a los viatges, això sí que lo
0: fa. Sí.
1: I això per què, i allò per l'altre, bueno, sempre... estic consultant.
0: Clar que sí.
1: Coses, m'agrada molt.
0: Ben fet. I tens algun viatge en perspectiva?
1: Pues de moment, bueno, ara tinc que, suposo que per febrer iré a Budapest i després també voldria a Finlàndia també.
0: Ah-ha.
1: També m'agradaria, però de moment programat no, ningú.
0: Bueno, però ja si ho tens al cap, no?
1: Sí,
0: és la manera com de començar.
1: Sí, jo és que sempre estic pensant, no paro.
0: Que bé.
1: L'edat que tinc i no paro.
0: I què fas, viatges amb guies locals? O...
1: Sí, sempre programat,
0: Sí.
1: Vull con una veïna i m'he adaptat molt jo a ella i ella a mi també. L'any passat també estaven Lanzarote, Santa Cruz, bueno, van estar en les Canàries també, i molt bé, hem fet ja diversos viatges i nos adapten molt bé l'un a l'altre.
0: Ah, mira, això també és important,
1: sí.
0: Perquè jo trobo que amb un viatge comparteixes molt, no?
1: Sí.
0: I a vegades persones amb la que et sembla que t'hi entens o això, i a vegades el viatge és com la prova de foc, no? Perquè convius molt i a vegades això amb situacions de cansament o de tensió.
1: A més notes que estàs vigilada, que estàs, ella està pendent de tu d'ella. Això va ser molt maco, perquè jo de veritat que sempre havia viatjat amb la meva parella, amb el meu marit, en fi, bé, però de totes les maneres ara me trobava que sola no volia viatjar. I una veïna me va dir, mira, aquesta persona viatja molt, i de veritat que estic contentíssima.
0: Ai, veus que bé.
1: Sí, molt bé.
0: I el teu marit també era viatger.
1: També, sí. De veritat que sí.
0: Vas dedicar també, bueno, bona part de la teva vida a cuidar-lo, no? Que va estar malalt.
1: Sí.
0: És una altra faceta de tu, no? Molt diferent, no?
1: Molt diferent.
0: Que tens m'ha tocat. La vena cuidadora també.
1: Sí, bueno, no? Sí, és normal. Quan algú de la família se troba mal, no?
0: Sí.
1: Sempre m'he trobat durant anys la meva mare, el meu pare, el meu marit, tot.
0: Ara també cuides els teus nets, no?
1: Sí,
0: però massa, això és una alegria, no?
1: Jo crec que els cuido massa, hasta massa, no tinc que controlar, perquè això sí que no sé frenar. O sigui, és com una protecció a la família que sempre estic
0: disposada.
1: Sí, la veritat, i és massa, i no, se fan grans, clar, de petits bé, però ara quan són grans ja les molesta també que estiguis tant per ells.
0: Ah, clar, no volen la seva independència,
1: i,
0: no?
1: Això, i tinc la filla que està al costat meu, i sense donar-me compte a vegades m'hi passo.
0: Ja. Quina edat tenen els nets?
1: Pues tenen 17, 16 i 15. Sí, ja són grandets.
0: Clar, sí, clar.
1: Un petit està fora ara, que ha marxat a fer un curset d'anglès tot un any, i ara solo queda el mai...
0: el gran.
1: Ha marxat amb mi, en els dies.
0: Ah, veus? El deus trobar a faltar, no?, el que és fora.
1: Sí, el petit, i tant, sí. És el més petit de los tres.
0: Bueno, no es porten gaire, però
1: que,
0: no.
1: És que cada any ha sigut un. Ha sigut un. I m'he quedat sense nenes, però bueno, són tres nens molt macos, molt bonics.
0: Clar, sí. Mira, això és una de les coses que no es pot triar.
1: No, clar que no. A mi m'hauria agradat, la veritat que sí.
0: Sí, bueno, però mira, però aquestes edats ja busquen la seva independència,
1: por
0: no?
1: Por supuesto que sí. Sí, és així.
0: Què els diries tu a persones que es plantegen apuntar-se a aprendre català amb un grup d'aquests del Xerrem?
1: Ui, que lo... que lo passaran, bueno, que si se animen i se posen a estudiar el català, que és com una diversió, però que lo passen molt bé, que hi ha molta animació i que, bueno, que troben les persones que jo he trobat.
0: Clar.
1: Sí. Perquè nos han fet una... Bueno, ens han dedicat a les senyores, per l'educació, per tot, vagin més gran que jo, mai el més jove, i tot és bonic.
0: Clar. Tu, a part del que vas escriure pels microrelats,
1: sí,
0: vull dir que t'agrada la poesia,
1: molt,
0: no?
1: Molt,
0: i deies
1: molt romàntica.
0: Que n'havies triat alguna.
1: Sí, he portat, bueno, tinc una que també la vaig traduir precisament per portar-la allà, perquè Lluïsa, la professora, ens va dir, si porteu alguna... I sí, la vaig traduir al català, també.
0: Ah, mira.
1: Sí.
2: Aniversari. Joies, flores o roses no supliran l'efecte que davant de totes aquestes coses sento des del meu destí. Afecte i vida meva, propietària del meu cor. Només desitjo en aquest dia enviar-te tot el meu amor. Feliz aniversari, Brics, d'esperança i il·lusió. Tan sol, no t'oblidis que aquí està el meu cor. Transmeta el meu afecte, és tot el que anhelo, i dir-te en aquest escrit dures paraules, t'estimo. Durant la nit i el llarg dia de la meva vida militar, no me sento l'alegria de poder al teu costat estar. Àngels dels meus suplicis, que embriaguen el meu pensament, propietària del meu sospir, flor del firmament. Per això aquest dia vull enviar-te la meva felicitat i que a través del món sencer arribi tota la meva ansietat. No entristezcas, amor meu, que el nostre amor no mor, però després del llarg camí es fomenta i només creix. Abans pensava que es volia, ara no més això, sinó que a més penso que sense tu em moriria, perquè la separació només s'experimenta, sinó que a més aparenta un increment en la passió. Sento que un dia, no gaire lluny, tornaré aviat a casa meva i està en la nostra mà haver-lo d'oblidar. Per això, aquesta llarga estada en què ens han separat, que serveix d'increment al nostre amor insaciat.
0: Bé, tal com dius, ets una romàntica. Doncs això, acomiadem el programa amb aquest poema que vas traduir tu.
1: Era el meu marit que me lo va dedicar quan estava fent el servei i encara no eren novis.
0: Ah, mira,
1: encara no eren novis.
0: I te'l va escriure en castellà i tu l'has traduït al català.
1: Sí, i jo lo vaig traduir per portar-lo a la classe.
0: Doncs això del romanticisme era una cosa compartida, eh?
1: Pues sí, la veritat que sí.
0: Doncs moltes gràcies per haver accedit a aquest entrevistés i per haver-nos explicat les teves vivències i fins una altra.
1: De res, de res.
3: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Josep Valentí. El Josep va néixer a Catalunya i viu al barri d'Hostafrancs. El motiu d'entrevistar-los és perquè ell és d'ètnia gitana, amb una cultura pròpia que contribueix a enriquir la diversitat de la nostra societat. Hola Josep, com estàs?
1: Bona tarda, moltes gràcies.
0: Tu parles català. És habitual que es parli entre els gitanos d'Hostafrancs o el vas aprendre a l'escola?
1: Nosaltres som catalans de pura cepa, sí. El parlem a casa des de sempre i sí, el parlem, aquí el parlem molt.
0: Molt bé. I entre vosaltres parleu també caló?
1: Sí, parlem el caló.
0: Ja. I què fa que parleu o català o caló?
1: Bueno, realment ens surt de dins, no? És com allò que portes a dintre i a vegades surt sol les expressions, no? El carabutxí, per exemple, quan anem a dinar hi ha alguna cosa bona, no? Carabutxí. Mare, tinc ganes de jalar, que tinc gana.
0: Ja.
1: Doncs bueno, són coses que surten nostres propis.
0: Barregeu, diguéssim.
1: Moltes vegades sí.
0: Ja. I bueno, tu ara tens un fill de 18 mesos, com li parles amb ell?
1: En català.
0: En català.
1: En català.
0: Sí. I el calor l'aprendrà així com per contacte? O... Sí.
1: Bueno, nosaltres, o jo almenys, la meva experiència és que en els nostres amics no hi ha hagut ningú que ens ensenyés a parlar el calor, no? És a dir, senties alguna paraula fora de casa o a dins de casa i són coses que et van quedant i bueno, després és una cosa habitual a parlar-la entre els amics, per exemple, és on més ho parlem.
0: Són paraules que intercaleu amb el català, diguéssim, o pots tenir una conversa amb calor?
1: Jo tant com una conversa no, però no. Bueno, sí que frases molt, molt extengudes, per exemple, sí.
0: I quins són els trets característics de la cultura gitana que encara perduren?
1: Pues a la meva manera de pensar crec que és el respecte, sobretot el respecte cap als nostres grans. Penso que això és la base fonamental de lo que nosaltres som, de la nostra essència, i crec que encara és una cosa de les que perduren. Això encara ho intentem mantenir sobre totes les coses.
0: Ja. I bueno, ho preserveu, diguéssim, perquè clar, per molt que us relacioneu entre vosaltres, segur que cada vegada doncs, hi ha més interferències, no? del resta de la societat, no? Que també us deu influir tant per bé com per mal, no?
1: Evidentment, sí, és bueno, clar, és necessari, no? És a dir, convivim i el conviure doncs, provoca aquestes coses, no? Que jo agafo una mica de tu agafes una mica de mi i això acaba creant una diversitat molt bonica, no? I bueno, doncs és una de les coses que també tenim i gràcies que ho tenim. Així jo aprenc moltes coses de vosaltres, vosaltres apreneu moltes coses nostres i podem conviure amb perfecció.
0: Sí. Sobretot, bueno, el respecte aquest per les persones grans estaria molt bé que ens en beneficiéssim tots, no?, d'alguna manera.
1: Sí, és d'aquelles coses, no?, a vegades es diu que i en certs àmbits és cert, no?, potser a vegades la població gitana, en depèn quins aspectes, doncs encara està una miqueta més aturada, com si parlem dels estudis o de qualsevol altra cosa, però hi han coses com el respecte cap als nostres grans, doncs això són coses que encara conservem. O intentar ser hospitalaris, una persona gitana té que ser hospitalària amb tothom, i són coses que almenys jo i el conjunt de gent que m'envolta intentem mantenir-ho.
0: Tu has seguit l'escolaritat normal i tens ganes de seguir estudiant. Això no és gaire habitual en la vostra cultura, oi?
1: No, per desgràcia. Sí. No, per desgràcia. Sí, jo vaig... bueno, l'educació primària, doncs, bé, igual que la infantil, des de P3 que estic estudiant, no? O sigui, al centre de... I després la secundària també vaig acabar bé, després vaig fer un grau mig de comerç i no m'he tancat les portes de seguir estudiant. Jo penso que els estudis, avui en dia, més que mai, són un ventall de possibilitats, no només perquè tu aprenguis i perquè sàpigues més, que tot això mai et deixarà enrere, sinó que avui en dia el que vol un treball, avui en dia el que vol una posició, necessita tenir unes qualificacions, un saber que la vida mateixa no t'ho donarà, per desgràcia.
0: I què et sembla, que és que la comunitat gitana no valora prou l'educació o no té clar els seus valors, o perquè és això que els nanos gitanos tenen molta fama d'absentistes, no?
1: És una bona pregunta, perquè sí. Si sapigués la resposta segurament tindria la solució al meu treball, i la qual cosa em beneficiaria molt. Hi ha molts hàndicaps, no? Hi ha, des de que a vegades al centre, i enteneu-me bé, no vull dir que la culpa sigui del centre, sí. Hi ha moltes vegades que el centre no sap reaccionar o no sap com intervenir amb les famílies gitanes. Hi ha moltes famílies gitanes que, per desgràcia, no li donen la importància que tenen els estudis, i bueno, arrel d'això doncs es crea com una barreja estranya que moltes vegades es donen els dos factors, i el que et deia al principi, tant de bo tingués una resposta per això. M'agradaria trobar el centre d'aquesta resposta, em beneficiaria molt, però ben bé no et puc dir.
0: Sí, tu dius això perquè treballes de promotor escolar. En què consisteix la teva feina?
1: Doncs bueno, nosaltres intentem garantir l'èxit escolar dels nostres alumnes, intentem fer-los arribar el més lluny possible, i després intentaré dir-te dos fets, i acompanyar-los durant tota l'etapa escolar, tota l'etapa estudiantil, i fer-los costat, intentar ajudar-los en tot el que es pugui. Ara, no fa tant, farà 2 anys enrere. Sí, vaig tindre l'oportunitat de poder enviar 2 nois a un grau mig d'electromecànica, la qual ens va ajudar les beques 9-CIMS, sí. El que els hi van pagar és un xec en blanc, com aquell que diu, el que té l'oportunitat, sí, i els hi van pagar uns estudis de quasi 20 i pico mil euros, i ho han aprofitat, i són nois que ho aprofiten, i tant de bo que d'aquí, després d'aquesta conversa fins endavant, pogués enviar tots els alumnes que tingui tant.
0: Ai, que bé, sí. Això et deu reconfortar, no?, com a feina.
1: Sí, sí, són petites recompenses que t'endús, perquè al cap i a la fi jo, la meva vida més o menys, bueno, no és que estigui feta, però sí que puc optar a diverses coses, no?, per a veure que quan veus un nen, una nena gitana que l'has pogut ajudar, ai, i que tira endavant, i que sí, que vol, i que vol fer-ho, sí. Ho tinc molt clar, ho dono tot.
0: Clar, ha de ser molt gratificant, perquè tu, per exemple, a les escoles, els nanos gitanos saben que tenen a tu de referent i et poden consultar dubtes o poden acudir a tu perquè els assessoris, o et dediques més a les famílies? O...
1: Bueno, més o menys a parts iguals, tant a alumnes com a famílies. El problema és que no estic en totes les escoles. Clar. I tampoc dic problema perquè a vegades no hi ha la necessitat, però a les escoles que jo hi estic treballo amb els alumnes directament, és a dir, jo agafo els alumnes, me'ls enduc, intentem motivar-los tot el que podem, intentem parlar sobre el seu futur, sobre la importància, no? És a dir, jo sóc un dels pocs nois gitanos d'aquí del barri, almenys dels de la meva generació, no? Sí. Que ha tingut un mínim d'estudis, que això m'ha obert moltes portes, i intento aplicar aquest coneixement que jo he tingut als altres, perquè ells també venen de cases on els seus germans són els meus amics, o els seus pares no han tingut aquestes oportunitats d'estudiar, i posem en valor tot el que estan fent ara en els centres, i intentem ajudar-los el màxim que podem.
0: Clar, deu ser important que tu siguis gitano, no?, perquè sigui un bon referent per ells.
1: Sí, la veritat és que el fet de ser gitano, doncs, bueno, m'obre moltes portes. A part, la veritat és que disposem d'un respecte que dins del barri a la meva família, doncs, bo. Som gent estimada dins d'aquest barri, que potser no està bé que ho digui jo, però és que és la veritat, almenys així
0: tant,
1: ho sentim.
0: I tant, si és veritat, sí. I tant, si ens no és falsa modèstia, no?
1: Ens sentim estimats i respectats, i això provoca, doncs, que el discurs que pugui dir jo, doncs, tingui una certa credibilitat davant de Penqui.
0: I què et sembla que ha propiciat que tu tinguessis interès pels estudis? Perquè això també pot facilitar que puguis ajudar els altres nois i noies, no?
1: Sí, bueno, clar, si m'ho haguessis preguntat als 16 anys no li hagués vist la importància, perquè sí, segurament hagués sigut, en aquella etapa hagués dit, és un pas més, és una cosa més a fer, però avui en dia m'aporta l'experiència de poder parlar amb aquests nois, amb aquestes noies, i saber de què va el futur, no? Que les coses no són tan fàcils com fa, no sé, com el que hem sentit a casa, no? Com fa 50, 60 anys, ja no és la mateixa manera. Llavors avui en dia has d'estar molt, molt preparat, almenys estar un mínim per poder recolzar-te tu mateix, i això és el que puc parlar amb els alumnes.
0: Clar, però de fet la teva família devia valorar que tu estudiessis, no?
1: Sí.
0: Que se'n devien encuidar de que anessis a l'hora a l'escola, de que fessis el que d'alguna manera se t'encomanava, no? Que ells ho devien valorar i et devien fer un seguiment positiu en aquest sentit, no? I per això ha reeixit d'alguna manera.
1: De fet, l'experiència és gràcies al meu pare.
0: Sí.
1: Que jo els diria que va ser només entrar al primer de l'ESO, vaig dir, pare, jo a l'institut ja no hi vaig més, perquè nosaltres teníem un negoci propi, nosaltres treballàvem com a mercaders, i era per zona de costa.
0: Sí.
1: Ens guanyàvem molt bé la vida, molt bé, i jo me'n recordo perquè els estius els acompanyava.
0: Sí.
1: I ens guanyàvem molt bé la vida, i vaig dir, pare, jo no m'agraden els estudis, jo vaig allà, m'avorreixo i no li trobo l'adicient que necessito. I el meu pare va ser qui em va fer reflexionar. Uh-huh. I mira si em va fer reflexionar bé, que avui en dia, per desgràcia, ja no mantenim aquest lloc de treball, les coses van anar malament, i gràcies a poder tenir estudis,
0: clar,
1: he pogut sortir endavant.
0: Uh-huh. Quants promotors escolars sou a Barcelona, gitanos?
1: A Barcelona, no voldria mentir-te, però crec que som 10 o 11 promotors.
0: Sí.
1: I després a comarques, també en total fem un conjunt d'uns 30 promotors, més o menys. Pot ser que més, no voldria mentir-te.
0: Uh-huh.
1: Pot ser que més.
0: I cada un de vosaltres quantes escoles teniu?
1: Doncs és molt variat, eh? Jo per exemple ara tinc 5 centres.
0: Sí.
1: Hi ha altres promotors, doncs, que pot ser que en tinguin més perquè la zona requereix que hi hagi més, i hi ha alguns promotors que en tenen menys però tenen una gran diversitat d'alumnes i una quantitat enorme.
0: Ja. I llavors teniu un horari establert a cada centre, i els nanos gitanos saben que en aquella hora hi sou i poden acudir a vosaltres i això.
1: Sí, de fet intentem fer l'horari del centre.
0: Sí.
1: Intentem estar tant matí com a tarda.
0: Sí.
1: I en el mateix horari, de 8 a 1 o de 8 a 2, bueno, de 8 a 1 i mitja per exemple, i després per la tarda l'hora i mitja que calgui.
0: Sí. I entreu a les aules?
1: Sí.
0: O no? O teniu un despatx i els nanos acudeixen?
1: Tenim un despatx, bueno, normalment, jo parlo en el meu cas perquè no
0: sí.
1: tots els casos dels promotors són iguals, però
0: sí.
1: en el meu cas jo tinc despatx o a l'aula de tutors, per exemple, algun lloc on puguem compartir i podem anar a buscar els alumnes, podem treure'ls de l'aula en el moment que sigui necessari, endur-nos-els, parlar amb ells.
0: Mm-hmm.
1: Ens donen molta, molta facilitat.
0: Home, segur que és una feina maca, perquè a més podeu tenir un tracte individual amb ells, no?
1: Sí.
0: Et sembla que és semblant la problemàtica dels nois que de les noies en el tema acadèmic?
1: Bueno, si fa o no fa, el problema és que a la societat nostra, i ja no només a la comunitat gitana, en tota la comunitat en si, els nens cada vegada es fan més grans més ràpid.
0: Ja.
1: Bueno, suposo que això també ho hauràs
0: sí,
1: notat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Jo crec que aquest és un dels nostres problemes, no? A més, per nosaltres fer-nos grans no només implica abandonar els estudis, no? Significa viure la prioritat de la vida, no? La immediatesa de la vida, millor dit. I això potser és el que fa que nosaltres abandonem més aviat els estudis.
0: Que les noies.
1: Per exemple, bueno, o les noies, perquè també si elles es fan més grans més aviat, també implica que, bueno, que ens ajuntem i tots dos tindran que tirar endavant una casa, no? És a dir, tant un noi com una noia.
0: I jo abans havia vist bueno, noies gitanes, no? Nenes que abandonaven els estudis perquè havien d'anar a cuidar l'àvia, per exemple, que estava malalta, o qüestions d'aquest tipus. Això encara es prioritza?
1: Cada vegada menys, però també passa. També passa,
0: sí.
1: No només l'àvia, per exemple, si parlem d'una família que no té una feina flexible o que no té una feina on pugui arribar bé, doncs potser si són tres germans la més gran tindrà que cuidar dels altres dos mentre els pares treballen, i no és una bona solució, però per desgràcia encara segueix passant.
0: Mm-hmm. I entre els promotors us deveu coordinar entre vosaltres també?
1: Sí.
0: I la problemàtica en relació a l'escolaritat és bastant comuna a tots els barris de Barcelona o tenen característiques diferents?
1: En tots n'hi ha un cert aspecte d'absentisme, no?
0: Sí.
1: Més o menys. Sí que és veritat que en el barri de Sants a Sant Just de Francs és on més n'hi ha, és a dir, sí. és on més absentisme n'hi ha, sí.
0: Perquè hi ha més població o no, o per les característiques del tipus de població?
1: No serà per la població.
0: No.
1: No serà per la població.
0: I a tu per què et sembla que és principalment?
1: Tornem al que parlàvem.
0: Que si ho sabessis diries la fórmula màgica, no?
1: Sí, jo és l'única cosa que acabo trobant després de molt rumiar és que vivim, els gitanos, i això sí que és cert, vivim una immediatesa, això sí que és veritat, la qual fa que bueno, anem més ràpid, en depèn quines àrees, no? Per exemple, casar-nos, tenir un fill, tirar endavant una família, doncs bueno, mentre hi ha homes i dones que ho fan que tiri als 28, 30, 20...
0: Sí. Quan tenen resolta la qüestió professional, això?
1: Nosaltres abans no hem resolt aquest gran factor i estem tirant d'una casa.
0: Doncs mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: La música és molt important en la vostra cultura, oi?
1: És el que ens dona... Jo diria que és el que ens dona el caràcter, no? Per sí. Aquell que diu, la rumba sobretot.
0: Sí, sí, sí, sí, és molt alegre, no? I veus nanos petits, petits, tant nens com nenes, que és com si ho portessin a la sang, no? Bueno, és un tipus de música que convida, a ballar i a moure't, però... Que trobo que sí, que vosaltres ho deveu portar la sang, no?
1: Doncs la veritat és que sí, el que és la rumba i el flamenc no podem mentir, és una cosa que sembla que ens aflori pels pors de la pell i és, és una cosa impressionant.
0: Que es nota que us surt molt de dintre, no?
1: Ho sentim molt, molt, la veritat és que sí.
0: En el vostre culte també té un paper important la música, oi?
1: Bueno, com que nosaltres som així tan engrescats, potser sí. La manera de dir-ho, doncs fa que les nostres cançons doncs siguin així més mogudes, potser, no? A comparació d'altres denominacions, altres esglésies, doncs nosaltres potser som una miqueta més moguts per aquest simple fet.
0: Sí, sí, sí. Deies que envejaves els gitanos de la Marina o de la Zona Franca, no? Perquè... que mantenen molt l'esperit de clan, era per això? O...
1: Perquè la comunió entre barri, no? És a dir, entre els gitanos i no gitanos, jo et dic perquè jo allà hi soc molt, de fet jo tot el que he après ha sigut gràcies a la promotora que hi ha allà, a la Lluïsa, companya meva, i bueno, jo les vegades que he anat cap allà en el principi quan ella m'ensenyava com anava aquest treball, que és el que tenia que fer, doncs caminava pel barri, adéu Lluïsa, qualsevol veí del barri o una altra veïna, Lluïsa, quan fem, saps? És a dir, hi havia una cercania que aquí, per desgràcia, cada vegada potser s'està perdent més. No vull dir que no disfrutem de cercania amb el barri, no? Però sí que és veritat que és una de les coses que em fa, que m'agradaria que aquí també passés, aquest tipus de cercania, aquest respecte que es tenen entre comunitats.
0: I altres barris de Barcelona, saps si passa? Bueno, Gràcia, deies que, per exemple, que celebraven molt el Dia del Poble Gitano, no?
1: Sí, a Gràcia, sobretot quan es tracta de les festes, no? del barri o les festes del Poble Gitano, el dia, em sembla que és el dia 8.
0: El 8 d'abril,
1: sí,
0: no?
1: Sí, vull dir que ho faran també en el carrer. Doncs sí que és veritat que cada vegada quan veig els anuncis i veig coses, veig que tot passa cap allà, que molt bé, eh? És a dir, tant de bo que passi en algun lloc que no passés. Però també és una de les coses que parlàvem l'altre dia. M'agradaria, doncs, que també aquí al barri passessin algunes d'aquestes coses, no? És a dir, aquí al barri essencialment el que és Sants, el que és Sants Ostafrancs, no passa igual, no hi ha les mateixes coses. No tot serà culpa dels organismes que tindrien que fer-ho, no? També és culpa nostra que potser no ens hem adelantat a aquests aconteciments, però sí que m'agradaria que passés més.
0: Sí. Ara fareu alguna celebració del Dia del Poble Gitano?
1: Bueno, clar, realment jo el que em dedico és a intentar portar-ho pels centres,
0: perquè a les escoles.
1: Exacte, perquè no es perdi el coneixement sobre el poble gitano. Però no només parlo dels centres, m'agradaria que també es fes alguna cosa aquí en el districte, no?
0: Clar.
1: No sé. Aquí mateix a l'alcaldia, per exemple, que és un concèntric, a la plaça Espanya, a les Torres Venecianes, hi haurien llocs on podríem organitzar-ho.
0: Clar, però bueno, segur que si vosaltres teniu la iniciativa es pot tirar endavant.
1: Segurament, no? ja dic que part de la culpa i el gran percentatge de la culpa és nostra, segur.
0: Et sembla que encara hi ha molta desconfiança entre paios i gitanos?
1: Bueno,
0: n'hi ha.
1: N'hi ha. Per això dic que m'agradaria moltes vegades que tinguéssim aquesta cercania, no? Que intentéssim estar tan cerca com tindríem que estar, no? Com el que tindríem que ser dos bons veïns, no? Intentar cuidar-nos.
0: Clar. Les escoles deu ser un bon lloc, no? Perquè es barregin i es generin relacions de confiança entre les famílies, perquè és potser on hi ha més barreja, no?
1: Sí, clar, el problema és que quan són nens no hi ha aquestes coses que pugui discutir, no? Mentre som nens tot és molt bonic, tot és agradable i tot el que es pot solucionar es soluciona amb paraules i ràpides, és a dir, no hi ha, però a mesura que ens fem més grans és quan més costa, llavors és aquí on tindríem que plantejar-nos potser ser més cercans. Que consti que quan dic això no només parlo de la població gitana, eh?
0: La població gitana també, eh? Sí, la desconfiança és, és mútua, no? Sí. Bueno, tu no tens trets molt característics, no? Però les dones, sobretot, que se'ls nota molt, no? I llavors no sé si encara viviu això de que la gent
1: desconfia.
0: Sí,
1: no fa tant, fa un parell de dies vam estar a una tenda de Plaça Catalunya,
0: sí.
1: I anàvem un matrimoni que són amics nostres des de sempre, i la meva dona i jo, i passejant per allà la nostra amiga va cercar-se a despenjar un vestit perquè és el que volia, i una de la senyora que estava al costat es va agafar el bolso, es va apartar ràpid i com que li va pagar un crit de "Ei, on vas?"
0: I la
1: meva amiga no sabia de què anava el tema, no?
0: Clar, mirar, clar, dic,
1: què ha passat?
0: Sí.
1: I llavors vam entendre que és que desconfiava.
0: Ja.
1: A part, és el que et dic, jo no semblo tan gitano com les característiques que es pensa, no? Però aquesta noia sí, és morena, té el cabell més aviat fosc, bueno, la mires i dius, aquesta noia és gitaneta, se li veu que és gitaneta.
0: Té molta honra.
1: Sí, sobretot.
0: Sí.
1: I per això dic que sí, passa.
0: Sí, són coses que hem d'anar
1: polint
0: com a societat. Sí. Bueno, i tu hi contribueixes amb la teva feina.
1: Intento.
0: I tant de bo, anem caminant en positiu cap aquí.
1: Tant de bo.
0: Doncs bé, moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes, que ja se'ns acaba el temps.
1: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat que m'ha donat.
0: A tu. Doncs fins una altra, eh? Ens veiem pel barri.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

Són les 4 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops. Let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes. Aquesta és una nova edició, si no recordo malament, ja la 2021 del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Avui hem començat amb veus femenines. De fet, ho farem al principi del nostre programa per escoltar cançons d'una compositora, perquè avui us volem presentar una compositora de Texas, cantant i compositora anomenada Templeton Thompson. Les seves cançons han estat enregistrades per intèrprets com, per exemple, Reba McEntire, amb la qual hem escoltat aquest tema anomenat Where You End and I Begin, una cançó fantàstica, però també per gent com Jody Messina, Little Texas o Cherie Austin, entre d'altres. Des de la població de Glen Rose de Texas, aquesta cantant i compositora que va començar el 1995 com a interna a Arista Records. Dels seus temes preciosos, cantant ella mateixa, és aquest tema When I Get This Pony Road.

només farem una petita aturada amb un parell de les seves cançons cantant a ella i un parell de records musicals de cançons de la seva ploma i que han estat interpretades per d'altres artistes, com per exemple aquest fabulós Nothing I Can Do que Joe Di Messina va incloure amb el seu àlbum anomenat Burn. L'escoltem.

Des del country més tradicional, el country més en rocker, les seves cançons han triomfat, tot i que jo crec que haurien d'haver-ho fet molt més. Aquí escoltàvem la Jody Messina amb les seves cançons, però en té d'altres que han enregistrat molts artistes. Nosaltres ens quedarem, però, avui amb aquesta presentació de la música de la Templeton Thompson, aquesta compositora i cantant, amb una cançó del seu darrer àlbum, que es va realitzar el 2023, es deia Get Back Up, tot i que ara s'escolta bastant aquest tema anomenat Recover.

0: 6 de març de 2026, publicació del darrer treball discogràfic d'Aaron Watson Horse, Named Texas, i com sempre, molt generós, fins a un total de 26 cançons amb aquest àlbum. Cada una d'elles és coescrita per Aaron Watson al costat de gent, per exemple, com Jenna Paulette, Troy Cartwright, Joe Fox i molts altres, produït per el mateix Watson amb Nate Kuhn i Phil Billy, un àlbum que explora fe, família, amistat i moltes coses més. Hem escoltat el senzill que em va sortir de presentació d'aquest disc ja fa un temps enrere, el passat 2026, el passat 2025 va ser el tema Pontiac, So Tell Me Mama. Escoltarem el senzill actual del disc, una cançó preciosa que l'Aaron va compondre al costat de Lucas Klingensmith i en Troy Cartwright, All Houses.
1: He picked her up and carried her through the front door.

un altre àlbum magnífic en el qual el cantant texà, nascut a Amarillo, el 20 d'agost de 1977, ens ha portat aquestes cançons, de les quals en destaquen moltes d'elles, no només aquestes dues que hem escoltat, sinó també peces en realment precioses, com la que escoltarem ara, Hardly Friends, Barely Lovers, All Gone Fishing. Però cadascuna d'aquestes 26 hi ha deixat l'ànima en la composició i en la interpretació. És un personatge d'aquells que, tot i ser independent, val la pena seguir. Diu The Horse Named Texas, que és el primer capítol d'un plan per als propers 5 anys en els quals posarà la millor música de la seva carrera artística. Tenint en compte d'on ve i el que ha fet fins ara, no ens estranyaria que fos encara més bona, perquè el que ha fet fins ara és esplèndid. Aquesta és la cançó que us comentàvem, Hardly Friends, Barely Lovers. Escoltem Aaron Watson, el Club del Country.

Una excel·lent cançó per a aquest començament, el primer trimestre de 2026, a càrrec de l'extraordinari compositor i cantant Stephanie Quayle. Ella mateixa se'ns ha presentat abans des de Bozeman, a Montana, on va néixer el 1979. És moment amb el nostre programa d'escoltar alguns dels clàssics que us portem a terme cada espai, aquests números 1 al llarg de la història del qual el Club del Country no forma part. Com per exemple, el tema del 2013, any en el qual ens movem, una cançó escrita per Luke Laird, Ronnie Clawson i Chris Tompkins, que va interpretar en Tim McGraw des del seu àlbum Two Lanes of Freedom, segon senzill d'aquest àlbum i segon per Big Machine Records.

La cançó de Tim McGraw, One of Those Nights, i la següent que repassem és una cançó que va publicar en Blake Shelton, Sure Be Cool If You Did, una cançó també d'en Chris Tompkins, amb en Jimmy Robbins i en Ronnie Clawson, i que va interpretar Blake Shelton des del seu àlbum del 2013, Based It on a True Story, va ser el senzill de presentació d'aquest disc, que va ser número 1 tant al Billboard Country Airplay com al Hot Country Songs. Ah!

I aquests records del 2013 els tancarem en dues cançons del mateix artista. Una de les cançons va ser número 1 en una de les dues llistes principals de Billboard, concretament el Hot Country Songs, i l'altra va ser número 1 pràcticament al mateix moment en el Country Airplay, coses que tenen unes llistes diferenciades. Una de les cançons és el tema que escoltarem ara mateix, Somebody's Heartbreak. Estem parlant del cantant Hunter Hayes, realitzat com a tercer senzill aquesta cançó del seu àlbum de debut, coescrita al costat d'Andrew Dorff i Luke Laird. És una cançó que va ser el número 1 al US Country Play el mes d'abril de 2013.

I si una cançó anava per un costat, una altra anava per un altre. Era el Wanted, també del mateix àlbum, una cançó coescrita també per Hunter Hayes al costat de Troy Burgess. Una cançó realitzada com a segon senzill d'aquest àlbum. No va arribar al número 1 del US Country Play, però sí del US Country Songs, i a més va ser nominada als Grammys del 2013, i és el segon senzill amb més vendes per un cantant masculí en solitari des de l'abril del 2014. Una cançó també va triomfar fort fora de les llistes de música country. Hunter Hayes amb

Chestnut amb una de les cançons que formaven part del seu Six Pack Summer Mixtape, realitzat el 2021 a través del segell discogràfic independent Nada Dinero. De fet, és el darrer que sabem d'ell en quant a publicació de material, un dels grans artistes durant bona part de la seva carrera artística, i com tants que van ser aquells neotradicionalistes i intèrprets de Honky Tonk, que ens va deixar tantíssimes bones cançons, sobretot als anys 90, doncs ha passat una mica ja a l'oblit de la història de les noves generacions. Uns àlbums realment magnífics, sobretot a la dècada dels 90, Brother Jukebox, It's Always Monday, Almost Goodbye, o tantes d'altres, o aquell I Don't Want to Miss a Thing, que també interpretara Aerosmith. D'ell hem escoltat una de les cançons d'aquest EP, com us en deien, del 2021, però no serà l'única, perquè em vull escoltar almenys una parella. Almenys, deixeu-me que us porti d'ell la cançó The Lord Loves a Drinking Man. The Lord

Sánchez, anat arriba al final del nostre programa, un moment que abandonem amb un senzill de març de 2026 d'una banda anomenada All Show Singers, amb aquestes peces que ens porten a temps passats en el món de la música, aquella música d'arrels. Maybe she will, maybe she won't. Adéu-siau i fins la setmana que ve al Club del Country.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugasfm.cat. Un poco de todo y algo más.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
9: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

despedir-nos. Sé que no podré tocar mai més les teves mans. Sé que m'ensenyaves a poder ser lliure i que en els somnis podrem seguir xerrant.

de l'Esplugues Associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: vida.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
3: Amb molt de gust, ja vos vull contar una història.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio. Ei.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
4: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 8 del vespre.
1: Si us dic paisatge, agricultura, història, de què penseu que parlarem avui?

0: Avui tenim amb nosaltres el Josep Florensa. Bon dia, Josep.
1: Bon dia, Isabel.
0: En Josep Florensa és fill de Can Cargol, del carrer Montserrat, nascut a l'any 1958. I la seva professió és mestre de primària. Però la teva dèria, el teu gran amor, és la història.
1: Sí.
0: I Esplugues.
1: Sí.

0: Encara en aquests moments alguns ja correm per aquí Esplugues, però els que jo vaig conviure, al carrer Montserrat potser seríem uns 10 nens, 10-15 nens, que cadascú anava a escola, cadascú feia el seu món, perquè els nens de l'escola anaven separats de les nenes, però que, per exemple, quan arribava Sant Joan, fèiem la foguera del carrer de Sant Joan i tots els nens doncs preparàvem els ninots que s'havien de cremar i tota la festa de Sant Joan al costat dels tilers doncs fèiem una foguera i després amb tots els amics que sempre, els caps de setmana i a l'estiu, fèiem fresa i xivarri per tot el carrer Montserrat i els indrets, és a dir, pujant cap al Raval i pels camps de conreu que hi havia per allà al voltant.
1: Com és això de viure sota del campanar del poble?
0: Totes les nits sonava el campanar, els quarts d'hora i les hores, durant tot el dia, i mai, és a dir, hi ha una qualitat humana, que és que quan has de conviure amb un soroll permanent no la perceps. És a dir, el teu cervell l'ha interioritzat i aquell soroll és imperceptible, és a dir, no et molesta, de fet.
1: Forma part del teu ADN, ara que està tan de moda dir-ho, això del ADN, i tu ja no notes que l'has campanat.
0: Vaig viure allà fins als 16 anys.
1: Molt bé.
0: Als 16 anys vam vendre la casa en el Xavier Corberó i ens vam anar a viure a la Miranda de Sant Just.
1: L'any 2018 publiques aquest llibre, El paisatge agrícola i ramader d'Esplugues, però és una feina de molts anys. Què et porta a estudiar, perquè has hagut d'estudiar primer la història, i a voler publicar aquest llibre? Què et porta?
0: És a dir, primerament, a casa meva, jo de petit, jo em dic Florença Brilles, i el germà de la meva àvia materna, mossèn Esteve Carbonell, vam viure a casa sota el mateix sostre, eren dues masies, i vivíem allà. Llavors, jo, en aquella època, no, de petit, no tenia pas aquestes inquietuds. El que passa que quan vaig estudiar batxillerat, a mi m'agradava la història. Després vaig estudiar magisteri, vaig fer l'especialitat d'història, però no, mai la vaig poder exercir. Quan vaig acabar magisteri, vaig començar a fer la carrera de geografia i història. I llavors, quan tenia 33 anys vaig acabar la carrera, però clar, és a dir, tu estudies unes assignatures, el que sigui, però aquests coneixements els tens interioritzats, tranquils, però estan allà com una cultura passiva. Però quan vaig fer 50 anys em vaig plantejar el fet de començar a investigar a nivell del meu poble, el poble que t'estimes, que és Esplugues. I va ser com vaig començar a fer recerca. El grup d'estudis, la Rosa Bosch, em van proposar de que si volia fer alguna cosa, vaig fer un parell de conferències. La tercera conferència va ser explicar el paisatge agrícola i ramader d'Esplugues de Llobregat. I vaig fer una cosa que va ser primer fer les conferències i després redactar el que havia estat investigant. Jo, quan tenia 50 anys, em vaig plantejar de fer tres treballs de recerca d'història contemporània. Un, que és l'agricultura, en quant a la transició d'unes Esplugues de paisatge natural a evolució cap a l'industrial.
1: Sí.
0: Un segon, que seria la indústria, en alta tercera de l'urbanisme. Aquests dos últims, això no sé si ho faré mai, però el primer és aquest.
1: Aquest que tenim a les mans.
0: Aquest em va portar 5 anys de treball, bàsicament 3, els 3 primers, que va ser un treball d'entrevistes, de localitzar antics pagesos, gent que feia bastantes dècades que havien deixat el seu ofici, el seu o el de la seva família, i llavors vaig anar buscant, entrevistant, i vaig fer un treball mixte entre l'arxiu municipal i aquestes entrevistes, i vaig anar construint un relat que tingués una coherència.
1: Perquè us feu una idea, aquest llibre té unes 230 pàgines, de mida D4, o sigui, no és un llibre de format petit, amb moltes fotografies.
0: 500.
1: I això porta molta feina.
0: Sí.
1: La documentació i recopilació també de fotografies.
0: Sí, sí, sí.
1: Ens expliques a la teva primera part, perquè hi ha dues parts amb aquest llibre, no podrem

0: tocar-ho tot avui, Josep, eh? Però en general parles de l'agricultura, del sol d'Esplugues, de l'activitat que hi ha ramadera i de la població agrícola. I també parles en aquesta primera part de les masies, però ja dic que no podrem parlar de tot, perquè ara no podem resumir aquestes 230 pàgines, i el que sí volem és fer-vos 5 cèntims aquest llibre perquè l'heu de comprar. O sigui, avui el que volem és potenciar la nostra cultura, però que aquesta cultura s'ha de transmetre, i hi trobareu el llibre, no sé si a través del grup d'estudis i també de la llibreria Esplugues, Josep.
1: Efectivament, la llibreria Esplugues. De fet, per Sant Jordi del 2018 va ser quan el vam editar i hem venut 270 llibres. És a dir, 270 llibres pel que és el municipi.
0: Està força bé,
1: és a dir...
0: Doncs vinga, encoratgem a les persones que ens estan escoltant que aquest Sant Jordi del 2021 teniu aquest llibre per regalar-vos sobre el paisatge agrícola i ramader aquí a Esplugues, i és Esplugues de Llobregat durant el segle XIX i XX.
1: Sí.
0: L'agricultura aquí a Esplugues era molt extensa, perquè clar, Esplugues és un terme municipal petit.
1: Esplugues té 4,6 quilòmetres quadrats, i el que passa que jo el que diria és que això va en funció de la població. La població d'Esplugues fins a mitjans del segle XIX era reduïda, 1.000 habitants com a molt, i anteriorment menys. Llavors és una agricultura de secà, no hi ha riu, per tant l'aigua que es podia extreure del subsol era escassa a través de pous. I llavors, bé, bàsicament era de secà, eren ametllers, oliveres, tot un seguit de conreus, vinya. I fins al 1851, que aquí en el llibre figura aquesta data, fins al 1870, bàsicament, 1888, perdó, que és quan apareix bé la filoxera i tota la vinya desapareix. Fins aquells moments, bàsicament, el 60% de l'agricultura era vinya, i l'altre 40% era cereal. A partir d'aquells moments que la vinya es mor a tot Catalunya, per després replantar-la, el que succeeix a Esplugues és una diversificació dels conreus. S'introdueixen fruiters, es comencen a plantar ametllers... A Esplugues no hi havia molt poca olivera, no n'hi ha hagut, n'hi ha hagut molt poca. Llavors es va diversificant el conreu. El que passa que, clar, per la proximitat a Barcelona, serà a mitjans, a principis del segle XX, quan aquesta proximitat farà que Esplugues comenci a créixer urbanísticament i comencin a aparèixer algunes primeres indústries.
0: Exacte.
1: Però fins al moment... el que havia era agricultura, i el que explico aquí és aquesta agricultura de mitjans del segle XIX fins la desaparició, i el que faig en aquest llibre és anar relatant com aquesta agricultura va desapareixent. El gran canvi de l'agricultura és després de la Guerra Civil. Després de la Guerra Civil molts camps s'abandonen, i són, però els molts conreus, llavors hi ha un canvi que anirà transformant la població d'Esplugues com a poble cap a ciutat.
0: Sí. En l'últim capítol d'aquesta primera part ens parles de les masies i les cases de pagès. No són el mateix, Josep?
1: No, per mi no. És a dir, hi ha un capítol... Hi ha un capítol que parlo de l'estructura de la propietat.
0: Sí.
1: Sí, exactament, el punt 9, que parla de l'estructura de la propietat. L'evolució de l'estructura de la propietat, Esplugues, com en altres municipis, ha passat de grans propietaris, terratenents, en el cas d'Esplugues no, terratenents no, perquè és reduït,
0: sí,
1: però hi ha una vintena de grans propietaris que pràcticament tenien el 80%. Del municipi. D'aquests 20-30 propietaris, 12 tenien el 1851 tenien el 49% del territori. Però aquests grans propietaris no treballaven la terra, no s'embrutaven les mans. El que tenien eren o bé masovers, el masover treballa en una masia per cuidar aquelles terres que el propietari les cedeix, o bé arrendaven les terres. I aquí està la diferència amb la casa de pagès. La carretera, Laureà Miró, avui en dia la carretera, Àngel Guimarà, tot el carrer Mossèn Cinto de Verdaguer, a l'inici de la Plana, totes aquestes zones que molts de vosaltres heu vist, cases molt velles, Esplugues el 1950 i ha comptabilitzat uns 70 cups de vi.
0: El 1950, vull dir que no fa gaires
1: anys. No fa gaires anys, és a dir, a mesura que aquelles cases velles que alguns de vosaltres heu vist es van anar enderrocant per edificar els pisos que avui en dia ocupen aquests carrers principals,
0: sí,
1: aquestes cases s'enderrocaven i a nivell del terra sortien els cups. Què indicava això? Indicava que els seus antics propietaris o els seus arrendataris era gent que treballava del camp. La gent tenia, doncs, el cavall, el carro, i teníem una vinya arrendada normalment o en propietat, depèn, a vegades la gent tenia una vinya petita pròpia, i la gent el que feia era cuidar la vinya, fer el seu raïm, portar-lo a casa, premsar-lo i fer el seu vi. El seu vi, que podien bé vendre'l, o l'altre, consumir-lo. Aquest costum que hi ha avui en dia de prendre cerveses i refrescos gassejats, això no existia. La gent bevia aigua o bevia vi. I el consum de vi era un consum, era habitual i era sa. I és, és dir,
0: diuen que fa sang el vi.
1: Bueno, el que permetia el beure vi és que hi havia la seguretat de que, com que el vi és la fermentació de la... d'un producte natural, alcohol, que es transforma en sucre, el sucre es transforma en alcohol i tal, el que permetia la fermentació és que si aquella aigua estava contaminada, deixés de ser-ho.
0: Molt interessant.
1: I llavors, clar, si tu anaves a veure amb un pou d'aigua que estigués contaminat, era, o que estigués net, però tu que et pensaves que estava net i hi hagués algun tipus de contaminació, potser... t'infectaves d'algun problema. El que tenies molt clar és que beure vi no era dolent.
0: Clar, perquè com has dit al principi, no tenim riu aquí a Esplugues, alguns pous, torrenteres sí que en tenim,
1: sí,
0: però aigües freàtiques tampoc en
1: sí,
0: tenim.
1: Sí que n'hi ha.
0: Però són abundants, bueno, en aquella època eren abundants, perquè clar, si no, molt de conreu no es podia haver produït si no haguéssim comptat amb les aigües freàtiques.
1: El rec constant de les aigües freàtiques no s'aconsegueix fins a la dècada del 1900-1920, quan apareixen les primeres bombes i es fan els pous que baixen fins a nivell freàtic, és a dir, hi ha un capítol que parla de les aigües, el capítol 6, que hi ha un plànol en què hi han dibuixades els corrents freàtics que baixen... És a dir, aviam, els grans propietaris tenien mines. La família Vidal i Ribas, sobre el 1840, porta de Sant Just la mina Vidal. Aquesta mina Vidal, que la construeix, que li val una fortuna, quan porta l'aigua de Sant Just cap aquí a Esplugues, ell no necessita a la seva casa de canvi d'elèctric, no necessiten tota aquella aigua, i el que fan és vendre-la. Es venen en plomes, la mesura era la ploma i es va distribuint.
0: Podríem trobar la primera, com ho dia jo, no picabaralla, però sempre se'ns sent dir els cargolins, els rifenyos.
1: Sí.
0: I jo pensava que això era molt recent, però poder ja ve per l'obtenció de l'aigua que ja venia des de Sant Just.
1: No ho sé.
0: No?
1: Perquè, no,
0: això em passa pel cap a mi, no és història.
1: No crec que sigui per l'aigua, sinó més aviat per un tema de faldilles.
0: Ah, val, doncs això serà un altre capítol, no serà cap llibre, eh?
1: Sí, sí.
0: I llavors, serà un debat.
1: I llavors, bé, vull dir, les parts més fèrtils eren els fons dels barrancs. Per exemple, Can Cervera, Can Vidalet, els fons dels barrancs, on hi ha Can Rigal, a la part de sota,
0: sí, que són més humides.
1: Són més humides, allà sí que hi havia aigua, i allà hi havia una producció d'hortalisses molt importants.
0: Clar.
1: En aquests moments, si passeu pel pont que separa Can Vidalet de Can Clota, i es veu Can Clota sota,
0: sí,
1: allò...
0: Tot allò de petita, quan jo era petita, tot allò eren camps d'ordi.
1: D'ordi i hortalisses, també.
0: Alguna, però més cap avall, sí. Més que a tocar cap a la Masia de Can Sabera, sí, no passa.
1: I avui en dia encara, és el poc, sí, que queda, és el poc que queda.
0: Per situar-nos, per la, sí, gent que ens esteu escoltant, estem parlant de la Ronda, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: On estava la Ronda eren camps d'ordi i d'hortalisses.
1: I llavors, clar, això és el fons dels barrancs. A partir del 1920, és a dir, hi havia mines, la mina Viladí i Ribes, la mina que venia de la Miranda, que anava a les Monges. Després del Raval cap a Sant Pere Màrtir baixaven dues mines. Del Torrent de la Moneda, és a dir, la falda de Sant Pere Màrtir, en baixava una altra que passava cap a les Masies de Can Aguilar i anava cap a Hospitalet, cap a Pobilla Cases. I aquestes mines el que feien era recollir les aigües que venien de Collserola, que es filtraven a través de la licorella de la muntanya, es canalitzava i baixava avall, i els propietaris el que feien era usar-la pels seus camps i vendre-la a qui corresponia.
0: Però això a partir, has dit abans, de 1920.
1: No, això, 1820, que tinguem testimonis, però segurament que són anteriors, eh?
0: Val.
1: La de Can Vidal i Ribes és del 1830-1840. D'acord. Clar, què passa? Havien pagesos que tenien una altra forma d'obtenir aigua. Fer un pou, el nivell freàtic passa a l'alçada de l'autopista, passa a 26 metres de profunditat, no és cap broma, i té una ruta concreta que va de Sant Pere Màrtir, baixa, fa una corba i baixa pel torrent de la Creu i baixa avall, i allà es van fer pous, i quan el 1920 i 1930 hi han bombes elèctriques que permeten pujar aigua,
0: sí.
1: Allà hi ha un ús més intensiu d'aquestes aigües. Però què passa alhora? Entre el 1820 i el 1840, que la companyia d'aigües de Sant Just, que era la que va aparèixer pel propietat del marquès de Monistrol, que va començar a fer la canalització d'aigües cap a Sant Just, de Sant Just cap a Esplugues, i els primers les primera aigua corrent, per això es deia aigua corrent, perquè obries l'aixeta i tenies aigua, va arribar un moment el 1920, aquesta companyia d'aigua, que era local i privada, és comparada per la
0: Aigües
1: de Barcelona.
0: Per això, no fa tants anys, jo de petita anava a pagar el rebut amb els meus pares al carrer del Nord, el rebut de l'aigua, sí, a Sant Just.
1: Sí, clar, però de fet el que succeeix és que, clar, és a dir, Esplugues, tenim un... Quan la companyia d'aigües de Barcelona, a través del projecte del senyor Pearson, es fa la canalització de les aigües, el rec, l'aigua corrent de Barcelona, comença a Esplugues, a Sant Pere Màrtir, on hi ha un gran dipòsit d'aigua, jo no l'he vist mai, i l'altre és a l'altre extrem. I llavors, clar, a través de la carretera de les aigües hi ha una canalització que el que fa és distribuir tota l'aigua cap a Barcelona. I per decantació, perquè baixa i agafa pressió i baixa. Però el gran dilema és pujar l'aigua del Llobregat, de Sant Joan d'Espí, dels diferents pous, pujar-los cap a l'estació d'Esplugues, Esplugues-Sant Just, perquè aquella finca que havia estat propietat de la família de la família Gelabert de Campí, a finals del segle XIX, s'instal·la la companyia d'aigües i d'allà es bombeja cap a Sant Pere Màrtir. I els l'aigua és... Bueno, és a dir, què pretenc amb això dir? Que l'ús de l'aigua ha anat evolucionant en funció de les necessitats de la població i del sistema productiu. Uh-huh. El sistema productiu agrícola necessitava poca aigua. O tenia pous, o utilitzava l'aigua de la pluja, o els grans propietaris tenen la capacitat de fer-se mines d'aigua. Els romans ja tenien mines d'aigua.
0: Sí.
1: Els perses també, o sigui que això és més vell que el napeu, i el que succeeix és que la crescuda demogràfica de Barcelona i els pobles de la Rodalia obliguen a crear un sistema molt potent que substitueix els anteriors. Llavors, clar, el sistema de mines va desaparèixer i el de Pous també,
0: vull dir. I dona pas a un altre tipus d'economia.
1: Exactament.
0: A la nostra ciutat.
1: Exactament.
0: La segona part del teu llibre parla de les masies, de les cases de pagès, i enumera tota una sèrie de cases que ja no existeixen, perquè jo m'ho estic llegint i veig si Can Cervera, que està a baix de tota Can Clota, sí. Can Clota, Can Cortada també hi és, Cal Esteve, bueno, Can Biel, aquesta la coneixes tu perfectament, eh? Però n'hi ha moltes, moltes que no les conec absolutament per res.
1: No, perquè no existeixen ja.
0: Ja no existeixen. Han estat enderrocades o...
1: Sí, sí, sí, clar.
0: Clar, perquè ara, per exemple, coneixem Can Rigal, que està a Hospitalet.
1: Sí.
0: Can Oliveras, ho coneixem també perquè li han posat nom al metro amb aquestes masies que
1: sí,
0: hi ha allà.
1: Sí, sí.
0: Val? Can Clota, també han respectat. Can Clota se li han posat el nom en el... a l'abaixador del tramvia. Però bé, veiem aquí un llistat de 81 masies o sí. cases de pagès, no?
1: Sí, sí. I excepte tres hi ha lleteries, i després hi ha la Torre de Picalquers i després la barriada de Sant Llorenç. Que aquí el que faig és explicar molt breument quatre coses de les cases del barri de Sant Llorenç. Clar, hi ha cases molt humils, que és allò que comentava abans, gent molt humil, amb cases d'estructura molt simple,
0: sí.
1: I després hi ha les grans cases potents, és a dir, les grans cases potents, històricament, primer, el castell de Picalquers,
0: sí.
1: Que era, el sabem que era el gran terratenent d'Esplugues, el gran senyor d'Esplugues. El 1714, com a totes les fortaleses catalanes, com Catalunya va ser vençuda per les tropes castellanes, Felip V les fan derrocar, malgrat siguin fidels i els de Picalquers siguin fidels i defensors de la causa borbònica, la seva muralla es fan derrocar i queda només el que és l'estructura del quarter, perquè era un quarter, una fortificació molt simple, però que el que hi havia simplement era unes instal·lacions agrícoles en què l'administrador de Picalquers, el pagès que vivia allà, quan els arrendataris de les terres de la muntanya anaven a portar el vi, una part se la quedava el senyor, una altra part se la quedava el pagès. I llavors, de fet, el que podia haver estat un castell passa a ser, a finals del segle XIX, una gran masia. Després ja tenim les grans cases.
0: Can Ramoneda també és una de les grans.
1: Can Ramoneda, Can Cortada, Can Pi, Can Clota. Can Clota és magnífica, que perdura en aquests moments encara.
0: Perdona, Josep, situem-nos, eh? Can Ramoneda i Can Pi estan al costat de l'església,
1: és a dir,
0: perquè la gent que ens escolta...
1: A la Sagrera, al voltant de l'església, hi ha les grans masies que van començar com a petites, però van anar creixent en la funció que els seus propietaris tenien més beneficis. I és Can Cortada, Can Ramoneda, Can Casanovas, que després seran les monges del convent de Montsió, Campi, que és potser és més petita,
0: sí.
1: I després, baixant al carrer Montserrat, cases més humils, que era Can Cargol, Can Vialet, i després cases, que ja no eren masies, que és Can Tello, però això és el cantó de la Sagrera. I després, fora d'aquesta zona, el que tenim, la principal casa més gran i més espectacular, és Can Clota, que Can Clota ve del segle XV, que sapiguem, uh-huh. I després hi ha cases del segle, construïdes del segle XVIII-XIX, que serien Can Cervera, que en aquests moments ara està ja mig enderrocant, Can Oliveres...
0: Can Cervera, una llàstima que s'està perdent.
1: Després Can Oliveres, que només queden les parets externes. Can Esteve, Cal Esteve, que també queden només les parets externes, allà on hi ha el Mercadona, a la parada del metro de Can Clotes.
0: Sí.
1: És a dir, el que hi ha una política simplement de deixar enderrocar el que és vell, perquè aquestes masies velles, aquestes cases molt velles, les parets són fetes de tàpia, llavors no cal que ningú les enderroqui, l'aigua Els agents, els
0: sí,
1: agents,
0: l'erosió, els agents naturals.
1: Els agents naturals ja fan la seva feina.
0: Exacte.
1: Llavors no calen, bueno. I després el que hi ha són moltes, moltes casetes, que això que explicava, de pagesos que treballaven pels altres, és a dir, o que treballaven per propi benefici. Hi ha pagesos que tenien terres fora d'Esplugues, a Cornellà, el pla del Llobregat, que és terra molt fèrtil,
0: sí.
1: I llavors aquesta gent amb el seu carro se n'anaven a treballar allà, havien de fer el que havien de fer, i tornaven a casa a Esplugues. Esplugues té un avantatge, o tenia un avantatge, és a dir, a partir de l'última gran inundació del Llobregat, si no m'equivoco, va ser el 73, no ho tinc present ara. Fins als moments, el Llobregat, de tant en tant, periòdicament, a la primavera, però principalment a la tardor, el riu sortia de llera i inundava els camps. Però clar, els romans ja fa més de 2.000 anys van fer la via Augusta Romana, i la via Augusta Romana no passa per la llera del riu,
0: no,
1: perquè el riu se l'emportaria.
0: Uh-huh.
1: Llavors sortia de Barcelona, pujava a Collblanc, de Collblanc pujava per Hospitalet fins a Can Rigal, bueno, per sota de Can Rigal, agafava el carrer de Sant Mateu, que el carrer de Sant Mateu és l'antiga via Augusta, pujava cap al Raval, arribava a Can Carbonell, entrava pel Raval, bueno, el Raval, pel que hi havia per allà, i anava cap a Sant Just, sempre seguint aquesta cota elevada que possibilitava el fet de que no hi haguessin greus incidents climatològics de pluges, i de torrenteres potser sí, però que el camí es mantenia estable i segur.
0: Els romans eren molt savis.
1: Van fer créixer Europa, i llavors,
0: sí.
1: Bueno.
0: Josep, haurem d'emplaçar-te per un altre dia per continuar parlant del teu llibre, i a mi ja m'agradaria finalitzar, si et sembla,
1: sí,
0: per l'inici del teu llibre.
1: Sí.
0: Tu comences, i això m'agrada molt, amb els agraïments. Normalment la gent fa els agraïments cap al final, i a mi m'ha agradat perquè obres el llibre i un cop veus l'índex fas tota una sèrie d'agraïments a moltes persones.
1: Sí.
0: I entenc que són les persones que t'han ajudat a estudiar i a recercar tota la documentació que tu aportes en el teu llibre.
1: No, aviam, les quatre persones primeres sí. És a dir, jo el que vaig fer va ser iniciar el treball a través de l'estudi del Sindicat Agrícola d'Esplugues. L'últim president, en Josep Caselles, i Vilà, el masover de Can Cortada, després l'Anita Hernández, la Roser Llorenç de Cal Carratxec, i el Joan Puiggròs, el Quico Malivern, que ja és mort. Llavors, tota la informació que jo vaig aconseguir a l'arxiu municipal d'Espluga sobre el sindicat agrícola, que vaig anar fent llistats de pagesos, vaig anar-ho contrastant amb ell i amb ells, i llavors el que vaig fer va ser contrastar a quatre persones diferents que havien treballat en àmbits diferents. Vull dir, el Josep Caselles com a pagès i membre del sindicat i president durant molts anys i tota la vida siguem pagès, la Neita Hernández també de Cal Carboner dels Camp Preciós, la Roser Llorenç com a carreters, com eren carreters, i en Joan Puiggròs, el Quico Malivern, com a matarife, que anava per totes les cases, ells coneixien a tothom. Llavors, clar, jo, la informació que jo aconseguia en els documents oficials escrits, jo els havia de contrastar amb la realitat.
0: Clar.
1: Llavors, jo el que vaig fer va ser, d'aquelles 80 masies, vaig trobar 60 descendents directes o indirectes, o gent que va portar aquelles masies, i un per un els anava entrevistant. Vaig estar 3 anys contínuament buscant i anar-los a entrevistar. Llavors, d'aquelles masies he trobat tot aquest llistat de persones. Algunes són vives, la majoria, moltes són mortes.
0: Sí. O algunes recent mortes,
1: sí,
0: perquè estic veient el nom d'alguna persona que no fa ni un any que s'han mort.
1: Ui, tant, aquí n'hi ha uns quants.
0: Uns quants, oi?
1: Uns quants.
0: Josep, això segurament et donaria per fer un segon llibre, no?, amb tot el que m'estàs dient ara, amb aquestes entrevistes.
1: No, perquè tot això està escrit.
0: Ja està recollit.
1: Aquí. Això ja està recollit. Jo el que no vaig fer va ser recollir, que tu un dia m'ho vas proposar, perquè no entrevistaves amb Ràdio Caset? No, perquè no hagués acabat mai.
0: Clar.
1: I el que feia era un treball de síntesi. Jo anava recollint dades, sí, contrastava, i clar, la meva gran sorpresa va ser veure que aquesta gent tenien imatges, fotografies de quan ells eren joves.
0: Clar.
1: I llavors, jo, la meva intenció és seguir fent recerca per d'uns altres temes.
0: Doncs, Josep, moltes gràcies
1: a tu,
0: per haver estat amb nosaltres.
1: Sí.
0: També gràcies a totes aquestes persones que t'han ajudat i ha fet possible tenir el llibre a les nostres mans. I us recomanem aquest llibre, El paisatge agrícola i ramader, d'en Josep Florensa, que el trobareu a la llibreria Esplugues, i és un llibre dintre dels quaderns que editen el grup d'estudis d'Esplugues.
1: Moltes gràcies, Isabel.
0: T'emplaço per una propera, perquè segurament tens moltes més coses que explicar-nos. Avui hem estat poca estona amb tu i segurament que ja deus estar preparant algun llibre.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs ens retrobem ben aviat.
1: Molt bé, gràcies.
0: Una abraçada a tothom,
1: gràcies,
0: com sempre. Des d'Esplugues FM, com sempre, una forta abraçada. I ja sabeu, si heu escrit un llibre, poseu-vos en contacte a esplugasfm.cat. Bona tarda i bon dia.

0: Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per parlar-vos de llibres. Dediquem el nostre programa d'entrevistes habitual a escriptors i escriptores i de veïns i veïnes d'aquí d'Esplugues. Avui parlarem amb una veïna de la Plana. Ella és la Rocío Corrias. Bon dia, Rocío.
1: Hola, bon dia.
0: Ets nascuda l'any 67 i què et porta aquí venir aquí a Esplugues a viure? Per quin motiu?
1: Bé, nosaltres vivíem a Barcelona, jo sóc d'allà, el meu marit també, i volíem viure en un lloc més tranquil, sense tants agòbios i sense tanta gent, i a més vivíem en una zona molt turística, i volíem fer un canvi. Llavors, el fet de que la seva filla, la filla del meu marit i la seva família visquessin aquí, doncs va ser un motiu prou important com perquè volguéssim estar a prop seu i ens vam decidir per Esplugues.
0: Doncs me n'alegro, és una ciutat realment tranquil·la.
1: Sí, sí.
0: Tens temps de fer una miqueta de passeig pels carrers, conèixer la nostra gent amb aquests 3 anys, relacionar-te amb entitats aquí del poble?
1: Sí, sí, jo des que vaig venir a viure aquí vaig decidir integrar-me tot el que pogués i les meves compres les faig a comerç d'Esplugues. Surto de restaurants o a fer una mica de vida social i ho faig aquí, m'agrada fer-ho aquí. Les compres les faig sempre al comerç d'aquí, des de la roba a l'alimentació, tot. I a més estic amb una colla de batucada que penso que és una forma també d'integrar-te i de viure una mica al lloc on has decidit viure, no?
0: Molt bé.
1: Amb Drums Batucada, estic molt contenta perquè he fet grans amics, bona
0: els
1: gent.
0: Els conec, el Francisco i més persones que ara no em venen el nom al cap.
1: El Lluís, l'Albert, la Núria, la Maria, la Neus.
0: Ah, sí, és veritat.
1: Sí, sí.
0: És veritat, el Lluís encara està, pensava que ja no hi era.
1: Sí, sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Sé que hi ha algunes persones que conec que ja no hi són. Hi ha una cosa que m'ha agradat, i és que saps on està l'Avenç.
1: Sí.
0: Per què pensa que hi ha gent d'Esplugues, de la Plana o d'altres barris, que no saben on està l'Avenç? Quan els dic, quedem a l'Avenç, i et diuen, ah, sí, és allà aquell lloc, allà aquella terrassa amb un bar, i dic, no, és el centre cultural. I doncs està bé, pensava que vivies més anys per el poquet que tu i jo hem pogut parlar.
1: No, a mi m'agrada molt passejar per aquí, per Esplugues, perquè a més té uns indrets, uns raconets fantàstics, i m'agrada conèixer els parcs que hi ha, que són molt macos, i m'agrada la seva biblioteca, i bé, de fet no conec totes Esplugues, potser Can Vidalet és el lloc on he estat menys, però m'he recorregut la Miranda, m'he recorregut la Maiola, he anat per aquí per la Plana, per tots els barris una miqueta, el Gall m'agrada molt, i sí, sí, m'agrada, i especialment a tots els voltants de l'església i aquests raconets preciosos, aquestes masies antigues. Fantàstiques.
0: Doncs, encantats aquí a la ràdio de tenir-te avui amb nosaltres, de tenir una veïna que de seguida que hem volgut parlar amb tu has vingut. Rocío, com comences tu a escriure?
1: Bé, jo vaig començar, estava estudiant llengua i literatura quan vaig decidir publicar el primer llibre. Jo he escrit sempre, des de petita escrivia, però per mi, no professionalment, sinó que per mi escriure era sempre ha sigut una necessitat per expressar-me i per créixer de manera personal, no? Llavors, el tema dels relats va començar perquè jo vaig obrir un blog i cada 15 dies anava penjant un conte, un relat. I els meus amics em vaig donar compte que me'ls anaven exigint, no? Que em deien, ei, que t'has despistat, que ja som dimecres i encara no has penjat el relat. I cada cop me'l demanaven més, i si em despistava algun dia això m'ho retreien, no? Llavors em van animar a publicar-ho, a fer una publicació. Llavors vaig anar amb una editorial independent, amb la meva carpeta i els meus relats, ho vaig presentar i vaig dir, bueno, com veieu això per publicar-ho? I on s'ho van quedar, ho van estudiar, em van dir, sí, ho podries publicar com un recull, perquè eren relats que no tenien cap relació entre ells, uns més curts, uns més llargs, i vaig fer una autopublicació. Arrel d'aquesta primera experiència em va agradar molt i la gent em demanava que en fes una altra. I llavors vaig publicar El teorema de los sentidos, que ja és un llibre de relats. Ja no són relats que no tenen cap mena de relació, sinó que a través dels cinc sentits, doncs cada un dels nostres sentits té dedicats tres relats que comparteixen situació, comparteixen ambientació, comparteixen personatges i estan lligats entre ells. I llavors també va tenir força èxit, es va vendre molt bé, inclús s'han impartit alguns tallers de lectura sobre aquest llibre, perquè es toquen temes molt diferents però molt interessants de la vida diària, com, no sé, pot ser l'abús d'autoritat, el masclisme, racisme, el desig de llibertat dels joves, l'emancipació, en fi, molts temes. Però jo encara volia una mica més, perquè sempre vols evolucionar, i vaig escriure la novel·la, la primera novel·la.
0: La primera novel·la, que és El pacto del hambre.
1: Exacte.
0: I a més està ambientada a Barcelona, just a l'inici o un poc abans de la Guerra Civil. Oi?
1: Sí, està ambientada al barri de Gràcia de Barcelona, del que diríem Gràcia Nova, sí. El que ara és Gràcia Nova, pel voltant del passeig de Sant Joan, que era l'entorn de la fàbrica Elizalde, era una antiga fàbrica de primer automobilística, després es va centrar en l'aeronàutica, feien motors d'aviació, i la història transcorre des de l'any 1935, just abans de la guerra, fins a l'any 42, a la postguerra. És una història familiar, és la història dels avis del meu marit.
0: Sí.
1: Parla una mica de què va succeir en un barri de gent treballadora, de gent obrera, de gent molt normal, què va passar quan va esclatar la guerra i com els hi van canviar les vides a tots.
0: I les pors que tenien, fins i tot les vergonyes percebudes o a vegades no percebudes, de tot el que van viure amb un bàndol i amb un altre, les mateixes famílies, com ho van pair, com ho...
1: Sí, sí. Eh? Sí, a més hi ha el contrast molt interessant del que eren els treballadors de la fàbrica, però també la família burgesa, una dona de l'alta burgesia catalana, que a més va ser una dona emprenedora, una dona empresària, que en aquella època no és que hi haguessin gaires, i era la presidenta del Consell d'Administració d'aquella fàbrica. Ella portava les regnes d'aquella activitat, participava molt de la vida de la fàbrica, i era una mica la relació que tenien amb els seus treballadors i què va passar quan va esclatar la guerra i com va continuar després, com van quedar aquelles ferides sense tancar i com ha transcorregut tot. Pensa que la història està narrada des de l'actualitat, perquè no es pot considerar ben bé una novel·la històrica perquè hi ha personatges vius. Els que expliquen la història, doncs, eren uns nens, era una nena quan va succeir tot, i ara li explica el seu net, i s'explica des de l'any 2017, que estava en plena efervescència el sentiment independentista de Catalunya. Ah, sí. I llavors hi ha una mica de contrast també de dues situacions històriques a Catalunya i del que es vivia, del que es va viure llavors i el que es va viure ara fa poc, i bé, encara es viu.
0: Si tu vas al barri de Gràcia i parles de la casa Elizalde, encara trobes a persones grans, de 80 i pico d'anys, que encara recorden perfectament aquella fàbrica, els treballadors que hi havia, qui anava a treballar...
1: Sí, a veure, una cosa era la fàbrica Elizalde, i una altra la casa. La casa Elizalde era la casa, el domicili particular dels amos de la fàbrica, de la família.
0: La gent ho associa quan parles... què era Elizalde? Ah, sí, la fàbrica que hi havia motors, i ho relacionen amb la família.
1: Va ser una fàbrica molt important a nivell nacional, però a més va ser també un centre neuràlgic importantíssim a Barcelona, no? Al barri de Gràcia, perquè molta gent treballava allà. I, a més van crear una cosa molt maca, que va ser l'escola d'aprenents, i és que agafaven nanos que tenien 14-15 anys, es formaven allà i ja després tenien feina allà, i la formació que rebien a la fàbrica era molt bona, amb la qual després, quan anaven a altres fàbriques a treballar, també estava molt, molt reconegut això, no? Tenia un cert prestigi. I la casa havia estat la casa dels amos de la fàbrica, però també havien hagut dependències de la fàbrica, també havien hagut els despatxos de direcció i alguna altra cosa de caràcter administratiu que també estava allà.
0: Has parlat, o ens estàs comentant, que és una àvia que li explica al seu net com va ser tot aquest procés que ella va viure. I per tant aquí veiem una transmissió generacional i familiar important de sentiments i també de valors i de circumstàncies, no? Com ho reflexes tot això en a la novel·la?
1: És la base de la novel·la. De fet, la idea va sorgir perquè quan veiem de vegades, o almenys a mi em va passar això, no? Que veus una mica el que passa actualment i veus a nanos molt joves, molt implicats en causes molt nobles i m'agrada que sigui així, no? Però també han de conèixer la història i han de saber el per què passen les coses i què s'ha patit abans.
0: D'on venim.
1: D'on venim. I tenir un respecte especial cap als grans, perquè tot això ho van viure, no? I els hi va marcar molt la seva vida. Llavors jo m'adonava que hi havia nanos joves que els hi parlaves en Franco i no sabien qui era. Això passa, és molt trist, però això passa. Perquè durant moltíssims anys la Guerra Civil i el que va passar després, doncs es va intentar tapar, no parlar-ne, suavitzar molt. I estem parlant, doncs, de crims, de guerra i de repressió, i repressió no de que no et deixessin parlar, sinó de que et mataven si parlaves de segons què. Llavors, tot això s'ha de transmetre. La memòria històrica és importantíssima, importantíssima, perquè si no sabem què va passar, el més probable és que tornem a ensopegar amb la mateixa pedra i tornem a cometre els mateixos errors. I d'aquí surt una mica la idea de fer aquesta novel·la i de parlar-ne, i també d'utilitzar els personatges d'un nano jove de 14 anys i una senyora de 80 que li explica amb tot el carinyo i la paciència del món com van viure, per què va passar i com va passar.
0: Aquí tens una feina no solament de transmissió generacional, sinó una feina de documentació i recerca que has hagut de fer.
1: Molt important, sí. Molt important, molt exhaustiva, i de fet em va portar més feina tota la documentació, tota la fase de documentació, que no pas la d'escriptura. Jo vaig estar 2 anys documentant-me i la novel·la la vaig escriure després en 6 mesos o 7 mesos. Vull dir, el que costa més és trobar informacions fiables, contrastar-les, recollir moltes anècdotes, recollir moltes històries personals de gent que fins i tot li ha costat parlar, que no li agrada recordar. Pensa que jo he parlat de la família del meu marit, però també hi ha molts altres personatges. I inclús amb la pròpia família hi ha temes que no els hi agrada rememorar, que no els hi agrada perquè estan associades a èpoques fosques i coses que es volen oblidar. I llavors recuperar tot això, sí, és dur, sí. I costa.
0: Una mica també has hagut de fer com de terapeuta, no?, amb les persones que has hagut de parlar perquè et donessin informació.
1: Sí, a veure, demanar-ho i sobretot fer-los entendre que la novel·la estaria tractada amb molt de respecte. Jo he intentat respectar molt a tothom i mostrar la realitat tal com es va viure, perquè les persones que ho llegeixin, que el lector es qüestioni les coses i les analitzi des del seu propi punt de vista, no a través dels meus ulls, sinó dels seus.
0: El Teorema de los Sentidos i El Pacto del Hambre la podem trobar a la llibreria Esplugues d'aquí?
1: Sí, a la llibreria d'Esplugues tenen els tres, tenen La pluma del desván, El Teorema de los Sentidos i El Pacto de l'Hambre, i també a la llibreria...
0: L'Escriva, de l'Avinguda Isidre Martí.
1: Ah, exacte.
0: He vist que ets força activa per les xarxes, estàs a Facebook, a Instagram, i m'estàs parlant d'un blog.
1: Sí.
0: Digue'ns on et podem trobar, amb quina pàgina...
1: Ara el blog el tinc parat perquè hi ha tantes coses, no em dona la vida.
0: Bueno, però si més estic... no trobarem les teves feines
1: sí,
0: que has fet, eh?
1: A les xarxes estic a Instagram, estic a LinkedIn, estic a Facebook. A Facebook tinc la meva pàgina d'escriptora, però a més també hi ha una pàgina únicament del llibre del Pacto de l'Hambre, on vaig penjant totes les novetats, entrevistes i sí, qualsevol cosa que hi hagi. I, en fi, i a més hi ha, a part d'escriure llibres, doncs també hi ha una altra faceta, que és la d'escriptora com a storyteller per internet, i això està obert a empreses també per fer doncs escriptura per encàrrec, per webs, blogs, etc.
0: Pel que calgui. Mm-hmm. El Pacto del Hambre uh-huh. ha estat llibre finalista del Premi Fernando Lara de l'editorial Planeta.
1: Sí.
0: I te t'esperaves? Perquè, clar, ser finalista de tota la quantitat d'obres que es presenten en un certamen com aquest, dius, ostres...
1: Sí, va ser una sorpresa. Jo, a veure, presentes un llibre en un concurs perquè el vols guanyar, no?
0: Sí.
1: Però hi ha certamens que són molt importants i que és més per l'experiència de presentar-ho i saber a veure com va i com funciona, que no una altra cosa. I també pel fet de que el llegirà gent, saps que el llegirà gent que tenen molt de prestigi i un bagatge important dintre del món literari, no? Aquesta era la meva intenció quan el vaig presentar. Llavors, el Premio de Novela Fernando Lara hi ha només un guanyador i 10 finalistes. A la llista dels 10 finalistes, la primera obra que figurava era El Pacto de l'Hambre, i clar, quan ho vaig veure, allò va ser d'infart. Per mi va ser un orgull enorme i vaig quedar encantada de la vida, només per aquest reconeixement d'haver estat finalista. Sí.
0: Explica'ns per què vas triar el pseudònim, perquè jo ho he vist a YouTube i...
1: Sí.
0: Em va semblar molt entranyable.
1: Sí. El pseudònim... Bé, jo vaig pensar, sincerament, de presentar-ho amb un pseudònim, perquè deia, és que si veuen un llibre de Rocío Corriasi i no em coneixen, potser no s'ho llegeixen. Després vaig veure que estava molt equivocada, que si el presentes te'l llegeixen, sí. Clar. Però jo vaig pensar això innocentment, llavors vaig buscar un pseudònim i vaig posar el nom de la meva mare, Maria, i el segon cognom del meu pare, Campoy. Maria Campoy. I en primer lloc perquè així me'n recordaria, i després perquè era un homenatge a ells també, no? Els feia partícips del que jo estava fent, els havia perdut i vaig pensar que d'aquesta manera els tindria una mica amb mi.
0: Doncs molt bé, perquè està molt bé aquesta filiació que has fet amb el nom de la teva mare i el cognom del teu pare. Rocío, gràcies per haver estat avui amb nosaltres. M'agradaria seguir tenint contacte amb tu i la ràdio.
1: Encantada.
0: I que ens vagis informant dels teus viatges, de les teves presentacions. Et volem una altra vegada aquí als nostres estudis.
1: Quan vulgueu.
0: Doncs ho torno a repetir. El Pacto de l'Hambre és un llibre que ens parla d'una família, d'una situació de justament abans de la Guerra Civil. Uh-huh. Ens situa en el barri de Gràcia, perquè vivim a Barcelona, però hi ha gent d'aquí d'Esplugues que tenim arrels a Gràcia.
1: Molt bé.
0: Una abraçada. Encantada. Rocío, gràcies pel teu llibre, pels teus relats i per tota la feina que fas.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Sí.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: El mapa indica que és la segona sortida.
1: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
0: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
1: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
2: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

No recordo quan va ser, t'enyoro i ferida. Plores perquè no t'entenc, i gira, i gira. Sé que sóc un inconscient, i encara m'estimes.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM,
1: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!
10: Estàs escoltant Esplugues FM.
11: Esplugues FM.
12: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
3: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
4: Al carrer,
3: al comerç,
5: al lleure,
3: a les oficines,
4: als patis de les escoles,
5: als bars,
3: als hospitals.
5: Si vols que el català se senti,
3: parla'l.
6: Tria'l.
5: Reclama'l.
6: Activa't per la llengua.
3: És urgent. Fes-ho ara.
6: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
5: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
7: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
3: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Sou una entitat?
1: Organització sense ànim de lucre?
2: Associació de veïns?
3: Artista?
4: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gratis!

0: Si us interessa el món del teatre, els propers minuts segur que us agradaran, ja que a Esplugues tenim un grup de teatre amb més de 100 anys d'història que fan moltes activitats que potser no coneixeu. Avui hem convidat el Francesc Martín. Ell és coordinador perquè ens parli una mica de l'Endoi. Hola, Francesc.
1: Hola, molt bones.
0: Explica'ns què és l'Endoi.
1: Bé, l'Endoi és un grup de teatre amateur. Som una secció que formem part de l'Avenç, del Centre Cultural, i com a tal som una secció centenària. Som de les primeres que van néixer dins del centre. Com a referència, el centre va néixer el 1906 i de lo primeret que va sorgir aquí va ser el tema de ball i després el tema de teatre. I aquí va començar una mica la història del teatre de l'Avenç. A partir d'aquí, al cap d'uns anys, si no recordo malament, a l'any 30, es va fundar el primer grup de teatre, que es deia l'Acadèmia de Declamació, per gent d'aquí d'Esplugues, i aquest grup va funcionar molts anys, pràcticament amb aquest nom fins als anys 97-96, que va ser quan es va decidir canviar el nom per l'Endoi. I amb aquest petit pas es va una mica modernitzar el nom i es va donar un impuls diferent a lo que era el grup de teatre.
0: I actualment qui sou els que esteu darrere d'aquest Endoi?
1: Som gent d'Esplugues i som gent de fora, som gent variada, no? En principi, fa molts anys, la gran majoria de gent que feia teatre era fill d'Esplugues, per posar-ho entre cometes, i després, amb el pas dels anys, malauradament hem tingut el problema de baixes i problema de captar gent per fer obres de teatre, no? I ara tenim gent de Barcelona, tenim gent de Sants, tenim gent de diferents llocs, de Cornellà...
0: Avui podem fer una crida a tota aquella gent que ens escolti, sigui d'on sigui, que formi part d'aquesta companyia de teatre.
1: Sí, de fet, aviam, sempre estem oberts, la secció d'Endoi sempre hem estat oberts a noves incorporacions i realment sempre ens fa falta gent. Actualment, per exemple, un dels problemes que ens trobem és que ens falta
0: homes. Hi ha més dones que estan avesades a fer teatre.
1: Sí, és així, tot el gènere femení és el que més ens aporta actualment a l'Endoi, perquè el gènere masculí costa més de captar, costa més de trobar, i aleshores tenim el problema que hem de condicionar moltes vegades el tipus d'obra o el tipus d'espectacle que fem al gènere que tenim, no? O adaptar-ho.
0: Si algú que ens escolta li entra en el coquet de formar part d'aquesta associació de grup de teatre, millor dit, què ha de fer? Us ha de buscar a l'Avenç? Hi ha una pàgina web on us pugui contactar? Algun telèfon? Alguna adreça?
1: El més fàcil és dir, estem a l'Avenç tenim una secretaria,

0: Gent que no vol dedicar-se professionalment, bueno, podrien haver-hi diversos perfils, no? Mm-hmm. Gent que no, que potser diu, mira, vull professionalitzar-me en aquest tema i començo amb una companyia petita o amateur, i d'altra gent que no, que té la seva feina molt clara i definida, i això ho pot fer com a teràpia o com a manera de socialitzar, o quines són les vies perquè algú entra en una companyia de teatre amateur.
1: Aviam, el... val a dir que dins dels grups amateur sempre després despunta la gent i la gent pues,
0: acaba sent professional
1: o acaba buscant-se una mica el modus vivendi de, amb això, no? Nosaltres som un exemple. Hem tingut gent que ha passat per aquí i que actualment pues, és professional, semiprofessional o està dins del món dels arts escèniques.
0: Però ara t'ho posam un compromís i dir-te que ens diguis noms. No?
1: Bueno, hi ha un actor que és l'Òscar Jaenada, que va passar per aquí i que, bueno, va estar poc, però com
0: però que ara és,
1: que ara està,
0: és un doncs, nom.
1: Ara es punta, no? Tenim el Pep Martínez, per exemple, que està fent cosetes a la tele i ha sortit amb diferents novel·letes d'aquestes que surten, fa doblatge. Després està l'Òscar Bosch, per exemple, que amb el Parking Shakespeare i altres històries que ha anat fent, doncs, són persones que estan treballant d'això i els dona una mica per viure, no?
0: Per tant, ja la primera opció, que seria doncs fer experiència, aconseguir experiència i professionalment poder-se dedicar, i després hi ha l'altra vessant de gent que potser ho vol com a teràpia o com a una manera a vegades doncs, de superar pors, per exemple, no? És a dir, que això també sí. I cap, ja no sempre és aquesta vessant professional al ser d'un grup de teatre.
1: No, de fet la majoria de gent que s'incorpora a un grup de teatre, dels que arriben, jo puc parlar dels que hem anat incorporant amb aquests 30 anys d'endoll, sí que és cert que molta gent ho fa servir com a teràpia o com a dir, necessito obrir-me, necessito estar en contacte amb altre tipus de gent, i bueno, per caràcter o perquè realment mai han estat amb una entitat, i això es nota moltíssim, no? I et sorprens perquè realment són la gent que en poc temps es deixen anar en seguida. Primera, perquè no aviam, hi ha la pressió, sempre hi ha una pressió de que s'han de fer les coses, has d'aprendre del guió, però no som tan exigents, poder que tenim més maniobra, no? Vull dir que no deixem més temps per preparar les obres, o sigui, no hi ha aquella pressió tan, i una mica ho adaptem, no? Adaptem la situació a la gent a la situació personal de cadascú.
0: És que de fet en altres països l'educació, i sobretot a nivells superiors, el teatre o la música forma part, encara que tu siguis metge o vulguis ser enginyer, és com una habilitat que et pot permetre doncs millorar com a persona professional. Per exemple, el teatre pot fer facilitar el parlar en públic, que molta gent a vegades doncs, aquest enfrontar-se a un públic que potser doncs, et ve a escoltar doncs, per fer una ponència, no sempre és fàcil.
1: No. De fet, el més d'això és perdre la por escènica, no? Perdre, en aquest aspecte, és el que costa més, no? Sortir d'un escenari i enfrontar-te doncs, a un públic, o sigui nombrós o sigui menor, però és la por que hi ha i el que fa passar més nervis. Però bueno, és una situació que és puntual, que en principi en poc temps està superada.
0: I els 5 minuts aquests de por escènica d'abans de començar, se supera o això sempre? Diuen que encara que siguis molt bo, això no es passa mai.
1: Existeix a tothom, la por escènica, des del més professional, almenys, sempre ha existit, i va en funció també una mica de tot, no? De l'engranatge del projecte i de l'engranatge de l'equip que tinguis, no? Perquè si el teu entorn en aquell moment, o per lo que sigui, hi ha algun petit problema i tal, doncs fa que evidentment l'actor, que és el que dona la cara, és el que ho passi més malament i el que es posi nerviós, no? Però bueno, és, jo per lo que he vist i per l'experiència és, en un minut que estàs a l'escenari això ho perds, si tot va correctament, o sigui, és allò, pam, entres i a partir que deixes anar el teu petit guió ja desapareix i comences a desenvolupar. Val a dir que els actors fan molta pinya i això ajuda moltíssim.
0: L'energia que et pot transmetre als companys.
1: Sí, és ajuda. Molt important. I després ja es nota moltíssim, i amb un grup amateur, sobretot la gent que té més taules, vull dir que
0: ajuda els altres.
1: Ajuda els altres. I això acompanya. Els acompanya i

0: I, bueno, i això ho faig d'agrair, no? I...
1: Doncs, Francesc, digue'ns, què és per tu el teatre? És a dir, tu per què fas teatre? Ja posats, ja que estem en confiança, jo, i que ja portem 9 minuts d'entrevista, què és per tu el teatre i per què et vas ficar en aquest sidral?
0: Bueno, jo, val a dir que porto molts anys amb el món que jo dic de la faràndula, perquè jo vinc de teatre de carrer, vinc d'entitats culturals com Geganters, com Diables, i porto tota la vida fent-ho, des de molt jovenet, vull dir, vaig començar amb això, i poder... tot aquest, com que són tantes coses, no només és que estigui ficat en el món del teatre, també ho vaig fer una mica, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar tota la pressió que tenia quan vaig estudiar, quan estava fent els estudis, pues, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar-me. A banda d'això, que sóc una persona que necessito tenir el temps molt ocupat. I això, pues, com que ho he fet molts anys, aleshores pues, ja ho porto fent tants anys que per mi forma part de la meva vida. No? Llavors, a partir d'aquí, pues, bueno, vaig perdre també vergonyes, vaig perdre moltes coses que t'ajuden, que estar en un grup, en un col·lectiu, t'ajuden a perdre, no? I, bueno, i llavors al món del teatre, aquí vaig entrar a l'Endoll, precisament vaig entrar pel Jordi Udina, perquè, bueno, va ser el que parlem d'un relleu, no? O sigui, l'Endoll, entre cometes, funciona com relleus, no?
1: Quan, de grups,
0: sí, quan hi ha un grup de gent que dius, bueno, pues ja es va fent gran, o volen deixar-ho, o no volen tenir tanta feina, pues, bueno, es va buscant una mica gent que pugui tirar endavant. I una mica va ser aquesta situació, no? O sigui, per tenir continuïtat, per tenir un grup de gent que també vingui del món del teatre i això pugui continuar, pues, el meu cas va ser sis, no? O sigui, em van comentar, pues, escolta, pues, vinga, va, tira endavant això i tal, i bueno, i em vaig ficar aquí dins de l'Endoll i ja porto, pues, forces anys.
1: Doncs feta la crida perquè tots aquells que els agrada el teatre i vulguin formar part d'aquest grup de teatre, que és l'Endoll, que es posin en contacte amb vosaltres.
0: De fet, explotem una mica les qualitats de la gent, no? Perquè si ve, per exemple, ara el qualificatiu ens diuen, tenim un MacGyver que d'un armari et fa un cotxe. No? Ostres, pues ens va perfecte per fer decorats, no? I a més es vol apuntar, pues, això ens va de fàbula, no? S'apunta una persona que és tècnic de so, tècnic de llum i tal, pues, perfecte, perquè també, pues, bueno, sempre encabim a la gent, perquè hi ha molta gent que no vol actuar també, això val a dir-ho. O sigui,
1: però que li agrada el món del
0: teatre. Que li agrada el món del teatre.
1: Vestuari, perruqueres, maquillatge, vull dir,
0: sí,
1: que
0: hi ha moltes
1: tecles a tocar.
0: Sí.
1: És a dir, que la crida d'avui també seria que tots els espluencs vinguessin a veure teatre a l'Avenç.
0: Sí.
1: Acabaríem amb aquesta crida de que tots aquells que tinguin interès cultural, i el teatre n'és un, doncs que aquí es fa programació.
0: Sí.
1: I que, bueno, que estiguin en contacte amb nosaltres per saber quines obres es portaran a terme.
0: Sí, de fet, aviam, és el pal de paller, o sigui, l'Avenç som un referent cultural i fem molta programació, i aleshores, pues, entre ells el teatre, sigui de l'Endoll o sigui de fora, i, bueno, aprofitaríem per cridar i demanar participació i que la gent vingui a veure els espectacles que programem aquí i vingui a fer Avenç, perquè Avenç és un punt de referència i sempre ho ha sigut, i bueno, i necessitem que, pues, torni a tenir aquesta vida cultural a nivell d'acollida, no? A nivell d'acollida del poble i de gent de fora, vull dir, i bueno, aprofitem aquesta entrevista per fer això, aquesta crida que vinguin i disfrutin de l'espectacle.
1: Doncs moltes gràcies, Francesc, per estar avui amb nosaltres, que teniu aquí els micros a la vostra disposició per fer difusió de tot el que considereu, i fins una altra.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Si us dic la nit més curta de l'any, la que s'allarga fins la matinada, fogueres, petards, coca, ballaruca, de què penseu que parlarem a l'entrevista d'avui?

0: El foc ha estat sempre un símbol en la vida de l'home. Els pobladors primitius dels països mediterranis i europeus ja veneraven les forces de la natura, i amb elles principalment el sol i el foc, mitjançant els cultes i les celebracions. Però serà en Pep Ribas, un dels precursors i un dels que va començar aquí a Esplugues a portar la flama del Canigó, que ens explicarà com és que es celebra als Països Catalans aquesta flama del Canigó, aquesta revetlla de Sant Joan.
1: La data del solstici d'estiu, que és el dia més curt de l'any, ja era celebrat ja, doncs, pels antics. Això ja és una tradició que ja ve de mils d'anys, es pot dir, diguéssim. I és que aquesta tradició era celebrar amb fogueres, perquè les fogueres, doncs, evidentment, doncs, és un signe de purificació. Tot això ja havia funcionat sempre, diguéssim, dintre els països de l'àrea, sobretot del Mediterrani, m'entens? El nord és un altre tema. Però l'any 63, el Francesc Pujades, que és un habitant d'Arles, del Catalunya de Nord, diguéssim, Arles, molt a sota del Canigó, que va dir. Se li va acudir, doncs, anar a celebrar, doncs, la nit de Sant Joan, doncs, encenent una foguera a dalt del Canigó. I això va ser l'any 63, em sembla així. I aleshores va estar diversos anys, doncs, ell i una colla pujant a dalt del Canigó i encenent una foguera, com altres fogueres ja havien encès, que no tenien res a veure, diguéssim, amb el Canigó. Ara bé, l'any 66, el 1966, ell i tota una colla se'ls va acudir, doncs, diguéssim, home, aviam, i si els focs de Sant Joan de tots els països catalans s'encenguessin amb la fama del Canigó? Perquè llavors, diguéssim, seria, doncs, crear un nou símbol de germandat entre tots els països catalans. I bé, va començar, doncs, a la Catalunya Nord, i doncs hi va anar passant en comptagotes, diguéssim, cap al Principat i al País Valencià. Va costar bastant, diguéssim, perquè evidentment estàvem parlant en una època franquista, en què evidentment, doncs, una cosa que es havia muntat com a símbol d'uns països catalans des del punt de vista de la cultura que ens germana, això era molt era mal vist i prohibit, diguéssim, pel règim de Franco, no? Per tant, diguéssim, s'hi van oposar-hi sempre que van poder, i per això, doncs, els primers anys va ser pràcticament una mica, doncs, a la clandestinitat i amagar-se, i etcètera, com moltes coses que es feia, doncs, durant els últims anys del franquisme. I aquesta, diguéssim, ha sigut, diguéssim, la simbologia de la flama del Canigó, que ha esdevingut un nou símbol de la cultura i de la germania entre tots els països catalans. Perquè al cap de pocs anys ja va arribar a València i a les Illes també. I en aquest moment, doncs, ara, amb el foc que es farà del Canigó, es comptabilitzen més de 3.000 fogueres a tot arreu. Més o menys una mica la cosa va així.
0: Pep, aquí a Esplugues tu també vas viure els primers anys de l'arribada de la flama?
1: Mira, no, aviam, el que passa que quan vaig anar fins a llavors, diguéssim, la flama arribava a Esplugues, però a partir de la comitiva que baixava del Canigó, el comitiva oficial, i que a Coll d'Ares començava i anava repartint, com es fa ara. I aleshores Esplugues era un dels llocs, doncs, que, bueno, que anaves a buscar la flama amb la comitiva que hi havia baixat. Però això ho vam canviar, doncs, que més o menys, doncs, quan vaig vindre aquí a Esplugues, doncs, que vam dir, doncs, aviam, per què no anem nosaltres a dalt, que ningú, a buscar la flama allà? O sigui, no esperar que la baixin la comitiva oficial, sinó anar-hi a nosaltres. I amb això, doncs, diguéssim, doncs, bueno, ens remuntem, doncs, potser ja farà uns 20 anys, ja no t'ho puc dir segur, diguéssim, pues que vam fer la primera expedició, doncs, d'anar a dormir a Cortalets, i, bueno, a dormir, és una manera de dir-ho, dormir. Pujar a Cortalets, pujar a dalt, agafar la flama, baixar-la, tindre ballar, i l'endemà a la tira, doncs, cap a Esplugues, i d'Esplugues a tot el Baix Llobregat. I això, diguéssim, deu ser sobre uns 20 anys que s'ha anat fent. Igualment com altres pobles, també. Altres pobles no esperen que hi hagi el comitè oficial. La nit d'aquesta, que és realment el dia abans de la revella, pot dir que és el dia 22, si veus el Canigó, és una cosa de joia, diguéssim. Veus centenars i centenars de petites lampres que van baixant per tota la muntanya. I cada una d'aquestes se'n va a un lloc diferent. A part del comitè oficial, que aquesta sempre va a Coll d'Ares i des d'allà surt, que és la que va a l'Ajuntament de Barcelona i al Parlament. Però a part d'això, cadascú s'espavila.
0: Doncs Pep, ja només ens queda donar-te les gràcies per haver estat amb nosaltres, encara que sigui per telèfon, i ara li donarem pas ja als nostres companys que tenim aquí amb nosaltres. Gràcies, Pep, i una forta abraçada.
1: Vale, gràcies a vosaltres. Adéu.

0: La nit de Sant Joan, diuen, és una de les nits més màgiques de tot l'any. Els orígens d'aquesta celebració solen relacionar-se amb les festes que civilitzacions molt antigues realitzaven amb l'arribada del solstici de l'estiu. Les fogueres sembla ser que estan relacionades amb els ritus d'honor al sol, i el foc representa, i està representat en les fogueres, perquè esdevenia un element que donava força al sol. Però per parlar de tot això, de la celebració de la nit de Sant Joan, de com la vivim aquí a Esplugues i de com va arribar la flama del Canigó, ara tenim a uns convidats especials. Hem tingut la intervenció del Pep Ribas a través del telèfon, ja que no ha pogut venir, però aquí a l'estudi amb nosaltres estan el Fede Cano, el Josep Beas, Esther Moreno. Ells formen part també de l'Espluga Viva, d'aquesta entitat d'Esplugues, i ells formen part del Centre Excursionista d'Esplugues. Així doncs, que i moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. I si us sembla, començaré per en Fede Cano, que ens explicarà com porta ell la flama del Canigó aquí a Esplugues i com se li acudeix amb ell de que ha d'anar al Canigó i ens ha de portar la flama.
1: Bé, jo crec que el fet de fa 50 anys féssim aquí a Esplugues la flama del Canigó té una certa implicació amb el moment polític que estàvem passant en aquell moment. Estàvem en una plena dictadura. Vamos, estàvem els últims 3 anys, el 72, faltava 3 anys perquè morís el dictador, i llavors el tema del país, bueno, el tema del nostre país, de Catalunya, Països Catalans, doncs era un tema que molt poca gent estava implicada en aquells moments, no? Hi havia, sí, moltes lluites obreres i moltes lluites antifranquistes, però el tema del país i Països Catalans, sobretot, era molt poc conegut, no? Llavors va ser una persona, Nemesi Solà, que sempre dic que és com el meu pare espiritual en aquest tema, l'any 72, cap al febrer o així, va venir aquí a Esplugues a veure'm. No sé ni qui li va passar el meu nom, però bueno, li van comentar que era una persona molt implicada amb el poble i amb el tema de Catalunya, i llavors ens vam anar a Sant Just amb l'Albert Cortés de Sant Just a fer una reunió amb ell. La vam fer allà a l'Ateneu, i llavors allà ell, el Nemesi, ens va proposar de portar la flama del Canigó aquell any a Esplugues, no? Bueno, jo crec que ell va ser el motivador de que l'any 72 aquí a Esplugues i Sant Just es fes per primera vegada la portada de la flama, no? Va ser, no és com ara, va ser uns anys complicats en aquells moments, no? Però bueno, per nosaltres ens va omplir de joia, doncs, el fet de que aquella flama en aquells moments, en els moments del franquisme, era l'agermanament dels Països Catalans. És a dir, la festa dels Països Catalans va arribar anys més tard com a concepte, però per nosaltres era molt important en aquells moments que, bueno, doncs que el símbol d'aquella flama, doncs, feia que els Països Catalans, doncs, tinguessin un sentit molt profund.
0: I és poder en aquell moment que pugeu des d'Esplugues cap al Canigó? És una expedició directament?
1: No, en aquella època no vam pujar al Canigó. En aquella època era molt complexa tot això, i llavors la flama es passava per la frontera sense que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, doncs, la veiés, doncs, perquè era un tema que no estava permès, no? Llavors, la primera vegada, tant Esplugues com Sant Just, vam anar a recollir-la a un creuament, bueno, perquè en aquella època les coses es feien així, en plan subversiu, digue-li, o com... Llavors vam quedar en un encreuament en la carretera Barcelona-Sant Cugat. D'allà la gent que la passava d'estranques, no?, per la frontera, ens la va passar a nosaltres, i a partir d'aquí, doncs, bueno, uns se'n van anar cap a Sant Just, nosaltres cap a Esplugues, i aquí vam fer la celebració per primera vegada de Focs de Sant Joan, que si vols ja t'explicaré com ho vam vendre a l'Ajuntament franquista. Clar, tot això era molt... no podíem fer una festa així com així. Teníem que tenir un permís en aquells moments, no?
0: I aleshores, com ho feu per aconseguir els permisos i per poder celebrar aquesta arribada de la flama del Canigó?
1: Bueno, a veure, quan se'ns proposa de celebrar la festa de la flama, doncs també penseu que aquella època la majoria d'edat era els 21 anys. Llavors, jo en aquella època tenia 18 i per tant doncs, no era tan fàcil demanar permís a l'Ajuntament. Jo vaig tenir que buscar una persona de 21 anys perquè fes uns papers i li vam vendre a l'alcalde franquista, li vam dir solo queremos hacer aquí una foguera i nada, i con un tocadiscos, perquè el primer any no va ser amb copla, després vam portar la copla, però el primer any ho vam fer amb un tocadiscos, el típic tocadiscos amb sardanes, i li vam vendre com que nada, queremos aquí hacer una foguera, quemar quatre palos i ja està, no?
0: Perquè si no recordo malament, l'any 72-74 el que era alcalde de la població en aquell moment era el Josep Català.
1: Sí, sí, sí, era el Català, sí, sí. I llavors, bueno, quan ens van preguntar l'alcalde, i no sé si hi havia algú més, ja no ho recordo, què volien fer, doncs li vam vendre que era una verbena, una típica verbena. Bueno, ens van donar el permís, a partir d'aquí vam muntar la foguera, i des dels balcons, que encara hi són, com si diguéssim, on estan les tres torres, mirant cap al sud, bueno, cap al mar, a mà dreta hi ha uns pisos que hi eren en aquella època, i des d'un pis que ens va deixar uns veïns allà vam fer la lectura del manifest de la Flama del Canigó. En aquells moments ja no era una cremada de fusta ni tot això, no? Vam regalar coca i vi, cosa que no era costum aquí a Esplugues, i bueno, la gent es va tornar boja,
0: I això finalment com aconseguiu organitzar-ho? Perquè, clar, hi ha una organització, hi ha unes despeses, s'han de pagar coses, i finalment com aconseguiu el suport de la població per poder fer-ho?
1: A veure, nosaltres vam recollir, em sembla que eren 50 pessetes, a diferents... No, segur que si mirem els arxius de l'Espluga Viva trobarem qui va participar, però molts establiments ens donaven 50 pessetes, i amb això bueno, vam comprar la coca, vam comprar el vi i poca cosa més, perquè tot el més ho fèiem nosaltres, no hi havien grans costos.
0: I fent una mica de memòria amb aquests cartells que heu anat recollint, podríem esmentar algun dels comerços o indústries d'aquí d'Esplugues que us van donar suport?
1: Jo sí que recordo alguns, ara m'han vingut, eh? Rocador, no sé si Laboratorio sí, Rocador, Laboratorios Squip, i hi havien també Bodegas Torres, evidentment, que ens va fer un preu especial, possiblement. És a dir, ara m'estic recordant d'uns quants, no? Però, bueno, vam recollir força gent que ens va ajudar econòmicament. Després tornem a fer el mateix, presentem la petició a l'Ajuntament amb la mateixa història de sempre. Jo no sé si és que no es van enterar o com ja estàvem amb uns anys que els hi quedava poc, doncs no ens van posar mai pegues. Tampoc ens van donar ni un duro, eh? No. I llavors sí que al cap de... Jo crec que va ser el 74 que ja vam començar a portar una copla, que la gent ja ens... Bueno, ja portàvem 2 anys fent els focs i bueno, els comerços ja col·laboraven més, no?
2: Bueno, es feia amb l'associació sardanista també, no?
1: També, exacte, col·laborava a l'Esbar d'Esplugues, no sé si va ser anys més tard, és que clar, 50 anys, hòstia, ordenar-los una mica, ja. Jo tinc molt clar els 3, 2, 3, 4 primers anys, doncs com ho vam fer, no?
0: I arriba un moment que ja suposo que aquest grup que ho estàveu organitzant s'us fa tot petit o s'us fa tot massa gran i heu de fer ja un traspàs a altres companys, a altres agrupaments. No sé si éreu un grup petit d'amics que era el que organitzàveu, com ho feu això?
1: Sí, no érem un grup d'equips, ens dèiem en aquell moment els escoltes de la parròquia Santa Magdalena, que encara deu costar en el primer cartell, doncs organitza escoltes de la parròquia de Santa Magdalena, no? Que això el mossèn Anton de l'època també ens va ajudar molt, no? I el que passa és que com érem uns escoltes que no estàvem en lloc en aquell moment, l'any 72, doncs teníem problemes legals, no? Perquè en aquella època ho tenies que estar acollit en algun organisme, no? Fundem l'agrupament escolta Batoliva, perquè aquí ho organitza la Batoliva, i als 2 anys, al 74, fundem l'agrupament escolta Espluga Viva, que estan aquí presents, i a partir d'aquí ja és l'Espluga Viva que agafa la torxa, el relleu.
0: I ara sí que arriba aquest traspàs d'aquest grup, d'aquest centre excursionista, Abat Oliva, de la parròquia. Es fa aquest traspàs al centre excursionista d'Esplugues. I ara sí que l'Esther com a presidenta i el Josep Beas com a membre del centre excursionista ens expliquen una miqueta com va anar aquest traspàs i com des de l'entitat s'està vivint aquests darrers anys aquesta arribada de la flama i aquesta organització. Si en cas ens ho expliques tu, Esther, què sent l'entitat davant doncs això de l'arribada de flama, d'aquesta foguera que es fa, de tots els actes que es fan aquí a Esplugues?
3: Doncs nosaltres ho vivim com és un fet absolutament important, perquè, com molt bé ha dit el Fede, és un fet d'unió de Països Catalans, que crec que encara en aquest moment doncs, encara fa falta. És un sentiment de reivindicació de país, de cultura, de llengua, de tot allò que és nostre. És un sentiment que és nostre i és un moment d'unitat. O sigui, puges allà al Canigó cansat, arribes patat, i quan veus que ja baixa tothom amb la flama, és com una, no sé, com una unió que bueno, que tots som amics, col·legues, germans, tots ens estimem i tot és, bueno, no sé, és un sentiment que és molt difícil d'explicar, no sé, Josep, tu sí.
2: Al Canigó pugem a buscar la flama directament al Canigó, això ho sap el Pep millor que jo, però jo diria que des de l'any 1991. El 92 segur, perquè a l'exposició ja surten fotos, però crec que des del 90 o 91 ja vam començar a pujar al Canigó. I perquè, clar, nosaltres a l'Espluga Viva, clar, tot això, el tema de Sant Joan, la foguera, tot això ho munta l'agrupament Escolta des de l'any 74. Però des de que es funda l'entitat va creixent i tenim un centre excursionista potent i tal, llavors a partir d'un moment es diu, bueno, escolta, si tenim un centre excursionista, doncs anem a buscar la flama al Canigó, que és el que toca, no? I ha anat molta gent, perquè també ha anat gent de l'agrupament a vegades, o col·laboradors que tenim, o nosaltres mateixos, no?, al Canigó. I des de l'any 1000, des de la dècada dels 90, que pugem cada any a buscar la flama al Canigó. El mateix dia 22, que és el dia de la revetlla, no? El 23, depèn de com cau, el dia 23 com a tal és el dia que pugem directament a Cortalets, al peu del Canigó, al costat del refugi de Cortalets, i allà al cim del Canigó es fa l'acte de renovació de la flama a les 12 de la nit, i llavors des d'allà has de pujar a peu al Canigó, evidentment, i normalment nosaltres el que fem és pujar per una ruta que és una mica més llarga, que és per la cresta del Verdet i la Xumanella. A vegades hem pujat escalant, depèn dels anys, i si no per la ruta normal, que hi ha en un parell d'hores fins al cim. I llavors has d'estar allà abans de les 12 de la nit, puges en frontals i amb un fanalet o dos, i encens la flama i la baixes a Cortalets. Normalment dormim en tenda fora del refugi, que hi ha moltíssima gent, i llavors el dia següent al dematí, el dia 23 del matí, doncs ja baixem cap a baix.
0: I ara com ho feu amb els permisos? Perquè abans havíeu de pujar d'amagat i ara puja tanta gent a buscar la flama que hi ha un control bastant burocràtic. Explica'ns com feu tot això dels permisos per pujar al Canigó.
2: Bueno, ara ha anat canviant. Les primeres èpoques pujava qui volia, pujava molta gent i podies pujar els cotxes que volguessis i tal. Els últims anys, abans de la pandèmia, ja van començar a haver restriccions i només deixaven pujar un cotxe per poble, però igualment hi havia centenars de persones allà al cim. I el que sí que pots és pujar a peu. Pujar a peu pot pujar qui vulgui, però la pista d'accés només deixen accedir un cotxe. Estan restringint molt l'accés a la muntanya, i per una banda té sentit, però per una banda a mi em sembla, jo personalment crec que hi ha un tema polític darrere, que no els agrada que hi hagi una moguda de centenars i de milers de persones doncs fent aquesta activitat i que hi hagi tant de ressò amb això.
0: I bé, ja heu agafat la flama des del Canigó, baixeu cap a Esplugues, i aquí a Esplugues hi ha un munt de gent que us està esperant, entre altres coses, altres municipis de la comarca que venen a recollir la flama aquí a Esplugues. Explica'ns una miqueta, Esther, la finalitat que té i no sé, tots aquests anys que des d'Esplugues s'ha repartit aquesta flama, l'orgull que suposa.
3: Home, i tant. És, nosaltres, clar, estem molt contents perquè els pobles ja ho saben i llavors hi ha una persona que s'encarrega de coordinar, doncs truquen amb aquesta persona i aquesta persona, bueno, els diu tal el dia 23 o tal hora heu d'estar allà, els diu el que han de portar, el fanalet o la torxa o el que vulguin, i llavors es fa coordinat de manera que quan arriba la flama els pobles puguin encendre el seu fanalet o el que portin i puguin marxar i arribin a temps per encendre les seves fogueres en els respectius pobles. Llavors és un dia que és complicat perquè les carreteres van plenes, perquè hi ha caravanes, i bueno, i ells s'han d'espavilar per arribar a temps, i venen doncs, corrents, en bicicleta, en patinet, cada any han anat vinguent, bueno, la gent s'espavila, i bueno, i és un treball de coordinació, clar. Però també hi ha hagut pobles, perdona, que arrel de venir aquí a buscar la flama doncs s'han animat ells a anar-la a buscar també. Llavors això també ens fa molta il·lusió, no? Perquè concretament jo recordo el Papiol, no? Que venien aquí i un any van dir no, aquest any no venim perquè nosaltres ens anem allà, no? Dius, bueno, doncs pues, perfecte, no? Ens fa moltíssima il·lusió.
0: I arriba la flama, arriba a la tarda de la revetlla de Sant Joan i ens estem esperant aquí a Esplugues, al Casal de Cultura Robert Brilles, amb aquesta emoció, amb aquesta litúrgia que es realitza, així és com jo he viscut aquests darrers anys, aquesta màgia que es crea, i bé, també expliqueu-me una miqueta aquesta arribada i aquesta expectativa des del Centre Excursionista d'Esplugues.
2: Sí, una mica és així, no? Però a més, quan puges al Canigó a buscar-la, ja trobes un ambient molt... molt especial, i quan puges al cim a les 12 de la nit, clar, igual hi ha centenars de persones, no? Però hi ha gent des dels francesos que estan cantant l'estaca o altres coses, no? O altres cançons així, i és gent gran i com molt patriòtica i molt així de tal, fins a grups de nanos escoltes o excursionistes que canten Obrint Pas o Xavi Sarrià, fins a un alcalde d'un poble que no s'ha posat unes botes en sa vida, que li ha costat un ou arribar allà dalt i està super emocionat, i clar, i després baixar amb la flama des d'allà i portar-la al teu poble, i saps que hi ha milers de persones que l'estan escampant per tots els països catalans, doncs ja és una certa emoció, no? I després saber que aquí Esplugues es repartirà al Baix Llobregat i a cada poble la repartiran pels barris que fan fogueres, doncs té molta gràcia, no?
3: Una mica de coca, moscatell, sí, i llavors sí. Quan arriben els que porten la flama del Canigó, llavors doncs, bueno, hi ha l'encesa del gresol, es llegeix el manifest, es reparteix la flama als pobles i la gent dels pobles ja marxa.
2: Clar, la flama, aquí cal dir que des de fa ja bastants anys tots els actes de la flama que es fan a Esplugues es fan amb la coordinadora d'entitats de cultura popular, o sigui, s'organitzen conjuntament, no els organitza només l'Espluga Viva, perquè hi ha moltes colles de cultura popular que hi col·laboren i que hi participen. Per exemple, els bastoners, quan entra la flama, sempre es fan un passadís, el tal, no? Després hi ha un cercavila, que hi ha, bueno, després ja parlarem, que hi ha els diables, hi ha els castellers, hi ha els bastoners, vull dir que és un acte que participa en moltes entitats.
0: I un cop arriba la flama, estem tothom al Casal de Cultura Robert Brilles esperant que arribi la flama, es fa tot l'acte i després seguidament es fa el seguici. Vull que m'expliqueu una mica aquest seguici que es fa i com arribem a la pista vermella del Parc del Pou d'en Fèlix i tenim allà tota la llenya preparada per encendre-la. Expliquem una miqueta tot aquest procés que es fa i aquesta llenya que tenim allà apilada.
2: Bueno, que la foguera, no sé si abans, perquè això ho hem passat una mica per sobre, des de sempre la munta l'agrupament escolta, que això és una cosa que durant els anys ara està tot com bastant organitzat, l'Ajuntament et posa
3: el màstil
2: i et posa una terra perquè el posis tot, però des dels primers anys, i no tan primers, era bastant complicat i els hi portava una feinada als de l'agrupament bastant, bastant heavy, eh? Estan recollint llenya, sí, sí. No sé com ho fan, ni on la deixen, però estan recollint llenya.
3: Darrere la biblioteca, em sembla, no?
2: Sí, crec que
3: la deixen... Sembla que darrere la biblioteca hi ha un espai habilitat perquè vagin deixant tot el que recollint.
2: Però abans jo recordo que fa anys la llenya la guardàvem en el mateix cau i llavors venia el de transport fuster... el fuster, de transport fuster, el dia abans venia amb el camió, perquè venia ell que era l'amo, perquè els altres transportistes treballaven, però ell com era l'amo agafava un camió dels seus i es passava tot el dia fent viatges amb el camió per muntar la foguera. Vull dir que era un dels col·laboradors estrelles que teníem en aquella època, no?
0: Perquè Encara us segueixen, abans es feia, això de que es robava la llenya? Com ho porteu això? Com la guardeu? Com la recolliu? O com ho està fent el centre excursionista de recollir la llenya i guardar-la?
2: Ara jo crec que no, perquè ara ja el que deixa la gent no... Però hi havia anys, això fa molts anys, que recordo que inclús venia algú a cremar-te la foguera, llavors havies de ficar gent a vigilar-la. I crec que un any algú es va quedar a dormir dins de que li van dir, però tio, tu estàs sonat o què? Com te l'encé? Però vull dir, perquè els joves de la robavera en aquella... Estic parlant de fa molts anys, eh?
0: Ara aquí una mica entraríem en el record personal de cadascú de nosaltres, no? De com Can Clota i la Plana ens anàvem robant la llenya els uns als altres, o les diverses fogueres que s'han realitzat aquí a Esplugues, als diversos barris, no? Perquè s'ha fet sempre la foguera on s'està fent ara, a la Pista Vermella, o els records que tenim de les fogueres de diversos barris?
2: Jo crec que s'havia arribat a fer la foguera, tu sabràs això, a la Pista de l'Avenç, un any.
1: Un any, un només.
2: Imagina't, a la Pista de l'Avenç.
1: Sí. Tampoc era força gran, però no era,
2: no, clar,
1: com
2: no era...
1: les que fèiem.
2: Sí, sí,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: Vam reduir les dimensions aquell any.
0: Doncs gràcies a vosaltres que heu estat aquí avui amb tots nosaltres, al Pep Ribas, que ha intervingut finalment per telèfon, hem gravat prèviament la seva entrevista, al Fede Cano, que l'any 1972 va ser la persona que va portar aquí a Esplugues, va pensar que s'havia de portar aquí a Esplugues la flama del Canigó per primera vegada. Gràcies al Josep Beas, en representació també del Centre Excursionista d'Esplugues, i gràcies a l'Esther Moreno, també com a presidenta de l'entitat, i gràcies a tothom, a les entitats, a les seccions de l'Espluga Viva, que formen part i que ho fan possible, a totes les entitats de cultura popular que també hi participen, que ja estan en els cartells, i no voldria estendre'm gaire més.
1: Gràcies a tu.
3: Moltes gràcies, i us esperem el dia 23 a tots, no?
1: Exacte.
3: Per fer la festa molt grossa, molt grossa.
0: Moltes gràcies a les entitats que ho fan possible i que mantenen la flama encesa.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui parlem de l'Associació de Veïns del barri del centre d'Esplugues.

0: Per parlar d'aquesta entitat i de les seves activitats, avui hem convidat el José Luis Álvarez. Hola, molt benvingut.
1: Gràcies.
0: Gràcies per estar amb nosaltres, que feia molt de temps que volíem quedar. José Luis, quan es va fundar l'Associació de Veïns del Centre?
1: Pues mira, jo tinc que l'Associació de Veïns del Barri Centre, amb el registre que tinc jo, va ser el 26 de maig de 1992.
0: I quina és la inquietud o la motivació per crear aquesta associació? Es van crear d'altres associacions, evidentment, aquí a Esplugues i als diferents barris, no?
1: Bueno, clar, com Esplugues és una ciutat de barris, perquè tots són barris, es va pensar en fundar aquesta... No la vaig fundar jo, eh? Això la va fundar el Ramon Cervera, sí. Hem parlat diverses vegades. Primer la seu era a Isidre Martí i després va passar al carrer de l'Església. I després, quan jo la vaig agafar, va estar uns dies a la plaça Santa Madalena, que és un local parroquial, i de seguida l'Ajuntament, en aquella època, no sé, Salazar, em sembla que deia, que es va morir de repent, era un regidor, es va preocupar i vam agafar el local on estem ara, a Àngel Guimarà 43.
0: Està dintre del passatge, dintre per les persones...
1: Bueno, no és passatge, no, és el carrer mateix, Àngel Guimarà, però entrant cap a dintre, que no té sortida, allà mateix.
0: Sí. Si veniu al centre d'aquí del Robert Brilles, hi ha com un passatge que va cap a dintre, que és un carreró peatonal sense sortida, que és Àngel Guimarà també,
1: sí.
0: Però que fa tota l'entrada d'aquest passatge. Quines activitats desenvolupeu des de l'entitat?
1: Aviam, l'Associació de Veïns, quan es va crear per donar un servei al barri i per lo mateix a tot el poble, perquè ens dediquem al barri però també funcionem en tot el poble, el que fem normalment és manualitats, que fem els dilluns manualitats, té molt d'èxit, venen normalment, no podem agafar més, venen 10 persones, tant homes com a dones com a nens, nen n'hi ha un, dic nens perquè té 18 o 20 anys, i cadascú fa el que vol de manualitats, és a dir, un porta una cassola de casa i la pinta, la regla, un altre porta un petit moble i també el pinten, el reglen, cada un fa el que vol, un altre porta un vestit i el cus allà, hi ha una professora que orienta una mica i té molt d'èxit, manualitats té molt d'èxit. Després, dimarts a la matí fem xicun o ioga, diguem-ne el que vulguis. També com a local tenim un local de dues plantes que és gran, però clar, en cada planta no hi cabe molta gent, llavors amb 10-12 persones hi ha més que suficient. També molt bé, està ple. Per la tarda fem pintura també, cada persona, cada que vol aprendre a pintar només s'ha de portar el mar, la tela, per fer la pintura. Hi ha una professora que l'ensenya i si sap una mica millor.
0: Totes aquestes persones que imparteixen els cursos són voluntaris de l'associació?
1: No, aviam, els que venen a aprendre...
0: No, els que imparteixen les classes.
1: Els que imparteixen només és una professora, la que imparteix. Vale. Aquesta senyora és sòcia de l'associació de veïns. Em sembla, no m'hi fico, perquè em sembla que cobra una mica.
0: Bueno, és una aportació d'ajut, per dir-ho.
1: Això mateix.
0: Una col·laboració.
1: Això mateix. Em sembla que cobra una mica... I, clar, com és natural, tu t'has de pagar el quadre, el marc que vols fer, tot el que vols fer, això ho poses tu. Dimecres també fem el mateix. Tornem a fer pintura, la fem dos dies. Dimarts i dimecres. Llavors, dijous, fem sevillanes. També va tenir molt d'èxit. Després fèiem anglès parlat, o sigui, ensenyaven a parlar en anglès, el dissabte al dematí. Després, aquestes són les activitats que fem normalment a local. Després, activitats que fem a fora de local, de lo que més contents estem l'Associació de Veïns, per dir-ho d'alguna manera, és l'homenatge a la gent gran del barri.
0: Sí.
1: Dient del barri, però, clar, gent de 91, 92, 93 anys, o sigui, de 90 cap amunt, els que vulguin. A vegades no en tens prou amb el barri, has de recórrer als barris més a prop.
0: Has d'obrir una miqueta més.
1: Al Gall, a la Plana...
0: Sí. A Can Clota, que sé que hi ha hagut alguns veïns de Can Clota,
1: això mateix, que són molt grans. Llavors fem és molt maco aquest concurs perquè és molt gran.
0: Després també fer una cosa que està reconeguda a tota la població, que és el carrer, les flors al carrer.
1: Les flors al carrer col·laborem.
0: Exacte, col·laborem, que ho fan els veïns del
1: Mossèn Cinto. Col·laborem amb els veïns del carrer, demanem una subvenció a l'Ajuntament perquè ens ajudi, però clar, les flors costen diners. Has de comprar tota la flor que posem, costa diners. Salvo alguna que anem a buscar a la muntanya Ginestra i començarà antigament, però ara no et deixen ni collir, eh? O sigui, ara està prohibit.
0: No, no es poden collir.
1: Està prohibit, ara està prohibit.
0: Les herbes remeieres del camp no es poden recollir.
1: Llavors anem a comprar flors i, bueno, demano una petita subvenció que ens dona l'Ajuntament. Dic petita perquè no se la dona gran. Si se la donés més gran, millor, no? Però, bueno, ja tenim prou.
0: Col·laboreu amb els veïns, amb aquest...
1: Amb les flors,
0: les flors al carrer,
1: reunions, i també, vinga reunions.
0: Exacte, participeu també quan es fa el sopar dels veïns.
1: El sopar i l'endemà el festival infantil.
0: Exacte.
1: També el festival infantil, comprem xutxeries pels nens, les solles per trencar l'olla, tot això. Col·laborem tot el que podem amb el... També demanem una subvenció. De moment se'n van donant una subvenció per les flors al carrer i una subvenció pel festival infantil.
0: Alguna exposició que recordo que s'ha fet al centre vostre?
1: Fem un concurs de fotografia,
0: sí,
1: que també el fem cada dos anys, per no repetir. Primer vam començar perquè no els fotògrafs tinguessin una mica més de marxa per poder fer coses al poble d'Esplugues. Després el barri, i ara ja dediquem tot al barri centre, i si algú en demana, pues fem els barris el més a prop possible, però si no, el poble d'Esplugues també és molt maco.
0: També veu editar un llibre de fotografies d'Esplugues abans i ara.
1: El mateix llibre de l'exposició de fotografies, van dedicar un llibre.
0: Sí. No sé si esteu en contacte amb la secció de fotografia d'aquí de l'Avenç per fer aquest treball.
1: Col·laborem amb fotògrafs que són de l'Avenç, però sí, també.
0: Bueno, ja els informarem. Des de la secció de la ràdio informarem a la secció de fotografia.
1: Això mateix, la secció de fotografia. Comptem amb ells perquè hi ha molts socis que de l'Avenç que són de la fotografia, que són de l'associació de veïns. Llavors col·laborem amb ells també.
0: També feu una exposició de pessebres.
1: Fem primer, si anem per dades, primer sí, el concurs de panellets.
0: Tens raó,
1: el concurs
0: panellets
1: de panellets és el dia 1 de novembre. Uh-huh. El fem, si fa bo, fora, el Robert Brilles, als jardins. I també té molt d'èxit, veient inclús de fora, de Vilanova, de molts llocs de fora, que ja venien fa molts anys, llavors continuen venint, perquè donem premis, demanant, per sort tenim Esplugues, és molt col·laboratiu, hi ha gent que ens ajuda molt, i demanem, per exemple, no sé, recordo que el primer i el segon premi eren dos sopars, el Condi Bicoe i dos sopars al TAS, el restaurant aquell que hi ha a la plaça Gandhi,
0: sí.
1: Bueno, bé. demanant amb un i amb l'altre,
0: està bé,
1: ho fem bé. Llavors després fem el concurs de pessebres, perquè a local posant taules per tot el voltant i així acaben bé 15, 14, 15, 16 pessebres, molt bé. Hi ha un jurat que cada any el canviem una mica perquè no sigui sempre el mateix, i bé, un any va ser el capellà i dos ajudants del capellà que venien a valorar. Uh-huh. Molt bé, també tenim molt d'èxit, molt.
0: La pregunta que és obligada i que faig a totes les entitats és que què hem de fer per associar-nos a la teva entitat, en aquest cas l'Associació de Veïns del Centre.
1: En principi demanàvem que fossin veïns del carrer de l'Avent,
0: del barri centre,
1: però ara no, perquè tenim molta gent, perquè fem també dues excursions a l'any per tot el poble, per tot el país, per Catalunya. Mm. A vegades també en sortim de Catalunya, ara et diré dos que van tenir molt d'èxit, que van tindre que venir dos autocars. Normalment fem un, perquè hi ha prou feina fer un autocar, per buscar el dinar, on hem d'esmorzar, el preu, que no se'n baixi, perquè clar, fer una excursió, diguis, val 50 euros o 100 euros, això ho fa tothom, però fer una excursió de 35, 40 euros com a màxim, tarda a ajustar molt, eh?
0: Sí.
1: Llavors, clar, dos autocars, el segon ja no s'omple del tot i surt molt car.
0: Però bueno, no seria requisit obligatori viure al barri del centre,
1: això mateix.
0: Simplement tenir una inquietud.
1: Tenim molta gent que ja no és del barri del centre, simplement jo ara et donaré un telèfon,
0: sí,
1: perquè el que vulgui truqui amb aquest telèfon, que és el meu, perquè a l'associació de veïns tenim telèfon també, fitxa i mòbil. Jo, socis, mira, quan es va fundar aquesta associació, jo tinc aquí, es pagaven 1.200 pessetes a l'any i es podia fraccionar. Ara paguem 12 euros a l'any també. I també, si algú volgués fraccionar-lo, també es pot fraccionar. És un euro al mes. Amb un euro al mes, cada excursió que fem, el soci té un descompte, amb la sortida.
0: Sí, sí.
1: En dues excursions que fem, ja pràcticament es paga la quota.
0: José Luis, facilita'ns aquestes dades que ens has dit abans d'aquest telèfon perquè es posin en contacte amb
1: tu. Sí, mira, et dono el telèfon on poden trucar, que és un mòbil, el 655 94 14 52. I donaré pel que vulgui enviar un correu a associació de veïns, barricentre, en català barricentre, acabat en B, 43@gmail.com.
0: Molt bé.
1: Aquí és el correu de l'associació de veïns, que també poden enviar un correu i ja estarem en contacte per correu electrònic. I si volen per telèfon, que és el més senzill, doncs ja parlem.
0: Doncs vinga, ens acomiadem del José Luis per finalitzar aquesta entrevista.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns o divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM, al 99.7, amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.

Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: Barcelona on puc comprar sifons, no? I després de molt de temps vaig, ha estat una descoberta molt maca, la plaça Joanic, un local amb una bodega increïble on portes el teu sifó i per poc més d'un euro i pico et dono el sifó ple.
1: Una veïna meva és molt manualista, coses que fa manualitats. Sé que ella en té molts de sifons diferents i els pinta i els transforma, i en el bar on anem sempre, sempre demana sifons i tal.
2: Tota la vida n'hi hem gastat els sifons, però ara jo no en trobo de sifons. Veig les viacioses, veig totes aquestes coses, però no veig sifons. I tota la vida n'hi hem gastat, perquè nosaltres vivíem en porró, a casa meva,
3: sí,
2: i posàvem imitat vi i imitat sifon. I era una beguda estupenda.
4: Dels sifons passem a parlar de menjar, en concret dels serveis de xai, perquè a principis de setmana el Lluís demanava on podia comprar-ne. Es queixava que fa molt temps que no en troba a Barcelona ciutat. La Maria Rosa des de les Corts i la Carme des del barri d'Horta li van oferir la solució.
5: En els mercats, a les parades que jo li dic de menut, és a dir, venen tripa, capipota, venen caps de bé que te'ls preparen per fer la brasa, ells allí ja directament tenen els serveis.
6: A Horta segur que ho trobarà a la parada de menuts.
4: També, eh? A la parada, sí, de menuts, sí, del mercat, perfecte.
6: Sí, del mercat. Els dilluns tanquen, per això...
4: Els dilluns però... no hi són, molt bé. Per tant, de dimarts a dissabte en trobaria.
6: Exacte.
4: Clar. Perfecte.
6: Segur, perquè jo n'he comprat.
4: Aquestes intervencions van fer que la Magda ens enviés un WhatsApp al mòbil del programa demanant quins nutrients ens aporta menjar serveis de xai. Respon Toni Massanés, director general de la Fundació Alícia.
7: Bona nit, ignorants, sí, de cervellets arrebossats de xai, menjàvem, ens en donàvem de petits i també fins i tot se'n menjaven en els restaurants com una delicatessa, encara es fa. És veritat que són interessants nutricionalment des del seu punt de vista de nutrients, de vitamines i minerals, i també proteïnes i fins i tot alguns greixos, àcids grassos essencials, però també és veritat que tenen molt colesterol i que, per tant, són una menja que, ocasional per la gent que no té hipercolesterolèmia, que no té cap malaltia cardiovascular o està amb dietes hipocalòriques o fins i tot amb problemes renals, sí, però si no és així, diguéssim, és millor consultar-ho. Per tant, tant com molts altres aliments, si no tens contraindicacions del teu metge o dietista, està molt bé. Com més variat, millor, i sense abusar de res.
4: Però de la cinquantena de trucades que hi van haver la setmana passada, en vull destacar dues. La primera és de la Magda, des de l'Eixample de Barcelona, que ens va dir una manera d'anomenar en català i castellà la típica goma de pollastre que tots tenim a la cuina de casa.
8: Buena goma de pollo. No. Goma filiforme.
3: Com?
8: Goma filiforme. Jo fa molts anys, treballava, és igual, gastàvem moltes gomes de pollo. I una companya va anar i va dir, senyor tal, resulta que no hay gomas de pollo. I contesta, senyorita, nada de gomas de pollo. Son gomas filiforme.
3: Filiforme, mira que l'havia sentit a la vida ho havia sentit.
4: La segona trucada destacada la va fer aquella mateixa nit la Maria Àngels des d'Orfes a la comarca del Pla de l'Estany. Una trucada que va deixar clar que, com a pitonissa, la Maria Àngels no s'hi guanyarà la vida.
9: Mira, Marta,
3: digues.
9: És la primera vegada que truco.
3: Ai, que contenta em fa això, Maria Àngels, molt contenta.
9: I fa,
3: doncs,
9: pues, quasi 40 anys que estic escoltant el programa i resulta que al començament, quan ho portava el Carles Cuner, els primers moments vaig pensar, això no tirarà endavant. Bueno, han passat els anys i ara us demano perdó a tots els ignorants perquè heu sigut tan forts, heu aguantat aquests 40 anys quasi, i a part a tots els equips que ho heu portat. Us he anat escoltant sempre, m'heu fet molta companyia. Una abraçada
3: per tu també.
9: Per tot

0: Acabem, com sempre, el resum dels millors moments recuperant una pregunta pendent de resposta. Ens la feia la Montserrat, des de Mataró.
1: Mira, volia preguntar, a veure, quina importància té, o potser no, no ho sé, el fet de que és quan puja o baixa la pressió atmosfèrica ens puguem trobar les persones amb més o menys molèsties.
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta?

0: Tres quarts i un minut de dues de la matinada. Ens truca el 93-207474, la Joana des de Barcelona. Bona nit.
1: Hola, bona nit. Mira, fa anys que no truco, però des de que estàs tu, cada nit em retenc perquè no vull molestar gaire.
0: Què vol dir que no vols molestar? Aquest programa és de trucades, dona? Si no truques, ja, què farem?
1: Ja ho sé, ets una canya, ets la millor.
0: Ets una canya, diu. Em fa riure, Joana.
1: Però és la veritat. Mira, digues. Volia contestar lo del cap d'estopa.
0: Molt bé.
1: El cap d'estopa era Ramon Berenguer II, que era comte de Barcelona, de Besiers, de Carcassona, de Girona i de més. I li deien cap d'estopa perquè era pelroig. Sí. I bé, va morir molt jove perquè el van assassinar.
0: Ja. Això ja passava
1: no sé.
0: Aquella època.
1: Sí, era normal.
0: Era normal.
1: Et podia dir més coses, però el que et dic, no vull ser pesada.
0: No ets pesada, Joana, no ets pesada. M'agrada que hagis trucat, o sigui, cada dia repensant-ho. No, quan i avui has sentit una cosa que sabies.
1: Porto des del setembre que vas començar repensant-ho.
0: I avui, mira, ha sigut el teu moment.
1: I avui, mira, vinc d'una festa,
0: mira que bé,
1: d'aniversari, i estic contenta.
0: Doncs ben fet.
1: I dic, vaig a trucar a la Marta.
0: Doncs així m'agrada. Cada vegada que vinguis d'una festa d'aniversari, tu a trucar a la Marta.
1: I et vull fer una pregunta.
0: Digues.
1: Aviam si m'ho saben contestar els avis ignorants, perquè és que em té... que no ho entenc. Mira, jo he pujat diverses vegades en helicòpter.
0: Sí.
1: I les pel·lícules, quan les veig, m'hi fixo en els helicòpters.
0: Uh-huh.
1: I per què els helicòpters, els pilots porten el volant, o com li vulguis dir, el comandament a la dreta, que són anglesos tots?
0: El porten, ara em fas pensar, el porten a la dreta? Porten a la dreta.
1: El porten a la dreta.
0: Tots els helicòpters, sí?
1: Els que jo he vist, sí. Ja et dic, veig moltes pel·lícules, m'agrada, i he pujat dues vegades en helicòpter a l'Empordà. I van a la dreta.
0: Van a la dreta, doncs va. Algun...
1: Perquè...
0: algun pilot d'helicòpter, que segur que en tenim algun que escolta.
1: I també, perdona, no són dues, són tres. Vaig agafar un a Noruega. I també el portava a la dreta.
0: També anava a la dreta, eh?
1: Sí, perquè jo anava al seu costat i li anava dient que anés més ràpid i més cap avall.
0: Ah, molt bé. Tu manant al pilot, eh?
1: Home, i tant.
0: Ah, home, i tant, molt bé.
1: Home, i tant. Què es pot fer? Què pot fer una catalana noruega? Manar,
0: molt bé, Joana. Doncs escolta'm, a veure què ens contesten. Si no, buscarem algun pilot d'avió que ens pugui fer la resposta.
1: Home, seria genial. Perfecte. Seria genial.
0: Molt bé. Doncs, bé, Joana, contenta de parlar amb tu i que descansis, i ara vas baixant les revolucions de la festa i ja t'adormiràs.
1: No, estic bé. Estic molt bé. Ara vaig a sopar.
0: D'acord. Una abraçada. Sí, que vagi
1: una
0: bé.
1: Una abraçada i bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit. Nosaltres no anem a sopar. Nosaltres fa hores que hem sopat, perquè nosaltres ens anirem a dormir d'aquí una estoneta, però abans d'anar a dormir, què fem?

0: És el conte per anar a dormir de tots els ignorants i el conte per anar a sopar per la Joana. Avui ho farem així. Aquesta setmana l'Anna Maria Ricart ha decidit que dediquem els darrers minuts del programa a llegir els contes d'en Sergi Pàmies, en concret d'un llibre editat el 2013 per Quaderns Crema que es diu Cançons d'amor i de pluja. Avui, del capítol que es diu Dos cotxes mal aparcats, llegirem el conte que porta per nom Joan Manuel Serrat. S'acostuma a parlar del final de l'amor com d'una decadència progressiva dels afectes. Jo, en canvi, puc situar-lo amb exactitud. Diumenge, 5 de setembre de 2010, a 4:15 de la tarda, al número 142 del Passeig de Sant Joan a Barcelona. Acabem d'arribar d'un viatge pel sud-est de França. Estacionats il·legalment al carril bus, hem falcat la porta de l'escala per descarregar les bosses i les caixes i dur-les fins a l'ascensor. Mentre vigilo el cotxe, l'índex de robatoris no ha deixat de créixer d'ençà del segle XI. Tu vas pujant les coses en diferents tongades. Hem conduït des de primera hora, alternant-nos al volant i compartim silencis de parella veterana, dels que no fan presagiar res de bo ni de dolent. Durant el trajecte hem intercanviat comentaris estrictament funcionals, quan tornarem a posar benzina o si ens convé pagar els peatges en targeta o en efectiu. Fa temps que les nostres converses no van més enllà, potser perquè estem escarmentats de cada vegada que intentem engegar un diàleg espontani topar contra una evidència. El que abans era una excusa per l'entesa, el desig i la complicitat, ara provoca esbufecs d'impaciència i frustració. I aquí creu que quan s'arriba a aquest punt, l'amor ja no existeix. En discrepo. Afirmar que una parella que no té res a dir-se ha deixat d'estimar-se és massa simplista. I de tota manera no era el cas. El viatge no responia a cap estratègia de reconciliació. Encara no en sóc conscient, ignoro que falten 11 minuts perquè l'amor s'acabi, però Bordeus serà un dels últims bons records d'una història que haurà durat 19 anys i 6 mesos. Serà un record marcat per la compra de dues caixes de Chateau Le Clot i pel perfeccionament d'un aïllament hermètic a qualsevol interferència. La metàfora del vi aplicada a les fases de l'amor que els viticultors de la zona ens han repetit amb una insistència còmica. Semblava fet a mida per nosaltres. Del vigor de la joventut a la complexitat madura, de la flama i el foc a la llum, a la més serena de l'experiència. La geografia és una bona aliada per digerir silencis i França és una fàbrica de paisatges que conviden a la introspecció. Tot sembla natural, però s'intueix una preparació escenogràfica que no descansa mai. Si convé posar-hi un castell, hi posen un castell. Si hi ha una vall de turons i conreus policromàtics, algú s'ha pres la molèstia de construir-hi una carretera amb un gendarme que circula damunt d'un velosòlex anacrònic. Si amb això no n'hi ha prou, per impressionar el visitant, hi col·loquen campanars majestuosos, globus aerostàtics i ramats de vaques que riuen. Quan arriba la nit, l'espectacle es trasllada als plats dels restaurants i a unes guarnicions que són patrimoni de la humanitat. Patates enxarolades amb enxamel, formatge, foie d'oca i llard d'ànec, enfornades com si fossin tresors de ceràmica popular. Les devorem amb un respecte arqueològic, com si intuíssim que el record d'aquest plaer podria ser llegat pels fills que amb bon criteri hem acordat no tenir. Hauria d'existir un simulador per preparar el moment de la decepció definitiva, de la mateixa manera que abans d'una missió els cosmonautes assagen en piscines que reprodueixen les condicions d'ingravidesa espacial, les parelles haurien de sotmetre's a simulacres per aprendre a entomar emocions tan brutals com el final de l'amor. Reprenc el fil. Jo vigilava el cotxe, tu devies ser dalt de la porta a l'ascensor, entrant bosses i caixes. Venint per la vorera, de nord a sud, vaig veure que, amb l'actitud informal d'un diumenge a la tarda, baixava Joan Manuel Serrat, el teu cantant preferit.
1: Vertical i el món s'atura. demanant pietat al foc. S'amaguen les criatures.
0: Activat per l'instint, vaig combatre l'impacte de trobar-lo en un context tan inimaginable. No és habitual que les icones es facin carn. Després d'intentar avisar-te per l'intèrfon, per variar, estava espatllat, vaig trucar-te de seguida. Potser eres a l'ascensor, no hi ha cobertura, o havies apagat el telèfon. El cas és que no vas respondre i que encerrat va passar de llarg. Ho va fer sense mirar-me, però amb un no mirar professional, de persona acostumada a ser observada i abordada, que procura protegir-se fingint que no se n'adona o accelerant el pas quan es creu amb algú com ara jo. És una actitud comprensible. Limita l'eventualitat de ser saludat, fotografiat, assassinat o qualsevol de les reaccions habituals entre idòlatres i idolatrats. Sé que creus que hauria pogut fer alguna cosa més, però ara que ja no hi ha solució, et demano que intentis entendre'm. Si hagués pujat a buscar-te, fins i tot suposant que hagués anat molt de pressa, en Serrat també hauria passat de llarg, per no parlar del risc que algú enrobés el cotxe o que ens multés la Guàrdia Urbana, sempre més amatent de la infracció que no pas el delicte. Tampoc no podia aturar-lo i demanar-li que t'esperés amb l'excusa que n'ets la més fervent admiradora. Hauria estat un prec massa invasiu. Per això no vaig reaccionar. I una estona més tard, amb el cotxe ben aparcat, admeto que trobar un bon aparcament ha anat pujant en la meva llista de prioritats, precisament quan tot just havia obert una ampolla de vi per celebrar el final del viatge, et vaig comentar que acabava de veure en Serrat davant de casa. En tots els anys que hem compartit, t'he conegut moltes expressions, però cap com aquella. La seqüència va començar amb una pregunta que traspuava alarma i sorpresa, com si volguessis confirmar el que havia sentit. Quan t'ho vaig repetir, vas deixar la copa i em vas preguntar per què t'ho deia ara i no en el moment. De debò creies que si t'ho hagués dit en el moment, hauries estat a temps d'arrencar, córrer i de perseguir-lo al passeig de Sant Joan avall? Vaig respondre que t'havia intentat avisar i que t'havia trucat, i com que continuaves paralitzada, vaig demanar-te que ho comprovessis. En efecte, vas localitzar el telèfon i vas mirar l'avís de trucada perduda, però en comptes d'atenuar-se, el dolor i la decepció es van agreujar. Va ser just en aquella transició dels teus ulls incrèduls movent-se de la pantalla líquida a la meva mirada, més amoïnada que no pas penedida, quan vaig entendre que l'amor s'havia acabat per sempre. Que tot el que pogués dir, tot el que pogués intentar per fer rectificar o excusar-me, suposant que hi hagués res de què excusar-se, seria inútil. No pas per la gravetat del fet, no és el moment de retreure-t'ho, però adores Serrat fins a mantenir una mitomania una mica ridícula en una persona de 42 anys, sinó perquè era la mena de decepció que l'amor desproveït del foc i de la flama de la joventut no pot combatre ni amb totes les qualitats, teòricament més perdurables, de la maduresa.

Doncs avui, amb en Pàmies i amb en Serrat, ja veieu quin tàndem, acabem la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Arribem a les 2 de la matinada i això vol dir que arriben les notícies, així que demà tornarem a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes, amb més converses i amb un altre conte d'en Sergi Pàmies. Així que us deixo en Serrat fins a les 2.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El comissari jubilat José Manuel Villarejo ha assegurat aquest dilluns al judici per l'operació Kitchen que la trama no tenia com a objectiu eliminar proves de la Caixa B del Partit Popular, sinó trobar els milions de pàrtenes ocults a l'estranger i informació que, segons l'excomissari, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Santín Villarejo.
2: La obsesión que tenían era ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? ¿Tiene Luis Bárcena esa información o no?
1: Villarejo ha afegit que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas com a confident i li paga a càrrec dels fons reservats. També ha disparat cap a Mariano Rajoy, amb qui diu que despatxava directament sobre el cas.
2: Que el senyor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
1: Abans han declarat el que va ser màxim responsable de la policia, l'ex-DAO Eugenio Pino, que ha sostingut, com tots els acusats fins ara, que era una operació legal. Durant els seus interrogatoris, els dos s'han referit a l'operació Catalunya. L'excomissari, per recordar que encara li deuen molts diners que va avançar per pagar confidents, i Pino donant per fet que la fiscalia n'estava al cas. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy.
1: Prop d'un 18% dels docents han votat en el primer dia de la consulta per donar suport o no al preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. La consellera d'Educació avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. La consulta s'allargarà fins